0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Sí.
1: Simplificat.
0: Sí.
2: Desubicat.
1: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a IK.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El curs escolar comença avui a Catalunya amb una vaga de docents. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demanava ahir una treva, un parèntesi, als sindicats. Ho feia al matí de Catalunya Ràdio, però no se n'ha sortit. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, continuarà les mobilitzacions de protesta. Ho ha dit a 3CAT la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
2: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
1: La FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional. Són declaracions també al Catalunya Nit del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
3: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
1: Mentrestant, l'oposició, també els socis parlamentaris de Salvador Illa, critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes de docents i li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El jutge Peinado ha citat per avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, doncs, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la data. El de Gómez és un dels fronts judicials que Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític, en què també destaca un altre nom, el de José Luis Rodríguez Zapatero, amb el cas Plus Ultra.
1: Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna. En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev havien anunciat a totes dues ciutats.
4: Protecció Civil activa el pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre i sobretot demà durant tot el dia. Avui les precipitacions afectaran sobretot les comarques del nord de la Catalunya central i demà s'estendran a gairebé tot el país. Tant les pluges com la baixada de temperatures reduiran molt el risc d'incendi.
1: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per la seva carrera, premiada amb un Òscar, i que va arrencar fa més de 50 anys amb el paper de mare a L'Exorcista. El festival projecta un curt on Burstyn recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern.
4: Coincidirà amb els dos mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
5: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
4: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% han pogut tornar a casa. Encara hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no saben quan podran tornar, i ho sabran el 2027, en funció de la consolidació del terreny.
1: Esports, avui comença la Lliga de Campions, el partit més destacat, el del Real Madrid, que rep l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. El Barça juga demà dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
4: Per la seva banda, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per la temporada 26-27, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros.
1: Ahir es va tancar la quarta jornada de la primera divisió. Amb aquests resultats, Getafe 1, Celta 1 i Elche 2, Real Societat 3, amb el debut de l'exblaugrana Héctor Fort amb l'equip basc. El Barça tanca aquesta jornada líder en solitari amb 12 punts i l'Espanyol és 12 amb 4.
0: Fins aquí les notícies.
6: És que és dimarts, en aquest programa el tenim una miqueta creuat els dimarts de fa temps ja. Perquè és el dia tonto. Però hem de començar, no? Estaria bé.
1: Va.
6: Va, anem-hi.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts 8 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui serà l'últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora. Seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Molts oients segurament celebrareu aquest canvi de temps. No sé si ella també. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A veure, a mi m'agradaria ja un jerseiet, eh?
0: Un jerseiet, eh?
1: Com a mínim aquí l'estudi fa un fred.
0: És que no fa fred. És que s'està bé. Temperatura perfecta.
1: Àlex, fa fred?
2: Fa bastant de fred.
0: No, no fa fred.
1: Sí que en fa. L'Anna Alfonso anava amb bufanda.
2: Sí.
0: Perquè està refredada l'Anna Alfonso.
2: La jaqueteta i un mocador portava.
0: Sí, però no fa fred. No fa... Hem de tenir l'estudi una miqueta... Tothom comença a suar, això està tancat i comencem un caldo de cultiu que aguanta el tu fins a les 6.
1: Jo Marta, tiro, eh?
0: Porta'm el solet del dia, va.
1: Mira, a Sant Andreu de la Barca, el Baix Llobregat, el sol sortirà a les 7:25 del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 49 minutets.
0: Lara García, abriga't i bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Clar que sí.
1: Avui comença el curs escolar i us vull recordar què va dir Salvador Espriu als docents de Catalunya el 1981. Veig encarnades en vostès, mestres de Catalunya, totes excelses virtuts i encara moltes altres, entre les quals una clara i altíssima vocació, l'altruisme, la diligència i el no defallent treball.
0: Una frase del 1981 que, evidentment, també podríem traslladar al 2026. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, suposo que pendents d'aquesta vaga.
3: I de la frase que va dir no Salvador Espriu, sinó Salvador Illa, sí? Que s'ha de fer compatible el dret a vaga pel dret a l'educació.
0: Respecto
3: va dir
0: el dret a vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
3: Exactament. Estarem atents a aquesta entrada a l'escola, com funciona la mobilitat, parlarem amb tots els agents, amb famílies, amb els sindicats, i després tindrem el secretari general de Junts, Jordi Turull, per respondre a l'entrevista que ahir va fer el president Salvador Illa. I acabarem amb Albert Tom, que ens presenta el seu nou llibre. Què dirà la gent?
0: Bé, interessant també, com sempre, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I, evidentment, a mesura que passen els dies, home, doncs, lògic, anem acomiadant l'estiu. Una pregunta per començar aquest matí de dimarts. Recordeu vosaltres com passàveu els estius quan acabàveu l'escola i teníeu tot el temps del món?

0: Tresor amagat és una de les moltes joies musicals de Manu Guix, i és que l'estiu s'acaba per tots, també per als més petits i joves, tot i que avui la tornada a les aules a Catalunya està marcada per la vaga general dels docents. Tot i això, esperem que hàgiu tingut un bon estiu, carregat d'històries per explicar, i vés a saber si alguna per amagar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrequem el programa d'avui dimarts, 5 del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Recordaves tu la tornada a l'escola? Et posaves nerviós o no?
2: Jo no recordo especialment un dia preocupant.
0: Jo tampoc.
2: A l'escola.
0: Bé, alegre, no? Un dia alegre.
2: Sí, perquè en aquella època és que els companys no els veies durant 3 mesos.
0: Hi havia molt per explicar.
2: No hi havia contacte d'Instagram, ni telèfons mòbils, ni res. Podies explicar-te.
0: Però trobaves amb el noi o la noia que t'agradava.
2: Això sí, aquell crush.
0: Aquell crush.
2: Que no sabíem que es deia crush.
0: Aquella època era Vaig per tu.
2: Exacte.
0: Te'n recordes del Vaig per tu?
2: Sí, sí.
0: Àlex Bosch, anem a saber què és el que ha passat al món mentre dormíem.
2: Doncs mira, avui es tanca la IFA 2026, que s'està fent a Berlín. A Alemanya és una fira tecnològica i, evidentment, les empreses hi han presentat tot de productes amb un denominador comú, la intel·ligència artificial.
0: Molt bé.
2: Un dels exemples més curiosos és Haier, que ha presentat un forn amb intel·ligència artificial que té una càmera a l'interior. El sistema pot reconèixer què estem cuinant.
0: Ah.
2: Seguir-ne l'evolució i diu, mira, això ja està a punt.
0: Oh, això és una meravella, perquè quan fas un peix mai saps si està al punt o no, que et diuen si no s'enganxa, si no ho saps mai.
2: No ho saps mai. De rentadores, com vas, Xavi?
0: Bé, molt bé.
2: Saps posar bé?
0: Sí, home, ja fa molt temps ja que... Sí, sóc un home, doncs, un home de món.
2: Si haguessis contestat que no en tenies ni idea,
0: sí,
2: que era el que estava al guió, pràcticament...
0: Ah, doncs no en tinc ni idea,
2: Doncs, mira, Miele ha presentat una rentadora que només té un botó.
0: Perfecte.
2: Tu poses la roba, detecta si és blanca o de color.
0: Val. Val.
2: Si li poses una peça de desigual, li explota el cap. En tot cas, blanca o de color, detecta la quantitat de brutícia que hi ha i ja adapta l'aigua a la quantitat de roba.
0: Molt bé.
2: Perfecte.
0: Perfecte.
3: Està molt bé, això està molt bé.
0: Perquè a vegades les rentadores són complicades.
2: Sí. Res, on off, ja està, eh?
0: Et veig feliç, amb aquesta rentadora.
2: Els que en posem, sí. Doncs escolta'm, i més coses. Hi ha també aquell... Te'n recordes que una vegada vam parlar d'una nevera amb intel·ligència artificial que era capaç de detectar els productes que tens i dir-te, mira, avui pots fer uns macarrons...
0: Sí, me'n recordo, sí.
2: Doncs també... l'han evolucionat, ara és perfecte.
0: Et fa el menjar ja directament?
2: No, ja et fa la llista de la compra del que necessites en funció del que fas habitualment, etcètera.
0: Estan tornant ganduls, també, però ens estan tornant ganduls, eh?
2: I Samsung ha presentat un aire condicionat que és capaç de detectar on estàs de l'habitació i ajustar
0: molt bé
2: el consum a l'habitació. És a dir, si, per exemple, a la nit no hi vas... doncs allà la zona aquella queda...
0: Molt bé.
2: Doncs escolta'm, tot perfecte. Al final, marxarà la llum i no sabrem què fer, morirem.
0: És el que et dic. És que és el que et dic. Voldràs enxufar un lot d'aquests de LED, no hauràs carregat amb l'USB.
3: No sabràs què comprar.
0: Clar, exacte. En tot cas, agraïm l'avenç de la tecnologia. Gràcies, Àlex. Fins ara. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor perquè hi ha professors com el Diego, a Madrid. Andreu Merino.
4: Es diu Diego Alfonso, és integrador social en pràctiques en una escola del barri de la Latina i té diagnosticat un trastorn de l'espectre autista, precisament el mateix diagnòstic que tenen diversos dels seus alumnes. Explica que quan ell era petit, el personal de suport a les escoles era pràcticament inexistent i que per això es va decidir estudiar integració social. Ara defensa la necessitat d'establir un vincle amb l'alumnat i considera que els infants es poden sentir més còmodes amb algú que perceben com a similar a ell.
0: En un minut arribem a un quart de sis. Tres bones notícies per començar el dia. Engeguem parlant d'un enginyer que dibuixa el seu arbre genealògic i estira fins l'any 1400, és a dir, viatja fins al 1400 en aquest arbre.
3: Sí, tot va començar ajudant la seva germana ara fa 12 anys amb un treball de l'escola i han aconseguit, atenció, reprendre el contacte amb familiars dels seus avantpassats. Han tirat, com deies, enrere fins l'any 1400 i ara diu que vol seguir encara més enrere per conèixer a fons la història dels seus avantpassats. Si vosaltres ho esteu pensant, atents al que ens explica el Marc Llena en una entrevista a 3CAT Info.
5: Jo començaria clarament amb les persones que tens més properes, avis, pares, tiets, tot el que hi hagi d'informació possible del teu abast és essencial per començar. I després ja començaria ja a buscar informació en dades més enllà de la família. Diners no ho és gràcies avui dia que tot està molt informatitzat. És a dedicar-li molta energia i paciència. Crec que la paciència és clau. Però jo ho animo a tothom a fer-ho. Crec que la recompensa és com la de cuinar, no? Quan es cuina a foc lent, dona una gratitud, no? De, no només del que tu cuines per tu, sinó per el que tu pots donar als altres.
0: Estava pensant que hi ha molta gent que no té ganes ni de conèixer els seus cosins més propers.
3: T'anava dit. Hi ha gent que no cal que s'hi posi.
0: Lara, tu com ho veus?
6: Estic aquí escrivint. I ara m'has de fer una trampa.
0: Ui, ella, com està?
6: És que ho ha fet expressament.
0: Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats del 17A, arrasa els cinemes. On serra?
7: Les rambles. 33.651 espectadors han vist el film en el seu primer cap de setmana a la gran pantalla i 27.462 han triat la versió original en català.
8: Conductor! S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
7: Dirigit per Fernando González Molina i protagonitzat per Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, es converteix en la millor estrena del cinema català des que Alcarràs va causar gran sensació l'any 2022.
9: Si el sol fos jornaler, no matinaria tant.
7: La pel·lícula de Carla Simón va portar a les sales 41.453 persones en els primers dos dies.
0: I quan passa un minut d'un quart de sis del matí, parlem del que s'estava preparant ara mateix la Lara García. Alerta, eh? Atenció. Un estudi que apunta que podríem arribar a viure 190 anys.
3: Doncs sí, Javier Menéndez és director del grup Metabolisme i Càncer de l'Institut Català d'Oncologia i està estudiant els mecanismes moleculars de l'envelliment i la seva relació amb malalties com, per exemple, el càncer. Conclou que hi ha mecanismes que coneixem molt bé i que podríem arribar a modular farmacològicament. Diu que si som capaços doncs, de fer-ho, de modular-los, la nostra edat biològica podria arribar a allargar els gairebé 200 anys perquè erradicaríem moltes malalties que van lligades a l'envelliment. El que hem de pensar és si això és realment una bona notícia. Jo no sé si vosaltres volteu viure 200 o 190 anys.
0: Ui, quina... Ja em fa banda, 80.
6: Sí, sí.
0: Ja em
6: fora, fora, abans. És que masses coses per fer, no?
0: Es multiplica pràcticament la teva vida. Si vius amb una mica de sort 100 anys, multiplica la teva vida per 2. I després com arribes als 200?
6: No, clar, si estiguéssim sants...
0: I qui paga la jubilació?
6: Tot doble gat.
3: És que no és sostenible.
6: No, no, no.
3: No és sostenible. No,
0: els matiners, comentem les notícies.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. I love
0: you. Tal dia com avui, Stevie Wonder arribava al número 1 amb el tema I just called to say I love you.
3: Va sonar per primera vegada la pel·lícula La Chica de Rojo. De seguida va liderar les llistes del Regne Unit i dels Estats Units i, de fet, va acabar aconseguint un Globus d'Or i un Oscar a la millor cançó original. Sembla, però, que aquest tema hi va haver una mica de disputa, com totes les altres cançons, entre Stevie Wonder i el seu antic company i compositor Lee Garrett. Garrett deia que ell havia escrit la cançó abans del 1984 i reclamava els drets d'autor, però un jurat va acabar desestimant aquestes afirmacions i va acabar dictant a favor de Stevie Wonder.

0: Ai, per favor, feu aquestes trucadetes a la gent que estimeu per dir-li, t'estimo, bon dia, que tinguis un bon matí de dimarts. Aquestes coses s'han de fer. Massa WhatsApp i poca trucada.
1: Totalment d'acord.
0: Que sí?
1: Totalment d'acord.
0: Ah, us he d'explicar una cosa de televisió, que al·lucinareu.
1: Vinga.
0: Oients dels matiners, vinga, estigueu alerta. A veure, és una cosa que va passar... Un momentet, és una cosa que va passar la setmana passada a la Mesa, el nou programa de Cristina Pardo, a Antena 3, hi va anar l'expresentadora de televisió Imma del Moral. La presentadora, que entre d'altres va conduir espais com El Rayo, feia 18 anys que estava desapareguda de la tele i l'endemà van comentar l'entrevista I Ahora Son Soles, ja ho diré bé. Qui hi havia a la taula col·laborant? Els sofàs? José Manuel Parada i la periodista Isabel Rábago. I aquí és on comença tot. És a dir, durant un dels moments que comentaven l'entrevista, van tornar a veure alguns fragments del que deia Imma del Moral i Parada va fer un comentari que va molestar molt a Rábago. Va passar això.
2: Dilo que has dicho durante el vídeo.
3: ¿Qué ha dicho? Que yo no le he oído usar la
2: directa. Dilo o lo digo yo.
4: Que te dé la gana.
3: Depende,
4: yo he dicho que si soy ya me pongo un botox aquí, poquito.
2: ¿Y por qué tenemos las mujeres que ponernos nada?
4: Que los hombres también nos ponemos botox.
2: No, pero ¿por qué? Si ella está feliz así, porque tú estás diciendo...
4: No, si está feliz, oye. Que ella está feliz en la farmacia.
3: No, no, no. Eso que ha dicho José Manuel Parada.
2: Claro, es que tengo razón.
3: Eso que ha dicho José Manuel Parada es terrorífico.
4: ¿Por qué?
2: Un micromachismo como una casa.
3: José Manuel
2: Parada. Un macro.
3: Terrorífico.
0: I ja tenim la salsa feta, és a dir, Parada, en comptes de recular, segueix dient de l'alçada d'un campanar. Avall que fa baixada i fins al final.
3: No que se tiene que poner...
4: No, no he dicho que se tenga que poner, no.
3: Que se tiene que poner votos.
4: Oye, no manipules lo que yo he dicho, ¿eh? No manipules lo que yo he dicho.
2: ¿Lo has dicho?
4: No, esa es otra manipuladora. No, perdona.
2: Que lo has dicho, que me lo estaba diciendo.
4: Si yo fuera ella, la he visto, esta chica ha sido siempre buenísima, un bellezón. Yo la he visto, ahora, en los primeros planos, todo está arrugado. Si yo fuera ella, que no lo soy, yo me pondría...
2: Que no has dicho eso, has dicho, yo me pondría... Aquí,
4: claro.
2: Porque ya que sales en la tele, pues en la tele podemos salir como
4: si
2: nos da la gana.
4: Y si fuera tú también, que esto es arrugado.
2: Me da igual,
4: una vieja de 60
2: años. Me da igual,
4: años.
2: No sé cómo... Uy,
4: por favor, vale, ya está.
3: Y además que nos ven
4: pues
3: tantas...
4: Pues tienes mujeres, unas arrugas por
3: pues
4: aquí, que falta
3: te hacía. ¡Ah!
4: ¡Por favor! ¡Lo que ha dicho! ¡Lo que ha dicho!
0: Espera, espera. Clar, arriba un moment que Parada es veu acorralat i que ha ficat la pota fins al fons i segueix sense aturador, això sí, amb un gir de guió inesperat.
4: No te cuento nunca nada más.
3: Pero no puedes decir...
4: Mira la que me has metido.
3: Que le ves la arruga y...
4: Pedazo de sinvergüenza.
2: ¡Oye! ¡Oye! Te llamo sinvergüenza por contar lo que estaba haciendo.
4: ¡Pedazo de sinvergüenza!
2: ¿Pero qué tengo que aguantar yo esto?
4: Es que se lo digo a ella, petit comité, y bailo larga.
2: Lo escucharon todas las señoras.
4: Las señoras no oyeron nada.
2: ¿A que sí?
4: Manipuladora.
2: Mira los pomulitos, todo de plástico.
4: Claro, todo plástico.
2: Todo plástico.
4: Pero mío, que lo he pagado con mi dinero.
2: O sea, yo me voy a otro set.
3: Como todos.
2: Ya lo que faltaba que... Que lo robaras.
4: Bueno, a ver, ¿hay alguien aquí de estos presentes que no se haya puesto votos?
3: Se pone todo.
4: A ver,
5: yo no quiero nada.
2: Pues yo no me pongo votos, corazón.
0: I aquest és el nivell de tele que tenim últimament, eh?
1: Déu-n'hi-do, quin país, eh?
0: Mare meva, ens està quedant un 2026 guapo, eh? Per emmarcar.
1: Quina lamentable.
0: Bé, obrim la revista del Cor dels Matiners. Alerta perquè Susan Sarandon lamenta que l'hagin exclòs de diversos projectes per haver denunciat el genocidi de Gaza.
1: Ho ha dit ella mateixa, coincidint amb l'estrena a Venècia d'Echo Chamber, que adapta l'últim guió del director Bernardo Bertolucci. Diu que, tot i diversos vetos, s'ha sentit acollida entre tota la gent.
6: Crec que sí, que hi ha hagut un canvi a l'hora d'entendre la situació, però dins la meva indústria encara hi ha postures molt fermes per part dels sionistes i que no han relaxat els seus sentiments contra mi. Però he trobat la meva família, la meva gent, i estic bé.
0: Susan Sarandon, l'amiga amiguíssima de Ricard Ostrell,
1: sí,
0: recordem,
1: veritat,
0: el moment que vam viure plegats, ahir. Pràcticament una entrevista rotllet, no?
1: Sí, no sé com va anar això.
6: Un clima...
0: Com podria haver acabat?
1: Qui sap?
0: Truca el Ricard dient que surt de l'hotel de Susan Sarandon i se'n para el cor.
1: Clar.
0: Home. Bé, per cert, tenim detalls de com serà el segon casament de Dulceida i Alba Paul.
1: Sí, les dues influencers es tornen a casar i via stories d'Instagram, la Dulceida, amb uns textos, ha donat alguns detalls. Ens ha dit que es casaran aquest divendres, 11 de setembre.
0: Ah?
1: oficiarà la cerimònia la col·laboradora de televisió Nagore Robles, que és bona amiga de la parella, i portarà els anells la seva neboda. Ja ho va fer la cerimònia del 2016, recordem que ja es van casar el 2016, però aquesta vegada ho farà també de la mà de l'Ària, que és la filla de l'Alba i l'Aida. Elles ho han no han confirmat el lloc, però es rumoreja que serà cap a les 7 de la tarda en una zona íntima de la Costa Brava. Però recordem que Dulceida va insinuar fa uns mesos al Carlos sortir d'aquí, abans de l'estiu, que el casament podria ser per Barcelona.
5: I el nostre agost a la Costa Brava, intocable. El setembre molt a Barcelona, també, o sigui... Però tot tranquil, saps?
1: Que la boda, què?
5: Per això dic, molta Barcelona toca.
1: Ah! Perfecte.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta boda, d'aquest enllaç entre la Dulceida i l'Alba. I mentrestant volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell va fer l'entrevista institucional d'inici de curs al president de la Generalitat, Salvador Illa. Sobre la vaga del sector educatiu d'avui, demanava un parèntesi als docents.
8: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
7: Illa es va mostrar contundent a l'hora de respondre a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, que aquest cap de setmana va advertir que Madrid no pagaria la festa dels catalans.
8: Una advertència, no es posi en Catalunya i no es posi en els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina.
7: I ara, un apunt esportiu. En la primera època de José Mourinho com a entrenador del Real Madrid va quedar gravat això.
9: ¿Por qué? ¿Por qué?
7: Es queixava de l'arbitratge. Doncs han passat els anys, però no ha canviat. El Madrid va perdre dissabte contra el Betis i a la tarda, Francesc Garriga i Antoni Bassa van xalar amb la roda de premsa d'ahir de Mourinho.
10: Mourinho es pregunta per què no van repetir el penal que va fallar Mbappé. I ho fa així. Per què?
11: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. ¿Por qué?
10: Oh,
11: si el VAR
10: aquest por qué,
11: no
10: amb la mateixa entonació. Vuit por qué se'ns ha regalat avui.
0: És música a les nostres orelles.
7: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos va sorprendre amb els seus gustos musicals.
12: Pues es igual, pues yo me pongo a Mina, pongo El cielo en una estanza y redescubro cosas que no me gustaban hace 30 años y que ahora me hacen gracia. Pero la oreja de Van Gogh siempre parece una cursilada y ahora es una cursilada, pero que me gusta. Eso es la edad.
0: Els matiners. Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica en Sergi Tous. Molt bon dia, Sergi.
13: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 8 de setembre, Venus fa un trígon amb el node nord a Aquari. I això posa el focus en una idea molt aquariana. El futur no el construïm sols. Avui, una conversa, una persona o una connexió inesperada et pot obrir una porta nova, donar-te una idea o acostar-te a un projecte que no tenies al radar. Així que estigues atent a qui apareix i a què et desperta, perquè, de vegades, una trobada aparentment casual et pot acostar molt més al futur del que imagines.
0: Lara, i a qui li diem anys i anys per molts anys?
1: Doncs som-hi amb alegria. Avui felicitem l'estrella de la música, la Pink, que arriba als 47 anys. La mítica actriu Kim Basinger també celebra avui el seu aniversari, en fa 73. Qui també va néixer el 8 de setembre és l'actriu catalana Laura Conejero, en fa 60. I per últim, felicitem la cantant Nicki Minaj, que bufarà 44 espelmes. Moltes felicitats a totes. Som dones d'empenta d'una edat estupenda.
0: Ai, cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
14: Bon dia, matiners.
15: Elisenda Pineda, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio i del programa Col·lapse de TV3.
14: La cançó que em fa començar el dia amb empenta és Shine, dels Take That. Té tots els ingredients que m'agraden. Un videoclip fantàstic amb els Take That picant l'ullet als Beatles, al més pur estil Your Mother Should Know, uns senyors ben polits amb una dentadura envejable i, sobretot, un munt de records de l'any 2007, una època en què la posàvem juntament amb el bo d'en Canalies en un programa que presentàvem plegats i que es deia Zona Urbana. Espero que us agradi, us posi les piles i us recordi que, malgrat tot, avui també tenim una nova oportunitat per brillar.
16: Els matiners.

0: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 8 de setembre. Ana Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Primer dia de l'escola en vaga de mestres i professors.
1: Els sindicats majoritaris mantenen la protesta, tot i que ahir el president Salvador Illa els feia aquesta proposta al matí de Catalunya Ràdio.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a reunir i a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
1: Però no se n'ha sortit i el sindicat majoritari USTEC no veu motius per desconvocar l'aturada. Ho deia a 3CAT la portaveu Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendari de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: I, evidentment, l'oposició i Sucapà.
1: Sí, des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitzat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost i Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
4: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
5: Demà mateix hauria de cessar aquesta consellera, posar el front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
1: En aquesta línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris que consideren que va tard i malament en la gestió d'aquesta crisi a l'educació. Sigui com sigui, avui és el primer dia de curs per més d'1.600.000 alumnes catalans.
0: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: Sí, la magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i organització criminal. A més, sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. L'executiu ho nega i avui desclassificarà els informes policials, tot plegat mentre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no hi ha proves de la implicació del govern del Marroc en l'entrada massiva.
6: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: Europa conté la respiració davant l'auge de l'ultradreta alemanya.
1: El partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz s'ha declarat que està en xoc i la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, s'ha mostrat preocupada.
7: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
0: Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna.
1: En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev havien acordat a totes dues ciutats.
0: Protecció Civil activa el pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre.
1: Sí, i sobretot demà, durant tot el dia. Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
8: Podem tenir, doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
1: La part positiva és que tant aquestes pluges com la baixada de temperatures reduiran molt el risc d'incendi.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, va, que hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Com sempre, cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Avui amb la vessant judicial de la crisi de Ceuta.
9: I també la ressaca de les eleccions alemanyes. Comencem, però, amb Ceuta. La Vanguardia explica que la jutge obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat. El País relata que la jutge assenyala el Marroc per l'entrada massiva i l'Ara que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants.
10: I a Madrid, El Mundo, la jutge avala la pista clara i ineludible que la sala es va gestionar des de Rabat. I l'ABC sentencia que el número 2 de la intel·ligència marroquina va infectar el mòbil de Sánchez. Aquest diari també assegura que comandaments policials es van negar a signar un informe per exculpar el Marroc de la invasió a Ceuta.
9: I pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, llegim que Alternativa per Alemanya aspira a governar-hi gràcies a trànsfugues de la CDU. El periòdico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris i El País, que aquests resultats obren una crisi al govern alemany.
10: I pel que fa a les fotos, n'hi ha una que es reparteix en almenys 5 portades, la de la princesa Leonor començant la universitat a la Carlos III de Madrid. Se la veu somrient i envoltada d'altres estudiants. La veiem arreu, menys a l'Ara i al Punt avui.
0: I avui a les pàgines d'Opinió hi trobem reflexions sobre el curs escolar, que comença avui, i també sobre l'avenç de l'extrema dreta a Alemanya.
10: L'editorial de La Vanguardia s'assuma a les paraules de Salvador Illa d'ahir a l'entrevista amb Ricard Ostrell, en què va dir que respecta el dret a vaga, però que demana respecte pel dret a l'educació.
9: El rotatiu assegura que les vagues no són bones per la formació dels estudiants i diu que l'administració i els vaguistes han de subordinar els seus objectius al bé del país.
10: Al marge de l'inici del curs escolar, la victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt segueix copant molts articles d'opinió.
9: L'editorial del Periódico diu que no s'han de minimitzar els riscos d'un possible govern d'alternativa per a Alemanya, però que tampoc s'ha de caure en l'alarmisme.
10: El País, en canvi, titula Alarma per les democràcies. Exposa que els cordons sanitaris ja no serveixen per mantenir les ideologies ultres lluny del poder.
9: Ara bé, pel diari de Prisa, l'avenç de l'extrema dreta no és irreversible.
10: L'editorial del Mundo es fixa en la idea que l'AFD capitalitza el malestar alemany.
9: Diu que la victòria de l'extrema dreta és un altre símptoma del fracàs dels partits tradicionals per oferir una resposta al malestar econòmic, social i identitari que recorre Europa.
10: A l'Ara, la periodista Carme Colomina analitza la metamorfosi identitària que sacseja Alemanya.
9: I destaca que fa temps que Berlín ha deixat de ser el poder hegemònic en una Unió Europea amb una extrema dreta enfortida i influent.
0: I aquestes hores del matí saludo, com sempre, la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
11: Bon dia, com va?
0: Moment de repassar també la premsa digital. Quina novetat tenim sobre el llac de Puigcerdà?
11: Doncs que les barques s'han tornat aquest estiu a l'Estany. Uf, estem
0: hola,
11: de dimarts,
0: hola,
11: eh?
0: Clar, és que el dimarts ja el diem al programa, sí. Que el dimarts dia estrany.
11: Mira, això que et deia. Les barques han tornat aquest estiu a l'Estany de Puigcerdà després de 3 anys sense servei, però l'Ajuntament ja mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació que, atenció, ha de permetre per primera vegada que hi puguin navegar també a l'hivern. Ho explica el Regió 7, això sí, sempre que les condicions, clar, climatològiques permetin que es faci amb seguretat. Les barques són un reclam del turisme, sobretot el francès.
0: Qui ha de fer també les maletes?
11: Doncs els veïns i treballadors de Benidorm passa un fenomen similar del que hem explicat sovint, per exemple, a Eivissa. L'alt preu de l'habitatge enfocat al turisme fa que els residents i les persones que hi treballen no es puguin pagar el cost d'un habitatge. Segons Idealista, un pis de 80 metres quadrats costa 1.400 euros al mes. El còctel és falta de terreny per construir, apartaments buits i lloguers turístics, ho recull el País.
0: Vas endavant en la flota de busos de Barcelona.
11: Doncs que estrenen el primer minibús de barri totalment elèctric, entre Canyelles i Vall d'Hebron, a la línia 185. TMB, a més, té previst posar en funcionament 4 vehicles més d'aquest tipus les pròximes setmanes. Fins ara els vehicles elèctrics s'havien incorporat a la flota de busos, però els convencionals, i no n'hi havia cap entre les línies dels barris. Ho llegim al web de BTV.
0: Una notícia per als amants de les patates fregides.
11: Sí, perquè Fruit Ràbic destinarà 115 milions d'euros a una nova fàbrica Maçanet de la Selva, que és on té la seu central i que generarà fins a 500 llocs de treball, també per un centre de distribució a Madrid. Ho llegim a l'Ara, que detalla que la nova fàbrica estarà enfocada principalment a l'elaboració de patates fregides i crispetes, que són dues de les categories estratègiques de més volum de l'empresa.
0: Vinga, que res, en 6 minuts arribem ja pràcticament a 3 quarts de 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores, moment de fer un repàs, alguns apunts culturals, Marta.
12: Mireu, avui comencem parlant de Serialitzados, és el festival de sèries d'aquí de Barcelona, que recordem se celebrarà del 19 al 28 d'octubre, i ara ja sabem algunes sèries que s'hi presentaran, per exemple, entre elles, Matar a un oso i la segona temporada de Celeste, que recordem és aquella sèrie amb Carmen Machi al capdavant. I ahir, per cert, al Gran Teatre del Liceu es va donar el tret de sortida a la nova temporada de teatre. Gira.

0: quina cançó tan bonica de Jimmy Fontana.
1: Fantàstica, és una de les cançons que es va poder sentir ahir al Gran Teatre del Liceu, on el sector va estar d'enhorabona perquè va celebrar una xifra rècord de la temporada. Atenció, 4 milions d'espectadors a Catalunya i més de 115 milions de recaptació.
0: I una previsió per avui mateix, Marta.
1: Sí, perquè una de les parelles més estimades de la història i de la història de Hollywood, jo diria, són Penélope Cruz sí. i Javier Bardem. Doncs avui seran tots dos al Festival de Venècia amb la seva nova pel·lícula Búnker, que competeix pel Lleó d'Or. Per tant, els veurem i demà jo crec que en podrem explicar
0: algun
1: tots els detalls.
0: Algun detallet.
1: Algun, com a mínim.
0: No m'ho puc creure. Estic a punt de plorar, Catalunya.
1: Què ha passat? Hola!
0: Lara! Arribes a temps per la dada Maria.
2: Sí, és carmentat.
0: És que jo veus, ja sóc feliç amb poca cosa.
1: Una mica de bronca ja ho tens, això.
2: Sí.
0: Home, bronca, bronca.
2: Jo funciono així,
0: Escolta.
1: Una mica, home, ahir...
0: Si no dins res...
2: Sí, bronca, sí. Una mica.
0: Fill, quina que teniu aquestes hores del matí, eh? Anem-hi, la dada Maria. Maria,
3: si ho recordem,
0: bon dia.
3: Bon dia. Si
0: tal?
3: Ho recordem, ahir la Lara García assegurava que tornaria a arribar tard, cosa
0: sí?
3: que no s'ha produït.
0: Sí.
3: I també deia que tornaria a guanyar. Recordem aquest moment.
0: A veure, que... m'arribaràs puntual, carinyo?
1: No, però tornaré a guanyar.
0: No, però clar, tornaré a guanyar.
3: Tornaré a guanyar.
0: Molt bé, veurem si això és així.
3: Perquè recordem que ella ja porta 4 de 6,
0: tu també t'agrada, Maria,
1: sí,
0: anar-li fotent aquí
1: Maria,
0: el ventilador.
1: Gràcies, Maria.
0: I li va fotent el ventilador.
3: Avui li dedico la dada Maria a Lara García.
1: Oh,
0: molt bé, a veure.
1: Aquí ja toco.
2: Mira, ja he guanyat.
3: Un altre dia te la dic a tu, Marta.
1: Bueno, estaria bé acertar-la de tant en tant.
0: No, i ella.
3: Aviam, avui comença el curs escolar, ja ho sabeu, ho hem dit abastament, amb més d'1.600.000 alumnes de tots els nivells educatius no universitaris. Això inclou infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius. Per això, avui us pregunto...
0: A veure, quan fet avui això?
1: Molt bé, avui.
3: Quants alumnes no universitaris hi havia l'any 2000, l'any que va néixer Lara García?
2: Oh.
3: Curs 2000-2001.
0: 1.100? Més? 1.100. Jo dic, la intuïció que analies...
1: Pots tornar a dir lo del principi?
3: Lo del principi, què vols dir? Ja. És a dir, això són tots els alumnes que hi havia, no universitaris, entre infantil, batxillerat, primària, secundària, cicles formatius, curs 2000-2001.
1: Però has dit els que hi ha aquest any?
3: 1.600.000. Vale.
0: Va, hem d'avançar. Avançar vol dir que digueu alguna cosa, carinyes.
1: Bueno, espera un moment.
3: Un
1: milió.
0: Un milió, diu la Lara.
2: No, si ha baixat la natalitat, no?
1: 960.000.
2: Jo, 1.400.000.
0: Bueno.
1: No. M'he passat, què dic?
0: A veure, no. Podem avançar?
3: Aviam,
1: Lara, 960.000.
0: Ja no sé com dir-vos que hem d'avançar.
1: 1.700.000, jo. 1.700.000.
0: I els oients que estan escoltant el programa, què?
3: Marta, al final has dit?
1: 960.000.
3: 960.000 i canalies?
0: 1.100.000.
3: Molt bé.
0: I qui guanya la dada Maria d'avui dimarts 8 de setembre és...
3: Marta Viana!
1: S'estrena en el marcador.
0: El que està fent, t'has posat d'acord segurament amb la Maria, que la tens al costat treballant.
1: Mira, guapa.
0: Critiques molt el tongo i vas mirant la pantalleta de l'ordinador.
3: 900.000.
1: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
0: Quina ràbia.
3: Són 989.551. T'has quedat molt a prop. Està molt bé, eh?
1: Que gairebé la clavo, eh, nen?
0: Has obert el Dalet i has mirat la Dala.
1: Mira, estic a cultura.
0: Va, va, va.
1: Aneu a Google.
3: A més, és que no hi és el Dalet, eh?
0: No hi és?
1: Ui, com us ho heu menjat, com us ho heu menjat.
0: Aquí, que no hi vagi a treure. Aquí al costat ja hi ha molt pòssit, hi ha molt pòssit.
3: Has fet molt bé, això, Maria.
0: Alguna dada més, Maria?
3: Mira, com a curiositat et diré que aquell curs 2000-2001 va ser el primer en què cap alumne va fer BUP i va ser l'últim, que encara hi havia alumnes que feien COU, en concret 673.
0: Doncs vinga, avui, que se l'emporta la Marta.
1: Vale, vale.
0: Tot i copiar, però escolta'm, la vida és així.
1: Escolteu, nois, que no he copiat,
3: no se van perdre.
0: Gràcies, exacte. Maria, fins demà.
3: Adéu, fins demà.
0: El programa dels matins del cap de setmana Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, és el suplement, un programa que han dirigit moltíssimes veus. Avui, de fet, volem recordar l'inici de la temporada 2008-2009. L'encarregada de conduir-lo fins al 2010 va ser la periodista Núria Ferrer i així era com s'estrenava.
3: Bon
4: Bon dia i bona hora a tothom. Són les 10 i 9 minuts. Avui comença efectivament la nova temporada del Suplement amb un nou equip, una nova realitzadora, servidora, nous col·laboradors, noves veus, però amb la mateixa voluntat de sempre. Continuar al costat dels oients que fa 20 anys que ens fan confiança. I per començar, estem molt orgullosos d'estrenar aquesta sintonia, aquesta cançó que ha fet Facto de la Fe i les Flores Azules i aquesta fantàstica veu que també ens acompanyarà tots els caps de setmana de l'Helena Miquel.
5: El Suplement respira, juga. El Suplement riu, tasta. El Suplement sorprèn, viu. El Suplement, a Catalunya Ràdio. El Suplement.
0: El so de la ràdio, alguns dels programes més mítics d'aquesta casa. 6:15 del matí, Maiol Roger, molt bon dia de nou.
6: Molt bon dia.
0: Això vol dir que, si el Maiol Roger, vol dir que hem d'estar ben atents al que passarà al matí de Catalunya Ràdio d'aquí un quart d'hora.
6: En un dia especial per aquest 1.600.000 alumnes, segons la dada correcta de la Maria, que començaran l'escola avui i que veurem si la comencen, perquè recordem que hi ha vaga de mestres. Estarem pendents de l'entrada de les escoles, de la mobilitat al país, perquè avui s'espera un dia ja de per si complicat. Si el primer dia d'escola sempre és mogut a les carreteres, avui encara ho serà més, i estarem atents a totes les demarcacions per portar-vos l'última hora i informar-vos de l'estat del trànsit, de com està l'entrada a les escoles. També parlarem amb els sindicats i amb les famílies sobre això que deia ahir el president Illa a l'entrevista institucional que va fer el Ricard Ostrell, sobre aquest parèntesis que havia demanat i el fer compatible el dret a la manifestació amb el dret a l'educació. I també parlarem de més coses. Reaccionarà aquesta entrevista al secretari general de Junts, Jordi Turull. Parlarem també al final de l'àgora d'una cosa important, que és la desintoxicació de les xarxes.
0: Ui, que interessant.
6: Molt interessant.
0: Estem molt intoxicats,
6: crec
0: massa,
6: que prendrem molta nota al matí de Catalunya Ràdio. Sí. En prendrem molta nota uns quants. Després farem secció de ciència amb el Rafa Vilasant Juan i a les 11 entrevista a l'Albert Tom, que avui ve en la seva faceta d'entrevistat per presentar-nos el llibre Què dirà la gent, que fa molt bona pinta, t'he de dir.
0: Doncs escolta'm, tenim ja un parell de llibres, el de Francesc Soler i el d'Albert Tom.
6: O sigui, ja, hi haurà ja competició tenim, avui, tenim que avui a l'entrada de la ràdio, que es mirin malament i que...
0: I no, que guanyi el millor, que guanyi
6: que
0: el millor.
6: Per sort, els llibres es poden llegir de dos en dos i sempre ve de gust.
0: Doncs res, d'aquí pocs minuts, concretament 14, engega el matí de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
0: I a tots vosaltres, ja ho sabeu, 93207474, com cada matí, ganes d'escoltar què ens dieu als matiners, i també pendents d'aquest avís del Pla Inuncat en fase alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre. En parlem d'aquí uns moments amb l'Eloi Cordomí.
7: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
8: Home, d'enhorabona.
9: Moltes gràcies.
8: Avi Bassas, l'avi Antoni.
9: Bueno, no cal insistir.
7: I les iaies.
10: Tu ets la iaia costurera.
11: Ah. Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
7: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
8: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
12: Serà un lío.
8: Como?
11: Pues F-R-A-N, pues no.
8: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
13: Sexca.
8: Francesc.
14: Como?
8: Francesc.
15: ¡Fábregas, que no me sale!
16: Como cada uno me llama como quiere.
7: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
17: Adiós.
18: Junts per Catalunya reclama el traspàs de les competències en immigració a Catalunya. Es prepara pel possible retorn de Carles Puigdemont i té les eleccions municipals a l'horitzó.
19: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
18: Totes les preguntes a punt pel secretari general de Junts, Jordi Turull.
7: Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Els matiners.
0: La Lara no hi és. La Lara sempre l'he d'avisar.
20: Mira, mira, l'estic avisant. Lara, puja.
0: I la Lara on és?
20: Pots pujar les escales,
0: Lara.
20: Aquestes.
0: Lara, carinyo. Vinga, molt bé, tranquils, anem bé de temps. Si ella estigués a l'institut o a la facultat i haguéssim de marcar falta d'assistència, hi hagués suspès el curs. Dada Maria sense Lara García. Sí, sí, ara arriba, sí, clar, fent saltirrets com si fos la Heidi. Hola, Bambi. Tranquileta, sí.
20: Hola.
0: Tot bé, carinyo?
20: Sí, sí.
0: Un massatget
20: sí.
0: Per el divendres.

0: Bé, bon dia.
1: Lara, digue-li també bon dia.
0: Bon dia, Lara. No sé exactament ara qui ha arribat a aquesta hora o no, però...
1: Tinc la Lara i la Marta aquí. Avui tots tres.
0: Benvinguts, molt bé.
1: Eloi, avui molt pendents del que alerta Protecció Civil, que activa aquest pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre. Per tant, un cop de volant del temps.
0: Totalment. Un gir de guió que ha fet aquí el temps perquè canviarà radicalment a partir d'aquest vespre. Mira, avui encara al matí, és curiós perquè el matí serà com el d'aquests últims dies. S'ha assolellat, molt càlid, potser amb algunes franges de núvols poc importants, però molt càlid encara. Hi haurà llocs que arribarem a 37, 38 i 39 graus als llocs habituals i avui també a l'interior de Girona. I després, a la tarda, ja apareixeran els primers ruixats Pirineu, Prepirineu, potser en alguns llocs del nord del Pla de Lleida. I atenció, la pròxima matinada, al litoral i prelitoral, sobretot entre Tarragona, Barcelona i fins al Maresme, més o menys. Seria aquesta franja la més perillosa on es poden anar formant tempestes d'aquestes que es facin retroalimentant i que descarreguen molta aigua. I després, ja entrada la matinada i demà al matí, tota aquesta pluja sembla que s'estén a molts altres llocs de l'interior, de la Catalunya central, Pirineu... No plourà tot arreu, però sí que ho pot fer tota aquesta franja entre la costa, Catalunya central i Pirineu, especialment Pirineu oriental. I llavors després ve la baixada de la temperatura, vull dir que serà un gir total, total.
1: Però baixa molt...
0: Sí.
2: Oh, sí, eh? Quan?
0: No, a veure.
2: Tipus 10 graus, saps?
0: Mira, a Barcelona baixarà entre 5 i 10 graus.
1: Déu-n'hi-do.
2: Ui, això es notarà,
0: I tots els llocs on hi hagi tempesta, segurament baixarà de 10 a 15 graus. Sí, llocs de l'interior.
1: Mare meva.
0: Si hi hagi tempesta, pot arribar a baixar fins a 15 graus. Demà hi haurà llocs que no passaran dels 22, 23 graus.
1: Està bé, és una bona temperatura.
2: O sigui, s'ha acabat el llençolet. Agafa jaqueta, nena.
0: Sí, la nit de dimecres a dijous hi ha alguna cosa més de llençolet.
2: Home.
1: És que avui hi ha uns ganivets en aquest estudi que jo no entenc.
2: Què m'has dit?
1: No
2: m'enteràs. Agafa jaqueta, nena. Sí, ja.
1: Bé, Eloi, ja veus que estem aquí contentes i agraïdes.
0: Tot en ordre?
1: Tot en ordre.
0: És que m'he perdut alguna cosa?
1: No, perquè tenen fred aquí a l'estudi i estan tenses quan hi ha fred.
2: Que fa un fred, aquí sí que ha baixat 10 graus.
0: Doncs ja està, porteu la rebequeta ja i així ja aneu preparades perquè vingui la resta de la setmana.
1: Una abraçada, estimat. Fins demà.
0: Adéu.
1: Vinga, vinc cap a les 6 del matí, 932-07474. Vinga, anem a parlar amb matiners, en aquest cas matineres, que estan despertes com la llum. Llum, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: I ja fas veu de desperta, llum.
3: I tant, jo estic aquí desperta i passant fred, com les teves companyes.
2: Vale, veus?
1: Per què estàs passant fred, llum? Explica'ns-ho.
3: Doncs perquè estem al Mercat Central del Peix.
1: Sí.
3: És un lloc on fa fred perquè s'ha de mantenir el producte fresquito i, a més, està obert perquè puguin descarregar els camions i, bueno, ja aquí ja es comença a notar la matinada, ja no és com fa dues setmanes.
1: Clar, perquè a quina hora t'actives? A quina hora comences a treballar?
3: Mira, aquí els majoristes, més o menys, cap a la una, dues, estem tots en marxa.
1: I aquí deu haver-hi un moviment, que això deu ser Plaça Catalunya al migdia, no?
3: Sí, aquí hi ha moviment bastones, però sí, aquí hi ha molta gent, cada nit.
1: I ara quina temperatura devem tenir, llum, per aquí?
3: Ostres, doncs ara mateix no t'ho sabria dir, però jo diria que uns 20 i poc.
1: El ja és aquella temperatura ara, una mica de jaqueteta, no?
3: Sí, la sudadera.
1: Exacte. I, llum, fins a quina hora treballem?
3: Doncs el que és aquí, el que és venta de peix, més o menys entre les 7:30 del matí ja està recollit perquè els nostres clients peixaters puguin anar a muntar les seves parades o es puguin anar a repartir a la resta de llocs com restaurants i tal, i després ens quedem a fer tota la feina administrativa, clar.
1: Que aquesta clar. És una altra, clar, tota la paperassa. No sé si veieu que hi ha aquest relleu generacional, que a vegades, llum, ho parlem aquí al programa, que hi ha certes professions que els hi costa agafar aquest relleu. És el cas també del que us trobeu en aquest cas al Mercat Central de Peix de Mercabarna?
3: Sí, és un sector complicat. És un sector complicat en aquest aspecte, doncs, bueno, com tothom, no? Els horaris, són moltes hores, el negoci, per exemple, del peixater acostuma a ser... petit i després han d'anar al seu lloc. Les empreses majoristes, com nosaltres, venim molt de família, no? El nostre pare també era majorista. Això, al final, sembla que no té la mateixa continuïtat que tenia abans.
1: Nosaltres defensem des d'aquí sempre que hi hagi aquest relleu, no? que és necessari i que es necessita, bàsicament. Llum, a quina hora te'n vas a dormir?
3: Doncs mira, a vegades dormo... A l'hivern és més fàcil anar-se a dormir ben aviat.
1: Clar.

0: per poder com fer unes quantes hores seguides, però clar, tenim també un tema de conciliació familiar. No li pots dir al teu fill de 14 anys anem a les 8 del vespre a dormir.
1: Clar.
0: Sí, perquè sí. A més, moltes vegades té activitats o té coses que acaben inclús més tard, no? Llavors, moltes vegades la solució és o dormir durant el dia mentre la resta de la gent està fent les seves coses, o dormir com per tors.
1: Ui, això és horrorós, per això, uf!
0: Sí, arribes doncs una mica, t'aixeques, fas les teves obligacions de familiars per la tarda, que a més, en el nostre cas, com a majoristes, hem d'estar comprant també el producte per la tarda.
2: Clar.
0: I després tornes a dormir una altra estona, no? Entre el
1: Mare
0: sopar
1: meva.
0: I...
1: Déu-n'hi-do, sí, llum. Sí. Déu-n'hi-do. Doncs escolta'm, t'enviem molta energia des de la ràdio. Gràcies per trucar-nos aquest matí en aquest cas, del Mercat Central del Peix de Mercabarna, deixa'm-ho dir bé, i CEO d'Hortefish. Ho he dit bé?
0: Exacte, perfecte. Doncs i que la gent mengi peix,
1: ara,
0: que és important,
1: ara.
0: Saludable i necessari.
1: Llum, una abraçada, que vagi molt bé aquest dimarts.
0: Vinga, a vosaltres. Adéu.
1: Doncs vinga, congelades, però vives. Lara García, Marta Viana, gràcies també per acompanyar-me un matí més, estimades.
2: Fins demà.
1: Fins demà. I mentrestant, pràcticament arribant a les 6, ho fem amb un dels bons èxits de Muse. És aquesta que us recomano que li foteu canya i que es diu Starlight.

0: recolat fins al 2006 per tornar a destapar Black Holes and Revelations. De fet, és el títol de l'àlbum de Muse amb aquesta cançó que es diu Starlight, una cançó que ens apropa ja pràcticament fins a les 6 del matí. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal?
0: Com va el dimarts?
1: Bueno, encara no ha començat.
0: Home, però aquests primers minuts, aquesta primera horeta, a vegades el despertar marca molt de com serà el dia.
1: Doncs,
0: eh?
1: Llavors pinta fatal el dia, perquè m'ha costat molt avui.
0: Que encara esteu de festa major, Sabadell.
1: Ahir va acabar. La festa major.
0: Entraca final o no?
1: Sí, amb els focs artificials tradicionals de la festa major.
0: Molt bé, i avui un dels protagonistes o un dels noms del dia al matí de Catalunya Ràdio serà el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull.
1: Sí, senyor, a partir de 9:15 parlarem amb ell de l'auge a l'extrema dreta també que hi ha a tota Europa, de l'inici d'aquest curs i també d'aquesta legislatura espanyola que comença també doncs, escalfada.
0: I, evidentment, també pendents de la vaga de docents aquest matí. Serà tot plegat ara mateix, a partir de les 6. Que tinguis bon dimarts, Ricard.
1: Fins ara.
0: Bon dia, matiners. I tornem a partir de les 5. Adéu.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Seró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: En el gos en català fa bumbu. Però que fa en bas. Saun, saun.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de
4: Venga.
6: La societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: parlar d'aquells intèrprets que un bon dia doncs es van repensar millor això d'actuar i van decidir fer un tomb de 180 graus a la seva carrera actoral per dedicar-se a alguna altra professió. És clar que en aquest grup hi trobaríem essencialment nens actors. Miniquiz, algú sap de quina sintonia...
1: Família, jo havia tota de Peppa, me la vaig empassar tota sencera.
2: Mira, jo aquesta no, eh?
0: Home, és que
1: perquè
0: clar...
1: Perquè per és molt petita, tu
0: sí,
1: jo crec.
0: Sí, aquí hi ha un viatge generacional que fa que l'Anna no sàpiga una mica de què estem parlant.
1: Home, però era la sèrie mitiquíssima, vaja, és que...
0: Doncs és el cas del nano, que sortia així, a Médico de Família, en Chechu, interpretat per Laron Guerrero, que després també va actuar, no sé si ho recordes, Laia, la sèrie Anna i los Siete.
2: Ai, esta... això sí, de què feia?
1: A veure, si esta era la vaig veure jo.
0: Feia de nen...
1: Més
0: no
1: gran, sí,
0: feia.
1: De nen més gran. Tenien
2: 7 nens, imagina't.
1: Doncs
0: l'Aaron va deixar el món de la interpretació després de veure que un cop es va fer gran es veu que ja no interessava tant, això sol passar. Clar. I es va dedicar al món de l'hostaleria on ha acabat esdevenint un empresari de força èxit.
1: De fet, la falta de treball al sector ha provocat actors i haver de desenvolupar altres feines, això ha passat a molta gent. També a l'Àlex Casanovas, que va estar treballant uns quants estius de cambrer en un bar de la Costa Brava, tal com ell mateix admetia.
3: No em va costar gens, arriba un moment que quan portes 3 mesos aturat o 4 i les coses s'acaben i no hi ha sortida i hi ha la possibilitat de treballar, doncs t'hi aboques.
1: En aquest mateix sentit també recordem com actors i humoristes precoços com Rubén Ramírez va acabar protagonitzant fins i tot un monòleg, El Niño de la Tele, on explicava el seu cas de passar a ser una jove promesa de televisió a acabar treballant a la construcció.
0: Però referint-nos a actors que canvien la interpretació per d'altres feines per convicció, un dels casos més sonats i antics va ser el de Grace Kelly. L'actriu que havia treballat amb els millors, John Ford, Alfred Hitchcock, Terence Young, i havia convertit la pantalla amb actors com Alec Guinness, Cary Grant, Frank Sinatra o James Stewart, va deixar-ho tot per convertir-se en princesa.
1: Home, en princesa qualsevol, així qualsevol.
0: Home.
1: La versió romàntica diu que va perquè Hollywood per amor. D'altres expliquen que sembla que Grace Kelly sempre es va sentir inferior a la seva germana Peggy, la preferida dels seus pares, i com que ni tan sols Hollywood era suficient per ella, doncs va decidir convertir-se en princesa, perquè això ja era insuperable. No te fallaré, somos
0: compañeros, siempre estaré. Jo sé de quina...
1: A veure, Sergi, què és això?
0: No és física o química,
1: no.
0: Perquè diu compañeros,
1: exacte.
0: Per tant serà compañeros.
1: Exacte! Mireu, segur que et recordeu aquest gir professional, de fet segur que recordeu aquest actor, en David Jané, era aparent, era molt, molt important a Àguila Roja, però també havia sortit aquesta que sentim a Compañeros.
0: Vaig a buscar imatges que ara no tinc al cap.
1: No, home, superprota ja sé màxim d'Àguila Roja. Una sèrie home, que es va emetre del 2009 al 2012 amb moltíssim d'èxit. De fet, en el seu moment va ser la sèrie espanyola més cara, amb un pressupost proper al 1 milió d'euros. Rondava el 30% de share, el veien cada setmana més de 4 milions d'espectadors a Televisió Espanyola i es va arribar a emetre a més de 20 països.
0: Doncs mentre rodava la sèrie ja va estudiar la carrera de filosofia en David Jané, però és que després va formar-se com a sommelier i és la seva feina actual. Què et sembla?
1: Home,
0: quin gir, de guió, absolutament relacionada amb el món del vi. Això... Suposo que tots sabeu que és Jurassic Park.
1: Exacte, és que volem acabar com hem començat amb nens i nenes actors. En aquest cas és Ariana Clalys Richards, la nena gran, la rossa de Jurassic Park.
0: La germana gran del nano petit aquest.
1: Ah, exacte.
0: Sí, sí, sí.
1: De fet, no és l'únic que va fer, també va guanyar diversos premis, com el de Young Artist, per les seves actuacions de petita. No és un cas gens únic entre els infants actors, això de que quan es fan grans, com deies tu, veuen una mica com va aquest món, coneixen la pressió del fet de ser una persona coneguda, mediàtica, etc, i escollen, potser si poden, doncs, si això no els convenç, sobretot altres camins. És el cas d'ella, de l'Ariana Richards, que a més de gran s'ha centrat en la seva artística com a pintora, per tant n'ha donat doncs, sortida a la seva vocació artística, en aquest cas per una altra banda. Vine'm a buscar.

0: Els experts i CAT.
1: La Laia s'ha proposat explicar-nos coses interessants sempre des d'un punt de partida ben concret. Avui, Laia, des de quines xifres tires el fil?
2: Doncs mira, la xifra que, siguis on siguis, el punt més distant d'una fossa comuna a l'estat espanyol, sabeu quants són? 35 quilòmetres.
1: És
2: una dada terrorífica.
1: Poc, això.
2: Sí. A més, podeu comprovar-la a partir d'un mapa de fosses comunes de tot l'estat que hi ha. De fet, deia l'altre dia a Twitter un periodista, en Marc Mundet, i piulava: des del meu poble, Santa Coloma de Farners, hi ha 7 fosses en un radi de 35 quilòmetres. Que bèstia, feu el càlcul. I és que a tot l'estat trobem més d'un miler de fosses de la Guerra Civil Espanyola que no han estat exhumades ni dignificades, i de fet, bona part de les víctimes doncs encara no les han localitzades. Ara que commemorem els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, és doncs un bon moment per fer una ullada a aquest mapa, el mapa amb les prop de 6.000 fosses comunes registrades a l'estat, amb una dada contundent. Això que dèiem, és impossible ser a més de 50 quilòmetres d'un indret on n'hi hagi hagut alguna. El registre de fosses de la mateixa Generalitat, jo, per exemple, hi he mirat al meu poble.
1: I Llinars del Vallès, recordem-ho.
2: Exacte, n'hi ha una a Llinars. Sembla que al costat mateix del cementiri, que això és una cosa que passava habitualment, eh? Si hi havia uns morts, doncs, soldats, etc., doncs almenys els posaven a la fossa comuna com a prop del cementiri. I a dia d'avui hi ha 6 morts en aquesta fossa comuna sense identificar. És a dir, hi ha 6 famílies que no saben on són, perquè sembla que eren soldats en retirada, que no saben on estan enterrats els seus familiars. Sembla mentida que això pugui passar en un país del primer món.
1: Jo desconec, però hi ha alguna mena de mapa que situant...
2: Aquest registre que us dic, si busqueu el registre de les fosses comunes de l'Estat...
1: I t'ensenya el mapa i totes les fosses distribuïdes.
2: Ah, exacte, distribuïdes al mapa. I a la Generalitat, doncs, també n'hi ha un. De fet, l'ONU calcula que hi va haver 114.000 desapareguts i la recerca de fosses continua sent desigual segons la implicació de les administracions. És una cosa que com a societat hem d'anar exigint a les administracions que es vagin, si us plau, obrint les fosses i rescabalant la memòria històrica.
1: Mira, ara mateix tinc aquest mapa que em comentaves, Laia, i realment fa feredat, eh? Sí. Més de 1.000 fosses doncs, repartides per tot el país. Podeu tenir-hi accés, si ho feu, entrant ràpidament, fent un Google i posant mapa de fosses de Catalunya.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Seguim aquí, Els Experts, dedicat de nosaltres, que us hem d'oferir més continguts. Però què està passant ara? Ho pots explicar? Què és això?
2: A veure, ja us el poso jo, el pitu d'alerta aquest, perquè crec que no us està saltant el vostre mòbil. Hi ha algun problema? Diria que la majoria de la gent està fent vida normal. Dia 7 de setembre, no passa res. Ja us llegeixo jo la notificació. Tranquils, Catalunya, que sort en teniu de mi, que vinc caicat a llegir-vos què és el que m'ha saltat el mòbil.
3: Que no t'hi pots, que no vagi a l'era!
1: Avui t'ho fas tot tu, eh? Endavant.
2: S'ha de fer una mica d'espectacle.
1: Doncs mira,
4: que sí, que sí.
2: A veure, m'ha saltat l'S Alert al telèfon.
4: Què ha passat?
2: Posa alerta per perill imminent d'enfonsament dels pilars fonamentals que sostenen els centres educatius de tot el país, és a dir, els seus treballadors. Es demana a tota la població que demà, dia 8 de setembre, no accedeixi a aquests espais si no és per extrema necessitat i que, sobretot, surti al carrer i participi de les accions reivindicatives que s'hagin convocat a la seva zona.
4: Molt bé.
2: No sé, és que al final ho haurem de fer així, perquè s'entengui. Aviam si us sona un pítol mòbil i para tothom
1: no sé
2: i escolta un moment.
4: No em
1: què
4: sembla gens mala idea, t'ho he de dir.
1: Què està passant alguna cosa demà, de cop i volta?
2: Home, no sé, no t'ha sortit en cap moment a tu que demà torna a haver-hi vaga educativa, perquè jo porto 3 setmanes a sentir-ne parlar.
1: Potser sí que he sentit alguna cosa.
4: Home, per favor, si a més em sembla perquè està aconseguint l'efecte desitjat, que és que la gent en parli, no? I si més no les famílies, i que a més la gent es plantegi, potser sí que tenen raó aquesta gent que es queixen tant i que al bon lloc de començar el curs de manera plàcida, que és el que voldrien, comencen revolucionant-ho tot.
1: Demà, com que ens passa això, que arrenca el curs escolar però que hi ha una vegada de docents, nosaltres el que farem serà homenatjar els mestres. Et sembla bé?
2: Em sembla molt bé.
1: Doncs tirarem per aquí.
2: I ja sé que vosaltres sempre remeu al costat bo de la història.
4: Només faltaria.
2: Però bueno, no és la tònica generada en aquesta planta de Catalunya Ràdio, per tant... No sé si us semblaria bé que saltés el pitu. Jo ja sé que és pesat, el pitu aquest, eh?
1: Un altre cop, vol posar? Què passa?
2: Aviam, calma un moment. Jo ja sé que és pesat, que tu a vegades sona i mires per la teva finestra i veus un sol radiant i tu dius, en sèrio, per què?
1: Sí.
2: Jo a vegades he arribat a cridar, ara què? Però el cas és que tu, quan et sona el pitu, si és per un tema meteorològic, tu assumeixes la teva ignorància, tu saps que no ets un expert en el tema, que no tens la capacitat d'avaluar si ve o no un temporal de l'hòstia que et deixarà tirat al mig de la P7 mentre vas a treballar. Tu confies en els professionals.
1: És veritat.
2: I no s'ha tingut a agafar el cotxe, no? Ni que sigui el casament de la seva germana, ni que sigui el primer dia de feina, ni el primer dia d'escola, ni que te'n vagis de colònies, ni res.
1: Sí.
2: Tu et quedes a casa teva, perquè això és el que t'ha dit la teva responsabilitat ciutadana. Doncs no entenc com pot ser que amb l'educació no passi el mateix. Que tenim aquí avisos constants que l'escola fa aigües per tot arreu per part dels professionals que hi treballen i els periodistes, els tertulians, els polítics, algunes famílies, vinga a dir que no n'hi ha per tant i que aviam si els infants no podran gaudir del primer dia de classe en condicions normals, que aquí són els mestres i el personal educatiu per privar-los d'això. Tornem-hi.
1: Un altre cop.
2: Que em sap greu perquè no sé si estic cometent una negligència.
4: No.
2: Hi ha gent que vagi al cotxe pensant, merda,
1: hi
2: ha una inundació.
1: No, li estàs donant importància al tema que estàs comentant i posant-lo fins i tot a la mateixa alçada que tots aquests crits d'alerta quan hi ha una situació meteorològica
4: important. És que és un crit d'alerta, a veure, i a més és social i és un pilar de la societat que és l'educació.
1: I a més té a veure també amb la meteorologia.
2: Ara t'anava a dir, no hi ha una inundació, hi ha 40 graus a les aules. No sé si això són condicions normals per començar.
1: No, no són.
2: És que només això ja ens hauria de fer pensar una mica en l'ofuradat que tenim al cervell tots plegats perquè ens sembli que el més normal del món és fotre els nens en un forn a 40 graus perquè l'economia segueixi funcionant. Bueno, espero que hagi descansat el CM de les aules que cremen, que és un compte d'Instagram que
4: sí, perquè
2: segueixo.
4: Tindrà feina de nou. Ha descansat perquè se li acaba la bona vida.
2: Se li torna a girar feina, seguiu-lo.
1: Un altre cop, hosti, de veritat.
2: Som-hi! Clar que les colònies, les reunions de famílies i les festes culturals tenen valor educatiu, ningú ho posa en dubte, però oi que si sents aquest pitu, això és l'últim que et preocupa? Oi que si pot passar una desgràcia en un dia ordinari d'escola, de feina, ni se't passa pel cap prioritzar-ne un d'extraordinari? És que és un tema molt bàsic de prioritats, jo flipo que s'hagi d'explicar, és que al final ens haurem de posar catastrofistes, que potser fins ara no ho hem estat prou, perquè la gent de l'educació som optimistes de mena, si no, no es dedicarien a això.
4: Ja ho pots ben dir.
2: No els agrada explicar misèries, però potser haurien de començar a treure a passejar les històries de terror, les situacions d'absolut caos i estrès a la que es veuen sotmesos molts treballadors que van al límit de la seva salut mental, que veuen com nens i nenes de les seves aules estan en risc d'exclusió social i no hi poden fer res, que senten que no estan podent oferir-los uns mínims curriculars, que si els donessis el botó d'emergències, estarien tot el dia així.
4: Sí.
1: Hòstia, prou ja de les alertes,
4: eh? Deixa'm dir una cosa, Laura. Jo, fins i tot a nivell de campanya, no descartaria una campanya tipus la que fan, per exemple, la gent de trànsit, que és donar... L'altre dia vaig sentir un anunci de trànsit amb una... Anava a dir l'anècdota, però no es pot dir una anècdota, una situació personal, una persona que va a perdre una persona estimada en un accident de trànsit. Doncs que alguns professors puguin explicar les coses que els passen, perquè quan els ho expliques a la gent, es posen les mans al cap. A mi, un professor amic meu em deia que havia rebut un correu electrònic d'un alumne dient que es volia suïcidar i que ell quines eines tenia per atendre això.
2: I profes que jo tinc al meu entorn proper que han viscut suïcidis d'alumnes.
4: Vull dir, és que com en Tomàs, estem parlant d'això i no tenen cap tipus de formació per poder abordar aquestes situacions. I jo crec que va molt per aquí el que reclamen. És dir, quan diuen diversitat, no estem parlant d'un decret, estem parlant del dia a dia a les aules.
2: No volen a l'anècdota, perquè al final no pots generalitzar a partir d'un cas que tu tens a l'aula, però són casos i casos i casos i casos, i al final la conclusió acaben sent frases que ja ens ressonen buides, perquè portem mesos fent-les servir, però que al final tenen totes aquestes històries darrere i que són que no hi ha hagut acord amb les ràtios ni amb el personal PAE ni amb el 03 i que els sindicats majoritaris al cap i a la fi no es donen per satisfets, i per molt que el govern ens digui que ha proposat inversions, que hi ha hagut millores, que no sé què, no és suficient per ells.
4: Pregunteu als vostres centres si han posat vetlladors o n'han tret els últims anys. És aquesta senzillíssima pregunta. S'han posat vetlladors o se n'han tret?
2: I que les vagues no es desconvoquen quan la gent està cansada de les vagues, es desconvoquen quan s'arriba a un acord i estan jugant a cansar, estan jugant a enfrontar les famílies i la societat civil amb els mestres i forçar-los a aturar les protestes sense haver arribat a cap acord satisfactori per les dues bandes. Us penseu que no estic cansada, jo, de venir aquí a fotre aquests espectacles, de gravar-me a casa meva a la cuina tallant res, perquè no tallo mai res, si heu vist aquells meus vídeos amb uns ganivets molt llargs.
4: Sí que són llargs, quins ganivets gasta aquesta.
1: Jo a vegades penso, es tallarà un dit, perquè està mirant a càmera, tallant, i no, o estàs per tallar coses o estàs per explicar-les.
2: A veure, jo entenc que tu no puguis fer dues coses alhora, però deixa que la gent que tenim aquest talent
4: està fent escola, perquè jo un dia havia de fer un vídeo.
1: Laura, amb un ganivet no, perquè fas patir.
4: Havia de fer un vídeo i m'han posat pallaxíndria.
1: Deixa'm dir que aquí qui em fan patir ara són els oients, que ens estan demanant que no tornem a posar, sisplau.
2: No, no tornem a posar.
1: Que ens està agafant cobriments.
2: Enteneu, no? Enteneu el que volíem fer.
4: Sí.
2: Imagineu-vos, si nosaltres estem cansats, com de farts n'han d'estar ells per portar tants mesos convocant vagues mentre han de fer la seva feina sense parar, com si no en tinguessin d'altra. Així que crec que la nostra responsabilitat, la de la gent que no ens hi dediquem, també és no descansar fins a aconseguir una educació pública i de qualitat, i que ni el xantatge emocional de les famílies, ni la pressió dels mitjans, ni la xuleria política facin rebaixar el llistó de les treballadores, però sobretot també de l'educació dels infants.
1: Sí que és veritat que algun oient, com la Mireia, comenta, diu, i potser no caldria fer la manifestació el primer dia després de 3 mesos de vacances, diu, no podríem fer una mani el dissabte a la tarda i anem tots plegats?
2: Això ja es va fer també una mani en cap de setmana.
4: Sí, vam anar, sí.
2: I suposo que es tornarà a convocar si és necessari, però és que a vegades s'han de prendre mesures.
4: I és normal que al moment de la vaga estiguin manifestant-se, perquè si no el Tom els dirà, mira, fan vaga i no estàs tan manifestant, s'han anat a la platja. No, quan fan vaga se'n van a la manifestació.
2: I que a mi em sap una mica de greu, ja ho sé, que potser no tinc l'experiència com a mare, i em direu vosaltres que teniu canalla, però... crec que no és tan greu que l'escola comenci dimecres en lloc de dimarts, diguem-ne, amb la rutina
4: però
2: habitual.
4: Però és que, a més, també és greu quan hi ha una operació i un metge que està en vaga, doncs l'ajorna, tot és greu, però és que si no, no hi hauria dret a vaga, és que som les de sempre.
2: Exacte.
1: Doncs aquesta és la crítica. No tornarem a posar més les alert avui, d'entrada, a no ser que, no sé, passi alguna cosa molt
2: important. No, és que ja no sabem què més fer.
1: No la tornarem a posar més.

0: Futbol ultima un acord amb una clínica de fertilitat per finançar el procés de congelació d'òvuls a les jugadores de la selecció absoluta que desitgin endarrerir la seva maternitat.
1: Sí, davant d'això, ni la patronal ni els sindicats no tenen constància que cap empresa catalana pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores. I, de fet, la notícia de la selecció espanyola a la federació ha obert un debat que aquí encara no ha arribat al mercat laboral, tot i que, a jutjar pel que passa a altres països, doncs podria ser que no trigués a fer-ho. Però si mirem més enllà de les nostres fronteres, a l'estranger, hi ha, per exemple, multinacionals com Meta o Microsoft, que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Universitat Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertad González, podria acabar arribant aquí abans cap del que ens pensem.
2: Sí, jo crec que sí, en la medida en què els treballadors lo valoren, les empreses lo ofreceran.
1: Sí, Comissions Obreres respecte a la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i en cap cas feminista.
3: La Federació de Futbol precisament té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
1: És que les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació de les condicions laborals, perquè, a veure, parlem-ne, això que estan fent aquestes empreses, siguin les estrangeres o empreses d'aquí que ho puguin aplicar, no és altra cosa que dir, jo et retinc aquí, vull que segueixis treballant per mi 24-7 sense estar per cap altre motiu, per cap altra cosa, i ajorna qualsevol decisió de ser mare fins més endavant, i per tant estàs condicionant la vida privada d'aquesta gent al final.
4: Un tema que no es pot ajornar, perquè clar,
1: exacte,
4: vull dir, al final...
1: Més allà dels òvuls, no té cap sentit ser mare amb unes edats en què ja no pots estar per la criatura, i a més és, no cal dir que contravé les lleis de la natura, però és que a més, clar, en el fons és una mesura absolutament, com diuen els sindicats, capitalista i empresarial, perquè tu estàs retenint... Els pares no s'han d'esperar pas a tenir fills.
4: No, els homes això no ho han de fer.
1: Encara que siguin directius, ells poden tenir fills, i com que poden seguir fent el seu horari fins a les 9 del vespre perquè hi ha algú que els cuidarà les criatures, és una mica, ara ho comentàvem amb la Laura Grau fora d'antena, i això és el conte de la criada, no? És a dir, al final hi ha un moment que deixarem que siguin els altres que tinguin fills per nosaltres, perquè estarem massa ocupats treballant, i les empreses, si abonen i decideixen doncs, que potser per tal d'evitar que tinguis criatures el millor és que et congeli els òvuls jo mateixa, i ja veurem si més endavant trobes el temps per fer.
4: És que vaya tela.
1: En parlarem segur, perquè arribaran més empreses que segur que voldran començar a implantar això.
5: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: fem un repàs a l'agenda de concerts de la setmana perquè estigueu al corrent de tots els bolos d'aquesta segona setmana de setembre. És el moment d'agafar paper i boli, l'agenda concretament, i començar a apuntar tot allò que no us podeu perdre. Aquesta setmana, Catriel i Paco Amoroso actuaran a Barcelona, Anna.
1: Sí, de fet, actuaran dijous, que portaran el seu Free Spirits World Tour al Palau Sant Jordi de Barcelona. El concert començarà a 8:45 del vespre i encara hi ha entrades disponibles. Per cert, que dimecres... Arriba a Barcelona el K-pop amb Card. El grup sud-coreà actuarà a la sala Razzmatazz amb la gira de comiat Nowhere. El concert arrencarà a 8:45 del vespre. Obren portes a les 7. A Razzmatazz, dijous, hi haurà dos concerts més. Per una banda, l'artista d'Azerbaidjan, Johnny, que actuarà a les 7 de la tarda a la sala 1, i de l'altra, Hetsen.

0: Aquesta serà la primera gira europea que faci la banda australiana Hetsen i dijous actuaran a la Sala 3 de Razzmatazz a les 9 de la nit. De fet, el seu concert a Barcelona serà l'únic que facin a l'estat. Si voleu anar, queden entrades a la venda encara. Encara Razzmatazz, de fet, divendres hi actuarà Rigoberta Bandini.
1: I a sota del meu llit jo hi guardo coses que mai les obriré per no fer nosa.
0: I aquest serà l'últim concert previst de la seva gira. Començarà a les 9 de la nit. Les portes de Razzmatazz s'obriran una hora i mitja abans, però per aquesta actuació doncs no queden entrades disponibles. De fet, es van vendre totes ja fa setmanes, eh? I ja que estem parlant de concerts a Barcelona, divendres fixem-nos en els de la Diada.
2: Quina caritja i quin sol imant em passaria mil hores mirant-te mentre pugen els oceans.
0: La Gossa Sorda serà el cap de cartell del concert d'Òmnium Cultural de l'11 de setembre. Serà, com sempre, una actuació gratuïta i oberta a tothom al Passeig Lluís Companys de Barcelona. El concert començarà a 9:45 del vespre i abans i després hi punxaran doncs, la DJ Trapella i també DJ Caso. Per cert, que el dia de la Diada també torna al festival Catalunya Triomfant, que ajuntarà 6 formacions com Vidres de la Sang, Òsser, Udol, Boc, Ciroll i Assot. Això serà a la sala Paral·lel 62. Si ens fixem ara en algunes de les festes majors que hi ha previstes doncs, per aquesta mateixa setmana, comencem fent una mirada a les de Solsona.
3: Ara no em revisa el ventilador. No em revisa el ventilador.
0: Banda Neon són un dels caps de cartell de la 15a Festa Major Jove de Solsona. Els gironins hi actuaran dimarts mateix i dijous serà el torn de l'altre cap de cartell, Doctor Prats. Concert de Banda Neon es farà a la Sala Polivalent de Solsona i el de Doctor Prats a la plaça del Camp. Per cert, parlant de Doctor Prats, us informo que divendres seran a les festes de la Serra de Montblanc. El concert començarà a les 12 de la nit a la plaça de Sant Francesc i el dia abans, dijous, hi actuarà 31 Fam. Marxem ara fins a Bellpuig, a la comarca de l'Urgell.

0: Laia, la Ludwig Band.
1: Mira, Maninília Bellpuig.
0: Sí? Doncs sí. Mira, el grup d'Espolla actuarà a la Festa Major de Bellpuig dijous a les piscines municipals. El concert començarà a les 10 de la nit. Dos dies més tard, Laia, dissabte, serà el torn de Doctor Prats, les que faltaven,
1: bé,
0: i DJ Trapella, tot això a Bellpuig. Mira, en aquest
1: Bellpuig,
0: cas,
1: com les
0: Bellpuig,
1: gasten?
0: Bellpuig, déu-n'hi-do, eh? En aquest cas, els concerts començaran a 1:15 de la matinada. Fixem-nos ara en la Festa Major de Castellar del Vallès.

Ginestar actuarà divendres a 2:15 de la nit a la plaça del Mirador. Els germans Júlia i Pau Serrasolses hi presentaran el seu últim disc, Gira tot igual però diferent. La mateixa nit, l'espai Vila Barraques acollirà Hipnosi, Plan B, Lòxies i Naina. I si pregunteu...

espectacle familiar del Pont i Pissador al carrer de l'Arbreda. Els Catarres també hi actuaran dissabte, però en aquest cas a les 9 del vespre, a la plaça de la Fàbrica Nova. Pastora actuarà a la plaça del Mirador per celebrar els 25 anys de trajectòria, i a Vila Barraques, concert de Sexeni i Maig. I per acabar, diumenge, a Castellà del Vallès, la Ludwig Band actuarà a Vila Barraques, compartint escenari amb Escorzo, la Divan i DJ Yunus. Si marxem fins a Mataró, allí actuarà Ferran Palau. Potser no hi ha...

El concert de l'artista d'Esparreguera actuarà doncs, dijous al Casal de l'Aliança de Mataró a les 9 de la nit dins del cicle Músiques Tranquil·les i dijous també pujarà a l'escenari Fetus.

aquest cas, a Sant Joan de les Abadesses, els de la Bisbal d'Empordà actuaran dijous a les 9 de la nit al Firamúsics, a una hora i mitja d'aquí. A Sant Quirze del Vallès, Borja Penalba i Meritxell Jané portaran la gira d'Un temps d'un país. I per acabar amb els concerts més destacats de dijous, doncs us informo que Kelly Azaia oferirà un concert gratuït a la plaça de l'Església de Santa Margarida i els Monjos. Tornem ara a divendres, marxem al Cuber.

Perquè el dia de la Diada al Cuber s'hi celebrarà els 125 anys del Sona Fest amb els Pets, Miquel del Roig i Fescat Ghost Punk. El festival es farà al pàrquing municipal i encara hi ha entrades a la venda. A Sant Boi de Llobregat aquest cap de setmana s'hi celebrarà una nova edició del festival Altaveu, la 37a. Ai, ai, ai, quin goig que fa. Avui el Comboi actuaran al Festival Sant Boià divendres 11 als Jardins de l'Ateneu, escenari on també hi pujaran Los Sirex, Arnau Ubiols i Leire Struc, entre d'altres. Al cartell de dissabte hi apareixeran noms com el de Cristena, Duatif i Senyor Chinarro. Per cert, que aquest cap de setmana Tarragona celebra els 15 anys de La Terrasseta, el Festival Feminista de Música Independent, Cinema i Arts de Carrer.

Clara Vinyals hi actuarà al Parc de Saavedra per presentar el seu cinquè disc, L'Encant. La seva actuació començarà a les 7 de la tarda. També actuaran Maruja Limón i després Paco Pecado. Abans de tot això, però, el Pony Pissador presentarà el seu espectacle infantil, el Pony Menut, cap a 6:15 de la tarda. I per cert que dissabte hi ha actuació d'Hipnosi, La Rauxa i Les Petúnies, entre d'altres, i diumenge, Ant Andreu. I encara a Tarragona, dissabte, Love of Lesbian.

0: Metastasis.
1: Per una banda, Love of Lesbian actuarà a les 9 de la nit a la Tàrraco Arena i Brighton 64 oferirà el seu últim concert a Tarragona a la Sala Zero. Per cert, que aquest cap de setmana també torna al Talarn Music Experience.

I un dels dies assenyalats és dissabte, que serà quan actuï l'Axe amb Busto. Aquest dia també hi serà, doncs, a Santero i Los Muchachos. Entre tants festivals, concerts i festes majors, acabem l'agenda a Barcelona. Arras Matàs, dissabte s'hi faran tres concerts diferents. Per una banda, Ronnie Wood, guitarrista dels Rolling Stones, actuarà amb la seva banda Imelda May a la sala 1 d'Arras Matàs. El concert arrencarà a les 9 de la nit i obren portes una hora i mitja abans. Si voleu anar, doncs encara queden entrades a la venda, però us haureu de rascar la butxaca perquè valen 150 euros. A la sala 2 hi actuarà la banda de heavy metal Bella Bèstia, que hi presentarà No mires atrás, i a la sala 3, doncs, concert de Tyler's Dogs d'Amour, que celebrarà els seus 40 anys de The State We're In.

0: us hem de parlar d'una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil que torna, en aquest cas, a Lleida.
1: Sí, el local que va quedar buit al juny, recordeu que va tancar l'emblemàtica i superamiga del programa Llibreria Infantil i Juvenil, el Genet Blau, doncs ara reobrirà aquest octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Ens ho explica des de Lleida l'Estela Busoms.
2: Relleu entre dues dones. Merche París el passa a Roser Guasch, integradora social, actriu, contacontes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
3: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba als 12 i sembla que acabe, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
2: La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda que ja inclou presentacions de llibres, lectura de contes i clubs de lectura per als més petits.
1: Recordareu potser que quan vam fa un parell de temporades amb els experts visitar Lleida, vam anar a fer un programa des de Lleida arran d'una final d'una gala de premis en què havíem d'assistir.
0: Que no vam guanyar.
1: Que no vam guanyar, com totes les gales
0: que
1: hem anat.
0: Quan els experts es presenten a una mena de concurs en el que podem optar un premi, no el guanyem.
1: No, però no passa res, ens ho passem molt bé. En aquesta ocasió vam poder visitar Lleida i vam fer una visita experta, és a dir, l'equip del programa sencer va visitar la llibreria El Genet Blau i va ser bonic perquè vam poder veure oients i va ser molt bonic.
0: Què t'agrada més, el nom de Genet Blau o Quatre Contes?
1: Els dos noms m'agraden molt, la veritat.
0: Doncs d'una llibreria que obre a un local musical que tanca. Aquest dissabte va ser l'última nit de l'icònic Bar Ia de l'Avinguda Ramon Folc de Girona. Era dels pocs locals musicals on encara feien concerts en directe de la ciutat i es va fer popular per donar suport a bandes emergents. Des dels actors mostren preocupats i demanen més ajuda per a aquests espais. Des de Girona ens ho explica tot plegat en Gerard Vilà.
4: L'última nit del Ia va omplir el bar amb clients de tota la vida que ja s'han convertit en amics de la Lucía i en Quim, els propietaris, però també hi van passar grups que han tocat en algun moment dels darrers 12 anys. Un d'ells, els gironins Carmen 113, en Jordi i l'Alfred en són dos dels membres i lamentaven el tancament del bar.
5: Bé, és una pena perquè en realitat és l'única que queda. L'única sala de Girona que queda que ha programat d'una forma constant i amb bon gust.
6: I bueno, sense aquestes sales la ciutat mor musicalment també, no? I és de les poques que queden que, bueno, que portaven grups més emergents.
4: En Quim de Quintana i la Lucía Rocha, copropietaris del Lier, reconeixien que estaven tristos i contents alhora.
7: Però molt contents de tot el que hem fet, del que volíem fer i també voler acabar-ho de la millor manera possible.
8: Hem pogut donar l'oportunitat a moltes bandes d'aquí, emergents de la zona, que no tenen oportunitat.
4: Des del sector lamenten la pèrdua d'aquest tipus de locals i demanen més suport perquè són imprescindibles per a bandes emergents.
9: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Pella una bicicleta elèctrica, considera necessari actuar per protegir els vianants. El consistori defensa que és una mesura de seguretat pública, especialment perquè el centre de Como és una zona amb molta presència de turistes. La decisió, però, no ha agradat gens a una part de la ciutadania. Els ciclistes asseguren que alguns dels carrers afectats són prou amples per permetre-hi una circulació segura i recorden que la bicicleta és un mitjà de transport net, econòmic i menys contaminant que el cotxe o la moto. L'oposició acusa l'alcalde d'haver convertit un incident personal en un problema col·lectiu i parla fins i tot d'una mena de venjança. L'alcalde, però, es manté ferm i, de moment, doncs, no té cap intenció de retirar la prohibició, una mesura que se suma al veto als patinets elèctrics que la ciutat ja va aprovar l'any 2022.
1: És que trobo que segurament estan pagant justos per pecadors, perquè tan senzill hauria estat reduir el límit de velocitat i tu multes aquell que vagi per sobre de, no ho sé, 20 km per hora, 15, fins i tot si vols, si és algun carrer molt estret, o segurament també doncs restringir quina és aquesta àrea, si són carrerons molt estrets, com aquells del Gòtic de Barcelona, que són tan estrets, potser sí.
2: És que és una mesura molt expeditiva.
1: Clar, i a més que el missatge és molt dolent, perquè tu dius turistes sí, ciclistes no. I clar, això és fatal, perquè segurament els ciclistes són locals, són veïns moltes vegades, fins i tot en carrers que si són del centre potser no s'hi pot arribar amb vehicle més gran, tipus cotxe o així. Hi ha d'haver una possible convivència.
0: Però escolta'm, si l'hagués vestit un noi amb patins en línia, què? També els hagués prohibit.
2: I si l'hagués vestit una persona caminant. Prohibit anar caminant.
0: Prohibit caminar? És que, cadascú s'ho agafa la seva manera.
1: Total, no pot ser. Jo crec que s'ha passat una mica de frenada i segur que anirà.
2: Mai millor dir, qui es va passar de frenada devia ser el ciclista.
1: No, clar, és que segur, no tinc cap dubte que el ciclista en aquell moment segurament anava massa de pressa i que quan vas per carrers d'aquests estrets has d'afluixar la velocitat, és evident, i més quan hi ha tanta densitat de gent caminant. Però bé, que...
2: Mira, el Como que ara té un equip a la Lliga de Campions, doncs si aneu allà a veure un partit, en bicicleta,
1: ja us diem.
0: Segur que no.

0: i Cat. La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Avui, en aquesta secció, es presenta una cantant neerlandesa nascuda amb el nom de Maria José van der Kolk, tot i que és coneguda pel seu nom artístic, Luna, amb dues os. Per què Luna? Potser perquè un dels seus primers èxits va ser una versió de la cançó de Mecano...

0: Això no és Mecano, eh? Això és la Van der Kolk imitant l'Anna Torroja. Trobo que té un timbre força similar.
1: Sí, la veritat és que costa una mica al principi, distingir-la.
0: Doncs es va convertir en número 1 a Alemanya en plens 2000, amb un àlbum anomenat Lunita, que contenia aquesta altra versió d'un tema del grup Paradisio, que potser sona més. I anem més al teu terreny, Laura, no?
1: A veure, el meu terreny de què? El meu terreny d'estar de festa a les 4 del matí, és
0: sí,
1: aquest el meu terreny.
0: Sí, aquest és el teu terreny.
2: Home, sí.
0: Compartit, compartit.
1: No, compartit
0: per què
1: no,
0: cantava en castellà aquest intèrpret dels Països Baixos? Doncs perquè de jovenet es veu que es va instal·lar a l'illa de Mallorca, on va exercir de ballarina. La cantant, amb tots aquests èxits de tombant de segle, ràpidament es va fer un lloc als àlbums més prestigiosos del moment, o sigui, els recopilatoris del Caribe Mix, amb temes com Baila mi ritmo... Baila.

0: aquesta altra que jo crec que segur que us sona, anomenada Vamos a la playa. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. Bailar, eh?
1: És que sempre la mateixa mateix, tu. Eh?
0: Bailar és plana.
2: De... No surts mai d'aquí, eh?
1: Saps de fiesta.
2: Del Caribe Mix.
0: Home, a veure, si faig una secció que és Worse Than Ever, tu creus que em posaré poques o moltes d'aquí?
2: Moltes, totes.
0: Doncs totes aquestes cançons podrien ser grans Worse Than Ever, però ens quedarem amb aquesta altra cançó de l'any 2002 i que trobem en aquell gran disc Caribe 2002, Corazón Latino. El seu títol ho diu tot, es deia Viva el Amor. Viva el Amor.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: abraçada de sol. Ui, de gol, de gol. Havia entès de soul, una abraçada soulera. Bé, també n'hi ha de futbol, que són, o d'hoquei, en aquest cas, una abraçada de gol, que és el que fan els jugadors quan aconsegueixen un tanto. Són els Strombers, amb aquesta ensopegada, ho heu sentit, eh? Abraçada de gol. Comencem aquesta nova hora. Són les 7 i 3 minuts i comencem llegint el comentari de Líria, aquesta oient que ens envia el nostre grup de WhatsApp. Entreu-hi, és el 638-684-565. Diu la Líria: bon dia, ara sí que comença el curs a debò. I diu: bon 26-27 a tots i totes les docents expertes, que aquí al grup en som unes quantes. Ànim i energia a tope i un cor de color groc. Bon dia també, companys. Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I Sergi Vives.
2: Molt bon dia i molts ànims a tots els que comenceu i a tots els que feu vaga.
0: Sí, sí, ens sumem al que diu la Íria, al que diu el Sergi. Abraçades a tothom i que vagi bé l'engegada de curs, a tots els docents i totes les persones que hi conduïu els vostres infants. Mira, de fet, ens escriuen més docents que s'han alçat, veig aquí al grup de WhatsApp, abans de les 6 del matí, com la Thaís, bibliotecària, o la Magda, profe de Cata, o la Carme, que concreta i diu: gràcies per les paraules que dediqueu al professorat. I diu: jo m'he alçat a 6:15 per anar a la Mani a Lleida. Diu: l'únic bo d'aquesta supermatinada és que us he escoltat començar el programa a les 6, que no formava part de la seva experiència. Doncs ja sabeu, que a les 6 també ens hi posem i podeu estar cada dia super d'hora. A veure, a les 7:04 ens interessem també pel temps que farà avui. Us ho explica la Gemma Puig.
3: Aquest dimarts comença el dia amb pocs canvis. Les temperatures, si fa no fa com aquests darrers dies, potser han baixat una miqueta, però igualment tenim mínimes tropicals a la costa, algun valor rondant els 24 o 25 graus a la costa central, algun núvol baix resseguint la façana litoral i sol a la resta. El vent de Garbí farà disparar la temperatura aquest dimarts cap a les comarques gironines, amb avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, 38-39 graus fins i tot, però també s'arribarà als 37-38 graus cap a Ponent, aquest darrer dia amb calor intensa, i sí que començarem a tenir algun ruixat de forma puntual a la tarda vespre, i de cara al vespre localment poden ser més intensos cap al Prepirineu, però la banda més activa d'aquest canvi de temps arribarà dimecres, ja a mig matí i sobretot entre el migdia i la tarda, ruixats, tempestes localment intenses, comarques interiors, Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, però també arribant entre el Camp de Tarragona i el Baix Llobregat, per tant en aquest sector també poden ruixats intensos acompanyats de cops de vent o de calamar-se, avisos d'intensitat més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, vent de nord i un descens marcat de la temperatura. Encara els valors més alts tocant els 38 o 39 graus, i dimecres costarà que els valors més alts arribin als 30 graus.
2: Per favor, que arribi ja dimecres. Sí, winter, winter.
0: Sí, sí, i arriba el fredet, no patiu. Ara són les 7:05 i sí, el tema del dia d'avui comença al col·le. Avui, que mira, no havia dit la data, és 8 de setembre, i sí, avui és dimarts, el dia en què l'alumnat torna a les aules. La pregunta és quants mestres hi haurà, perquè tenim anunciada vaga per avui. Així que si aneu, compteu, o si sou guàrdia urbana, o d'aquells policies amb ulleres de sol i vestits casual, que hi ha per allà, compteu també els mestres que hi ha. També és la pregunta del dia, avui tema mestres. Expliqueu-nos quin és el que més us ha marcat de la vostra història vital. Comencem llegint respostes a la pregunta del dia d'avui. Com, de fet, vull començar fent digressions, ja. Vull començar per la gent que se sent superior per haver anat a una escola rural, com la Magda, o també l'Anna Faco, que diu que haver anat a una escola rural és un privilegi i un luxe.
1: Jo hi estic d'acord, eh?
0: Sí, no ho estic discutint, però és que, a més, és que es veu que qui no hi ha anat no ho pot saber. Jo trobo que això val per tot, és especialment per de l'escola rural.
1: Serveix per aquestes experiències que no són habituals, no?
0: Sí, bueno, però aquí van, però ets un nen petit. Si no vas anar a una escola urbana a aquella edat, tampoc saps com és.
1: També tens raó, mira. Però sí que és veritat que estan més representades en l'imaginari popular les normals, les convencionals.
4: Sí, sí, sí.
1: Les sèries, les pel·lícules no surten les rurals.
4: La rural sí que agrupa diversos grups de diverses edats, no?
1: Clar, estan tots barrejats.
0: Mira si estan representades, Laia, com bé dius, a l'imaginari audiovisual, que jo el meu primer dia d'insti pensava que, tindria una taquilla, i dos, que lligaria.
2: Jo també.
0: Sí, durant tot l'ESO i tot el batxillerat...
2: Ni una cosa ni l'altra.
1: Deixa'm que doni una informació de servei. Es diu armariet i no taquilla. Ho dic perquè tots aquells que comenceu avui és una bona oportunitat per començar-ho a dir bé.
2: No,
1: només es pot dir armariet. D'acord? Tothom que comença avui l'institut, teniu un armariet.
0: I si vaig a comprar entrades?
1: Aleshores sí que pots anar a la guixeta.
4: És possible que si diuen armariet molts cops avui també s'enduguin una bona cleca?
1: Per què?
4: Ah, no ho sé, no ho sé.
0: I si dius tres vegades armariet, armariet, armariet...
4: Se t'apareix algú?
0: Un bully?
1: No, tampoc. Quin no. problema hi ha amb dir les coses ben dites?
0: Bé, a veure, xats sobre el tema. El Toni, avui recordeu, a Profes Mítics, que per cert hi ha oients que s'estan retrobant al grup de xat dient jo anava aquest insti, també vaig tenir tal persona.
1: Ah, sí, que bonic.
0: Sí, pots saber l'edat que tens, si també de dues maneres. Si dius cou, és que ets molt gran, i si dius noms de profes que estan morts, també. Bé, el Toni,
1: en Francesc Olivares, oient nostre, va anar al mateix institut que jo, ens podria passar això de dir, tal professor, recordes?
0: Hi ha un tal Adrià, que...
1: Ah, és veritat, que va anar al mateix que tu.
0: Al mateix col·le, i un Jordi que va anar al meu institut. Tu, Sergi, qui tens aquí?
4: En Joaquim va anar al mateix col·le.
0: Veus?
4: Sí.
0: Bé, deixem comentaris ja? O...
1: Sí, va.
0: En Toni diu, a l'institut teníem un profe d'història que tenia fama d'agradar-li el veure quan vaig acabar el batxillerat, el Toni mateix, aquest oient, va portar una xiveca a l'insti. Trobo que ara deu ser molt gran, però no trobo que això es pugui fer ara
1: no,
0: mateix.
1: No. Fa rato que no.
0: I pel passadís el vaig convidar a un glob i es va fotre mitja ampolla. Mal. A la uni teníem un profe de dibuix que ens deixava fumar. Sí, això sí que és molt atàvic, eh?
4: Hosti, noi.
0: Perquè ell no es podia estar una hora sense fumar. Es diu que gràcies a ell va ser que van canviar la llei dels espais públics.
4: Passa pel calequenyo.
0: En Ferran diu, jo a la uni tenia un profe que es deia Calderón. Clar, de ser profe de caste, tio, amb aquest nom. Però la gent li deia Botellón. Teníem la seva classe els divendres a primera hora i arribava ella amb més ressaca que els alumnes.
4: Però bueno, però a veure...
1: Però quin professorat heu tingut?
4: Sí, què està passant?
0: Sembla que els oients s'han conxorxat, perquè en Jordi diu, vaig tenir un professor d'hoquei, que aquest, que en teoria els d'esport, bueno, tothom hauria de ser sa, no? Però vaja, diu, el profe d'hoquei, els que vespres venia calentet. Es feia dir Ferri, perquè es deia Ferriol, però nosaltres li dèiem Terri, com el conyac que es fotia.
1: Caram,
0: bé, la Mònica, diu, l'Elvira Cervià, òbviament és el profe de cata, amb aquest nom, diu, la tenia primer de BUP a Gironella i mira que ens baixava un punt per falta, era molt exigent, era molt crac, sempre explicava coses interessants. Quan dius per falta, suposo que és d'assistència, no? Ah, no, falta d'escriure. Uau, a l'examen, m'imagino això, no?
4: Clar.
0: Diu, ens llegia textos fascinants. Amb ella vaig descobrir Kafka, la Fundació Miró, el Teatre Lliure de Gràcia, el Fabià Puigcerver, suposo que et refereixes a la sala de teatre, i diu, per una noia del Berguedà a mitjan dels 80, això va ser molt bèstia.
1: Que bonic, això mena... que descobreixen coses dels profes.
0: Una mica d'autoodi interioritzat, no? Què passa al Berguedà? La gent no, és inculta.
1: No, però és lluny dels teatres de Barcelona.
0: Val.
1: És una qüestió de distància.
0: Val, pel circuit de sales.
4: Ja ho saben tot de la Patum, però de Barcelona.
1: Però sí que el meu professor que t'ha estimat, que ja us en parlaré segur avui en algun moment, ens va dur a veure uns espectacles de Lorca, que em sembla que es deien Pim Pam Pum Lorca, que eren recitals de Lorca brutals al mig de Barcelona i ens hi duia els vespres, era superguai.
0: En Nacho deu tenir fills molt lents perquè ens ha escrit, ho miro aquí al WhatsApp del programa, just a les 5:50 del matí, i diu, que sabem que ell no és docent, i diu, bon dia, experts, comencem el dia ja amb la rutina de preparació per la sortida i anar cap al col·le.
4: Necessita... Sí, que vols dir que necessita dues hores per preparar-lo.
1: Potser com que és el primer dia, no tenien la motxilla feta i han de començar.
4: 5:50, això s'ha de fer un parell de dies abans,
1: Ja, no potser viuen lluny.
0: Però pot ser que toqui una comarca molt llunyana, portar els nens.
4: Clar, no, potser que agafi el bus, clar.
1: Sí, però vaja, més de mitja hora no hauries de tenir, no? Fins a l'institut o fins al centre.
0: Bueno. La Laura diu, el profe de mates i física de batxillerat, això que era el més mític, ens motivava, ho explicava molt bé, i en una de les generacions posteriors vaig veure que algú va crear un grup de Facebook, es deia, a mi també m'omple de goig la saviesa d'en Cesc Jordà.
4: Oh, com mola,
1: ostres,
4: molt bé.
1: Ostres, que guai que et facin un grup de Facebook d'homenatge,
0: Ja, també sona molt antic. Motivar-me, em van motivar altres profes, però marcar-me ha estat més el bat perquè havia de triar què estudiar i vaig donar-li moltes voltes i els profes la van orientar. Sentim els àudios del dia, comencem amb un oient habitual, oient cinèfil, el Toni Soto, que si bé l'altre dia parlàvem d'adaptacions, de pel·lis, doncs ara parla de l'adaptació del seu fill, que avui no podrà fer, i en Toni, que tem que ja el seu fill vagi endarrerit cognitivament per la resta de la seva vida. No riguis, Laia, que jo he conegut gent adulta que no només el van bressolar a l'ombra, sinó que a mi m'han fet pensar, a tu, els teus docents, et van fer vaga, un sexeni. Seguim. Sentim els àudios.
5: Sí, avui és el primer dia d'escola.
6: Sí.
5: El primer dia d'escola del meu fill de 3 anys, d'una adaptació d'una hora i mitja on algú ha decidit que es faci vaga. No sé si és la manera més adient de posar els pares al carro de les vagues. I de totes maneres, tot el suport a les vagues dels professors, excepte a la del primer dia de classe.
7: A l'institut no és que tingui un especial record per molts professors, més aviat del contrari, recordo els xugos. El que sí que recordo, professors que m'han motivat i m'han transmès l'amor per la llengua, és a la universitat. Destacaria en Jesús Tusson, que ja es va morir. En Jesús Tusson, el millor dels millors professors del món mundial. No tinc paraules perquè les seves classes estaven pleníssimes de gent. Vinga, bon dia, bon inici de curs a tothom.
8: Bon dia.
6: dir expert d'efectes. El professor que em va marcar va ser en Joan Tardà.
8: El Tribunal Constitucional és un òrgan corrupte de la República i mori el burro.
6: Feia llengua catalana, jo era un estudiant de formació professional de mecànica de l'automoció i va ser una de les persones que em va animar a continuar estudiant, fer COU, anar a la universitat i estudiar la carrera que sempre havia volgut fer, era infermeria. I de tant en tant quedem i parlem d'això i li dono les gràcies per haver-se implicat d'aquesta manera amb mi i amb la seva insistència d'anar a continuar estudiant i moltes gràcies. I realment el professor pot ser una influència positiva. Perdoneu, però algú ho havia de dir.
9: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: La nova vida de l'Ernest Prana. Així ens canta aquest artista del país, ara que són un quart de vuit d'aquest dimarts, dia 8 de setembre, primer dia de col·le. Encara es dona aquest fenomen, Laia, de la plorera, no? Aquells pares que es queden aferrats a les baranes del pati, que no es poden desenganxar
1: de l'edifici.
0: Suposo que les jornades d'adaptació curtes les han pensat pels pares, que ho puguin suportar millor.
2: Oh, i tant. Jo estic aquí i m'estic aguantant el plor sobre.
0: Com va ser el teu primer dia? Vas adaptar bé?
3: No em vaig adaptar gens bé.
0: Vas patir, Laia, tu el teu primer dia?
3: Vas patir moltíssim.
1: Doncs em sembla que el vaig traspassar, perquè em tocava matinar directament amb aquest programa i em vaig haver de saltar l'adaptació dels meus fills, però mira, millor, perquè ho hagués patit una mica.
0: Per culpa de la feina,
1: eh? Sí. Sempre. Poca conciliació.
0: Avui, com us diem, primer dia de col·le, marcat per la vaga convocada pels docents. Ens podreu dir com està vivint aquesta jornada de mobilitzacions d'avui, perquè sé que molts de vosaltres treballeu en l'àmbit educatiu i també molts de vosaltres teniu infants al vostre voltant. Així que llegirem els vostres comentaris. També recordeu, avui la pregunta del dia, profes mítics. El que ens pertoca ara és més música en format combat. Batalla de cançons. Oients, vosaltres també heu de decidir qui serà el guanyador entre els dos púgils. Cançons que ens parlen de mestres, professors, alumnes o relacionades amb l'escola en general. Avui els combatents són en Sergi i la Laia. Bon dia, sou a punt?
2: Bon dia, puntíssim.
0: Sí, com sempre, vull un combat net, sense cops baixos, entenent cops baixos, com a punxar la mestra de tesor.
1: Home, protesto.
0: No, sempre es punxa aquesta cançó i has d'estar molt atent quasi perquè no es punxi. Busquem-ne una altra. Laia, mira, ja que has parlat, arrenques tu.
1: A veure, doncs si no em deixes punxar la mestra de zoo, doncs mira, em posaré una altra de valenciana, fantàstica també, Escola de Ribera.

0: Mira, escriu ara mateix una oient que encara no s'havia estrenat aquesta temporada i, a més, forma part del meu cos preferit de mestres, que és les profes de plàstica. Ens diu la Carolina, a tope amb la vaga, en el meu cas, jo no podré, que li toca fer benvinguda als de primer de batxillerat. Aquest també se'ls ha de donar la benvinguda, entenc.
1: Tots els primer d'alguna cosa han de ser benvinguts.
0: Vale. Carolina, que tinguis bona jornada, Laia.
1: Doncs mireu, us he punxat aquesta versió d'Escola de Ribera, en aquest cas de l'Andreu Valor. Sabeu que l'original és de l'Ovidi Molló, la va publicar l'any 77. És una crítica ferotge a l'escola franquista, fosca, resclosida, reaccionària, que ho feia tot menys educar i que diversos artistes han versionat com una manera de denunciar aquesta escola franquista.
2: Jo arrenco amb les Macedònia.

0: aquest tema, que aquest grup rotatiu de noies va fer l'any 2014, que anava dedicat a l'aleshores ministre d'Educació del govern del PP, no sé si el recordeu, José Ignacio Wert, que pretenia, això va dir ell mateix, espanyolitzar els alumnes catalans. Les Macedònia van acompanyar la cançó Senyor Wert, aquesta que sentim, d'un videoclip molt combatiu en el que es veia els alumnes fent una barricada a l'escola. No sé si era el més adequat, però bé, en fi.
1: Mira, ara jo no et parlaré de l'Ignacio Wert ni del PP, però sí d'una altra escola que també volia espanyolitzar l'alumnat, que a més, déu-n'hi-do amb l'èxit amb què ho va aconseguir. Al capdavall, qualsevol excusa és bona per punxar el tio Canya.

0: Dom dret, eh?
1: Estic dret per no asseure.
2: Perdoneu, eh, oient.
0: Per porà que el senyor mestre...
1: Bueno, podem avançar?
0: Va, és que us explico. No cal l'explicació.
3: No cal explicar aquesta cançó que ve.
0: Aquest himne insuperable ens parla de la nissaga del tio Canya. Té una estrofa sencera dedicada a l'escola franquista que sembrava la por entre tots els infants perquè no quedés a ningú cap ganes de tornar a parlar català mai més. Llàstima que va passar tot el contrari, si més no en les següents generacions, tal com canta la cançó del tio Canya.
1: Jo ara t'ataco, Laia, amb un temacle d'una pel·liculassa que es diu School of Rock.

0: Dràcula, que reivindica l'ensenyament de la música a l'escola, i on hi veiem el meravellós Jack Black fent-se passar per un profe d'això, de música, i creant una banda de rock amb els alumnes de la classe d'un col·legi d'alta volada. Tot el film és un gran homenatge al rock i aquesta cançó és el colofó final. Va, milloreu això, Laia.
1: A veure, què vols, una pel·lícula? Va. La vols nord-americana? La vols mainstream? Sí. Doncs té mainstream.

0: Per si queda algun despistat, això és We Are All In This Together i això és High School Musical de Disney Channel. A veure, no seria el Club dels Poetes Morts, però és Hollywood, que vols fer-hi. Llàstima que, a més, no està doblada al català.
1: Clar, no, ara no es parla tant del col·le, de l'escola primària, com de la secundària, l'institut.
0: Sí,
1: doncs
0: sí,
1: mira,
0: sí.
1: A l'institut està ambientat aquesta altra cançó. No em digueu que no té a veure amb l'escola, aquesta cançó. El videoclip està gravat íntegrament en un institut i la Britney Spears, sí, va vestida amb el clàssic uniforme escolar i la lletra no parla tant de l'escola, però sí...
0: No parla gens de l'escola.
1: Sí que parla d'un trencament. I no em diguis, Laia, que no has tingut amors i desamors al col·le, a l'insti. Laia,
0: no
1: tu
0: gaires,
1: segur que,
0: els
1: feies anar de corcoll.
0: Mireu, hem parlat del passat, d'escoles podrides, d'escoles llunyanes, i ara un desig, l'escola que volem.

0: L'escola que volem.
1: A mi és la lletra. No em queda clar. Que és l'escola que volem, Laia?
2: Escolta bé la cançó.
1: Val. L'escola que volem. És la que volem. No, no.
2: Clar, perquè ens explica com ha de ser aquesta escola.
1: És la que volem.
2: Perdona, és la cançó que se diu més a aquesta jornada de vaga, que demana més recursos per poder tenir una educació pública, de qualitat i per tothom. I això qui ho diuen? Doncs els xiula amb l'escola que volem.
1: Perdona, l'escola de tothom és la que ens canta el Pont i Vissador.

0: I és que els nostres meravellosos i mai prou admirats ponis l'any passat van fer aquest himne a l'Escola Pública Catalana per fomentar el sentiment de pertinença al sistema educatiu i la defensa activa del dret fonamental a l'educació. Què, Laia?
1: És maca, sempre és molt maca, és la més maca de les que has posat.
0: L'escola pública inclusiva no has posat el poni pisador.
1: Perquè el poses tu.
0: T'he hagut de posar jo. T'he hagut de posar jo aquesta cançó.
1: A tu també t'agrada, això. És un tema que ens uneix.
0: Valoreu aquest fet, eh? La Laia s'oblida de l'escola pública de qualitat.
1: No me n'he oblidat. He posat l'escola que volem, que és un desig de millora per tots, perquè avui dia és reivindicatiu.
0: No m'ha quedat clara quina era l'escola que volem. No ho deia prou a la lletra.
1: Escolta-ho.
2: Sí, escolteu-la. Mira, Laia, en Roger, l'oient, diu clarament la Laia ha de guanyar per haver començat amb l'escola de Rivera.
1: Gràcies.
2: Emoji de guant de boxa.
1: Gràcies.
2: I haver-ho rematat amb el tio Canya.
0: Però jo he posat Britney Spears.
2: Més emojis de guant de boxa. Bon dia, ens diu el Roger, i molta força al professorat vaguista. Emojis de fer cor amb la mà, emoji de puny. Bé, doncs per ara la Laia guanya per 5 clics. Us deixem un temps perquè decidiu...
0: Quina pana m'està fent avui.
2: Perquè decidiu qui guanya aquest combat musical. Sentim la Dua Lipa per oxigenar una mica i d'acabar-vos de despertar aquest matí de dimarts. End of an era. I ara diem qui ha guanyat.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Mum, I wanted to buy you a present. Now, I want you to be safe.
2: No, you got me a robot.
3: Search how to stop feeling sad about a dead husband. Music might improve your mood.
4: Les 7 i 26, parlem de sèries. Bé, abans hem de fer el resultat, el palmarès. Laia, has guanyat...
5: No cal, és igual.
4: Has guanyat per... el Sergi ha escurçat distàncies, has guanyat per 4 clics de diferència al combat
6: moltes
4: musical.
6: Gràcies, gràcies.
4: Bé, tenim la programació del Serializados, és època de confirmació de coses de festis, la 13a edició del Festival de Sèries de Barcelona s'atansa i han anunciat la sèrie de Movistar Matar a un oso, dels germans Jorge i Alberto Sánchez, i Celeste, creada per Diego San José, i que protagonitza Carmen Machi. Recordeu que teníem ja sèries confirmades, sèries catalanes, es preestrenaran als Serializados. In Vitro és la nova comèdia de Marc Crauet, una comèdia sobre el drama de la infertilitat, pinta interessant,
6: sí.
4: I també la sèrie Segunda Temporada, tot i que es diu així, és una primera, dels creadors de la Berta Prieto i del Miguel Ángel Blanca, els creadors d'Autodefensa. També la que sentíem fa un moment, aquesta veu robòtica que sentíeu fa uns segons, és Android, és una noia... Bueno, Android, on la Diane Morgan interpreta un model obsolet d'androide dissenyat per assistir gent gran, una sèrie de la BBC que ha tingut molt èxit al Regne Unit. I també us trio dues sèries que arriben d'Alemanya. A Better Place, un thriller que barreja ciència-ficció i tema social a partir d'un experiment sobre l'abolició del sistema penitenciari. Un tema que se'n parla de fa dècades a nivell polític, aquí portat amb una sèrie. També la provocadora sèrie Naked, despullada. Oh, ai, perdoneu, és el masclisme interioritzat. Naked és genèric en anglès. Naked. Un drama eròtic i psicològic sobre l'addicció al sexe. Vindran els creadors. Recordeu que vindrà també el gran convidat serà el creador de Sherlock i del Doctor Who, el showrunner de Steven Moffat.
5: És molt fan, no?, de Doctor Who.
4: Sí, sí, sí,
5: no?
4: I molta gent fan també de...
5: En Sergi Ruiz també ho és.
4: Sí, sí, el veureu en persona. També vindrà el Rodrigo Sorogoyen, que forma part del jurat de la secció oficial, i una altra estrena, Belzebubs, del 3CAT, una sèrie d'animació per adults que ens feia falta al nostre país. Doncs el fenomen als Aribau seran, i al CCCB, la seu dels Serializados, que se celebrarà del 19 al 28 d'octubre. I acabem aquest bloc serièfil parlant de Star Trek, perquè arriba enguany al 60è aniversari i jo estic a tope amb una de les últimes sèries, si no la més nova, Strange New Worlds, divertidíssima. Si voleu veure una més seriosa de l'anterior, Star Trek Discovery...
5: Saps que no he vist ni un sol capítol de Star Trek?
4: Doncs pots començar les pel·lis que va fer el J.J. Abrams, que era un reboot, és una trilogia divertidíssima, les tens a la carta. Aquestes dues últimes, Strange New Worlds i Discovery, són superguais. Jo el que he fet és, per tirar-me del rotllo, com que tot el que he vist jo és els 2000 i pocs fins ara, és mirar-te les pel·lis dels anys 80 i 90, que surt el Patrick Stewart fent de Capità Picard, surt el Khan com a gran dolent, surt l'Spock amb el Leonard Nimoy, o sigui, i així entres una mica directe, ¿vale? Perquè som, com diu el Sari, són milers i milers de capítols.
5: Ah, jo he entrat a través de Big Bang Theory, imagina't.
4: Ah, bueno, sí, són bones portes per entrar-hi. Bé, ens amplia la info la Clàudia Roses.
7: La sèrie creada per Gene Roddenberry va estrenar-se el 1966. 60 anys després, Sky Showtime ha posat en marxa un tercer canal per commemorar-ho. Es diu Star Trek Movies i emet les 24 hores 13 pel·lícules de la franquícia. Des de Star Trek la pel·lícula, estrenada el 1979, fins a Star Trek Més Enllà, del 2016. El canal se suma a dos espais que la plataforma ja tenia per a les sèries i el canal de ciència-ficció supernatural. Encara hi haurà més novetats. El 18 de novembre arribaran a la plataforma les dues primeres temporades de Star Trek Short Treks, amb capítols inèdits protagonitzats pel capità Saru, interpretat per Doc Jones, o l'oficial Sylvia Tilly i Mary Wiseman. 60 anys després d'aquell primer viatge, la tripulació d'Enterprise continua creixent.
8: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
4: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
9: Sí.
5: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no? Va, a la tres.
4: Hòstia. Fem un fa major, va.
6: Sí, clar.
4: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i...
10: Fa!
4: Veieu com sí que l'hem clavada?
11: Una puta mela!
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Oients, hora d'actualitzar-vos, que passa ja un minutet de 7:45. Bon dia, Anna Closa.
6: Bon dia.
4: Què hem de saber per avui, dimarts 8 de setembre?
6: Doncs comencem amb el gran tema del dia, i és que avui a Catalunya 1.600.000 alumnes tornen a l'escola en un curs que arrenca igual que va acabar l'anterior, amb vaga de mestres. Ahir el president del govern espanyol... El govern català.
5: El nostre, aquest és el nostre.
6: El nostre. Salvador Illa demanava en una entrevista a Catalunya Ràdio un parèntesi en les aturades, però no se n'ha sortit, i el sindicat majoritari USTEC insisteix que les mantenen perquè no volen donar un xec en blanc. Mentrestant, l'oposició i Sucapà, Junts, ha responsabilitzat Illa de la situació actual del bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost, i el PP li exigeix que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Esther Niubó. I això no és tot, perquè Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris, que consideren que va tard i malament en la gestió de la crisi a l'educació. Canviant de qüestió, l'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. A més, sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. L'executiu ho nega i avui desclassificarà els informes policials. Tot plegat mentre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no hi ha proves de la implicació del govern del Marroc en l'entrada massiva.
4: Mira, última hora, Anna, sobre tema manifes. L'Alba, que també és docent, com molts oients, diu: bon dia, ja hi ha 6 letxeres, és a dir, 6 furgonetes de Brimo, més diversos cotxes de policia a l'entrada de Rubí. Espero que sigui per protegir els docents.
5: Sí.
4: Bé, doncs, Alba, i aquestes d'allà, envia'ns fotitos, videitos, i a veure com va la jornada de mobilitzacions. En Roger, que també està avui amb peu de guerra amb els seus emojis de puny, i fent vaga com a profe de Cata, que és, i diu: molta força a tot el professorat vaguista.
6: Doncs sí, molta força. Avui el jutge Peinado ha citat Begoña Gómez per comunicar-li que l'envia a judici a ella i a la seva assessora. En l'escrit no especifica si han d'anar presencialment. L'advocat de Gómez ha demanat un ajornament, mentre que la defensa de l'assessora, Cristina Álvarez, ha informat que no hi podrà anar perquè es troba de vacances i no torna a Espanya fins al 28 de setembre, que és precisament el jutge Peinado, doncs, es jubila un dia abans. A Begoña Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació. Avui, per cert, declara davant del jutge que investiga el cas Zapatero, l'exconseller delegat de l'aerolínia Plus Ultra. Ahir va ser el torn de l'expresident, que va assegurar que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar en el procés. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet Zapatero per facilitar l'operació. I acabo explicant-vos que la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal o la compra de pisos si no és per residència habitual. Demà es presenta la llei d'habitatge assequible, que crearà a escala europea la figura de zona tensionada, que ja existeix a casa nostra, per determinar en quins punts es podrà intervenir al mercat. Un dels criteris serà, per exemple, que el preu mitjà dels pisos superi en 8 vegades la renda mitjana de la zona. En les últimes hores, per cert, hem sabut que a Catalunya el preu dels pisos porta ja 12 anys seguits pujant, una tendència que els experts no creuen que canviï a curt termini.
4: En Jordi, un oient que està de camí a la feina, havent sentit el comentari de l'altre oient, l'Anna, li demana que a l'alçada de Rubí bloquegin la carretera els docents amb els seus cossos, així tindrà una excusa per arribar tard o no arribar a la feina en una jornada com avui. Veig que no forma part del cos docent, però li faria...
5: A veure, no utilitzeu el xat expert per les vostres maniobres, a veure si ens el tancaran, eh?
4: A veure... Bé, tot el que aquí és... Te recordo que tot el que es digui el xat és responsabilitat de...
5: Això és veritat.
4: Bé, 4:05, el titular d'esports.
6: Avui comença la Champions, el Madrid rep l'Inter a les 9 de la nit amb un Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR.
5: Qui m'estàs dient? S'està queixant Mourinho? No ho hagués dit mai.
6: No, és perquè es torna.
5: No.
6: Aquesta nit el Sabadell ha dormit tercer a la Lliga de segona divisió després de guanyar per 3-2 davant del Còrdoba amb un gol de penal a l'últim minut. La jugadora de waterpolo, Maika García, denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se del seu embaràs. Diu que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li el contracte un any més. I aquest migdia el Barça de bàsquet presenta avui els 11 jugadors que ha fitxat per trencar la sequera de 3 anys sense títols.
4: A Primera Federació, el Nàstic és un dels equips que segueix imbatut en el que portem de temporada.
5: No van forts, tant el Sabadell com el Nàstic.
4: Anem-hi. El temps per avui, Anna.
6: Doncs alerta avui amb el temps, perquè tindrem pluges intenses a partir del vespre i molt especialment demà. aquesta tarda començaran a la Catalunya Central i en la pròxima matinada s'estendran a bona part del país. Protecció Civil ha activat el pla per inundacions i es preveu una baixada de les temperatures.
4: I ara seguim amb la Maig, aquesta cantant que us hem descobert segurament aquí a ICAT, cap al final de la temporada passada, que segueix amb els seus passos, i ara ens canta el seu Vull perquè no puc.

0: Escoltes ICAT.
1: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Les 7 i 40 minuts, l'espai en què tirem del fil d'una xifra. Avui quin número és, Laia?
5: Doncs mira, 4.120. Són les pàgines que tenen entre tots els llibres de Harry Potter en català. Més d'un milió de paraules. No sabem si totes aquestes paraules seran pronunciades a la versió sèrie de la saga, que cada vegada queda menys, perquè s'estreni aquest Nadal a HBO. La notícia que hem conegut aquest cap de setmana és que la sèrie arribarà amb doblatge en català. I fins aquí les bones notícies, perquè els detalls no són tan bonics. El dia de l'estrena mundial només tindrem en català els subtítols, mentre que el doblatge arribarà més endavant, sembla que al llarg de l'any 2017.
4: Jo vaig veure el meme de la senyora celebrant la independència.
5: Exacte,
4: al cap de 4 segons.
5: Sí, és tal qual.
4: Vale, és
5: sempre pido. Sempre amb engrunes, amb una discriminació lingüística.
4: I encara hi haurà gent donant les gràcies a HBO o a qui sigui.
5: Exacte. De fet, no és una sorpresa. HBO Max no es caracteritza per tenir gaire continguts en català. Sí que és veritat que el mes de desembre passat estrenava El cavaller dels set regnes, basada en, les, en la saga aquesta de...
4: Quina?
5: Com es diu?
4: Quina?
5: La de Joc de Trons. Doncs és la primera vegada que feien un contingut de Joc de Trons en català i, per tant, doncs aquí sí que se'ls va donar força mèrit a HBO Max.
4: Però La casa del drac, no, ho dèiem naltros perquè sí, en català, no existeix en català.
5: O és posterior? No ho sé, jo crec que em consta que va ser la primera que es va fer en català. Si més no, HBO Max té poc més d'un centenar de títols en català, només un 3,2% del seu contingut.
6: És poquíssim.
5: Sí, Prime Video pels vols de 700 títols, això és el 9,5% del seu total.
6: I és poc, però és més.
5: Exacte, és poc, però és més. Netflix, un 3,5%, i Disney Plus, el 2,2%.
6: Sí, em sobta moltíssim, això.
5: Engrunes i escorrialles, sí, sí, sí, seria, sí. Es quedaria curt, jo crec.
6: Sí que és veritat que vull creure que Disney Plus té un català molt extens, molt antic. L'antic el deu tenir sense doblar i suposo, vull creure, que tot allò nou sí que ho està doblant.
5: Sí, però també pensa que tot allò que ha passat per les públiques, per TV3, etc., està doblat.
6: És veritat,
5: està disponible.
6: Ho podria recuperar i segurament no fa.
5: Sí, com sigui, tornant a Harry Potter, doncs la sèrie tindrà aquesta versió com a mínim al principi subtitulada i més endavant doblada, gràcies probablement a la tradició de les pel·lícules de la saga que han acostumat el públic català a veure les pel·lícules de Harry Potter en català. Una tradició.
4: Jo havia agafat l'autobús a Tarragona per anar a veure en català. Jo me'n recordo que...
5: Sí, sí, però va ser la primera vegada que s'ha pogut veure pel·lícules de talla internacional doblades en català. Sí? I tant, va ser una gesta que vam a la lluita col·lectiva, a la societat civil. Es va fer una campanya l'any 2001 que reclamava el doblatge en català de Harry Potter. Va ser quan va sortir Harry Potter i la Pedra Filosofal, que es van fer grans mobilitzacions, recollida de signatures, liderada per entitats com Plataforma per la Llengua, es va incloure un boicot virtual a la companyia, i per aquella pel·lícula, la Pedra Filosofal, no es va arribar a temps, perquè estava arribant a sales, però a partir d'aquell moment sí que es van estrenar doncs, ja la resta de pel·lícules de la saga en català. Almenys en algunes sales, com deia en Roger, però va ser una
4: que
5: gesta...
4: Havies d'agafar un autobús. Sí.
5: Exacte, una gesta de la societat civil, perquè si no encara seríem on érem, que és que no se'n podia veure cap en català. Si més no, està previst que la gran producció de Warner duri prop d'una dècada. Espero que cada cop sigui més senzill trobar-ho les coses en català.
4: És el dia de Nadal mateix, oi?
5: Em sembla que sí. Sí, sí, sí, sí. En tot cas, no serà en català aquest dia. Potser ens haurem d'esperar els que la vulguem sentir en català. La sèrie dedicarà una temporada enamorar de cadascun dels llibres i diuen que serà més fidel a les novel·les que no pas les mítiques pel·lícules de fa uns anys.
4: Les 7:43 per Nadal. Ja, no només per Nadal en parlarem, sinó trobo que estarem 7 anys seguit parlant-ne, perquè són 7 llibres, per tant, 7 temporades, per tant, 7 anys. Ja en parlarem,
5: igual,
4: doncs.
5: No, igual al final és un trunyo i al cap de mig any ja no en parla ningú.
4: Vols dir que ho cancel·laran?
5: Jo crec que no, però no sé, tot pot passar.
4: S'han d'estavellar molt perquè...
5: No, els hem de donar el premi abans de veure-ho,
4: No, clar, potser és terrible. Bé, un minutet perquè siguin 7:45. Ara les Ginebres, allí sí que no tenen cap problema ni perden temps parlant d'aquestes coses, a Madrid, i tenen cançons precioses, com aquesta Con Altura, versionant a la Rosalía.

0: altura. Els experts.
1: Vale, passa molt bé.
2: Un minutet passen de 3 quarts a 8 del matí. Heu de participar. Ja heu votat abans. Aquí s'enduia el combat musical i aquí al grup de WhatsApp d'aquí una estona haureu de jugar també al mini-quiz. Haureu, si voleu guanyar regalets. Ara el que heu de clicar és una opció de la cançó de les 10. Entreu al grup i decidiu, voteu per quina us mola més que fem servir per combinar el programa.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
2: Teniu els 4 tracks que us llencen Sergi, inspirat en...
0: La Famèrdida.
3: Un 8 de setembre com avui de l'any 1965 apareix un anunci a Varieté buscant 4 nois esbojarrats entre 17 i 21 anys per protagonitzar un nou programa de televisió que es deia The Monkees.

De la sèrie còmica de televisió va acabant sortint un grup de música amb el mateix nom, tot i que cal dir que només dos dels seus quatre integrants eren músics, Michael Nesmith i Peter Tork. Els altres dos van aprendre a tocar la bateria i la pandereta sobre la marxa. Sigui com sigui, avui us farem escollir entre quatre cançons de grups que es van acabar formant després de la publicació d'anuncis a la premsa reclutant els integrants. La primera és aquesta que se'n diu, l'I'm a Believer dels Monkees, i la segona és dels Pixies.

Els Pixies es van formar després que dos estudiants d'antropologia busquessin un tercer integrant mitjançant un anunci classificat a un diari en el que buscaven concretament un baixista que li agradés tant la música del grup de folk Peter, Paul and Mary com la banda de hardcore punk Husker. L'anunci només el va respondre una persona que, a més, no havia tocat mai cap baix, però se'l van acabar quedant. Dels Pixies us proposem la cançó Here Comes Your Man. Més grups formats per anuncis als diaris.

Aquests que sentim són els Guns N' Roses, que, com el seu nom indica, van ser fruit de la unió de dues bandes, els L.A. Guns i els Hollywood Roses, però també van haver de recórrer els classificats per completar la banda. Va ser Slash, el guitarrista solista del grup, qui va publicar un anunci a The Recycler, un diari gratuït d'anuncis molt popular entre els músics de l'escena underground de Califòrnia. D'ell sentim segurament el seu tema més famós, el Sweet Child of Mine. I acabarem amb els Black Sabbath.

0: D'ell sentim un dels seus temes més coneguts, Paranoid. L'any 1968, un jove Ozzy Osbourne va enganxar un anunci al taulell d'una botiga del seu poble titulat Ozzy Zig Needs Gig, on el cantant deia que tenia equip propi i que li faltava la banda per poder fer un concert. Gràcies a això va trobar els músics amb els que va acabar formant aquest grup, els Black Sabbath. Quatre cançons de bandes formades a través d'anuncis. Quina voteu perquè soni a les 10? The Monkees amb I'm a Believer, els Pixies amb Here Comes Your Man, els Guns N' Roses amb Sweet Child of Mine o els Black Sabbath amb Paranoid.
1: Per ara guanya la votació la cançó dels Pixies i una mica enrere els Guns N' Roses, superant aquestes dues de llarg, la tercera i la quarta. Però la decisió és vostra. Entreu al nostre grup de WhatsApp i cliqueu la que més us moli, la que vulgueu que punxem per acomiadar-nos de vosaltres. I ara la següent que escoltareu forma part de l'univers de les que faltaven aquí, acompanyades de Kilòmetre Zero, adulta funcional. Mira, ja acaba de caure una foto d'una manifa, l'Emma ens ensenya una

0: adulta funcional és el que... en el que molts de vosaltres avui us convertireu, com l'Ona, que diu, sí, avui reentré de col·le i de feina. S'ho ha fet coincidir, una mica estrany, però que comença les dues coses avui.
1: També bueno, igual és que treballa en un centre educatiu.
2: Clar, fa la pinta que la cosa va per aquí.
1: O potser que els seus menors d'edat a càrrec comencen a l'escola i ella comença la feina.
0: És que ho dèiem dues categories, eh? Deia, estrena d'això, estrena d'allò. Bé, a veure, oient, 7 minutets perquè siguin les 8 del matí. Ara hem de parlar més de cinema perquè segueix en marxa la mostra de cine de Venècia. Avui amb novetat grossa, eh? A Penélope Cruz i Javier Bardem, que presenten nova pel·li conjuntament, Búnquer, compartint a la secció oficial, és a dir, he dit compartint? No, no, competint a la secció oficial, és a dir, lluitant per la Lleó d'Or. Ahir dilluns, l'actriu nord-americana Ellen Burstyn va rebre el Lleó Honorífic per la seva carrera, premiada amb un Òscar, i que va arrencar fa més de 5 dècades en el seu paper a L'Exorcista. És l'actriu que feia de mare desconsolada.
2: Pobre.
0: El premi ha coincidit amb l'estrena d'un curtmetratge que recrea més una Marilyn Monroe centenària. Ens ho explica des d'allà, tot plegat, des de Venècia, el nostre company, l'Òscar Callau.
3: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
4: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta els cotxes van començar a tocar clàxon i a cridar-la Marilyn, Marilyn! I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.

0: Xavier.
1: Qui ho diria, que Xavier és el nom de moda del moment, quan ja tots els noms normals havien caigut en desús, en oblit o en la vexació, però gràcies a la Ludwig han ressuscitat. La Ludwig, per cert, que es diuen... a veure, hi ha un Roger, hi ha un...
2: Lluc.
1: Lluc, i d'haver un Oriol i un Arnau, o sigui... Bé, de naming bé, no, Laia?
2: Sí, l'Oriol i l'Arnau te'ls has inventat, però sí.
1: Ara ho mirarem. Bé, el tema és que l'IDESCAT, aquesta gran font de saviesa, ha actualitzat quins són els noms i cognoms més habitual dels ciutadans de Catalunya. És a dir, recordem, Sergi, que no parlem de parts i de faleres que té la gent a l'hora de batejar nounats, que hauran de carregar tota la vida, sinó de persones existents.
3: Exacte.
1: Que ja tenen unes circumstàncies personals i algunes fins i tot ja personalitat. Tothom que estigui viu a Catalunya.
3: Exacte. En aquest sentit, va, Nico, i ràpid. Pel que fa als noms, home, és que me'ls sabreu dir vosaltres, jo crec. Els noms
1: José.
3: Més habituals. José és el segon.
1: Antonio.
3: El Marc. Primer. Marc, no. Marc és dels noms més posats, els
2: nadons. Tu estàs parlant dels més posats o dels que existeixen?
3: Dels més habituals.
2: Dels que, de la gent que hi ha.
1: Sí, vives. Ah, Marc, que existeix.

0: que ja hi eren, que tenen fins i tot personalitat.
1: Ja ho han dit, Antoni és el primer, José el segon i el tercer...
2: Joan.
1: No.
2: Ah, no?
1: Però és molt fàcil.
2: Ah.
1: Patró d'aquest país.
2: Jordi.
1: Jordi és el tercer.
2: Ostres.
1: I els de dona, me'ls sabríeu dir?
2: Montserrat.
1: El segon...
0: Lucía.
2: Maria.
1: Maria el primer.
0: Carmen.
1: I Maria del Carmen el tercer, molt bé. Sí, sí, pel que fa als cognoms, no cal que us digui que és García.
0: Martínez.
1: El més habitual, Martínez, López, Rodríguez, gairebé tots acabats amb jo, amb Z.
2: Això és interessant, si un dia voleu, mirar-ho per comarques.
1: La pregunta,
2: perquè...
1: quants rogers creieu que hi ha a Catalunya? Va, que ho he buscat.
0: Vius, eh?
1: Sí.
0: 3.042.
1: 15.000. Quantes laies? Més o menys que rogers?
2: Més.
1: Moltes més, el doble.
0: 42.000.
1: 26.000. Quants Sergis?
2: Menys que rogers.
1: No, més que rogers.
3: Més vulgar. 30.000.
1: 18.000. Quantes Annes?
2: Moltes.
3: 50.000.
2: Més que laies.
1: Més que laies, 35.000, però és dels més posats, 24a posició. I quantes Maribis, quantes Maria Victòries creieu que hi ha?
2: Poques.
0: 900.
1: 5.600.
2: Déu-n'hi-do.
0: A totes, Maribí, a totes li diuen Maribí o algunes els diu...
2: Jo tinc una que li diuen Vicky. Una que li diu en Vicky jo, a la meva amiga.
0: Mari Vicky, vale, ok.
2: No, Vicky directament.
0: Una actualització que es queda tot una mica com estava, no? També
1: tot queda igual.
0: Sí, oients, digueu-nos si us sentiu identificats i si voleu comentar coses de naming de persones, ens dieu. Anna, per a part teva, abans d'arribar a les 8, ara que ens separen només 2 minutets, que és el més impactant que has llegit avui.
3: Doncs mireu, Lego continua homenatjant personatges coneguts i aquesta vegada ha creat un set de construcció Lego a una icona del món de l'esport. Sabeu de qui es tracta?
2: Leo Messi,
3: exacte. Després d'anunciar la setmana passada que es retirava de la selecció argentina, Lego ha volgut fer un homenatge a l'astre argentí amb un vídeo animat.
0: La broma, Sergi, te l'estàs fent a sobre, ja, la de...
1: Lego Messi.
0: Ja està, pots continuar, Anna, perdona.
1: Sí.
3: Al vídeo hi apareix una minifigureta de Leo Messi, vestit amb l'albiceleste i lluint el braçalet de capità, però quan es disposa a xutar, ho fa amb la dreta, quan el seu peu dominant és l'esquerra.
1: Per favor.
2: Ma, quin error, no?
3: Quin error, Quin error.
2: Que poca mirada de futbol, el senyor Lego.
1: Era el que anava a dir.
3: La perdonaríeu, aquesta errada?
1: No.
2: Home, és una cagada important.
1: N'ha marcat uns quants amb la dreta, però no ni molt menys la quantitat de gols que ha fet amb l'esquerra.
3: A veure, Lego ja ha homenatjat, per exemple, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Olivia Rodrigo, les Spice Girls, els Beatles, Galileo Galilei, Jane Austen, Leonardo da Vinci, Einstein, Newton, Curie i Darwin, entre molts altres. I aquí aconselleu a Lego que faci una altra minifigureta. D'aquí una...
2: Aquí l'hi enjornet.
3: Quilian Jornet, m'agradaria,
1: Guapo, molt bé.
2: M'agradaria.
1: Pensava per un moment que haguessis dit Pep Guardiola.
2: I també, no, però mira, m'ha vingut Quilian Jornet.
1: El que passa és que un Pep Guardiola...
2: Si ha fet amb Messi, el de futbol ja està cobert. No?
1: Prefereix un Kylian Jornet, que li pots fer com una muntanya de Lego i la vas quedant.
2: El pots fer encordat.
0: A mi m'agraden molt els noms redundants, ja que has dit Galileo Galilei.
1: Galilego.
0: No, bueno, també. Però també Nicky Nicole em sembla molt redundant, també, o Joan Lluís Lluís. Els noms aquests que no acaben d'arrencar, no? Com aquest.
1: Està ben tirat. No sé, qui més faria un... El papa? El papa deu tenir un Lego?
2: Home, no és el tipus de públic, no, diguéssim.
1: Jo crec que a tothom que té un caganer deu tenir un Lego.
3: Ah, també pot ser això.
2: La Shakira, potser.
1: La Shakira Lego. També la veig.
2: Molt, o sigui, o Beyoncé, que s'han de moure molt.
0: Sí. Tenim proves infantil dient noms de nens nous. Ara us els dic.
4: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escoltes i Cat, els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: detalls. Amb ells comencem aquesta nova hora, les 8 i 2 minutets. Ja ha entrat per la porta la Laura Grau, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Aquí amb la Laia, Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I en Sergi Vives.
2: Bon dimarts.
0: I els oients com la Gemma, us havia promès noms nous, eh? Que ens va molt bé, Sergi, que avui et facis ressò d'aquest estudi que ens comentaves en acabar l'hora anterior, aquesta actualització de l'IDESCAT de noms freqüents.
2: Clar, és la que actualitzen. Aquesta és la que s'actualitza menys, perquè, clar, ha de morir molta gent i han de passar moltes generacions per que els noms habituals canviïn.
0: En canvi, si ens fixem en noms nous, avui que comença el col·le, és ideal que oientes com la Gemma ens expliquin com es diuen els nous alumnes.
2: Ui,
0: això,
2: ui, ui.
0: El que fa la Gemma...
2: La gent està molt creativa.
0: Ho heu de fer la resta, eh? La Gemma diu, bon dia, avui començo, faig EI3, això és Educació Infantil 3.
1: Ah, exacte.
0: És el nivell més baix,
1: I3,
0: no?
1: Sí, sí, és el més baix, exacte.
0: Doncs diu...
1: Que ara és EI3, eh? A mi m'ha costat una mica de temps.
2: Sí, ja no és...
1: Sí, ja fa molts anys que és però encara em costa.
0: Quan digui els noms heu de dir UE, vale?
1: Val.
0: Entre els nous alumnes que li han endossat els pares enfadats aquest matí, la Gemma diu, té una Mel.
2: UE.
0: Nel.
2: UE.
0: Lia.
2: UE.
0: Leia.
2: UE.
0: Bueno, aquests són fans de Star Wars. Mia.
2: UE.
0: I Nia.
2: UE.
1: Que tota hòstia, la tens molt complicat,
2: clar,
1: Gemma.
2: La gent per cridar els nens vol el mínim esforç.
1: Aleshores,
2: són nens de 3 lletres, 4 lletres.
1: Vaig fer un cop una petita crítica a aquestes noves tendències i se'm va tirar tot Cristo a sobre, eh? Us vindran aquí a la porta dels experts a dir-vos que de què aneu, que és una falta de respecte pels noms dels seus fills.
3: Sí, doncs jo també crec que hi ha noms millorables, manifestament millorables.
2: Jo
3: i
2: el que
3: aquests...
2: dic és que, sisplau, vull dir, visca els noms llargs. Què passa?
1: No, i que més a més visca els noms llargs.
2: No poden existir els noms llargs.
1: Visca els noms, que ja estan inventats.
3: Ah,
1: no fa que te l'inventis tu.
3: Pots inventar-te moltes coses a la vida, els noms, no cal.
2: No, jo és que la meva filla vull que es digui d'una manera que no s'ha dit mai.
3: Que especial i única. No cal.
2: Dirà,
1: no, d'una constel·lació egípcia del segle XX.
2: Saps què vull dir?
1: Abans de Crist.
0: La que es diu, a veure, les que es diuen Mia ja és un nom normal, no? És com Maria, la Mia, aquest possessiu.
3: Però tampoc cal, Mia.
0: Vale. En canvi, la Nia, suposo que tota la seva vida, ja a l'adolescència li faran la broma, no? Quan parlin d'herba o de la barreja. Nia, de rom, per posar el tal.
3: No ho sé, però a més són superconfusos, perquè Mia, Nia, Lia, tot això, és clar, és que és un problema, això.
1: Nia, jo tenia entès que era una abreviació d'Estefania.
2: Ah, ja pot ser. I després hi ha Nel i Mel, i Mel a vegades sí, també és unisex, perquè sí. Hi ha Mels nens, Mels
0: sí.
2: Nenes.
0: Sí, sí, sí. Tota la vida...
1: Bueno, però això és igual, com aran.
2: No, em
1: però...
2: refereixo que, clar, entre Nels, Mels, Mels, que poden ser d'una banda i de l'altra, Nies, Lies, Pies...
1: Ah, no, la confusió està rica.
3: Com... Mireu, n'hi ha uns també que una variant molt interessant, que és Naia, Naira... N'hi ha més, eh? Naia, Naira...
2: Naia, Caia, no, hi ha una Caia, no. També.
3: Sí, però que n'hi ha molts amb aquesta N.
2: Maia...
3: N'hi ha més, eh? Però Naia, Naira...
0: Els que es diuen Mel, també a l'adolescència, també els diran mal passa del porro, li faran la broma tota l'estona.
2: Segur que sí.
0: I llavors, ara ha saltat també a l'Alba, diu, m'he quedat sorpresa, aquest curs i tenim 6 Albes, nom que existia, vale, l'Alba...
2: Hosti, noi, a la mateixa classe?
0: Sí, i diu...
3: Caram.
0: Però es repeteixen també els Guims i els Guius, suposo que
3: sí,
0: això ja...
3: Iu, Guiu i... Això més complicat, eh?
0: Vale, i el Nacho diu, no me gustan nada los nombres tan cortos y además parecen possessivos.
2: A la classe de mi germana eren 4 marcs. Ara, 6 Albes a la mateixa classe, ho trobo molt bèstia, sí. No?
3: Mira, és que ara Alba ja és llarg.
0: La Jenny diu, a la meva classe tinc 2 germanes, la Mia i la Lia. Deuen ser bessones i els han portat com si fossin zipizap, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: I la Ilu li agrada el nom Nayara, bueno, que ja existia, no?
3: Això
0: nom,
3: veus, Nayara, Nayara, sí. Naia, Naira, ja us ho dic jo, que el de les Enes, Nora... I Neila, de veritat, n'hi ha molts a Mena.
0: Bé, anem al tema que ens ocupava aquesta hora. Ah, sí, al teatre. Ahir parlàvem de la Gala Catalunya Aixeca.
3: Ai, mira, és que va ser ahir.
0: Aquí al carrer hi ha pares dient adéu als nins.
3: Adéu, és veritat,
0: hi ha
3: primer dia.
0: Aquí, si no sabíeu...
3: Autobús escolar.
1: Bueno, aquests van a la privada, eh? Ja es veu.
3: Sí, home, sí, sí. Ja. Però aquest barri on som nosaltres,
2: també,
3: filla.
2: No, pobres,
1: sí,
2: no.
1: Que s'ho passin bé, però vull dir-te que aquests no tenen barris de vagues ni històries.
3: Aquests pares, ja et dic ara, que pressa no en tenen cap, eh?
2: Mengen l'entrepà, tot
0: l'entrepà. No
3: conec, si ploren.
0: Pels qui no coneguin el Lore Expert, aquí des del setembre del 2012, cada dia s'atura un autobús que efectivament va a la privada, una cosa que es pot deduir fàcilment.
1: Els pares fan una cara de rics.
3: Fan una cara d'anar-se'n esmorzar.
1: Bueno, perdoneu, una falta de respecte,
0: veure,
1: potser això que estem fent ara.
0: Potser
1: però...
0: no jutjarem pel rostre, però sí per l'expressió, perquè no fan expressió de tinc pressa per anar a la feina.
3: Zero,
0: no,
3: és que
0: no
3: zero, fan expressió de... contrària aquesta.
1: Exacte, de no anar cansats mai a la vida.
0: I si algú ens vol qüestionar, que vingui aquí cada dia a les 8 i a l'autobús i ja
3: fa, jutgi... Fa la impressió que el despertador no sap el que és.
0: Bé, parlant de teatre, no?
2: Va, sí.
0: Ahir es celebrà la gala de Catalunya Aixeca el Taló al Teatre del Liceu. i va recórrer un quart de segle d'història de teatre català. El sector ha celebrat les xifres rècord de la temporada. 4 milions d'espectadors a Catalunya i més de 115 milions d'euros de recaptació. A la gala d'ahir hi havia la Marta Vives.
4: Fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya. Aixeca el taló!
3: Sota l'EMA 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical protagonitzada per una professora que vol ser actriu professional. L'espectacle ha recorregut els 25 últims anys al país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant pel procés o les mobilitzacions socials. Joan Pere i Ivan Lavanda, Mariona Escoda han estat alguns dels protagonistes de la nit. Un altre, i ben important, el fundador i president de Focus, Daniel Martínez, que ha rebut el Premi Honorífic.
5: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta, i és la cultura. Visca el teatre. Moltes gràcies.
3: El sector ha celebrat la xifra rècord d'aquesta temporada, que han arribat als 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
6: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: No ens vam conèixer dalt d'un tren.

0: El sexenni que quan salien amb altres artistes el surten temes explosius com aquest titulat Televisió, aquí els lleidatans cantant amb en Miqui Núñez. Ara, Laia, el que hem de fer és parlar de literatura. Oients, recordeu que la temporada passada vam parlar i, de fet, es va generar un debat bastant més ampli del que m'esperava amb vosaltres, oients, docents i oients pares, al voltant del Dark Romance. Molta crítica en aquest tipus de literatura juvenil, però una mica tòxica. Doncs avui us hem de parlar de l'altra cara, el Clean Romance. Per tant, ens referim a una altra edició de...
1: La paraulota.
2: Sí, és que, aviam, ja veure que el tema té matisos. Aviam si entre tots en traiem l'entrellat. Se'n parla encara molt, d'aquesta toxicitat que parlava en Roger, aquesta toxicitat tan recurrent en els textos de la franja de lectors young adults, aquests adolescents i postadolescents, que a més per culpa de les xarxes socials doncs s'han fet força virals, especialment entre els joves. Això que dèiem el Dark Romance. Un Dark Romance que sovint també conté escenes sexuals explícites i que les adolescents devoren amb avidesa. I com que és una mica com quan es consumeix porno abans d'hora, és a dir, assumeixen com a normals coses que no ho són, perquè és aquesta explicitat contaminada per la toxicitat. Doncs no sempre les reaccions són just el que necessitàvem, i no és que vulgui posar aigua al vi, però avui us explicaré, perquè hi ha tot de veus que asseguren que aquest és un dels casos en què sortim una mica del foc per caure a les brases. Potser aquest Clean Romance de què us volia parlar no és allò que necessitàvem exactament.
3: Jo em pensava que el Clean Romance justament era la cara bona, la cara amable, la cara...
2: Doncs mira, ara, és que tot, com us deia, tot té matisos.
0: Quan he dit l'altra cara m'he precipitat.
2: Vol ser-ho, o ens la volen vendre, com això, que no sé què és pitjor. Mireu, el que ha aparegut en moltes lleixes de llibreries és això del Clean Romance o la novel·la romàntica blanca. Què hi trobem sota aquesta etiqueta? Doncs, sobretot, trames romàntiques més blanques, aparentment per un públic una mica més jove, però, sobretot, sense relacions explícites.
4: Si jugues a fer-te una mica de dura, prens certa prudència emocional, respons els missatges cada dos dies com si no portessis planificant...
2: Val, sense relacions explícites, però... no està garantit que desaparegui la toxicitat. És a dir, hi poden seguir havent relacions desiguals, abusos, assetjaments, aquest control innecessari. Què ens queda, doncs? La garantia que no hi ha sexe explícit, però... hola, potser això no és el que demanàvem. A mi em sap una mica de greu que haguem com dimitit de buscar una etiqueta pel Young Romance sa, diguéssim,
3: Aquesta potser... etiqueta te l'acabes d'inventar tu.
2: Sí, aquesta la dic jo, és a dir, relacions saludables.
3: És una barreja d'anglès i català, Young Romance sa.
2: Sí, saludable.
3: Molt bé.
2: Perquè potser una mica malintencionadament s'ha vinculat aquestes relacions passionals, explícites, més carregades, cap a models toxiquíssims. I no té per què ser així, no té per què anar de la mà. Sí que el Clean Romance baixa una mica el to, si hi ha un abús, segurament perquè no és tan intens com el Dark Romance. Segurament la violència explícita desapareix, però no és sobre això el que es posa l'accent i, per tant, no hi ha un filtre clar que protegeixi les nostres joves d'aquests models tan negatius.
5: Wellsy.
6: Garrett Graham doesn't do girlfriends. What's really going on?
2: Això que sentim és el Love Campus, que aquí sí que jo crec que hi ha uns models molt més saludables, perquè també a xarxes hi ha molts booktubers que es queixen que associar aquest nom de net, de Clean Romance, implica que considerem brut allò que conté relacions explícites, que aquí hi ha una pàtina absolutament innecessària. No té per què ser brut allò que és explícit, ni net el que no ho és. Fins i tot en aquesta etiqueta sembla que s'hi estarien refugiant ideologies més conservadores per infiltrar doncs, doctrina a joves lectores al voltant de la castedat, etcètera, que se'ns està com anant una mica, saps, cap a l'altre extrem. No sé si és gaire bona alternativa al subgènere que també se'n parla del cozy romance, que més aviat parla de finals feliços, de tendresa, de poca atenció, però no entenc per què ens costa tant trobar una etiqueta que englobi senzillament això, literatura adreçada a joves amb trames protagonitzades per relacions saludables. Una mica a veure si aviat surt ja un subgènere per young adult, una mica tipus això que sentim, tipus off-campus, que ens dibuixa relacions sanes, equilibrades, emocionalment molt responsables, i més igual a mi si és explícit o és implícit, però sí. que es tractin bé, sisplau.
3: Tu segueixes mostrant off-campus com aquesta alternativa a tots aquests gèneres que no t'agraden, com el Clean Romance o el Dark Romance,
2: Sí, més que res que menys etiquetes i més potser veure el model que hem de seguir, copiar-lo i, collòstia, és que li podem posar una etiqueta perquè també és veritat que les famílies i els docents hem de poder, no hem d'haver de llegir tot per poder saber què estan llegint els nostres adolescents. Si jo tinc el segell que una cosa és saludable, ja li puc donar, però no a mi que sigui clean o que sigui de brut, n'és igual.
0: Acaba d'arribar una prova d'una bibliotecària, la Thaís,
2: sí.
0: Que t'ha dit, diu exacte, I destaca això, el que ens ha explicat la Laia. Jo pensava que era com la solució i sembla que és com una via de sortida dels
2: adolescents. És un pedaç, per mi, mal posat.
0: Mira, ja que som, la mateixa oient ens ha enviat amb un paper, una captura, paper i boli, de tots els noms de la classe del seu nòvio, que és docent. Tenim la classe sencera del nòvio de la Thaís. Es diuen Alagi, Juan José.
2: M'envia molt normal.
0: Grau, que és un medieval, però bé. Sí. Vinta, això podria ser una escombra, qualsevol cosa.
1: A veure, una mica...
0: Però està bé, no? Vale. Anowar, podria
1: que
0: ser...
1: Que no sabem les ètnies d'aquestes persones.
0: Vale. Anowar podria ser un Pokémon o d'una ètnia que desconec. Rita, ok. Isaac. Isaac mola perquè pot ser de totes les religions que vulguis.
2: Cert.
0: Mohamed, una mica també. Emma, Lucía, Hassan, Jacob. Adonai, aquest dia no em sona tant.
3: Sí, al cor de les meves hi ha un...
2: Adonai, Adonai, això, sí. Se sap.
0: Estel, Kiara, això sí que podria ser un detergent, també, però això que sona bé, que sona bé. Ho dic com a cosa bona.
2: Kiara és italià.
1: Sí, es va posar molt de moda.
0: Val.
1: Però no vol dir que sigui italiana, sí.
2: No, això és veritat.
0: Dani, Luna, Pol, Naia, aquest ho deies tu, Laia, però...
2: Sí, amb, és que les Naies, les Naires...
3: Amb una altra Naia.
0: Aquí intercalada, Naia, sí. Aquí intercalada. Luciana, aquest no sé d'on ve, tampoc.
2: També italià.
0: I Iau. Hi ha tradició, modernitat, avantguarda...
2: Ja que estem abonats a les crítiques, només vull dir que si poseu un nom d'un altre lloc, intenteu pronunciar-lo. És a dir, jo, els Jonathans i els Enzos, o sigui, si són Enzos, seran Enzos, no? Seran italians,
1: sí,
2: no?
1: Sí, és veritat que costa una mica.
2: Però així d'Enzos, eh? Com es diu el nen? I diu Enzo. Dius, aviam, t'has ubicat.
0: Però és com la gent que li posa el seu fill Daenerys o Cersei i diuen Cersei o Cersei.
2: Doncs mal fet, si vols posar el nom d'un altre lloc, aprens.
0: Usnavi també està molt bé. O la digada, Laura, oi que ja...
3: Segur.
0: Bueno, hi ha nenes que es diuen Your Lady o coses com aquestes.
1: Bueno, això passava molt a Llatinoamèrica, sí. Perquè pronunciaven els noms amb la seva fonètica i les acabaven escrivint igual.
0: Doncs pots posar-li la digada, com aquesta que sona, a la teva filla. The Edge of Glory. Mi hijo se llama Edge, perquè és muy extremo. Edge.
2: Jo havia vist un Michael escrit amb C-O-L.
3: Michael.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: La llei que s'hauria d'encarregar és una llei de 1857, la llei Moyano.
2: Mira, Laia, als oients els encanta parar d'història, això que hi ets tu en aquest programa, i quan has parlat de la llei Moyano, saps què ha dit aquí el Toni, al xat?
1: No, què he dit?
2: Me l'agarres con la mano. Ja.
3: Vale, gracias.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: covards a mi.
1: Són...
0: És que siguis cada tarda el meu tema preferit. Que ningú ja complirà.
2: Jo era el que abans d'entrar a l'Insti, abans de la casa d'història, s'ho mirava tot plegat, però tampoc palpava res. Estava allà al costat de l'arbust.
3: Ah!
2: Fent referència a l'última estrofa.
0: Bé. Ningú sap quan serà el seu moment d'entrar en escena.
2: Sí.
4: No.
2: Bé, sentim benvolgut dels Manel i obrim nou espai amb la Laura. Avui que parlem de retorns a l'escola, de seguida sentirem més missatges vostres, llegirem els vostres chats avui que ens parleu de profes mítics i de tornada al cole. Doncs avui, Laura, en aquest nou espai, que és cançons que incloguin la paraula tal. Val? Jo li vaig dir a la Laura, encara de vacances, paraules com columna o cenotafi, i ella ha triat la paraula benvinguda o ben tornada. Laura, de recomençaments va avui la cosa.
0: Sí, va de principis, tot i que avui ja sabeu que és un principi una mica extraordinari que s'està veient afectat per aquesta vaga educativa, que per cert, jo quan he sortit de casa ja havien tallat totes les rondes i tota la Gran Via i no sé què més.
5: No, és que a sobre supermatiners, jo també he vist que ja estaven posats de molt bon principi.
0: No, perquè la gent vegi que realment s'hi calcen i van seriosament, oh, que a mi em fa molta gràcia a vegades quan hi ha gent que diu sí, molta manifestació, però després no feu vaga o esteu de vacances o esteu anant a dinar o el que sigui. Ja et dic jo que no és el cas, en el cas del personal educatiu.
3: S'ha aixecat d'hora, crec.
0: Exacte. Però bé, fem aquest petit homenatge al retorn a l'escola i a les tornades en general amb cançons amb la paraula benvingut o benvolgut. Havia d'entrar amb aquesta. O sigui, no hi havia cap altra manera d'entrar en aquesta secció que no fos benvolgut de Manel, que cada cop es consolida més com un himne d'una generació, diria, de Catalunya, dels països catalans, de la nostra música. Em fa molta gràcia que hi hagi altres grups que fins i tot no tenen res a veure amb Manel ni s'hi assemblen, que de cop i volta decideixin al mig dels seus concerts fer-se una versió de benvolgut. Fa poc vaig veure un vídeo, per exemple, des Betlana.
5: Ah, sí?
0: A Vilafranca, que vam fer un concert ara a la Festa Major i vam baixar allà amb el públic i van començar a cantar benvolgut, perquè
3: benvolgut,
0: sí.
3: Ostres.
0: I és una d'aquestes cançons que, tot i no tenir ni tornada, la gent se la sap sencera. De la primera paraula a l'última, tu.
5: És fortíssim, eh? No trobeu que és una cançó que potser al primer moment no se li va donar la rellevància que mereix i que ha sigut amb el temps?
3: Ai,
5: no sé, jo trobo que al principi, o sigui, ara trobo que hi ha més consens que no pas abans, que és potser
3: del
5: top 3 de Manel.
0: Sí, sempre ha estat de les més exitoses, però jo trobo que és veritat que els últims anys la gent se l'ha agafat com una mena d'himne generacional i se li ha donat molt més bombo del que ja tenia.
5: Jo crec que ara estan les tres cançons més conegudes de Manel, seguríssim. El Mar, aquesta...
0: Una prova de que això passa és que nous grups que sorgeixen entre amics i persones que els agrada fer música els versionen constantment.

0: les coses que faig ben
1: polvotjar. A mi m'agrada perquè inclou la paraula absis i a mi m'agrada molt pronunciar absis i absidiola.
2: Qui són aquests, Laura?
3: Aquests són els Sant de Mandra, que a més a més
4: que l'altre dia els van posar World Song Ever de manera, jo crec que totalment injusta.
2: Eren d'Olot, oi, vau dir?
4: Són d'Olot, deuen tenir una ressaca de cavall avui.
2: Sí, clarament.
4: I això, a part de la versió de Dover que l'altre dia vas portar a Sergi, tenen aquesta versió de Manel, que jo crec que és molt celebrada i es posa molt en festes, eh? Els heu de seguir, són molt bons, Sant de Mandra. I després, una cançó que inesperadament ha agafat aquesta paraula al mig de la seva lletra, és Xavi, el tècnic de so, no sé si ho recordeu.
1: A on?
5: Li vaig dir, hola, benvinguts.
3: Ai, és veritat.
2: Sí.
5: Comparsa aquesta, si no és mal dir, benvolguts. Que ets aquí, que hi fas de feina.
4: Té les dues protagonistes d'aquesta secció, benvingut i benvolgut.
3: Doble combo per Xavier el tècnic de so.
4: Xavier el tècnic de so, tothom recorda aquesta cançó per l'altre diàleg, però és veritat que té com aquesta part de benvinguda, no?, de part del grup, el Xavier, quan arriba a fer la seva feina amb la Ludwig Van. I després hem de passar obligatòriament per un himne també generacional que comença amb la paraula benvinguts.
5: Benvinguts al club. Benvinguts.
3: Això a mi em va quedar gran.
4: Sí, anava a dir, jo no sé per què us celebrem tant si no és ni la vostra generació ni la meva.
2: Però jo era monitora, sí.
3: Clar,
4: a mi també m'agafa de monitora.
3: Sí.
4: De monitora i de germana gran, i a vosaltres, clar, les vostres filles ja tampoc, perquè
3: no,
4: ja s'havia acabat
3: la
4: família
3: dels
4: súpers. Doncs, mira, fa poc vaig llegir a X un fil d'una persona que, evidentment, totalment fora de la nostra corda ideològica, que deia, i que em va fer gràcia perquè realment penso que fins i tot podria tenir raó, però que evidentment l'impacte no és el que ell explicava, que la família del Super 3 havia estat com una mena d'estratègia política per part de TV3 en aquell moment per intentar fer els nens d'esquerres, perquè clar, no deixava de ser una família absolutament fora del cànon, tot de replegat, sense pare ni mare.
2: Sortien del món dels dibuixos animats.
4: Clar, exacte, vull dir que evidentment la teoria no tenia cap ni peus, però també l'enemic era un especulador, que era el senyor.
2: És veritat, això sí que és veritat.
4: I no sé, bueno, no sé com s'ho feia anar el típic Josep Maria, que ja podeu comptar què vota, dient que clar, que tot el que passa ara a Catalunya és culpa
3: de
4: que
3: el
4: Super 3 van fer el senyor Pla, que era un especulador i que anàvem tots en contra seu, i que gràcies a això va néixer el sindicat de llogateres.
1: Quan és a la ficció, tothom té clar que són els dolents.
3: Sí.
4: Sí, però en canvi la realitat, no sé per què, la gent ens hi sembla bé. Hem de seguir per un altre grup que també va tirar molt de benvinguts.

0: himne del moment, també. Benvinguts al llarg viatge de Xarango. Jo encara sento benvinguts al llarg viatge, tota la pell de gallina, però de cap a peus. Sí, sí, sí. T'ho juro, com no facin gira de comiat, Xarango, els propers dos anys, els hi dono dos anys de marge.
1: Sí que tu vas arribar aquí dient que Xarango tornava ja.
0: Sí. I fa dos anys ja d'això.
1: Sí, exacte. Se'm està fent llarg, això.
0: Arroba el Gui Miquel. Espavila, hòstia.
2: Espavila, que se't passa l'arròs.
0: Prou de fer campaments i de hippiades. Feu ja la gira de comiat de Xarango.
1: Us necessitem.
0: Un altre grup del moment. És que totes les cançons que tenen benvingut al títol, no sé per què, jo crec que hi va haver una mena d'efecte domino en què uns es van inspirar amb els altres, surten d'aquests primers moments dels anys 2000, també, amb Obrim Pas. Si la Messi i trets a les nits, benvingut
2: al paradís. Com parlaves de pell de gallina, aquests també te la posen, la pell de gallina,
0: eh? Sí. Bueno, tot plegat ens posa nostàlgics, eh?
2: Una mica.
0: I tant, d'aquest estudi, suposo que des de casa també, i ens direu als oients que us està semblant aquest repàs.
1: Sí, xulo,
0: per les cançons de benvinguda. I jo aquí ara ja, per acabar, he d'escombrar cap a casa, perquè jo tinc una cançó meu imaginari des de fa uns quants anys, Ben Igualadina, que també diu la paraula benvingut.

0: aquesta és la versió dels Terratombats, que no és la que posen normalment per Nadal.
1: Ah, no? Així, jo és l'única que conec.
0: La dels Terratombats?
1: Sí.
0: N'hi ha una altra que és com la típica, el típic enregistrament, com, diguem-ne, de cançó infantil. Però, no sé, vaig posar aquesta perquè és així més divertida.
1: Sí.
0: Però és una cançó que bàsicament va dient benvingut Patge a Faruc, perquè és el Patge d'Igualada i ja està.
1: Que és el que va a les cases, oi?
0: Sí, puja per unes escales, sí. Hi ha tota aquesta polèmica del blackface. Bueno, és fantàstic, tenim una mica de tot en aquesta ciutat.
2: Bona selecció, eh? Déu-n'hi-do els que han entrat per aquí, eh? Manel, Alut Beat Band, Charango, Obrint Pas, els Terratombats li han donat aquest punt de rumba. Bona selecció.
0: Ai, també m'he deixat benvingut als Pirineus, perdona, Mariví. He fet un salt.
1: Què és això?
0: Pau Allé.
1: Ai, no li he reconegut la veu. Benvingut als
0: Pirineus. Doncs
2: mira,
0: bé, bé.
2: Com que ens l'hem deixat, el deixarem una estoneta fins arriba les notícies.
0: Molt bé, benvingut als Pirineus, va bé, i benvingut tothom a la
1: nou
0: vida
1: curs,
0: de l'acadèmica.
1: Exacte.

0: experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Un minutet passa de dos quarts, per tant, moment d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Dos quarts i un minut de nou del matí. Avui és dimarts, 8 de setembre. Què cal saber per avui?
2: Doncs que més d'1.600.000 alumnes comencen avui el curs escolar a Catalunya. Un primer dia de classe en escoles i instituts marcat per una vaga de mestres i professors inèdita convocada pel sindicat majoritari USTEC conjuntament amb la CGT, Intersindical, CNT i COS. També s'han convocat una desena de manifestacions arreu del país. A aquesta hora, diverses protestes provoquen problemes de trànsit en diverses vies de la xarxa viària catalana. A aquesta hora hi ha tallades la ronda de dalt en els dos sentits a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i la ronda del litoral a Ciutat Vella, també en els dos sentits. També està tallada la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló en totes dues direccions. Els sindicats lamenten que el govern no hagi aprofitat l'estiu per posar fil a l'agulla per resoldre el conflicte. Canviant de qüestió, el govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional obre una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. Més coses, el jutge Peinado ha citat avui Begoña Gómez per comunicar-li que l'ambient a judici a ella i a la seva assessora. En l'escrit, però, no especifica si han d'anar presencialment. L'advocat de Gómez ha demanat un ajornament, mentre que la defensa de l'assessora ha informat que no hi podrà anar perquè es troba de vacances i no torna a Espanya fins al 28 de setembre, un dia abans que el jutge es jubili. A Begoña Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació. A Alemanya hi ha molta preocupació davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller Friedrich Merz admet que la situació el deixa en estat de xoc. I acabo a casa nostra perquè un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell ha determinat tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, TOC, que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat. La investigació ha seguit l'evolució psiquiàtrica de gairebé 200 persones durant més de 19 anys.
1: Les 8:33, el titular d'esports.
2: Avui comença la Champions de futbol. El Madrid rep l'Inter de Milà a les 9 de la nit amb Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. I el Barça rep demà el Feyenoord i avui, de fet, doncs parla Hansi Flick. El Sabadell se situa tercer a la segona divisió de futbol després de guanyar ahir per 3-2 davant el Còrdoba amb un gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Sabadell, Maika García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
1: I el temps que farà avui?
2: Doncs avui, últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més que ahir al nord-est pel vent del Garbí i els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Cap al vespre, alerta, perquè tindrem pluges intenses a partir del vespre i molt especialment demà, on notarem una baixada de les temperatures. Aquesta tarda començaran a la Catalunya central i en la pròxima matinada s'estendran a bona part del país. I, de fet, Protecció Civil ha activat el pla per inundacions.
1: Seguim al matí amb les al·lèrgiques a Polen i Gavina.mp3 i de seguida, no traiem el mòbil, perquè de seguida jugava el miniquiz amb vosaltres. Això es titula, ja ho sabeu, Balcons Cavalls.

0: Escoltes ICAT.
1: Un estiu que els canviarà la vida.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Omar.
4: És una provocació darrere l'altre.
1: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-me prou.
1: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
7: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
8: Hora de jugar, les 8:39. Els oients ja alerta. La Mireia que diu, em connecto just ara perquè és l'hora del miniquiz. Doncs ho recordes molt bé, perquè és el moment de jugar i de la possibilitat d'endur-se un premi a casa. Per participar ja sabeu com fer-ho.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
8: I Laia, ens has de dir en quina àrea temàtica avui els oients han de demostrar saviesa.
9: Doncs mira, avui que parlem de l'escola, parlarem d'una pel·lícula molt bonica sobre l'educació. Aquesta cançó
8: aquesta
9: sona...
8: On surt, això?
9: Sona al Club dels Poetes Morts, no les pel·lícules que segurament...
8: Sí?
9: Sí, sí, sí, sí.
8: No, no recordo escena de discoteca.
9: No, sí que sona, sí, ja, i de fet sona el tràiler, fins i tot. Doncs mira, si ens fixem en una pel·lícula que posi en valor els referents educatius, crec que aquesta sortiria a la llista del top 3, eh? En aquesta pel·lícula recordem que Robin Williams es posa a la pell d'un professor idealista que enmig d'un institut molt recte, molt estricte, als Estats Units, doncs encomana als seus alumnes els valors de l'humanisme, de la literatura, de l'esperit crític, de formar-se un criteri sobre allò que els envolta, etc. Hi ha una escena clau en aquesta pel·lícula de llàgrima absoluta en què els alumnes mostren la seva fidelitat al professor John Keating, que és el que fa Robin Williams. I els alumnes el que fan és tornar a recitar un fragment d'un poema que el professor els havia ensenyat. No us demanaré el títol del poema perquè tothom que ha vist la pel·lícula la recorda, si us plau, podeu començar a entonar.
10: No sé, oh, capital,
9: gràcies,
10: meu capital.
8: Però jo el títol no el sé, del poema.
9: No, es diu així.
10: Oh, capital, meu capital.
9: Sí, oh, capital, meu capital.
8: Ens hem de posar sobre la taula? O...
9: No cal. Ja ens ho imaginem.
10: Però que aquesta taula, jo no sé si té força, això.
9: Doncs sí que us demanaré de quin poeta o poetessa és aquest poema, oh, capital, meu capital. I us donaré quatre opcions. Opció A, Herman Melville. Opció B, Emily Dickinson. Opció C, Walt Whitman. Avui només hi ha tres opcions.
8: Però si meta-te'n una...
9: És que no me n'ha sortit cap.
8: Ausiàs Marc.
9: No.
8: No es pot.
9: No, perquè ara ja sabem que no és Ausiàs Marc.
8: No, era la gràcia, Laia.
11: Sempre hi ha gent que no està escoltant,
9: Laia. Hem dit A, Herman Melville, B, Emily Dickinson, C, Walt Whitman.
8: O D, Ausiàs Marc.
0: 6-3-8-6-8-4-5-6-5. 6-3-8-6-8-4-5-6-5.
9: És que avui era molt difícil i he pensat, posen tres només.
10: Sí, sí.

0: Jimin, des de Corea, ens canta Who. Ens fa arribar a quasi 9:15 del matí. Tenim ganes de resoldre el miniquiz cinematográfico-poètica d'avui.
1: Oh, capitán, mi capitán.
2: Oh.
1: Oh, capitán, mi capitán.
2: Oh.
1: Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. Siéntense todos, les quiero ver sentados.
0: Cert,
3: un moment, quin momentarro, per favor.
0: Regal sorpresa perquè encerti el grup que sona de fons.
3: Ep.
0: Laia, moment de resoldre el miniquiz.
4: Doncs mireu, us preguntàvem de quin poeta o poetessa nord-americà és el poema Oh, capità, el meu capità, que podem veure al Club dels Poetes Morts, que, per cert, si la busqueu, la teniu en català, també, aquesta pel·lícula, eh? Mireu, les opcions que us donaven eren Herman Melville, Emily Dickinson o Walt Whitman. Doncs la resposta correcta era la C, Walt Whitman, considerat entre els escriptors més influents del cànon nord-americà i anomenat el pare del vers lliure. Hem rebut 79 respostes, de les quals 72 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número d'1 al 72.
5: Vinga, doncs avui farem el número 21.
4: Doncs el 21 és en Carles, que té un número acabat en 96.
0: Felicitats, Carles. T'endús un lot expert cultural. Ara t'escrivim pel WhatsApp i t'expliquem com fer-te'l arribar. 3:15, ara sí, i seguim amb el teu amor, que ja ha tornat de vacances, potser. Són la Ludwig Band i de seguida sentirem les vostres veuetes. Laura, ja pots anar-te pensant a professors mítics i o altres experiències d'escola.
5: Molt bé.

0: els experts. ICAT.
1: Les 8 i 48, avui és dimarts 8 de setembre. Avui és el dia de la tornada a les classes. Ho hem convertit en aquesta pregunta avui de professors mítics. I comencem aquest nou recull d'àudios amb una oient habitual, la Montse, que és aquelles persones que considera que el temps històric avança amb ells. És a dir, que com que avui en dia això d'anar al col·le és una cosa molt antiga, no tampoc té fills ni res. Mira, escolteu.
2: A veure.
3: Clar, això de l'ESO ja fa com 30 anys. Doncs a mi les professores que més me van marcar a l'ESO van ser les de plàstica i les de socials. Bueno, feia història. Feien activitats extracurriculars, que era passar-nos concursos de contes o concursos de cartells i coses així, i com que em vaig guanyar algun, doncs me va fer molta il·lusió, els hi tinc molt de carinyo. També els hi vaig regalar, recordo que vaig fer com una mena de pessebre dins una nou,
0: vale,
3: amb mistos i tal, i també van estar molt contentes, ho recordo molt positivament.
0: Vale, vale, vale.
3: Com per recordar el record, doncs devia ser motiu.
4: Ara que ha comentat el profe de Socials, d'Història, jo crec que són dels professors que a vegades
5: més
4: recordes,
5: marquen, sí,
4: perquè
5: sí, sí.
4: Sobretot els que jo hi posen la seva cullerada i t'expliquen fins i tot que és una obligació combatre coses com el feixisme. Des de, aquests professors són els que penses.
5: No, depèn del profe d'Història que tinguis.
4: Sí, sí.
5: Jo em vaig tenir diverses cordes, però jo que recordo tots tres.
4: A veure, però què vols dir? Que hi havia algú que te'l justificava, el feixisme?
5: No, no, ningú, però més indepes, menys indepes, més incidint més en la Guerra Civil o menys, o més preocupats per altres coses, la Segona Guerra Mundial, etc.
6: Sí, sobretot també amb més passió i amb menys, perquè a vegades aquestes coses com la història trobo que és molt important que te les expliquin una mica apassionadament, no? Perquè
4: totalment,
6: si trobes un peix bullit,
5: republicans explicant com mataven els reis amb una passió que dius, bueno, clarament no t'agradava gaire la monarquia.
6: No, està clar. Mira, jo els que vaig gaudir més d'història van ser la carrera de periodisme, que mira, de les matèries més assaborides a periodisme van ser d'història, i me'n recordo per especialment del Culla, que era un gran professor d'història, i especialment del Tresserres. O sigui, per mi Tresserres, millor professor de tota la carrera, explicava la història de Catalunya amb una naturalitat, és a dir, l'aterrava a la gent corrent, no? I a mi això em va encantar.
4: Ahir em va semblar sentir en alguna mena de tertúlia que es veu que ara la Guerra Civil no s'explica fins a segon de batxillerat. Si això és cert i no s'explica la Guerra Civil a l'ESO, tenim molts dels problemes que ara mateix segurament veiem entre la canalla, eh?
5: Esto con Franco no passava, clar que sí.
4: Això sí, algun mestre, algun professor...
6: Em sembla que la qüestió és que és al final del temari, sí, i segur que hi ha gent que, interessadament o no, no hi arriba. Això crec que va per aquí.
4: Però a l'ESO
5: sí que hi deu ser el currículum, eh?
6: Sí, però
5: de dir fake news i que algun mestre secundari ens ho confirmi, però jo penso que a l'ESO sí que hi és, eh, Sergi?
4: Vull creure que sí, perquè, a veure, ja...

0: en el temps que estàvem vivint. Per això, perquè entenguéssim també... Digue'm, llet, vols?
1: No, si tenen llet.
0: No, no tens llet. Perdoneu, que el nen volia saber una cosa molt important. A la vegada era un profe que físicament era clavat al Mr. Bean. I no importa el com.
2: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
3: Avui ja us dic que qui sonarà el Worse Than Ever és en Bon Jovi. Ahir, mentre sentíem l'holandesa Maria José van der Klork, més coneguda com l'Ona, cantant cançons de Mecano, un oient ens deia, s'ha fet mai el Worse Than Ever de penya forània cantant en alguna cosa remotament semblant al castellà com Bon Jovi? Doncs dit i fet, avui sonaran temes d'en John Elias Bon Jovi, que no sé si ho sabíeu, però és fill d'un barroquer i una exconilleta de Playboy reconvertida florista, que es va obsessionar en convertir el seu fill en una estrella del rock. Per això, amb 7 anys, ja va començar a fer cantar en Bon Jovi pels puestos. A principi es veu que això al nano no li va agradar, però sí, després li va agafar el gustet això de cantar i ens va deixar temes tan coneguts com el que sentim, el Living on a Prayer o el You Give Love a Bad Name.
4: I és el sogre de la Eleven de Stranger Things.
3: Fixa't, dada que no sabia, sí, ha fet està, cançons...
4: És que fa gràcia perquè aquest, clar, es fa, ja té un nom raro, bueno, un nom raro per nosaltres, i a més ara s'ha ficat el Jovi de més a més. Perquè el seu marit és el fill del Bon Jovi, ara. Això.
3: Ah, alerta!
4: Sí, val, ho ha recargulat encara més. Millie Bobby Brown, heu dit de memòria.
5: Millie Bobby Brown, Jovi.
4: Exacte, exacte.
5: Mare de Déu.
4: On volia anar a parar era això, sí.
5: Tenen un criu, no? O ella va tenir, crec, una criatura, no sé si amb ell o amb algú altre.
4: Ja, he perdut el fil, sí.
3: Estic perdudíssim amb aquesta colla.
5: Ja
3: us
5: ho portaré el dimecres a la premsa del cor.
4: Sí, és d'aquesta gent rica que pot tenir fills en el moment, com, no sé, com dir-ho, biològic.
5: Que
4: genera
5: molt, sí, exacte.
3: Més cançons de Bon Jovi. Totes aquestes us sonen, com us sonarà també Bed of Roses. I compte, perquè aquí arribem allà on ens volia fer arribar el nostre oient, perquè aquesta cançó, Bed of Roses, va ser traduïda i cantada pel propi Bon Jovi, dedicada al seu públic hispanoparlant, sense tenir en compte que potser hagués estat bé que el Bon Jovi sabés què carai cantava quan ho feia, perquè si no el resultat esdevindria el que va acabar publicant-se un trunyo de l'alçada d'un campanar anomenat Cama de Roses, que no hi ha per on agafar-la.

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: A 3 minutets perquè siguin les 9 del matí, ja sabeu que aquí arriba el moment ètic o basat en el pensament, en la reflexió del programa. És el moment del dilema. Un dels personatges jugables del programa en llença un i us heu de cantar i argumentar. No val dir els dos ni cap. Sergi, avui les has llençat tu, a més.
2: Vinga, jo avui parlo així de drogues, a priori, que no són nocives, que són legals i que jo crec que prenem força els components d'aquest programa, la xocolata i el cafè. El meu dilema és davant la ingesta d'aquest tipus d'estimulants. Imagineu que un metge mesquí us fa el següent ultimàtum. Heu de deixar de prendre per sempre cafè o heu de deixar de menjar xocolata per sempre.
3: Això ja va a gustos personals.
1: M'he perdut. Heu de menjar xocolata per sempre.
2: Heu de deixar de prendre per sempre cafè o heu de deixar de menjar xocolata per sempre. Què
3: sí,
2: deixeu?
3: Jo en el meu cas ho tinc fàcil perquè el cafè no em prenc habitualment. Per tant, en el meu cas no hi ha dilema, diguéssim.
1: Sí, jo com a persona amargada, em refereixo als sabors i als tasts. Sabeu què passa? És que la xocolata en si mateix me'n baja una mica. O sigui, tapa una mica el gust de les altres coses. Per tant, de vegades em puc prescindir. Quan tens un ventall de gustos, la xocolata sempre sol com prendre el protagonisme. I a més, la majoria de gent que li agrada, en realitat no li agrada, perquè li agrada rebaixada o amb llet o amb fruita, quan soles com està bona. Així que potser el cafè, com que és molt agradable, em quedaria amb el cafè.
2: Us he fet el dilema perquè jo sóc un addicte tant a una cosa com l'altra.
3: Sí, és un dilema per tu, personalitzat.
2: Sí,
3: però tu ets molt addicte al cafè, jo crec.
2: Però veig que no, que tots tireu...
3: Jo equip xocolata.
2: Tu equip xocolata, eh? Tu et deixaries el cafè.
3: Deixaria el cafè.
2: No ets molt cafetera, tampoc.
3: M'agrada i sóc dependent del cafè, però crec que potser estaria fins i tot bé que em diguessin no em pots prendre mai més, desintoxica't.
2: Jo sóc molt xocolater i molt
3: cafeter. No, però jo crec més cafeter que xocolater.
2: I deixaria la xocolata abans.
3: Sí. És que... I a més tens molta força de voluntat. En canvi, com que et lleves
2: tant
3: d'hora...
2: Que tinc força de voluntat.
3: Sí, home, molta. Tu no menges dolç quan no vols. En canvi, com que t'has llevat tant d'hora, és una qüestió purament física. És a dir, tu t'adormiries si no prenguessis aquest cafè que prens.
2: Clar, però potser la xocolata em donaria la força que no em dona el cafè, o no?
3: No, jo crec que treus la força d'altres llocs. La xocolata t'agrada, però en pots prescindir, no?
2: Bueno, és un dilema que jo crec que és molt evident pels nostres oients, perquè són
3: d'aixecar-se... També matinen, sí.
2: Són d'aixecar-se d'hora, per tant, oients, dieu-nos, si ara sou més de cafè o de xocolata.
1: Llegirem algunes respostes, també un punt comenci la segona hora de programa. I a mi m'agrada més quan aquest espai porta a temes ètics o morals. Ja en tinc un de pensat.
3: No passa res, Sergi, dilema fluix. La setmana que ve millor.
2: Que greu, no ho sento.
1: He quedat descafeinat avui.
0: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Aquí, amb els Figaflaues, us despertem amb aquesta màxima que podríem agafar al programa. Volem solucions i no problemes. Amb els ballencs anem enfilant aquest matí, ara que són les 9 i 2 d'aquest dimarts 8 de setembre, amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I amb Sergi Vives.
2: Bon dia, visca el cafè.
0: I la Laura Grau.
1: Molt bon dia, visca la xocolata.
0: I parlant d'aquest dilema, si vols, t'he dit abans d'acabar l'hora anterior que em faltava una mica d'ètica o de retòrica, sí. Si vols, li posaré una mica d'accent mitològic i ho vestiré de condemna.
2: A veure.
0: És així, quina condemna preferiríeu a oients?
2: Ja
0: no prendre mai més xocolata, no prendre mai més cafè. Hem penjat una enquesta aquí, al grup de WhatsApp, i guanyen els que, mira, per dos clics, els que no prendrien mai més xocolata, és a dir, team cafè. Com l'Aina, també la gent es pronuncia escrivint-nos al grup, l'Aina diu em quedo amb el cafè, la Laura diu el mateix que el Roger, jo trobo que la xocolata embafa, la Thaís cafè sempre, en Ferran diu que és que el cafè el pren cada dia i xocolata només de tant en tant, així que prefereix l'altra condemna. La Marta deixaria el cafè, l'Anna diu xocolata, però sisplau que sigui 99%.
1: Exacte.
2: 99%, què feu?
0: I la Mireia no respon directament, però diu vaig a prendre'm ara el tercer cafè del dia.
2: La xocolata ha de ser blanca.
1: Déu-n'hi-do, aquesta hora, no m'hi anem.
0: Estim cafè. En Jordi, xocolata menys, però és un gustasso. Però hem de ser sincers, no és que ens agradi el cafè, és que odiem el capitalisme. Bé, també està bé. El Roger diu, escolta, pots fer que t'agradi el cafè i odiar el capitalisme a la vegada, que no és incompatible. Diu, jo gaudeixo tant els cafès...
1: Poder, si voleu saber com segueix el xat del grup de Tresperros, hi podeu unir, no? O què?
0: Sí. Bueno, per això està, entreu al nostre grup de WhatsApp, agregueu-nos en el nostre mòbil i us donarem l'enllaç per entrar. Mira, us
2: no serà recordo. Gaire ètica, però hi ha hagut molta participació en aquest dilema.
3: Sí. Vale, sí. També és veritat.
0: 638-684-565 per entrar a comentar qualsevol cosa.
2: Avui no és per dir-ho,
0: Però què vols dir?
1: Una mica pizza pinya, no? També, vull dir que ja tindríem.
2: Hi ha hagut molta participació, que potser era un bon dilema. No sé.
0: Mira, gent molt maniàtica, com el Roger, que diu, jo quan vivia a Sort o quan vivia a Reus anava a Sant Andreu a comprar-me el cafè un cop al mes, perquè és el que li agradava.
1: Havia
0: d'anar al barri.
1: Cadascú amb els seus rituals.
0: Bé, oients, explica-nos cosetes aquí.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
0: Teniu més deures, aquí n'hi ha molts cada dia. Un altre d'aquests deures és votar la cançó de les 10. Com sempre, teniu aquí penjada al nostre grup l'enquesta per triar la cançó que culminarà el programa. Com sempre, en Reient, que és el gerundi de Raura, crec, de les 4 que us llença en Sergi amb el format efemèride.
2: Un 8 de setembre, com avui, de l'any 1965, apareixia un anunci a la revista Variety buscant 4 nois esbojarrats d'entre 17 i 21 anys per protagonitzar un nou programa de televisió que es deia The Monkees.

D'aquella sèrie còmica de televisió va acabar sortint un grup de música amb el mateix nom, tot i que cal dir que només dos dels seus quatre integrants eren músics, en Michael i en Peter. Els altres dos van aprendre a tocar la bateria i la pandereta sobre la marxa. Ara, tot i això, els va anar molt i molt bé. Avui us farem escollir entre quatre cançons de grups que es van acabar formant després de la publicació d'anuncis a la premsa on es van reclutar els integrants. La primera és la que sentiu, la Emma Believer dels Monkees, i la segona és dels Pixies.

Els Pixies es van formar després que dos estudiants d'antropologia busquessin un tercer integrant mitjançant un anunci classificat a un diari. Allà hi buscaven concretament un baixista a qui li agradi tant la música del grup de folk Peter, Paul and Mary com la banda de hardcore punk Husker. L'anunci només el va respondre una persona, a més no havia tocat mai cap baix, però se'l van acabar quedant. Dels Pixies us proposem la cançó Here Comes Your Man. Més grups formats per anuncis als diaris.

0: Qui són, Laura, aquests que sentim?
1: Guns? Ja t'ho diré, Guns N' Roses, sí.
0: N' Roses, que van ser fruit de la unió de dues bandes, els L.A. Guns i els Hollywood Roses, però també van haver de recórrer els classificats per completar la banda. De fet, va ser Slash, el guitarrista solista del grup, qui va publicar un anunci a un diari gratuït d'anuncis molt popular entre els músics de l'escena underground buscant un baixista. El van localitzar i van acabar formant el grup amb cançons com aquesta magnífica Sweet Child of Mine. I acabarem amb els Black Sabbath.

0: D'aquí sentim un dels seus temes més coneguts, Paranoid, l'any 1968, un jove Ozzy Osbourne, segur que us sona aquest nom perquè és aquell paio que es va cruspir al cap d'un ratpenat, pensant-se que era de plàstic.
1: Sí, de tota la vida em sona aquesta història.
2: Jo tampoc
1: favor,
2: ho sabia
1: res
2: d'això.
0: Doncs aquest home va enganxar un anunci al taulell d'una botiga del seu poble titulat Ozzy Zig Needs Gig, on el cantant deia que tenia equip propi i que li faltava la banda per poder fer un concert. Gràcies a aquest anunci va trobar els músics amb els que va acabar formant aquesta banda, els Black Sabbath. Teniu quatre cançons de bandes formades a través d'això, d'anuncis. Quina votes, Laura, perquè soni a les 10? Els Monkees amb I'm a Believer, els Pixies amb Here Comes Your Man, els Guns N' Roses amb Sweet Child of Mine o els Black Sabbath amb Paranoid.
1: Va, em quedo amb els Guns N' Roses, tot i que a mi m'agrada molt la cançó d'I'm a Believer, però la versió de Smash Mouth.
0: Doncs sembla que seran els Pixies, no? Hores d'ara qui
3: segueix,
0: sonin...
3: Segueix emocionant, Els Pixies amb el seu Here Comes Your Man estan guanyant la votació només una mica per sobre del Sweet Child of Mine dels Guns N' Roses. A les 10 comprovarem els resultats i punxarem la cançó guanyadora. Per ara sempre guanyen els nostres cors la pegatina quan entren a l'entredicat. Siempre nos tienes aquí. Ara que són les 9 i 8, de seguida amb la Laura ens obrim a l'espai de...
1: Avui farem una mica de divendres perquè us haig de tornar a parlar d'amor, nois.
2: Que bé!

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Què està passant ara? Ho pots explicar? Què és això?
2: A veure, ja us el poso jo, el pitu d'alerta aquest, perquè crec que no us està saltant el vostre mòbil. Hi ha algun problema? Diria que la majoria de la gent està fent vida normal.
3: Què passa?
2: Tornem-hi.
1: Un altre cop.
2: Que em sap greu, perquè no sé si estic cometent una negligència.
4: No, no.
5: Sí, una mica, sí.
2: Som-hi!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Les 9 i 12 minuts del matí. Escolteu.
2: Laura, què t'ha passat,
8: ja tenim,
2: Laura?
8: Ja tenim els nens a l'escola.
7: Sí, però no us n'enfoteu.
2: Gràcies a Déu.
7: Voleu no fotre-vos en del jazz? Vull dir, és una música, com qualsevol altra, per parlar.
2: Bueno, l'he triada o l'Anna o la Mariví, perquè jo només vaig posar Sinto Hot.
8: Ens hem posat tots a tot, de cop i volta.
2: Totalment.
7: És dimarts, però com deia la Laura fa un moment, tenim una mica de vibres de divendres, perquè recordeu que els divendres la Laura fa el seu consultori directament, Heu d'enviar missatges, ja ho esteu fent. Tenim textos i àudios, Laura, que t'estem guardant.
2: Exacte,
7: divendres,
2: per recordar-ho.
7: Cada divendres els llancem i aquí, entre la Laura i tots plegats, us donem consellets sexoafectius i també d'amistat i de feina, però sobretot de lo primer. Això serà aquesta setmana, no que és festa, serà el dijous, sí. I avui, que és dimarts, hem d'obrir-nos també el tema, ni que sigui seducció, perquè sembla que hi ha noves maneres de lligar. Laura, em sorprèn que alguna no l'hagi provada. Sorprèn-me, no,
2: no
7: sé si...
2: jo vinc a informar
4: de la tendència mal
2: sobre com està canviant el mercat de l'amor, perquè crec que aquest estiu, jo no sé si és per la meva edat o si és pel món, però he detectat un retorn a l'analògic. I em sembla perfecte.
4: Ho celebrem.
2: Prou de lligar per les xarxes socials, ja. És a dir, sí, xarxes socials sí, vale, pot ser una cosa complementària, però la trama principal està començant a passar una altra vegada, com a la generació dels nostres pares i els nostres avis, en coses molt més senzilles del tu a tu, del cara a cara, del parlar per telèfon, que semblava impossible. Imagina't, estàs tornant la trucada de telèfon.
7: Però i els xats previs, ni que sigui amb una eina que no sigui xarxa social, per SMS, ni això.
2: Sí, però aviam, jo el que he detectat és que, primer de tot, s'han acabat els likes als stories, cosa que em sembla fenomenal.
4: Ah, sí?
2: S'havia d'acabar aquesta pandèmia ja, de lligar d'aquesta manera tan covarda.
8: Si ho haig de fer de forma analògica, què hauré de fer? En comptes de llançar un fueguito, anar amb una caixa de mistos?
2: Sí. Anar a una caixa de mistos i tirar-la a la persona que t'agrada pel carrer. Tu ets tonto, Sergi, mare de Déu.
7: O una canya de beure Coca-Cola.
4: Home, que m'ha interessat això. Ara no podem posar likes als stories.
2: No, sí que podeu, si voleu. Sí.
4: Jo però no per lligar.
2: Ha calcat com a manera de flirtejar.
4: Perfecte.
2: Em sembla perfecte.
4: Millor, no, Sergi, això tu i a mi ens va bé, perquè no ens posem likes i si no els homes
8: sí,
4: pensen que volem lligar amb ells.
8: Tu,
4: per això, que no hi cal mil malinterpretacions.
7: I contestar, Laura, contestar una història.
2: Contestar ja vas una mica millor i més ben encaminat. Però tot i així, jo el que trobo que està passant al meu voltant és que la gent està lligant de manera purament analògica. És a dir, amics d'amics, en festes on tu tens la persona davant i estàs xerrant i donant-se un paperet amb el número de telèfon. Jo no sé què està passant en l'entorn, però està passant això,
8: Hòstia.
2: Us ho dic ja. O demanant-se a l'Instagram, que això també es pot acceptar com a cosa més o menys presencial, que després es converteix en virtual. Però no és al revés. O sigui, el camí de la seducció no és del virtual al presencial. Torna a ser del presencial al virtual com a cosa complementària i que falca la trama romàntica.
7: Dubte. Llavors, en un cas on jo faria el que és ara habitual, que és em dones l'Insta o ens intercanviem l'Insta, què et sembla que saltar-me això i dir vols que ens veiem tu i jo un altre dia?
2: Ja, perfecte, sí, ja està, bé. No fa falta parlar per l'Insta. Estic totalment d'acord.
4: Que bé, que fàcil, no, Roger?
8: També, o sigui, ha anat tan enrere la cosa que també es demana la mà als pares? No, això
2: no.
8: Això
2: no. Però, per exemple, una cosa que ha tornat, crec, als meus entorns, és que això, oients, m'ho heu d'anar confirmant, perquè jo, si no, em penso que la meva experiència individual és universal, és un defecte que tinc, llavors necessito que m'ho aneu confirmant i corroborant també les vostres franges d'edat, que són diferents de la meva, vale? Crec que ja està havent un retorn molt positiu de la figura de la Celestina.
4: Molt bé.
2: De persona que diu, aquest amic meu i aquest altre amic meu...
4: Aquesta sóc jo, em presento, hola.
2: Encaixarien molt bé.
7: Sí. Dir,
2: i els hi fas una cita.
7: En lloc de Celestina, que és una història molt guai, plaer de ma vida, que era la Celestina del Tirant lo Blanc.
2: Sí, exacte, és que estava buscant un sinònim en català i no m'ha sortit.
7: És això
8: ma vida, que bonic.
7: Perquè millor que Matchmaker, no, Laia?
8: Matchmaker.
2: No,
8: plaer de ma vida.
2: Sí. És que no queda gens bé en una frase i no s'entén res, nois, però vaja, ja m'enteneu.
4: Sí.
2: La figura
4: sí,
2: del col·lega...
4: Ho hem fet moltes vegades, ho hem treballat i ha funcionat, a més a més.
2: Exacte, que t'ajunta.
8: Una PMBD. Plaer de ma vida és una PMBD.
4: No busquis coses estranyes. Val.
2: Llavors, si vosaltres sou aquest perfil de persona que té una mica d'intuïció i de vista per ajuntar amics seus...
8: No ho ets.
4: Sí, ho soc.
8: No.
2: La Laia considera que ho és, però ens hauries de dir una mica de quota d'èxit.
4: Sí, ja, és que ara mateix estava intentant recordar. Espera. Ja tot arribarà, tot arribarà.
8: Sí, tot arribarà.
2: Passeu a l'acció. No sigueu tímids. Convoqueu els vostres dos amics que creieu que es poden agradar a la mateixa festa. Sigueu descarats. És igual. Li dieu a la persona en qüestió: mira, que la meva amiga m'ha dit que li agrades una mica. S'ha d'anar una mica sac amb aquesta informació.
8: Encara que no sigui cert.
4: No, home, no, clar, que ha de ser cert.
2: Sí, cert, però vull dir que...
8: No, que a vegades s'ha de fer aquella empanteta, no?
4: No, però tu t'has de dir les coses pel seu nom.
2: Que hi havia una certa timidesa, jo penso anteriorment, de no, jo no li diré, això ja és cosa seva, si volen parlar, si no volen parlar, jo no m'hi posaré. Poseu-vos-hi.
7: Perdoneu, un
2: moment. Poseu-vos-hi tot el que pugueu.
7: Laura i Laia, jo és que havia entès el del Sergi. Tu agafes dos i sense avisar-lo...
4: No, els hi has de dir.
7: No, dius, tal era des una mica, i l'altre, tal era des una mica.
2: Exacte.
4: A veure, això és una mica de guarro. No, però sí que tu us ajuntaria. Exacte. I aniríeu perfectes. Llavors, sí, li vas parlant bé i dius: mira, vine aquest dia que ell hi serà i ja veureu que així us... Exacte. Coneixeu i ja està.
2: I a l'altre també li dius: clar, mira, tinc una amiga que et cauria fantàstic. Bueno, és perfecte.
8: Així vaig conèixer la meva parella.
4: Veus?
8: Com?
2: Està tornant l'antic Sergi.
8: Gràcies a una mena de plaer de ma vida.
7: És a dir, si et pregunto qui va dir primer de quedar, em diries una tercera persona.
8: Totalment.
7: Uau.
8: Sí, ens va unir aquesta tercera persona sense nosaltres buscar-ho ni...
2: Senyal de que funciona.
7: Clar. Va venir a les noces, va venir.
8: Home, va ser el van fer de tot. Ah, sí? Va fer un gran homenatge.
2: Ah. Una altra cosa que ha tornat...
8: També serà
2: que...
8: el màxim culpable si la cosa no funciona.
2: S'ha de cuidar. A tota costa. És el flirteig presencial en una festa, és a dir, en un espai informal o quedada de qualsevol tipus, fins i tot una manifestació, qualsevol excusa social va bé, amb xapa incorporada. O sigui, en aquell moment en què tu estàs tan entregat a la conversa i tal, que no vols interrompre-la, que estàs bé, que estàs... Jo no sé per què, les meves amigues tenen el radar atrofiat i últimament no paren de rescatar-me de situacions en què jo no estava demanant ser rescatada.
4: Ai, això s'ha de tenir molt el radar, molt bé.
2: Era com, ties, per què m'esteu interrompent el meu flirteig?
7: No seran envejoses o gent avorrida a tenir parella?
8: Ben vist.
4: No, sí.
2: No, jo crec que és gent que es pensa que necessites ajuda perquè t'està absorbint l'altra persona.
8: Han interpretat malament els gestos, no?
2: Sí, no ho sé, és
4: o
2: que és com qui t'ha demanat. Que
4: estan acostumades a que Laura l'atabali gent.
2: Ah, això també pot ser, veus?
4: I llavors diuen, ja tornen a atabalar-la. I és el costum.
2: No, la intenció és bona, però us heu de controlar. Ni amb mi ni amb qualsevol dels vostres amics que estiguin solters i estiguin intentant conversar amb una persona de l'altre gènere o del gènere que els agradi, de manera més o menys animada. Ningú està demanant ser rescatada.
8: Una paraula de rescat o alguna cosa així, no?
2: Sí, s'ha de fer un senyal d'aquests com però de llengua de signes, saps?
8: Sí.
2: Bueno, acordeu amb el vostre entorn, però que no us interrompin.
7: El dijous hi haurà jogo, entenc, no? Perquè a manifes, tal, pot ser un bon entorn.
2: Pot ser un bon entorn. Bueno, hi haurà emocions fortes, també.
4: També.
2: També una altra cosa que està tornant. Torna. És que ara, clar, bueno, és igual. No feu cap comentari, sisplau, que ja us conec. Torna la cita exitosa que no s'acaba al llit.
8: Sí.
4: És que no podem fer cap comentari.
2: Bueno, podeu comentar el concepte en si. Si podeu estalviar-vos els comentaris sobre la meva vida personal, us ho agrairé.
4: Si vols, estem super a favor.
7: No, ja t'ho dic jo. Si no s'acaba fent sexe, és que a l'altra persona potser li agrades molt. Així que és guai.
2: Clar, o sigui, jo estic molt a favor de dir allarguem aquest moment i tornem-nos a veure un altre dia.
4: Vaig llegir el concepte slow aplicat a això i ara no recordo quin era, perquè hi havia com un gènere de slow, potser era slow romance, no me'n recordo, però era com aquesta idea...
8: Tot és romance per tu, eh?
4: Bueno, estem en aquest tema avui.
8: Estàs tocant tot el romance, el dark romance, el clean romance, el young romance.
2: Laia, ens has d'explicar alguna cosa.
4: No,
8: slow romance.
4: Això ja sabeu que m'encanten aquestes coses, no m'han amagat mai. És que no recordo, slow barn, ara me'n recordo, l'slow barn.
2: Molt bé, és a dir, traiem una paraula d'antes, per això, que era el festeig.
4: Exacte.
2: El festeig, que és aquest...
8: Exacte, reivindiquem-la
2: el festejar i aquesta temporada en què tu no acabes de consumar totes les coses amb la persona que t'agrada, però estàs podent gaudir d'un procés de descobrir, no? Justament si t'agrada, que no quedes amb algú i al minut 3 ja saps si t'agrada o no per fer més coses. Hi ha d'haver aquí com un procés de coneixença que últimament l'havíem exhaurit.
8: Sí,
2: o sigui, estava totalment rebentat.
8: Hi ha d'haver un moment que dius ja, no?
2: Sí.
8: És a dir, i a quina cita seria això?
4: Depèn.
2: Ho hem d'anar descobrint i depèn de cada persona.
4: Clar,
2: però jo l'únic que reivindico...
4: Però dissenyar tot.
2: És que abans, almenys al meu voltant i a la meva generació, hi havia una tendència a cremar-ho tot tan ràpid que no hi havia cap temps ni per conèixer ningú ni per saber ni si t'agradava ni si no. Era com, quedem i si va bé, anem a casa d'algú i si no, ja ens veurem el 2030.
4: Per això es diu slow barn.
8: Que cremi a poc a poc.
4: Per això es diu slow barn, saps? Perquè si no, és que es crema tot molt ràpid.
8: Clar.
2: Doncs res, només faig que portar-vos bones notícies
4: sí,
2: en aquest programa.
4: Això és veritat.
7: Prenc nota. Els BTS entren ara a l'antena mentre la Laura surt per la porta.
2: Adéu. Oients, envieu-me coses, per al consultori.
7: Exacte. És la manifa, no només a nivell de lligar, sinó a nivell de comprometre's, dijous al vespre.
2: Com dijous al vespre, fossada de les Moreres, per l'amor de Déu. Sembla mentida que us hagi d'explicar tres dies abans.
8: Bon lloc per lligar, aquest dijous.
2: Sí, jo no us diria que sigui el millor lloc per lligar, però emocions fortes n'hi haurà.
4: Sí. I divendres també.
7: Gràcies,
2: divendres, Laura. Divendres també, adéu, manifestació. Adéu. Vinga.

0: Dos quarts menys cinc. Ara de seguida, quan siguin dos quarts de deu, obrirem l'actualitat general de la jornada. Avui, que és dimarts 8 de setembre. Abans, però, Laia, tenim temps per parlar. Potser és època ja de fer balanços de rescats de muntanya. No sé si el teu anàlisi d'avui anirà pel camí de no us poseu o no us toca.
1: Una mica
0: no.
1: Sí, una mica sí.
0: Sí, tot i que, per altra banda, també està bé que hi hagi gent, suposo, professionals que s'adiqui.
1: Evidentment, evidentment. És que una cosa no treu l'altra, eh?
0: On va la crítica avui?
1: Mira, si vols et dic el titular, des de principi d'any els bombers de la Generalitat ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Què ha passat? Què està passant? Doncs mireu, les xarxes socials estan donant un impuls, més del que hauria estat natural, potser a l'accés de persones a la muntanya. Potser persones sense un mínim de formació en alta muntanya, o fins i tot també hi ha potser gent que intenta activitats de risc sense coneixements previs, o fins i tot sense ser conscients ni tan sols de la seva perillositat. I és que el gruix dels 1.400 rescats que els bombers porten des de gener, doncs més de 900 són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Mireu, sentim, si voleu, l'Oriol Vilalta, ell és responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, que ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara ja tenen feina pràcticament tot l'any.
2: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats els mesos de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia, que la gent també ho ha aprofitat.
1: Vilalta fa una crida a la prudència de cara a les properes setmanes, perquè quan comença la tardor, doncs es pugen els serveis per hipotèrmies, per gent que s'ha allargat una mica l'excursió, no portaves roba adequada per si es feia tard, per la pluja o per la baixada de temperatures que fan els vespres o les nits, perquè mira, si t'enganxa una mica, se't fa tard al mes d'agost és una cosa, o al mes de juliol, però si se't fa tard a l'octubre, doncs has de saber calcular bé els temps, no? O si et ve una tempesta a mitja tarda, que és molt habitual, doncs ara a finals d'estiu o a la tardor, has de saber detectar-ho i has de poder saber tirar enrere, no? Hi ha, doncs, coneixements previs de muntanya. És que, a més a més, els rescats són també una despesa per l'administració. El cost dels salvaments depèn una mica del nombre de professionals, però se sol xifrar en uns 43 euros pels bombers implicats per unitat i hora, i en 55 euros els vehicles per unitat i hora. És a dir, és una despesa que és important, doncs, per al final, a l'erari públic, no? I és que, segons la normativa actual, i això també és interessant saber-ho, cal que es compleixi una de les tres situacions objectives i evidents perquè el govern demani el retorn del rescat, és a dir, que sigui el rescatat qui es faci càrrec dels costos. Poden ser tres situacions: que l'accident s'hagi produït en una zona assenyalada com a perillosa o d'accés prohibit. Si infringeixes aquesta norma, t'has de pagar tu el rescat.
0: És a dir, si ja sabies que no podies ni anar-hi, ni entrar-hi.
1: Exacte. Que les persones no portin l'equipament correcte. Si tu no vas amb l'equipament estipulat, tampoc no t'han de pagar
0: per
1: el rescat.
0: És més difícil de valorar, no? Perquè,
1: no, perquè
0: ho he perdut.
1: Si tu vas a fer una via ferrada sense l'equipament, sí, doncs és, vale, no pots.
0: Ah, o sigui, gent que diu, vaig a pujar allí.
1: Ah, vale, exacte.
0: Aquesta gent. És com una mena de balcòning a l'inrevés, no?
1: Exacte.
0: La gent que s'enfila a llocs.
1: Sí, sí, sí, sí. O que hagin sol·licitat el rescat sense motius injustificats. Les falses alarmes, no? Doncs també serien de sufragar tu la despesa. També recordem que a vegades, això trobo que no es diu prou, que és molt recomanable federar-se com a excursionista si hem d'anar a la muntanya a fer una activitat esportiva. La llicència pertinent és la de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, que inclou, naturalment, una assegurança que es fa càrrec de les despeses del rescat, que és per això que està pensada. No cal que recaigui sobre tota la ciutadania una despesa que tu, potser per una certa imprudència o perquè, doncs, no tenies la formació suficient, doncs has reclamat d'aquests serveis, no? Per això ens fem una llicència federativa, estem pagant tot l'any, doncs, per cobrir-nos aquesta possible despesa si tenim tant un rescat com, en aquest cas, també una lesió a la muntanya, que per això són les llicències federatives. M'he cansat!

0: Guillem Bautista ens canta. Què tal, oients d'ICAT? Esteu ja desperts un dia com avui, un dia de tornada a l'escola. Alguns de vosaltres ja ens heu compartit l'experiència d'aquesta petita adaptació, avui estranya per la convocatòria de vaga. Ara de seguida sentirem més àudios vostres, avui que parlem de tema col·les. Ara, però, l'actualitat general de la jornada, així una mica més, més quadriculada, perquè són 2:15 ja. El que hem de saber a aquesta hora, amb l'Anna Closa, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Què és el que hem de seguir avui, dimarts, dia 8 de setembre?
1: Doncs mireu que els talls de trànsit per les protestes del sector educatiu marquen l'arrencada de la primera vaga del nou curs escolar. Els sindicats convocants que lamenten que el govern no hagi aprofitat l'estiu per posar fil a l'agulla per resoldre el conflicte també han previst manifestacions arreu del país a partir de les 10 del matí. A aquesta hora els manifestants estan tallant l'AP7 a Granollers en direcció a Barcelona, la C32 a Argentona en els dos sentits de la marxa, la Nacional 340 a Tarragona, també en totes dues direccions, i la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló. A més, els manifestants han tallat les vies a l'estació de Lleida i ha quedat interromput el servei ferroviari. Segons informa Adif, no hi ha trens convencionals ni tampoc hi pot passar l'AVE. Canviant de qüestió, el govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional obre una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. A Alemanya hi ha molta preocupació davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller Friedrich Merz admet que la situació el deixa en estat de xoc. Mentrestant, Rússia i Ucraïna reprenen els atacs creuats després de 3 dies de treva per la visita dels enviats nord-americans a Kiev i Moscou per reactivar les negociacions entre les parts. Almenys 2 persones haurien mort i 7 han resultat ferides per l'impacte de projectils en edificis residencials de la capital ucraïnesa. A més, s'han produït diversos incendis a la ciutat. I acabo explicant-vos que Catalunya ha aixecat el taló de la nova temporada teatral amb una gala al Liceu que ha recorregut un quart de segle del teatre català a través de la música i el teatre. El sector ha celebrat les xifres rècord de la temporada, 4 milions d'espectadors a Catalunya i més de 115 milions de recaptació.
0: Les 9:34, el titular d'esports a aquesta hora.
1: Doncs avui comença la Champions de futbol. El Madrid rep l'Inter de Milà a les 9 de la nit amb Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Barça rep demà el Feyenoord. El Sabadell se situa tercer a la segona divisió de futbol després de guanyar ahir per 3-2 davant el Córdoba amb un gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Sabadell, Maika García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
0: I avui quin temps farà?
1: Doncs avui últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més que ahir al nord-est pel vent de Garbí i els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Cap al vespre, alerta perquè tindrem pluges intenses i molt especialment demà, on notarem una baixada de les temperatures. És per això que Protecció Civil ha activat el pla Inuncat. Les precipitacions podran superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a les comarques del nord de la Catalunya central i de cara a demà, doncs, la previsió de pluja ja s'estén a gairebé tot el país.
0: 2:05 del matí. Seguim amb més música aquí als Matins d'ICAT, als experts, fins les 10, com cada dia, ara amb els Black Keys. I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. És el títol d'aquesta cançó i ara de seguida parlem de sèries amb la Sílvia Comet.

0: Escoltes ICAT. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
1: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
0: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
0: Escolta ICAT, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Ai, cap.
3: Les 9 i 40, hora de parlar de sèries. Oients, volem també les vostres paraules perquè ens expliqueu què esteu esperant amb més expectativa o què esteu veient aquests dies. Aquí l'experta és la Sílvia Comet. Bon dia de nou.
4: Hola, bon dia.
3: Que mola que vinguis perquè just avui, mola que vinguis avui perquè és el dia que hem sabut ja bona part, si no tota la programació del festival Serializados. Aquí a ICAT us vam dir que la gran estrella convidada d'enguany, el mes vinent en aquest festival de sèries, és Stephen Moffat, showrunner de Doctor Who o de Sherlock, creador de Sherlock.
4: Sí. Sí, un dels creadors de Sherlock juntament amb Marc Gatiss. Sensacional convidat.
3: Hi serem aquell dia, Sílvia.
4: Hi serem seguríssim.
3: Les teves paraules. Recordo que se celebra el fenomen al CCB, al Cinema Saribau, aquest festival. Però avui hem sabut, a més, també que hi haurà novetats. Estrena de Celeste, sèrie creada per Diego San José i que protagonitza Carmen Machi.
4: Sí, aquesta és una sèrie que a mi em desperta moltíssima curiositat. Perquè si heu vist la primera temporada de Celeste, que va ser multipremiada i que és boníssima, resulta la protagonista no era Celeste. La Celeste era una cantant que defraudava Hisenda, que representava que era la Shakira.
5: Sí.
4: I la Celeste, i Carmen Machi interpretava el paper d'aquesta agent d'Hisenda que s'encarregava de perseguir-la, no? Uh-huh. O sigui, es titula Celeste, sí. La sèrie. No sé com s'ho faran, això. Per això em pica tant la curiositat.
3: Clar, et pica que hi hagi una segona temporada, perquè el cas és el que és, no? Ja es va explicar, ja.
4: Sí, jo m'imagino que deu ser un altre cas de la inspectora d'Hisenda, però el més curiós és que es digui Celeste,
3: sí. No?
4: Sí, perquè la Celeste, en teoria, sobre el paper, ha desaparegut. El cas ja es va resoldre, i el de Shakira també es va resoldre.
3: Potser d'un cas real que s'han inspirat per una sèrie de ficció, potser els dona per més casos i ves tirant amb la ficció.
4: Sí, no ho sé, però Diego San José és un tio que és super solvent. Sempre explica unes històries així molt bones. Recordem altres sèries, no sé, ara mateix no me'n vegué al cap, no? Però és un tio que sempre explica històries molt ben contades, al final sempre se n'acaben duent premis.
3: Vota Juan, per exemple.
4: Exacte. Vota Juan, vamos Juan, venga Juan, aquesta sàtira política que va fer. És veritat, ara no em venia al cap.
3: Doncs l'altra novetat internacional que vindrà als Serializados és Android, és a dir, algú que es diu Ann, però és una androide, i l'actriu és la Diane Morgan, que fa de robot, entenc.
4: Sí, sí, la Diane Morgan és una actriu coneguda sobretot últimament per aquesta sèrie de fals documental que es titula El mundo según Filomena Kang, no sé si l'has pogut veure.
3: No.
4: És divertidíssima, l'actriu és sensacional, la veritat. És un fals documental en format de fals documental que explica antropològicament i científicament el món, però la gràcia és que són experts de veritat, o sigui, catedràtics de Harvard, per exemple, i ella els hi fa preguntes surrealistes. És molt, molt divertida.
3: Ah, aquesta em surt surten reels a Instagram.
4: És molt divertida.
3: Val. Però miro els capítols sencers, molen, eh?
4: Sí, sí, tant.
3: Vale, vale, me l'apunto, perquè em surten reels d'història, de normal, TikTok, i de cop em surten fragments d'aquesta sèrie,
4: sí, sí,
3: amb
4: sí,
3: aquestes preguntes totalment absurdes, i senyors seriosos que la seva feina és ser seriosos.
4: Senyors seriosos que no saben què contestar.
3: Vale. A més, també és la que sortia de IT Crowd, no?
4: Sí.
3: Vale, vale, vale, ara, ara, he lligat caps, ja sé qui és, vale. Tot això passarà el mes vinent al, al Festival Serializados, i ja en parlarem quan s'atancin, com fem aquí cada any als anglès, als experts. He dit anglès perquè la sèrie que ara ve és English Teacher, que és la que sí que ha vist la Sílvia. Avui que parlem d'això, de profes mítics.
5: This is Mr. Marquez. He is here to teach you all about non-binary. A non-binary person is somebody who does not identify as male or female.
6: Oh, like a hermaphrodite.
3: Aquest és un profe woke, o és un profe que efectivament és, no s'identifica amb el seu gènere, tot i que treballi en un institut de Texas?
4: S'identifica moltíssim amb el seu gènere perquè
3: sí,
4: és un profe gay.
3: Ah, vale, vale, ok, sí.
4: És un profe gay que treballa en un institut de, com dius, de Texas, territori Trump. Uh-huh.
7: Totalment.
4: I aleshores el que passa és que un fet del passat, que és que es va liar amb un... es va embolicar, perdó, amb un altre professor en presència dels alumnes...
3: Bueno, però doncs, presència que és petonets, o...?
4: Bueno, en teoria el desencadenant és un peto, no?
3: Va.
4: I aleshores, doncs, els pares dels alumnes...
7: Escandalitzadíssims, no?
4: Imagineu-vos, territori Trump.
3: Però era dintre de l'insti.
4: Dintre de l'insti.
3: És que potser no ho haurien de fer, no, això? Independentment
7: però
3: de si és...
7: està clar que si hagués sigut noia no hagués passat. No hagués tant escandalització.
3: Em referia a això, que ningú... que intenten petonejar-se a la vorera, però vaja.
4: Clar, és que en teoria és un petonet, però la gràcia de la sèrie són els flashbacks. Ell ho ven com un petó sense importància, però després veiem que la cosa té una mica... una miqueta més de...
7: picantó,
4: és una situació bastant més compromesa, no? I aleshores, a partir d'aquest moment, doncs, la direcció del centre li prohibeix tenir relacions amb altres persones del centre. Ho prohibeix en general, però aleshores arriba un professor nou que està molt bo,
7: clar,
4: i la cosa es complica una mica.
3: Aquí, els alumnes que són profes, que no són pocs, no només avui que comença el col·le, sinó que en les últimes setmanes algú ens ha parlat no només de profes que s'enrotllen i més o menys ho dissimulen, sinó també de docents que s'enrotllen amb pares dels alumnes. Això no passa.
7: Hi ha de tot, sí, amb gent de l'AFA. I una pregunta, Sílvia, és de to humorístic? Perquè pel cartell ho sembla, eh?
4: Val. És una comèdia. I a partir d'aquí, ell ha d'intentar fer bé la seva feina mentre navega per conflictes culturals, polítics i socials, doncs això, cada vegada més absurds. Woke, anti-woke, sexualitat, identitat, censura... Però una de les gràcies és que se'n fot de la guerra cultural americana, però no només... ell és d'esquerres, però no només des de l'angle de criticar els trumpistes, no? Diguéssim, també se'n riu de la superioritat moral del món woke. Està molt bé, té un humor molt fi, la veritat, i està molt ben interpretada. El protagonista és Brian Jordan Álvarez, que també n'és el creador, que pot arribar a ser una mica irritant, la veritat, per això de fer mofa de l'altra banda també, però és un humor bastant intel·ligent, és bastant recomanable. Són dues temporades que trobareu a Disney Plus.
3: Doncs la segona que hi ha arribat a Disney Plus, ara anem a una altra que també renova, The Gentleman.
8: 400 years ago, this estate spread out as far as the eye could see.
3: The Gentleman, que a més veig que és una sèrie creada per Guy Ritchie.
4: Sí, sí. Guy Ritchie es va inspirar en la seva pròpia pel·lícula amb el mateix títol del 2019. És un tio que té una mica d'obsessió amb les famílies aristocràtiques vinculades amb els baixos fons.
3: No? Era aquella pel·li de màfies que sortia el Matthew McConaughey. I d'aquí...
4: Matthew McConaughey no recordo. No recordo.
7: El que veig és que el prota és el Theo James, que a mi m'encanta.
4: A mi també. I aquí fa de duc. És un duc que a la primera temporada doncs hereta la mansió familiar i descobreix que sota la mansió hi ha un imperi de la droga. El seu pare al que es dedicava era a traficar amb marihuana.
7: És a dir, època contemporània absolutament, eh?
4: No, totalment.
7: Encara que sigui de ducs, diguéssim.
4: Sí, sí, sí, encara que sigui de ducs. També existeixen els ducs,
7: sí,
4: encara.
7: Sí, sí.
4: I aleshores, què passa? Que ell intenta resistir-se amb això, intenta que el seu patrimoni sigui legal. Però a mesura que avança la primera temporada, cada vegada li agafa més gustet a la història. I de la primera temporada ens n'acomiadem una mica amb allò de a veure com evolucionarà això, perquè sembla que li agrada, no?
7: Val.
4: La segona entrega és menys gamberra, menys esbojarrada, però igual de distreta i amb el segell Ritchie 100%.
7: Apuntada, de Gentleman.
4: Sí, sí, sí.
3: I,
4: Digues, Sílvia.
3: No, que arriba, la següent sèrie arriba just avui, anava a dir, la de Netflix.
7: La següent sèrie, que sí. Aquesta del Gentleman, quantes temporades hi ha?
4: Ara hi ha dues temporades ja completes i la trobeu a Netflix. La van estrenar divendres passat, o sigui que la teniu ja. Teniu Gentleman per estona.
6: Eli, hola, que va far. Enti aktar wahad terf shu yani far.
3: Ara sí, la que arriba avui mateix, com dèiem, a Netflix, Fauda, una sèrie israeliana.
4: Una sèrie israeliana amb el merder que ja imagineu-vos. És la traducció de caos, Fauda, i és un tema delicadíssim. El conflicte entre Israel i Hamas enmig d'una sèrie que és sobre espionatge i pura acció. Aquesta sèrie es va haver de reescriure sencera. O sigui, arriba 3 anys després...
3: Però per l'actualitat, no perquè hi hagués posés tisores al govern d'Israel o...
4: No. Ja la tenien preparada, però la van reescriure de cap a peus arran dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 23 i té 2 capítols dedicats específicament a això. Està creada per Leo Ras i Avi Isharahov i està produïda per Israel, evidentment. És la perspectiva israeliana, no ens enganyem, vull dir, això és així, vull dir que la gent que coneix bé el conflicte li veurà molt les costures.
3: Però hi ha bons i dolents de forma molt clara, o què?
4: No, el que fa és mantenir una mica la equidistància. Jo crec que els creadors de Fauda han dit a nosaltres el que volem és que aquesta sèrie la vegi el màxim de gent possible.
7: Clar, no són tontos tampoc.
4: No són tontos. Llavors, una cosa que fa és que els israelians no són impecables. També humanitza personatges palestins, per exemple, no? En aquesta ocasió, el protagonista afronta una operació d'infiltració amb l'objectiu d'aturar un atac massiu contra Israel, però el prota no és aquella màquina de matar que veiem a les temporades anteriors, que n'hi ha 4, Fauda és una sèrie de llarg recorregut, no se'ns presenta com invencible, sinó com un home tocat per les conseqüències del conflicte. Va. O sigui que, si us agrada l'acció...
7: Sí,
4: home, sí.
3: I la Melanie Logan fa de palestina o d'israeliana?
4: No en tinc ni idea.
7: Vale. No sé qui és aquesta.
4: Jo tampoc.
3: Una actriu francesa, si la busqueu us sonarà segur. Veig que està aquí entre el cas.
7: Molt bé.
4: Des d'avui ja teniu els 8 capítols a Netflix i teniu les 4 temporades anteriors, que són igual d'adrenalíniques, ja ho havia dit bé, i aquesta doncs també arrenca molt, molt forta.
7: Fauda.
9: You've called 000, can I have the nature of emergency, please?
3: I acabem amb un thriller australià, això es titula Causa Abierta.
4: Sí, s'estrena demà. Això va d'un home que porta 11 anys obsessionat amb la desaparició de la seva filla, que va desaparèixer quan era petita. Ell sempre ha estat convençut que la nena està viva, i ara que treballa atenent trucades d'emergència de la policia, un dia rep la trucada d'un adolescent que demana ajuda i ell doncs està segur que és la seva filla. A partir d'aquí comença una investigació que el desestabilitza a ell totalment i també posa en risc doncs l'estabilitat familiar. A mi aquest argument m'ha recordat moltíssim a Lo sin nombre, per exemple, una sèrie espanyola.
7: Sí, em sembla que ja sé quina vols dir.
4: O una altra de britànica que es diu Missing, que tenen exactament el mateix punt de partida, però jo crec que aquesta valdrà la pena veure-la només pel protagonisme de Patrick Bramall, que és un actor que ha sortit al Diablo Viste de Prada 2, per dir alguna cosa recent, però no sé si heu vist la comèdia de Movistar Plus, Colin de Cuentas, una comèdia australiana molt recomanable, que és aquest actor, el personatge, és un tio quarentón, és un boomer, que s'embolica amb una millennial, i el xoc generacional és divertidíssim. Si no teniu ganes de veure aquest thriller, mireu Colin de Cuentas, que és a Movistar.
7: Colin de Cuentas.
3: Doncs acabem amb aquesta sèrie australiana, que és novetat de demà i la setmana que ve més

0: són els Brahms, que ens canten Tornar-hi, i nosaltres que hi tornarem demà al matí ben d'hora a les 6, com cada dia, despertant-vos aquí a ICAT. Ara ja a la recta final del programa d'avui, 6 minutets ens separen de les 10, sentirem la tancació i també la cançó de les 10, però abans un resumet del que avui ens heu explicat. Avui, que us hem demanat per profes mítics, avui records d'escola, avui que torna al col·le.
1: Sí, avui és el primer dia d'escola.
2: Sí.
1: El primer dia d'escola del meu fill de 3 anys, d'una adaptació d'una hora i mitja on algú ha decidit que es faci vaga. No sé si és la manera més adient de posar els pares al carro de les vagues. I de totes maneres, tot el suport a les vagues dels professors, excepte a la del primer dia de classe.
3: El professor que em va marcar va ser en Joan Tardà.
4: El Tribunal Constitucional és un òrgan corrupte. República i
3: feia llengua catalana, jo era un estudiant de formació professional de mecànica de l'automoció i va ser una de les persones que em va animar a continuar estudiant, fer COU, anar a la universitat i estudiar la carrera que sempre havia volgut fer, era infermeria. I de tant en tant quedem i parlem d'això i li dono les gràcies per haver-se implicat d'aquesta manera. Moltes gràcies. I realment el professor pot ser una influència positiva. Perdoneu, però algú ho havia de dir.
5: I clar, això de l'ESO ja fa com 30 anys. Doncs a mi les professores que més me van marcar a l'ESO van ser les de plàstica i les de socials. Bueno, feia història. Feien activitats extracurriculars, que era passar-nos concursos de contes o concursos de cartells i coses així. I com que em vaig guanyar algun, doncs me va fer molta il·lusió. Els hi tinc molt de carinyo. També els hi vaig regalar, recordo que vaig fer com una mena de pessebre dins una nou,
6: vale,
5: amb mistos i tal. I també van estar molt contentes. Ho recordo molt positivament.
6: Vale, vale, vale.
5: Com per recordar el record, pues, devia ser motiu.
7: Doncs sí, avui, primer dia de curs escolar, hem preguntat als oients sobre els seus mestres, però en un moment donat han estat els mestres qui han començat a parlar dels alumnes. Ens han començat a tenir noms dels seus nens que nosaltres aquí a l'estudi hem valorat amb tot el respecte i estima.
0: Mel.
8: Ué.
0: Nel.
8: Ué.
0: Lia.
8: Ué.
0: Leia.
8: Ué.
9: Bueno, vale, vale.
7: La gent, per cridar els nens, vol el mínim esforç.
6: Visca els noms, que ja estan inventats. No falta que t'alimentis tu.
7: No, jo és que la meva filla vull que sigui d'una manera que no s'ha dit mai.
9: Que vull que sigui especial i única.
0: Amb la Mia, que et posa siu.
9: Però tampoc cal, Mia.
0: Vale.
9: Mia, Nia, Lia, tot això, és clar, és que és un problema, això.
0: Vinta. Això podria ser una escombra, qualsevol cosa. Anowar podria ser un Pokémon o d'una ètnia que desconec. Kiara, això sí que potser és un detergent, també. Però sí.
9: Jo, els Jonathans i els Enzos seran Enzos, no? Seran italians.
10: Sí, sí, és veritat que costa una mica.
9: Però així d'Enzos, eh?
7: Doncs sí, hem intentat fer més portable aquest inici convuls de curs posant-hi música, com el tema estiuenc dels Tiets. Era això.
0: Vale, gràcies.
7: I hem parlat una mica de tot. Hem celebrat els 60 anys de Star Trek recordant la seva famosa nau estel·lar, l'Enterprise, que hem rebatejat.
11: 60 anys després d'aquell primer viatge, la tripulació d'Enterprise...
0: Quasi!
7: I també hem parlat d'una nova figureta de Lego que s'ha fet en homenatge a Messi.
12: Lego ha volgut fer un homenatge a l'astre argentí amb un vídeo animat.
0: La broma, Sergi, te l'estàs fent a sobre, ja, la de...
7: Lego Messi.
0: Ja està.
12: I aquí aconselleu a Lego, doncs, que faci una altra minifigureta.
0: Galileo Galilei.
7: Galilego. I per acabar, el miniquiz del Dies.
0: Que de fet ja existeix.
7: No l'havien dit.
0: No, perquè el Senyor dels Anells en Lego hi ha tot el que vulguis, i la broma de Lego les has fet fa 20 anys, però ja està.
7: I per acabar el miniquiz del dia, Laia, amb les 4 opcions de resposta de sempre.
9: De quin poeta o poetessa és aquest poema, O capità, el meu capità? I us donaré 4 opcions. Opció A, Herman Melville. Opció B, Emily Dickinson. Opció C, Walt Whitman. Avui només hi ha 3 opcions.
13: A tomar por culo.
7: Molt bé. Doncs nosaltres que anem marxant.
9: Escolta,
7: i fem els
9: Pixies. Era molt difícil.
7: Bé, l'opció que ha mutat els oients.

0: Here comes
1: my man. Per acabar el programa d'avui, gràcies, oients, per ser-hi. Tornem demà, que a més, serà ja dia 9.
0: Exacte, no, i no... serà el segon dia d'escola, potser el primer dia hàbil per molts nens i nenes.
1: Demà hi ha l'adaptació de quanta estona és, Laia? 3/4 d'hora?
2: Ja. Depèn de l'edat, però els 3 anyets jo crec que poquet, una horeta o dues, màxim. Sí.
1: Gràcies, Laia, Sergi, Anna, Maribí.
2: Gràcies, Roger Saru.
0: Fins demà.
1: I gràcies a totes les mies, i a totes les...
2: Que si no, no podríem parlar de res.
1: Totes les Nels. Una abraçada, adéu, un petó.
0: Adéu.

Novetats d'impacte per estrenar aquesta hora de música com cal. Després dels experts teníem el KGB amb Adela i avancem per aquest dimarts ara amb Guineta i Julieta. Bon dia.

Com diu la Jules, tot va tirant dient que els alumnes tornen a les aules en aquest dimarts 8 de setembre. I seguim amb més música, ara amb Flow Milli i les ESPA amb aquest Dirty Work.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Un estiu que els canviarà la vida.
4: Catalina!
5: Se tropezó con un escalón.
3: El retorn al cinema de Lluís Omar.
6: És una provocació darrere un altre.
3: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
7: Abuelo!
8: No deixaràs de sentir-la prou.
3: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
0: Escoltes, ICAT.
9: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

preparant un segon treball. Aquí tenim la proposta de Pot Jolly al costat de Luke. I més calma musical també amb Tom Greenan i el seu Diamond.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: A ICAT.
0: ICAT.
2: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. Aicat.
1: Aicat.

Home with you, de ben segur un altre que ens acompanyarà els propers mesos amb els Dear Alice, aquests nous talents de l'escena britànica, i ara Galgo Lento.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Doncs aquí els tenim de nou. Són Suc de Pinya, el grup del Bages, que intenta allargar l'estiu a ritme d'aquesta cançó 32 d'agost. I avui, 46 minuts, aquests de ben segur et sonen. Camper Albo.

Una més que t'hem punxat amb Jove Trai. I amb els quilòmetres zero ens quedem a 2 minuts per l'hora en punt. És la felicitat va de cara.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com. Escolta, ICAT.

Segurament t'estimo l'èxit que celebrarem també a les festes de la Mercè amb el concert dels Amics de les Arts. Més coses i lluna plena.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
1: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

anem posant banda sonora a la tornada a l'escola i aquesta, sens dubte, una de les moltes de la seva llarga llista d'èxits i dels pigis. Passem al talent local de Triquell, amb Maria Jaume.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

cançó dels Manels, que ha anat a parar en mans de l'Alba Morena, avui que ha anunciat també nou treball per al proper 25 d'aquest mes de setembre. Més cançons, arriben els Maroon 5.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: El Cirque du Soleil s'acomiada de l'Hospitalet de Llobregat amb Curious.
2: Després de 8 anys, aquest serà l'últim espectacle de la companyia canadenca en terres hospitalenques. Això sí, ja busquen nova casa a Catalunya.
0: L'espectacle s'inaugurarà demà i trobareu un autèntic i enorme gabinet de curiositats.
2: La gran carpa del Cirque du Soleil es convertirà en un espai retrofuturista amb més de 450 elements d'atrezzo que recorden objectes antics, mecanismes extravagants i moltes referències a la revolució industrial.
0: Per exemple, hi trobareu 4 antenes de principis del segle XX presidint l'escenari, també una mà mecànica gegant, una bola gegant i bicicletes aèries.
2: Tot per fer viatjar al públic al món dels somnis més grandiosos i les idees més esbojarrades.
0: Òbviament, si parlem de Cirque du Soleil, no hi faltaran els acròbates, hi haurà una cinquantena d'artistes a pista per fer 13 números que conformen aquest Curious i que navegaran entre les acrobàcies, la poesia i l'art. El protagonista, en David García, n'ha parlat a Catalunya Ràdio.
3: Té una cosa de nostàlgia d'un món que no hem vivit però que és conegut, que no està molt junt. I després l'estètica d'aquest espectacle és molt parisina, és molt europea. I jo crec que ha funcionat molt bé en Europa i la gent entén molt bé tots els codis i té aquesta coseta que està molt a prop de nosaltres.
2: Seran més de 2 hores de show que des del 2014 s'han representat per mig món. Hi haurà un equip de 7 músics en directe i, a diferència d'altres espectacles de la companyia, hi haurà un pre-show.
0: De fet, 3 artistes donaran la benvinguda al públic a cada vespre, escalant la gran carpa per fer que l'experiència sigui immersiva només entrar al recinte.
2: I si aneu, també us recomanem fixar-vos en la vestimenta. Així n'ha parlat a Catalunya Ràdio la cap de vestuari del Cirque du Soleil, Mar González.
4: Tenemos 2 camiones y medio para trasladar solamente las cosas de vestuario. Es verdad que a la hora del espectáculo es muy bonito, ¿no? Esa cantidad de trajes diferentes, de looks diferentes, es bastante impresionante, pero en el día a día quiere decir que tenemos que trabajar sin descanso, ¿no? Para que todo eso esté perfecto.
0: Com deien, s'inaugurarà demà i estarà en cartell fins al 18 d'octubre.
2: El Teatre Català continua creixent, ja supera els 4 milions d'espectadors i la recaptació passa dels 115 milions d'euros.
0: Són les dades amb què s'ha tancat la temporada 25-26. La majoria de públic es concentra a Barcelona ciutat, que per tercer any consecutiu supera els 3 milions d'espectadors i continua en augment. Sentim la presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Isabel Vidal.
5: Bona salut pel Teatre Català, millor moment de la història del Teatre Català, per tant crec que dia de celebració, i això ens dona molta empenta per encarar la nova temporada.
2: Aquesta temporada passada, 4 de cada 10 espectacles teatrals han estat en català. Tot i això, els més vistos han estat en castellà, amb el Mago Pop com a show més vist, seguit del Fantasma de la Òpera i Impro Show, i de fet els segueixen L'amor venia amb taxi de La Cubana i Hamlet d'Albert Pla i en Peyu.
0: I continuem parlant de xifres i bones notícies, però en aquest cas al cinema, perquè Cronos signa la segona millor estrena d'una pel·lícula en català de la història, només la supera Alcarràs.
6: Necessitem reforços a les rambles en Boqueria.
7: Hem passat algú a les rambles, sí, ambulàncies.
2: El Cine, que ressegueix l'operatiu policial dels Mossos durant els atemptats del 17 d'agost del 2017, ha superat els 33.600 espectadors en el seu primer cap de setmana a les sales. Per posar-ho en perspectiva, ha fet millor estrena que els grans fenòmens dels últims anys, Balandrau, Wolfgang, El 47 i Casa en Flames. Només Alcarràs, que va superar els 40.000 espectadors, va fer un millor debut que Cronos.
0: Per cert, parlant de Cronos, el protagonista de la pel·lícula, Enric Auqué, va passar ahir pel Paus Dedicat i va explicar la contradicció que li ha generat interpretar un mosso d'esquadra.
8: Cos dels Mossos d'Esquadra, doncs, han sigut els meus enemics moltes vegades. He tingut grans converses amb gent de la policia, ara que he estat com dintre una mica, jo enfadadíssim amb ells, no? Dir-me, és que a mi m'està fent ràbia fer una cosa que us deixa bé, saps? Perquè a mi, doncs, m'heu humillat, m'heu pagat, però també penso que de cop i volta he trobat molta humanitat també i he vist que justament amb això dels atemptats que no sempre hem d'estar en lluita d'alguna manera, que ja. Evidentment que a cap sí moltes vegades, però de cop i volta pues, també la policia pues, en aquest cas va fer bé la seva feina i també se'ls ha de reconèixer.
0: Els Pets i Remei de Cala Fresca guardonats en els Premis Altaveu de Sant Boi de Llobregat.
2: El grup de Constantí rebrà el Premi Altaveu a la Trajectòria pels 40 anys que porten sobre l'escenari com un dels grups emblemàtics del rock català, i els que sentim de fons, Remei de Calafresca, rebrà el guardó Alça la Veu pel seu esperit combatiu i el seu compromís davant problemàtiques socials, polítiques i mediambientals.
0: Els Premis Altaveu s'entreguen aquest vespre com a avançada del festival que porta el mateix nom, l'Altaveu, i també reconeixeran el músic urgellenc Arnau Viols, també el festival L'EM, el grup Perifèria de la Roca del Vallès, la banda A Contra Blues i el segell Great Canyon Records.
2: El Festival Altaveu, això sí, arrencarà dijous 10 de setembre i s'allargarà fins diumenge, amb un cartell que combina grups clàssics amb talent emergent. N'ha parlat a l'Independents Dicat el director artístic del certamen, Víctor Partido.
9: Primer, reconèixer la feina d'aquells artistes pioners que van trencar en el seu moment amb allò que estava una mica establert amb els circuits de música comercial. Crec que és important reconèixer la trajectòria de 091, Senyor Chinarro, Los Sirex com els primers grups de pop yeye. Hi ha una segona via bastant clara, que és els grups catalans emergents, potents i estatals també, com poden ser d'en Pere Albó, la Pere Blanco. Propostes més experimentals com la de Cid de Palma o la d'en Jordi Ganchitos, el folk hiperpersonal i territorial de l'Arnau Viols i la Cristena.
0: A més, aquesta edició del Festival Altaveu commemorarà els 50 anys de la primera manifestació de l'11 de setembre, la Diada de Catalunya, que hi va haver just després del franquisme.
2: Ho farà amb un concert especial de producció pròpia que juntarà noms com Lluís Gavaldà, Els Amics de les Arts, Muixca i Greta, David Carabent, Maria Hein, Ismael Serrano o Pastora.
9: I ens porten repertoris i històries que estan vinculades a tot allò que té a veure amb el naixement del que considerem que és la democràcia i la reivindicació de drets, que era impossible abans de l'any 76 i que té el seu punt fundacional a Sant Boi de Llobregat amb la primera diada. El que volem una mica també és, amb aquest aplec trigeneracional, és que ells aportin la seva visió de què representa per ells la llibertat.
0: Aquest concert es farà el 10 de setembre a la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi.
2: Parlem ara de sèries, perquè aquest any les produccions originals de Movistar Plus, Matar a un oso, dels germans Jorge i Alberto Sánchez, i Celeste, creada per Diego San José i protagonitzada per Carmen Machi, passaran pels Serializados, el Festival de Sèries de Barcelona. Competiran a la secció oficial d'àmbit estatal del festival i se sumen a les ja anunciades In Vitro, de 3CAT i HBO Max, i segunda temporada de Filmin.
0: Els Serializados d'aquest any també acolliràs 6 estrenes absolutes a l'Estat dins de la secció oficial internacional, entre les quals la britànica Android.
10: Mom, I wanted to buy you a present. Now, I want you to be safe.
0: Una sèrie en què Diana Morgan interpreta un model obsolet d'androide dissenyat per assistir persones de la tercera edat i que ha estat un dels grans èxits d'audiència del Regne Unit gràcies a la seva mirada entranyable sobre el dol i les relacions humanes.
2: També Negocios Turbios, una altra sèrie britànica, en aquest cas un thriller basat en fets reals en què dos ciutadans destapen un desastre ecològic.
0: També s'hi podrà veure les sèries alemanyes A Better Place i Naked, també la sàtira francesa Camarades i la coproducció entre els Països Baixos, Alemanya i França, ETI.
2: El Serializados dedica també un espai a la projecció de sèries de producció o coproducció catalanes. Estrenarà Dels Abuts, de 3CAT, una sèrie d'animació per a adults, i farà l'estrena estatal de Future Manifest, una proposta de ciència-ficció episòdica creada per Marc Martínez Jordán.
0: Això és tot per avui. A les vies de so, Víctor Villar, a la redacció, Sílvia Comet, i a la producció, Marc Barón.
2: Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Que passeu molt bon dia.
11: Escoltes i cap.
12: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
1: Un estiu que els canviarà la vida.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Omar.
4: És una provocació darrere un altre.
1: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-me prou.
1: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
7: Escoltes i cats.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi! Yes!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
2: Escoltes ICAT.

0: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android. Escoltes ICAT.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

0: trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong trying to make things right.
1: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
2: Ella em dona cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
1: Divendres a les 8 del vespre, casa Babylon. El cap de setmana comença i cap. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Sí, sí, l'Èrica és nova.
1: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
3: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
5: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
6: De què va el programa?

0: estat la proposta per aquest estiu.
1: Un dia, qualsevol d'agost.
0: I també ha estat com una onada d'aire fresc. Som un bohemio i ara Musca i Bad Gyal arriben amb Sexy Sexy.

segon matí de la setmana, també compartit amb la Flashy Ice Cream. I anem a posar-hi l'última d'aquesta hora amb Douchi i Sisa, la que comparteixen és el Girl

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Despenjo l'interfono i veig dos mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Escoltes ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Sí, sí, l'Èlia no va fer.
1: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
5: De què va el programa?
2: Escoltes ICAT.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui és dia de transformisme, AICAT. Dia d'entendre tot el que s'amaga darrere la vida d'una drag queen, però no de qualsevol drag queen. Avui entrevistem a la drag queen catalana per excel·lència, com a mínim és el que jo penso. Són molts anys els que el nostre convidat porta practicant aquest art, però tot té uns orígens i tot té uns referents. Orígens que passen per anys de picar pedra amb companyies de teatre de carrer, anys de ballar, d'atrevir-se a cantar i anys d'anar a veure teatre amb obsessions per artistes com, per exemple, Àngel Pavlovski, l'enyorat Àngel Pavlovski, que el tenim doncs, desaparegut, lamentablement. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Avui toca aprendre moltes coses d'aquesta persona que no fa gaire va celebrar els seus 50 anys.

0: El de l'escenari del Borràs. Jo estic a punt de fer-ne 50 d'aquí un any i mig, i jo no crec que monti jo un sarau al Teatre
1: però
0: Borràs.
1: Podries perfectament.
0: Però podríem fer alguna cosa una mica totxa. I que vingui ella, també.
1: Ah, oi, seria increïble.
0: Seria estupendíssim. En fi, ens hi posem, som-hi. I avui dimarts dediquem el programa a la gent de Ràdio Televisió Espanyola que no ha fet possible encara que la nostra convidada vagi a Eurovisió. Algun dia passarà. Benvingut tothom a pausa.

0: Doncs sí, la persona que ocupa avui el sofà, a la cadira de convidats al programa, és Cristóbal Garrido, conegut també com a Xarón. Cristóbal, bon dia, com estàs?
1: Què tal, bon dia? Quina entrada més maca m'heu fet, sisplau.
0: Sí, et sembla bé la...
1: Ah, m'encanta.
0: T'hem ensabotat una mica, t'he de dir, també.
1: Bueno, sí, no, ja ho he notat, però, escolta...
0: T'hem dit, millor drag queen de Catalunya.
1: A qui no li agrada un dolç, escolta.
2: O una ensabonamenta.
1: I una ensabonamenta ben maca.
0: I t'hem dit que Ràdio Televisió Espanyola poseu-vos les piles o el Benidorm Fest o el que faci falta, escolta, posarem una cançó, però abans dir-vos que sí, el nostre convidat, a més de sabadellenc, que això no ho he dit,
2: cosa ja
0: que
2: comencem amb la
0: moltíssim.
2: Secta sabadellenca.
0: Sí.
1: És una mica secta.
0: És una mica secta,
1: sí.
0: Tot plegat, eh?
1: Sabellut, sí.
0: Què ens passa?
1: Doncs no ho sé, però jo crec que passa tot arreu, no? Que tothom que és originari d'algun lloc, doncs s'estima la seva terra, ha viscut allà des de petit i ha viscut una mica, doncs, tot el que es pot coure en una ciutat com en el nostre cas, Sabadell.
0: Sí.
1: I, bueno, no sé, jo estic orgullós de ser de Sabadell, m'agrada molt Sabadell.
0: Què passa? No sé per què ens diuen que som molt pesats en el tema. Potser és perquè som gent amb notorietat. Som molts els que estem presentant programes de televisió, tenim grups de música exitosos, fent teatre de nivell...
2: Això és veritat.
0: Bueno, Terrassa posa les piles, només dir això. Avui anirem molt enrere en el temps i entendrem per què en Cristóbal ha acabat amb aquest personatge, Xarón. No és que hagi acabat, el personatge continuarà molts anys més i en fa molts que ja funciona. I també volem saber per què, per ser drac, s'ha de tenir molta sensibilitat i també, atenció al que dic, un parell de collons.

0: Ho veieu, aquesta cançó, que ja juga amb la cosa de l'aire? Abans de dir aire, hi ha un silenci, que és el silenci que serveix per agafar aire, no? Exacte. Coge más aire, i llavors surt el xorro de veu, i això ens agradava molt, d'aquesta aire, que és la cançó amb la que l'any 2023, Cristóbal, tu vas participar encarnant la Sharon al Benidorm Fest, que es va acabar enduent Blanca Paloma.
1: Blanca Paloma,
0: Blanca
1: sí.
0: Paloma és així, sí, però sí, nosaltres sí. La guanyadora era Sharon, indiscutiblement, sí, i aquí a ICAT ja ho vam dir en el seu moment. Quin record en tens d'aquell Benidorm Fest? És un punt d'inflexió?
1: Doncs no és un punt d'inflexió, però sí que va ser una experiència molt maca. Tinc emocions trobades, la veritat, perquè per una banda va ser una cosa molt, molt pionera, doncs, que una drag pogués estar en un programa de televisió espanyola intentant representar Espanya a Eurovisió, i llavors per una altra banda jo estava molt malalt. Llavors ho vaig viure de la millor manera possible, però clar, això quan estàs bé amb les teves el teu moment òptim, doncs clar, ho disfrutes molt més, però jo estava ja amb 40 medicaments a l'habitació, no, sense sortir. Sí.
0: T'he de dir que he agafat la cançó d'estudi, vull dir, la gravació, perquè sempre queda més ben gravada, etc, però he estat veient aquests dies recuperant la teva participació al Benidorm, i jo no sé tu, Mariona, si l'has vist aquests dies, de malalta no t'hi veia.
1: Però perquè mira, vaig fins a l'últim dia que estàvem mirant si jo havia d'anul·lar o què, perquè no tenia ni veu. No, sí. Mònica Naranjo m'enviava medicamentos.
2: Com? Ostres, sèrio, que fort.
0: T'imagines que Mònica, tens un remitent i posa Mònica Naranjo.
1: No, però li va dir al meu manager en aquell moment, dona-li això, que a mi em va molt bé, a veure si pot millorar. Sí, supermaca, meravellosa. I clar, doncs jo m'ho prenia tot el que em deien. Pues mira, cuando te levantes salta tres veces y te tiras por el balcón. No sé.
0: Psicomàgia, és igual.
1: Xamanes, lo que sea. Tot anava bé perquè era com, si us plau, vull recuperar la veu. I, bueno, no sé, que el destí em va donar la veu el mateix dia que havia de cantar. Però, clar, estava una mica insegur, perquè la veritat és que quan portes molts dies sense cantar bé, doncs tornar a estar a tope, llavors no ho vaig disfrutar com m'hagués agradat. Bueno. I és una llàstima, perquè va ser molt xulo i tinc molts bons records, de veritat.
0: I pots tornar o no? O les bases diuen alguna cosa al respecte?
1: No, sí, doncs puc tornar, però no sé si tornaria, de veritat.
0: Torna. Què li diem? Sí. Que torni, Cristóbal, torna a Eurovisió, a Benidorm Fest, i jo estic segur que acabarà.
1: És que són aquestes coses que després hi ha molta gent que diu, en aquest país doncs no enviarem mai una drag, perquè ho veus en altres països i veus que són totalment oberts a enviar tot tipus de personatges, sí. I aquí dius, ostres, per què no? És com, jo què sé, a Alemanya va haver una drag que és la Glòria Viagra, que va tenir el seu partit polític, em semblava meravellosa, ella sortia
0: allà.
1: Clar, o sigui, vull dir, per què no aquí? Doncs perquè no deixem de ser personatges que la gent es té com entre cometes, vull dir, en el bon sentit, com el bufón, no? És com per riure, passar-ho bé, però és que hi ha moltes drags que tenen molt a dir, sí. No només amb la música, també amb la política o amb la literatura, amb el que sigui, no? I no crec que s'hagi tampoc d'aprendre, no? És una mica la meva crítica al món artístic, no? Deixem de veure el fenomen dels transformistes i les drags com una disciplina menor. Jo sé que és molt difícil dedicar-se a la dansa, perquè m'he dedicat a la interpretació també, etcètera, etcètera, però sempre aquesta disciplina, no? Sempre que està com ficada en un sac que, bueno, que jo crec que hem de canviar.
0: Aquest serà un dels temes del programa d'avui, sens dubte, digues, Maria.
2: No, que diem que molta gent perceba el drag com una disciplina artística de segones i posa per davant el cant, la música, el teatre, però és que el drag inclou cant, música i teatre.
0: Clar.
1: I més coses. O sigui, és una passada. Sí.
0: Bueno, disseny de vestuari.
1: Disseny de vestuari, escriure. Per exemple, hi ha, doncs, jo què sé, l'Angelita la Perversa. Perdó. És una drag també de... Jo la conec des de fa molt de temps, és de Sevilla, i porta la seva segona novel·la, que la gent li encanta, la segueixen, i doncs és meravellosa. La Pinxada ha tret un llibre també de cuina, i que és supermaco, superben fet i editat. O sigui, vull dir que és que hi ha molt darrere del drag.
0: Feu la vostra dramatúrgia, mil coses.
1: Mil coses.
0: I entrem molt, i sobretot, mira, ha deixat caure un concepte que em mirareu amb cara de miralles es embogit, però el concepte és Travelo. I aquest concepte tinc ganes d'entrar-hi perquè em consta que hi ha gent que us dedica a aquest món i que encara rebeu missatges de gent dient, però bueno, tu que ets transexual o què ets tu? Bueno, gent superperduda en aquests marasmes, serà un dels pals de paller de l'entrevista. Abans, però, per posar una mica d'ordre, tu venies de... És a dir, a Eurovisió, al Benidorm, et va passar això de la veu, no vas tenir... vas caure a semifinals, no va ser el triomf, però el triomf havia estat l'any anterior, amb el Drag Race Espanya. Crec que havia sigut just l'any anterior,
1: sí.
0: quan tu t'endús el Gran Premi.
1: Sí.
0: Aquell potser sí que puc dir que va ser un punt d'inflexió.
1: Aquell sí. Aquell totalment. A veure, no només pel programa en si mateix, que no deixa de ser un lloc on et veu tothom, però tothom, vull dir, del món sencer. O sigui, a mi m'escrivia gent del Japó, de Rússia,
0: d'Austràlia.
1: D'Austràlia.
0: Priscila.
1: De tot arreu. Va ser una passada. I després vam fer una gira... que va ser la més llarga de les temporades que han hagut de Drag Race. Van fer una gira de 6 mesos, comptant amb un mes i mig d'assaig cada dia. Llavors vam estar juntes totes les participants molts mesos, i era molt heavy perquè quan ja va sortir el tema de la meva candidatura pel Benidorm Fest, jo que tancava l'espectacle amb un medley que cantava Madonna, Whitney i tal, no sé què, ho cantava tot en directe sempre, o sigui, ho cantava tot en directe amb tota la gira, o sigui, no vaig fer playback mai. Fins i tot un dia que no vaig tenir veu i vaig cantar, que parecia una grulla,
0: és una grulla.
1: O sigui, horrorós.
0: Cantant Whitney Houston, estant afònica.
1: No, però era com de... No sé el que va sortir, però vaig dir, és que no lo tengo grabado, és que és lo que hay. Doncs era molt heavy veure els teatres plens i tothom dient Sharon, Eurovision, Sharon... No, era molt, molt maco. O sigui que realment aquest sí que va ser un punt d'inflexió, tant el programa com la gira.
2: Uh-huh. És que Eurovisió és com una mica el mundial dels gais. O sigui, m'encanta que siguin com hooligans de Sharon, en Sharon Eurovisió.
1: Hooliganeo.
0: 100%. Escolta, aquell programa va... faig unes cometes infinites, dignificar el fenomen de... o el món del drag, del transformisme.
1: Tu jo creus que sí.
0: Va obrir, com a mínim, la ment a gent que no havia transitat mai per aquests llocs?
1: I si no, és igual. Vull dir, aquest programa es veu a tot el món. O sigui, després, a tu et pot agradar la RuPaul, no et pot agradar, o pots estar a favor del que digui, és igual. Però és un senyor que fa drag,
0: sí.
1: que ha aconseguit posar una franquícia a tot arreu. O sigui, és que tens el Drag Race a Brasil, a Alemanya, a Filipines, a tot arreu. I ara tothom sap el que és una drag queen.
0: Sí.
1: I abans potser era una mica més complicat.
0: Tothom o però, no, Cristóbal?
1: Bueno, tothom potser no, però vull dir que la visibilitat que ha donat amb el fenomen drag no se li pot treure. Vull dir que ha aconseguit molt. Després et pot agradar molt ell o com a artista o no. Jo què sé, amb les seves declaracions, que de vegades doncs, patina. Però, sí,
0: tots patinem.
1: Clar, tots.
0: Anava a dir que la gent no es pensi que ser drag és ser multimilionari, com és RuPaul.
1: O Bianca del Río, sí.
0: O Bianca del Río. No, vull dir que hi ha una cosa de classe per allà flotant, que també serà un dels temes del programa. Abans, dir que no sé si tu, Cristóbal, has de ser molt didàctic amb el que feu, perquè, com a mínim, la nostra generació, i això és una cosa que he parlat amb tu alguna vegada, els que van créixer en els 80, tot es posava en un sac, i torno a obrir la paraula d'abans, el sac dels travelos, ¿vale? Llavors, que un o una drag crea un personatge que és un artefacte artístic el que feu i que exagera els trets característics d'una identitat de gènere concreta, això que acabo de dir, que sembla de manual, ho has explicat molt? T'escriuen per Instagram, per exemple, i et diuen tu que ben bé que ets.
1: Hi ha molta gent que escriu d'una manera molt educada i et pregunta perquè té dubtes, no sap el que és una trans o una travesti, un travelo, o sigui, no sap la diferència. Llavors ho volen saber i t'ho pregunten i jo sempre contesto. A més, jo tinc un Instagram que tothom que m'escriu contesto. I jo crec que ho trobo maco, perquè al cap i a la fi són gent que, ostres, doncs mostren un interès. Després, el tema de la paraula travelo o travesti, és com tot, és com la paraula maricón tu pots utilitzar-la amb mala bava o tot el contrari, perquè entre nosaltres i fins i tot gent que no sigui gay et diu, ai maricón, no sé què, i ja està, no passa res.
0: I aquesta retropiació, que és fantàstica.
1: Exacte, sí. I la pots utilitzar doncs amb tota la mala bava del món, exactament igual que la paraula travelo. Vull dir, sí que potser la paraula travelo o travesti s'utilitzava abans per una sèrie de persones que s'hi dedicaven amb una professió, etcètera, etcètera, tal, I ara, doncs, tu ets drag i ets travesti també, no? Yeah. Abans s'utilitzava d'una manera i ara d'una altra. Per què? Doncs perquè el llenguatge amb els anys també va canviant, va evolucionant, i el que sí s'ha de tenir clar que el transgènere és una altra història, no té res a veure, però que una persona transgènere pot fer drag, això també però, ho hem de tenir
0: això, en compte. Això, efectivament, perquè drag és bàsicament exagerar els trets característics d'una expressió de gènere determinada.
1: Clar, va haver un moment on fer drag o transformisme era realment performar amb el sexe oposat, no?
0: Sí.
1: O sigui, que realment era un home que estava interpretant una dona o un artista reconegut o tal, i també, doncs, al contrari. Però jo crec que la paraula drag, com dèiem abans, amb paraules com travel o maricón, ha canviat amb els anys, i el drag arriba a ser ara un art. Llavors, tu pots ser una persona transgènere, pots ser una dona cis, pots ser el que vulguis, i pots performar com a drag, perquè el drag ha aconseguit, com tu deies abans, no, que fos una disciplina on hi havia de tot, on hi ha dansa, interpretació, música, o sigui, és una expressió artística, no? I llavors jo crec que ha acabat tenint una mica aquest significat, i el pot utilitzar, doncs, qui vulgui expressar-se artísticament a través d'aquesta disciplina.
2: De fet, ara ja no només hi ha drag queens i drag kings, sinó que hi ha altres expressions com drag monsters, és a dir, que exagera els estrets. Jo el que et volia preguntar, Cristóbal, és que com a dona, de vegades tinc dubtes amb la idea de la drag queen, perquè al moment en el que exageren la feminitat estan reforçant allò que és universalment femení. És a dir, uns pits molt grossos, una cintureta molt petita...
0: Yeah.
2: I tinc dilemes... Sí que és veritat que a través de concursos com Drag Race s'ha com... pluralitzant molt la idea de hi ha drag queens grasses i tal, però com porteu el rotllo aquest de com reafirmar el gènere amb aquestes coses?
1: Però mira, tu pensa, tu mateix has dit abans, no? Ara hi ha drag monsters, drag... O sigui, és com dir, bueno, hem de veure com estem donant-li imatge a un zombi. Home, tenen els seus drets, també. Vull dir que al cap i a la... O sigui, entén, va.
2: Yeah.
1: Vull dir, jo crec que quan tu fas drag decideixes fer un personatge, quan decideixes performar amb l'altre gènere, cadascú té la seva història al seu cap. Jo, per exemple, jo vaig créixer amb dones, perquè jo tinc dues germanes, tinc la meva mare, per mi el meu univers femení, proper i familiar, per mi ha sigut molt fort, ha tingut molt de pes. Per això... no com a home homosexual, però sí com a artista, m'ha tret molt més el que hagi pogut aprendre amb les meves germanes, amb la meva mare, i el meu personatge se n'ha anat, lògicament, cap a un tret molt més femení.
0: Sí.
1: A més, he sigut sempre un gran fan, des de molt petit, d'una música que a casa meva no s'escoltava, perquè la meva família és d'Andalusia, no? Llavors a casa s'escoltava un altre tipus de música, però jo escoltava Aretha Franklin, escoltava Whitney Houston, escoltava un altre tipus de dones, escoltava gospel, i deien, però este niño de on ha salit, però era el que m'agradava. I tot això, amb aquest univers femení amb el que jo vaig créixer, és el que m'ha donat, doncs, crear, del que jo he après, doncs, el meu personatge. Clar, jo et puc parlar de la meva experiència. D'altres, que com tu dius, doncs, utilitzen, doncs, potser una exageració del personatge o del tret femení i tal, desconec el perquè. Cadascú té les seves raons, no? Però sí que en el meu cas, per mi, i a més ho vaig dir, no? Jo quan vaig guanyar Drag Race vaig dir, jo aquest premi el vull dedicar a les dones de la meva vida, que són la meva mare, les meves germanes, perquè és amb el que jo he crescut. És...
2: Perquè el teu personatge s'assembla físicament... a la teva mare o a la teva àvia, o hi ha coses que diguis, amb això li vull fer una picadeta d'ull a la meva mare?
1: Una mica sí, perquè la meva mare és d'aquelles dones que va venir a Catalunya des de Màlaga, i llavors, doncs, va arribar un moment que quan ella viatjava allà li deien la catalana perquè no tenia accent, i aquí li deien la malaguenya perquè tenia molt accent d'allà. Llavors ho va perdre. Llavors jo jugo molt amb això, tot i que el meu personatge està molt més inspirat amb el cinema, la música dels 40, també dels 60, dels 70. O sigui, jo tinc un punt molt vintage, que és el que m'agrada, i tinc un punt de partida, però després, al meu espectacle, la gent que ha vingut sap que jo trenco totalment això, perquè a mi m'agrada, des de la part teatral, trencar el personatge. I veure una senyora sofisticada i com molt elegant i tal, i després trencar totalment això, a mi és el que més m'agrada. I quan ho trenco, jo me'n vaig de sobte, doncs, puc cantar una copla o puc cantar el que sigui, però amb molt d'humor. Hi ha molta gent que ha vingut als meus espectacles, que repeteix, i que en certes coses, que tampoc vull dir ara així perquè la gent... Però hi ha certes coses que quan vaig a l'espectacle em demana el públic. O sigui, m'ho crida.
0: Tipo?
1: Directament.
0: Un exemple?
1: Doncs tipus, tinc un happy birthday quan estic celebrant els cumples de molta gent que ve, i a mi m'agrada molt que la gent, el meu públic, m'agrada que tingui molta presència als espectacles. Llavors, cada cop que faig un espectacle nou, demano que m'enviïn fotografies sobre alguna cosa que puc demanar, per exemple, doncs, quan eren petits, o que m'envien fotografies amb algú que sigui molt especial a la seva vida, no? I no saben per què, però la gent m'ho envia, i jo, llavors això ho utilitzo per ficar dins del meu espectacle en algun moment. I això fa que es creï, doncs, una energia molt maca en la que parlem, no? O sigui, jo estic a l'escenari, el públic parla amb mi i se sent totalment lliure, i em demanen coses, com per exemple quan he de dedicar un cumpleaños, doncs em demanen sempre un catí que és com muy, muy, muy andaluz, muy exagerado.
0: No és molt Marilyn, no és el clàssic.
1: No, tot el contrari.
2: És més Carmen de Mairena, el Happy Barry.
1: No, tampoc, tampoc.
0: Però bueno, tant, no?
1: Però...
2: És el punt intermig.
1: És más los chichos, és más, más por ahí. Clar. Però vull dir que es creen aquestes dinàmiques que són molt xules, i això sí que jo crec que hi ha una gran part meva molt del sud que he agafat de la meva mare, lògicament. Mm-hmm.
2: 100%. I ara que parlaves, Cristóbal, de la relació entre el públic i tu com a drag queen, creus que també genera com una mena d'energia de... El que passa en aquest espectacle es queda aquí i la gent s'esbojarra una mica més del que...
1: Saps què passa? Que els meus espectacles són molt, molt esbojarrats, però molt tranquils. Vull dir, no passa res. Jo no tinc un tipus d'improvisació on li faci passar malament a d'estona a algú, com hi ha espectacles que sí que són molt més heavies. A mi m'agrada que la gent... quan vingui o que quan ve per primera vegada, i jo tinc els espectacles, sempre pregunto qui ha vingut per primera vegada, qui repeteix, tal, i sempre és un 50-50. I m'encanta que aquesta gent que ve nova digui: quina meravella, m'ho he passat. És que és una cosa que em diuen molt, és que se m'han passat 2 hores i pico el que hagi fet, però és que no, sí, ni me n'he adonat, no? Yeah. I això és el que m'agrada, que la gent vulgui tornar. Si tu fas passar malament, que a mi m'encanten els espectacles de drags on
2: allò...
0: Aquesta incomoditat del paral·lel...
1: Sí, a mi m'encanten, quan punxen i és com de, ai, Dios mío, jo he sigut públic i m'ho han fet passar malament i ja està. Però clar, jo sóc d'una manera, jo sé que hi ha gent que això no li agrada. Llavors, jo tinc una mena de fe que m'agrada que tothom surti amb un somriure i dient, ¿cuándo vuelve a actuar? No? O sigui, tinc amics que tenen familiars heteros que han vingut, que no han vist mai un espectacle d'una drag, i van venir als 50, els 50 no són nada, quan no sé, vaig
0: espera,
1: veure... El...
0: Per un moment, ara ens ho expliques? I aquí som, no?
1: Banda
0: sonora, una de les cançons que interpretaves en aquest espectacle 50 no són nada, aquesta. Ah. I això Digues, Cristóbal Garrido, Sharon, digues, què passava quan venia aquesta gent que no havia vist mai drag, no? I sí, que venien de sobte a veure la teva celebració dels 50 anys.
1: Doncs mira, tinc uns amics que són el Francesc i l'Esteve, que s'han casat fa poc. L'Esteve és actor de musicals i van fer un duo. I el Francesc, el seu marit, em deia... he traído a mi hermano, pero mi hermano nunca ha visto un espectáculo de este tipo, y era com molt contrari. A més, diu, de sobte em diu, quan torna a actuar, jo vull venir a veure-la.
0: Sí. Un hetero, per cert, el germà.
1: Sí.
0: Un hetero,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: és el que deies.
1: Vull dir que això és molt maco, perquè crea una dinàmica de dir, ostres, quan vaig a veure la Sharon vaig a oblidar-me una mica dels malos rotllos i estar a gust amb un públic que també es fa molt, molt proper, no només amb mi, sinó entre ells mateixos, també.
0: Clar. Et dic això d'un hetero,
1: sí,
0: perquè m'interessa saber si encara hi ha certa recança per part de la gent heterocis d'anar a un espectacle de drag, perquè consideren que allò és un món molt gay, i llavors, hòstia, i si no m'hi sento còmode? I si no és la meva zona de confort? Passa això encara?
1: Jo crec, mira, tu has dit al principi una cosa que per mi té molt de pes, que és parlar de l'Àngel Pavlovski.
0: Sí.
1: Tu quan anaves a veure a l'Àngel Pavlovski, hi havia públic.
0: Sí.
1: No hi havia públic hetero, sí, sí, gay o tal. Hi havia públic. Hi havia des d'una senyora molt gran fins a gent molt jove. Perquè jo tenia 16 anys i me n'anava sol a veure el Pavlovski perquè era com fer una masterclass. Doncs jo crec que... o sigui, lògicament donar-li el seu lloc, que per mi és un déu de l'espectacle i del teatre, però jo crec que estic aconseguint una mica això. Jo he anat a veure espectacles de companys meus que són drags i que et diria que el 90% del públic és públic del col·lectiu, em sembla meravellós. Jo normalment que sempre pregunto quants heteros tinc a la sala, estic tenint un 50-50.
0: Què dius?
1: Sí, sí, totalment.
0: I doncs això... estàs aconseguint el que aquell senyor argentí aconseguia.
1: És que jo els hi dono les gràcies i els hi dic, és que per mi això és realment integrar-se un amb els altres, o sigui, perquè realment que hi hagi tant de públic hetero que en un teatre doncs, un 50% de públic sigui heterosexual i vagi a veure l'espectacle d'una drag, això jo crec que ja ens diu alguna cosa, no? I sí, és justament això, no?, que em preguntaves, sí, que sí, que hi ha gent que no té problema i que vol veure un espectacle per passar-s'ho bé, i si li agrada, doncs tornarà i portarà la seva família, els seus amics, i jo crec que això és l'important.
0: De Pavlovski jo tinc una petita teoria que, si vols, no sé si me la compres, però, clar, Pavlovski barrejava el millor del, digue-n'hi, cabaret, sí, a més amb aquest cabaret una mica decadent, intel·lectual, si sí, vols, no? I potser va costar el teatre, el fet teatral, potser per això va aconseguir que ell sigui una figura tan coneguda i tan transversal, a diferència d'algú que feia només cabaret, a full, etc. Saps què vull dir? Hi havia com la cosa teatral, un punt intel·lectual, bueno, bastant intel·lectual, perquè sí, aquest molt, senyor et feia molt pensar tota l'estona.
1: Molt, molt, molt.
0: I alhora hi havia aquest joc constant amb el cabaret, etc. No sé si m'ho compres, això.
1: A t'ho compro, i a més que no només hi havia un joc molt interessant, sinó que ell feia molta risa quan volia fer-la des d'un punt molt seriós.
0: Amb aquell mig somriure riure que se li dibuixava.
1: Sí, sí, sí. I sense fer-li passar mal a la gent. I això per mi és una de les coses que, yeah, que m'he quedat. I jo intento fer-ho amb l'espectacle.
2: Mm. És que hi ha una cosa que hem parlat amb l'Albert i amb altres artistes que han vingut, que moltes vegades tendim a separar la cultura queer de la cultura què?
0: De la
2: normal?
0: Cultura, de la cultura.
2: De la cultura. Llavors... Sí. Creus que estem aconseguint el punt de que les qüestions de gènere i l'orientació sexual deixi de ser un punt de separar una cultura d'una altra? És a dir, el drag no és cultura queer, el drag és cultura.
1: Exacte.
2: I prou.
1: Totalment, sí. Igual que la televisió, igual que moltíssimes coses que són cultura i que potser hi ha gent que opina al contrari. Al cap i a la fi, doncs, és un tema d'opinions. Sí que és cert que el col·lectiu encara no estem en un punt totalment... integrats en una societat on hi ha tants i tants països que ser homosexual doncs, implica pena de mort, per exemple. Llavors, sí, és necessari encara que hi hagin... Abans, quan jo era més jovenet, es deien los guetos. És que és un gueto, perquè solo vais a tal... Però no és un gueto, vull dir, aquest sentit de comunitat doncs, fa que molts artistes creixin dins d'aquesta comunitat que d'alguna manera els abraça i doncs, facin el seu art i que els hi digui, no?, d'alguna manera, amb aquest, com estàs dient, doncs, un art queer, per exemple. No? Tot i així, jo crec que abans, jo recordo fa 30 anys, no sé si tu te'n recordaràs més o menys, però...
0: Bueno, sí,
2: si no te'n recordes, tens demència, Albert. Sí, te'n van recordar.
0: No sé però, què estàs a punt de dir, però me'n recordaré.
1: Doncs dèiem, és que no volem etiquetes. No volem
0: sí,
1: etiquetes.
0: Sí, i tant.
1: I ara és tot el contrari. Ara necessitem etiquetes, perquè tothom s'ha de posar una etiqueta de jo em represento amb això, no?
0: Sí.
1: I es reafirma. Llavors, en aquell moment estava molt bé i era necessari, i en aquest moment les coses han canviat i també són necessàries.
0: Clar.
1: Vull dir, llavors, jo crec que, com dius, l'art queer, o sigui, la cultura queer és cultura, i ja està. Però hi ha gent que potser necessita aquesta etiqueta per sentir-se abraçat amb una comunitat, no?
0: És segurament reafirmar una identitat, formar part d'un lloc o d'una comunitat, com dius, etc, etc. El que també recordem és que abans una entrevista a una persona que feia drag o a una persona del col·lectiu a un mitjà públic com aquest, era més un bolet que passava de tant en tant durant la temporada.
1: Sí, i era un bolet que s'hi passava per la banda sexe.
0: Promiscuitat,
1: sí, i usted, los señores que... O sigui, era com...
2: I l'espectáculo?
0: A tu els senyors t'agraden? No? T'imagines aquesta
2: pregunta?
0: Sí, escolta'm una cosa. Hi ha un senyor, precisament, que, deixa'm dir, de passada, que és el major tiracanyes de la història de la radiodifusió catalana. No, és espectacular. És espectacular, el seu. Ell és oient d'aquest programa.
2: Ah, ja sé qui dius. Sí,
0: ell és oient
2: sí,
0: dels experts. Es dirigeix als senyors com a... Hòstia, com els hi diu exactament? Per Twitter. És que tira la canya tan sovint i té un apel·latiu molt concret pels senyors, però bueno, ara no me'n recordaré, però vaja, el que sí que
1: buscarem.
0: Sé és que es diu Albert Marín, que és superoient d'ICAT
1: sí,
0: i que també fa drag, ell, i que és super seguidor de la Sharon.
3: Bon dia, Pausers. Soc l'Albert Marín, oient d'ICAT, seguidor del Pausa, tot i que alguns em coneixen com Betty Decker, la Taladro. He tingut la sort de conèixer la Sharon, que és la millor. Només hi ha aquest apel·latiu. Canta, balla, actua, interactua, i tot el que fa ho fa bé, sobretot allò que no es veu. La Sharon és una gran artista, però la persona, el ser humà que és a sota la perruca, és una gran persona, un gran ser humà. Té molt de compromís i molt de respecte pel respectable, cosa que potser sembla que últimament s'ha perdut. Només es poden dir coses bones de la Sharon i només us puc recomanar que la seguiu com ja la segueixo. Salut i República.
0: Salut i República per tu també, Albert, estimat. Oient dels experts, allà vam conèixer i ara s'ha convertit en oient de Pausa també. Ens diu Pausers.
2: Pausers.
1: Bueno, l'Albert, si no m'equivoco, és que potser m'equivoco, però jo diria que és el germà de la Chantal, que era bueno, dic que era perquè crec, no sé si està treballant ara, no la veig gaire a les xarxes ni res, però potser està treballant i no utilitza les xarxes, que sembla que tot ho hem d'abocar
2: sí,
1: a les xarxes.
2: Sí.
1: Però jo vaig treballar amb la Chantal i és una persona també meravellosa, m'encanta com a artista i jo crec que és el seu germà, o sigui que vamos, una família meravellosa.
0: Una cosa que t'anava a dir, quan l'Albert ha dit que tens molt de respecte pel respectable, és a dir, pel públic, tu has sentit amb el cap, perquè ha dit cosa que avui potser passa menys.
1: Sí.
0: Aquest sí que deies?
1: Bueno, jo parlava d'això, mira, jo me'n recordo amb 19 anys que vaig anar per primera vegada a Madrid i vaig veure la mateixa nit a la Psicosis González, sí, que era que és un personatge déu-n'hi-do, sí, feia un espectacle que era molt heavy, i després me'n vaig a veure el Paco Clavel en directe.
0: El Paco Clavel
1: a mi em va treure, sí, i em va deixar totalment despullat.
0: Emocionalment?
1: No.
0: Físicament?
1: Sí, físicament, vull dir, el jovenet, vamos, era com de, bueno, arribaves allà, anaves perdut, i el tio... O sigui, eren espectacles molt agressius. Molt agressius. I jo he vist espectacles actualment que són molt agressius d'una manera totalment diferent al que passava potser fa 30 anys, però que també jo he dit, ostres... Jo, i són companyes, i són gent propera, i dic, no sé, dir-li això al públic... Però com la gent li compra, doncs, ja, bueno, van tirant.
0: N'has parlat amb ells o elles?
1: No, perquè jo crec que artísticament cadascú té la seva manera de fer i jo crec que no sóc ningú per donar consells, o sigui, jo faig una mica la meva i tinc una manera de fer, que sí, jo crec, sí, que al meu públic li agrada i estic encantat. Vull dir, si tinc més públic, estupendo, i si tinc menys, faré el mateix espectacle i em dedicaré exactament el mateix amb els que vinguin. Vull dir, però...
0: Em pots confirmar que si vinc a un espectacle teu no acabaré despullat de l'escenari?
1: No, mai.
0: Gràcies.
1: Mai.
0: Tampoc mira, us perdeu res.
1: Mira, saps on vaig fer això? Que no és que fos contrari a mi, però clar, era el guió i anava... Jo quan vaig estar a The Hole, vaig fer gira amb The Hole durant 2 anys,
0: sí,
1: i vaig ser mestre de cerimònies i feia un altre personatge que era DJ Lucy, que era una noia que al públic li havia d'encendre les bombetes, portava bombetes, doncs, als pits i tal, i havíem de treure gent i jo els havia de deixar despullats.
0: Ah,
1: sí.
0: Sí, The Hole tenia aquest component ara.
1: Sí. Llavors, clar, jo els havia de deixar despullats, però jo entenc que hi ha molts senyors heteros, sobretot, perquè si jo pujo un noi gay, sé que...
2: Puja ja despullat.
0: Ja pujarà despullat des de la platea.
1: Totalment, no? I és una altra mentalitat, no li fa tant d'acord i tal, però jo entenc que hi ha doncs, gent, potser, que és hetero, que venen la seva dona, o amb qui sigui, que això els hi fa molt d'acord. Però clar, no era el meu espectacle, havia de ser així. I jo, llavors, molt crec, molt intel·ligentment, les dues noies que estaven, diguem, com assistint, tenien dos personatges, no?, també, jo els hi deia, us sembla si el traiem, però jo no el toco ni res, i sou vosaltres les que manegueu aquí la situació, i elles, vamos, por supuesto, estaven encantades. Doncs els tios, lògicament amb elles, es feien més petits.
0: Clar.
1: Jo sé que si potser entro en aquesta història,
0: sí.
1: Malauradament, que no hauria de ser així, però bueno, doncs, llavors, jo intento sempre doncs no tocar el públic a no ser que hi hagi algú que em doni la mà, això em passa, que hi ha gent que em dona la mà, que em tira, que em vol abraçar i llavors jo vinc encantat, però si no intento no molestar,
0: ja.
1: No sóc de de
0: Home,
1: Sahara.
0: Amb,
1: ja.
0: Amb això, Cristóbal, aconsegueixis que la gent, que el públic que tens, llueixi en tots els sentits. Si t'estiren, saps que lluiran per fer un gran què, i si no, saps que hi haurà un respecte, per tant no se sentiran tan petits i incòmodes. Mm. Llavors, no, jo entenc que hi ha un punt emocional aquí que
1: sí,
0: enriquirà la cosa segur.
1: Quan improvises, a veure, pots equivocar-te també.
0: Home,
1: però
0: tant,
1: jo, vamos, tota la meva vida que ho he fet, no he tingut mai una experiència dolenta, la veritat, i sempre hi he fet de tot, des de seure'm a sobre d'algú o tal, que s'ha fet tota la vida, però jo sóc molt, molt cauto, no, això.
2: És que jo crec que també és una cosa positiva, perquè vol dir que el drac ha evolucionat, és a dir, que abans quan pensaves en un espectacle de drac pensaves en una cosa concreta i ara tens per on tria. Que vols un drac més agressiu? Vas amb un artista.
1: Exacte.
2: Que vols algú més pausadet? Doncs vas amb la Sharon. O sigui que jo crec que en el fons és positiu que hagi evolucionat tot plegat.
1: A mi m'agrada molt fer passar per situacions emocionals diferents dins d'un espectacle, i això hi ha molta gent que m'ho diu. A mi m'agrada que la gent rigui molt en algun moment, que disfruti molt d'una cançó en directe, però que després s'emocionin i plorin.
2: Podríem plorar, en un espectacle teu?
1: No, de moment, tothom que ha anat a espectacles meus em diuen, és que m'has fet emocionar, sí, estava plorant. O sigui, perquè en aquell moment que has fet tal cosa, és que, clar, no m'ho pensava. I això és una cosa, per exemple, tornant doncs, a Pavlovski, que és el que tenia, que et podia fer riure, et podia fer emocionar, i tot dins d'un mateix espectacle. No vol dir que hagis de fer comèdia constant tota l'estona, pujant. Però arriba un moment que dius, bueno, hem de descansar una mica.
0: No, hi ha un moment llavors... que Pavlovski parla i prou, no? I sí. Que no hi ha tanta música ni hi ha res, saps? I que t'està mirant, o està mirant el públic, i dius, aquesta persona... d'on ha sortit, és Marlene Dietrich,
1: sí,
0: de sobte.
1: Sí, sí. I quan parlo de Pavlovski, parlo de Dolly Van Dol, sí. O de, jo què sé, de Pirondel, tants artistes de Barcelona que han sigut referents.
0: Tu has vist la cara del Cristóbal, que s'està una mica il·luminant des de fa una estona, perquè de fons sona la veu indiscutible.

0: compte que l'altre dia jo estava molt trist amb lo de la Dolly Parton, perquè clar, vaig pensar, pues a ver, por edad y por ley de vida...
1: La pròxima...
0: I no, clar, van... La gent va morint, és així, tot se'ns passa, vull dir... Però jo és que sóc amb la Cher, per mi és molt especial. I clar, l'altre ja deia, ai mare, o sigui, quan passi jo crec que estaré fatal.
2: Per què creus que tanta gent...
1: L'àlbum, per cert, és que he anat a recuperar aquest disc, és dels més desconeguts per mi, de la Cher, sí, que es deia Love Hurts, que és el 21è de la seva carrera, i era l'any 91. Jo havia publicat 21 discos, també amb el Sony, però bueno, això són fiques d'altre paner. I aquí és quan la tia es posa ja, comença a fer rock, que sí, també això tu també et tira el rock.
0: Jo era molt, molt, molt rockera en aquesta etapa, però justament per la Cher. Aquest va ser el segon disc que vaig comprar d'ella. Jo la vaig veure en un programa que es deia 3x4, sí, que feia la Gemio.
1: Jo me'n recordo aquest.
0: I fa molt de temps, i llavors vaig veure un videoclip i vaig dir, però qui és aquesta dona? I vaig anar corrents a la botiga de discos, perquè abans no hi havia internet, no? I anaves a la botiga i jo deia, he vist un artista que es diu Cher i que canta aquesta cançó i tal, i em deia el de la botiga, ostres, doncs no tinc aquesta cançó, perquè això és del disc nou, però tinc aquest. Yeah, dic, pues démelo. I jo ja vaig començar a escoltar tot d'aquesta dona que em va fascinar i a buscar sobre la seva vida, a buscar com es podia buscar abans. Perquè, clar,
2: és que aquí hi ha un punt important que és, tu, Cristóbal, com comences a construir Sharon en un moment en el que no hi ha internet, no tens tants referents de drag queens, no tens tants recursos per generar vestuari. Quina és la primera passa que tu dius, això és la meva primera, el meu primer acte com a Sharon?
0: Doncs perquè abans no teníem fast food. O sigui, abans, quan tu buscaves un disc, te'l compraves i te'l menjaves. I llavors...
1: Molts dies seguits. Perquè tampoc tenies tanta pasta per comprar-te un altre.
0: Exacte. Però sí que, en aquell moment, jo me'n recordo que hi havia botigues de cinema. Jo, per exemple, doncs, deia, ostres, la Cher és una tia que, a més de cantar, fa cinema. Doncs vull veure el que fa. Doncs t'anaves a una botiga, compraves... Què tens de Cher? I llavors et deien, doncs mira, surti d'aquell llibre que parla de la seva vida. O tens aquestes fitxes on parla de les pel·lis que ha fet i les pots col·leccionar. O tens... O sigui, tenies moltes opcions per buscar. Jo me'n recordo que aquí a Pelayo, a carrer Pelayo, a Barcelona, hi havia una botiga de dos plantes de discos, que allò era, perquè hi havia discos que no trobaves, jo què sé, doncs a grans centres comercials o a botigues més petites. I podies trobar discos de musicals de Broadway que jo no sabia ni que existien, i me'ls comprava, perquè era l'única manera que teníem d'escoltar, no? I això mateix, doncs, passàvem els llibres i passàvem tot, no? I al cinema, jo em recordo que sortia de fer teatre, me n'anava al cinema cada dijous, perquè posaven una pel·li que no era d'aquestes pel·lis comercials, subtitulada, i a mi m'és igual la pel·li que em posessin. Jo anava cada dijous i jo veia la pel·li que tocava. Uh-huh. I vaig veure coses que eren meravelloses, i clar, després et quedaves amb els títols de crèdit. Hòstia, l'actriu, el director, es diu... Era la manera que teníem de buscar abans, clar. Uh-huh. Però havia d'existir un interès. Uh-huh. Això també, clar.
1: Avui parlem una hora sencera amb en Cristóbal Garrido, que és qui encarna a Sharon, aquest personatge que per nosaltres ja és mitiquíssim. Com mitiquíssima és la pausa que fem ara mateix.
3: Sí. Embolica!
4: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
5: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Estar. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
6: Start spreading the news. I'm leaving today.
1: Riu de fons, en Cristóbal.
2: Perquè sap que som la ràdio més sexy.
1: Sí, això per començar.
0: Això és veritat.
1: I segon, perquè jo ara fa 40 minuts, que és quan hem començat el programa d'avui, dèiem que la Sharon havia nascut, però que encara el Cristóbal no s'havia atrevit a cantar. Gairebé. Sí, perquè sí. Tu vens al teatre de carrer, tu vens a... Jo sé coses de tu, com per exemple, que eres un nen que no parava de ballar.
0: Exacte.
1: Que volies fer teatre i ho tenies claríssim, que vas fer teatre a Sabadell, en una escola desapareguda. Que
0: es deia Trama Expressió.
1: Trama Expressió, efectivament. I que vas fundar una companyia, Les Calígules, una companyia amb la qual, per cert, Les Calígules és de l'època de les xanclets i tota aquesta
0: època.
1: Tot aquest teatre així de carrer, com
0: Burger Queens,
1: molta impro,
0: Chicos Mambo Show, érem Bajo la Mina Cantando, érem tots de la mateixa època, hi havia moltes sales a Barcelona i tothom tenia feina, però a mi fa molta gràcia perquè després, amb els anys, jo vaig acabant sent, després vaig ser una xancletera, vaig estar amb les xancletes
1: també. Ah, no
0: sabia d'això. Sí, no fa gaire, abans de Drag Race, jo estava fent cosetes amb xanclets i de gira i pel País Basc, per tot arreu.
1: Xanclets com a mítics. Què t'anava a dir? Tàrrega, Fira de Teatre al Carrer, gires internacionals, tot això. Tu vens d'un món que és el món teatral. Hi ha un dia que el personatge, Sharon, comença a néixer i és una realitat. Sé que dins el món del teatre i en concret del drag, hi ha gent que té certa por a començar a fer drag perquè no l'encasellin.
0: Ah, sí,
1: a tu això t'ha passat? És a dir, si tu avui, Cristóbal, volguessis tornar a fer teatre de text, poso per cas, creus que tindries oportunitats?
0: Doncs no ho sé, però,
1: no
0: més saps,
1: però,
0: no però és que m'és igual. No, no és que no m'interessi, és que m'és igual. Vull dir, les meves ànsies d'estar sobre un escenari les tinc totalment complides, vull dir.
1: Satisfetes, ja.
0: Perquè, a més, jo és el que volia. Jo volia actuar, jo volia estar sobre un escenari, volia fer feliç a la gent, volia ballar, volia cantar, i és el que he fet. Ja després, el tema de on ho fas i amb qui, doncs ja és més complicat, perquè, bueno, doncs, de vegades els camins es creuen amb gent que t'ofereixen coses, de vegades tot el contrari, de vegades hi ha molts que és... Bueno, en fi, per què meter-nos en jardines.
1: Tu t'has trobat alguna vegada, Cristóbal, amb algun amic teu que és bo fent drac?
0: Sí.
1: I que... ho ha apartat una miqueta per por a no encaixar en el món teatral?
0: Sí, això passa. Hi ha molta gent... Mira, per començar, amb el món dels musicals, hi ha molts artistes que són homosexuals. Això no diré qui, però això passa.
1: No ho sabia.
0: Això,
1: no ho sabia.
2: Ja I heterocuriosos,
0: però això, hi ha molts homosexuals. I, lògicament, quan estem de festa i ens estem passant bé i tal, t'ha gustat, tio, un transformar-te. O sigui, això passa. Hi ha molts que jo sé que s'hi dedicarien i que els hi encantaria, que ho farien de conya, però no ho fan justament per això, perquè estem en un país que t'encasillen, sí. A mi m'és igual, perquè jo deia, jo és que me tiro a la piscina en tots llocs, vull dir que jo veia una cosa que m'agradava i deia, jo lo quiero hacer. I ho feia, ja està. I ho intentava fer, doncs, pels meus mitjans, i si ho aconseguia, doncs estupendo. Mai, tampoc he sigut una persona que hagi tingut gaire sort als càstings. Jo, tot el que he fet ha sigut perquè ho he fet jo.
1: Ja,
0: des de zero, m'ho he muntat jo, m'he mogut jo, i algun càsting sí que ha salido, però vaja, que jo he sido autoproducible.
1: Una altra cosa, encara una mica més, en aquest cas és més íntima, te la preguntaré i tu em diràs si la vols respondre. Quan tu coneixes un noi o un home i tenim una relació, quan li dius quina professió tens, quina és la reacció?
0: Bueno, això
1: habitual, si és que n'hi ha.
0: Sí que hi ha. Ara ha canviat bastant, però jo me'n recordo de molt jove que coneixia gent i quan tu li deies, me dedico a fer el transform... Bueno, jo al principi deia, no, soy actor, perquè el cop no fos tan...
2: Però no era mentida, tampoc.
0: No, totalment. Però després, clar, quan tu li deies, no, és que me dedico a fer drag, o sigui, bueno... era com que desaparecien del mapa.
1: Fugien corrent, avui.
0: Sí, totalment.
1: I a què ho atribueixes?
0: Doncs justament això, el que parlàvem abans, no? Amb aquesta manera de fer de... Bueno, jo m'estimo més portar a casa potser un noi que sigui advocat i dir, pues presento a mi novio el abogado, o mi novio el tal, però mi novio el drag queen, en aquell moment, vull dir, perquè ara la cosa ha canviat bastant. Ara la gent... comença a acceptar d'una altra manera, entendre que és, doncs és una feina, que és una disciplina, que és un art. Tot i així, també hi ha gent que encara doncs, bueno, té la seva reticència, perquè també aquí, d'alguna manera, es barreja la part sexual, també. Tu estàs amb una persona que es vesteix de dona i ja penses... amb el teu foro interno, ui, aquest, doncs, és que no té clar, és que no sé què, i sexualment serà d'aquesta manera, ja, i estarà vale, totes les nits por ahí, de... i, vamos, nada más lejos, vull dir, hi ha de tot, i sí, home, llavors sí, cada persona és un univers.
2: Perquè de la mateixa manera...
1: T'he dit anar a una família i dir, te presento a mi novio abogado, té una rima, i en canvi, a mi novio drag no té una rima.
2: No. Clar, de la mateixa manera, Cristóbal, que hi ha gent que ha fugit en el moment en el que ha sabut la teva professió, m'imagino també que hi ha gent que es vol enrotllar en Xaron.
0: Ah, sí, també.
1: No amb Cristóbal.
2: Clar.
0: Ah, sí. És veritat.
2: I penses...
0: Ai, l'has dao.
2: Cosetes.
0: Sí. Clar, suposo que també això suscita un... Doncs, i sobretot quan comences a fer-te una mica més conegut, no? Doncs és allò de la eròtica del personatge conocido, no?
1: Home, i tant.
0: Suposo. Però sí, ha de tot, clar. I per a tots els gustos. Però vaja, jo... O sigui... Jo tinc amics que parlem molt d'aquest tema i riem molt, no? Perquè és allò de dir, però tu sabes que jo no vull així 24 hores? Però hi ha gent que pensa que vas així 24 hores.
1: Hòstia, vaya suplici també, eh?
0: Bueno, jo vaig començar a mostrar... perquè abans Xaron era totalment... O sigui, el que es veia a les xarxes i ningú sabia com era jo, però a partir del programa, lògicament, que has de donar la cara perquè t'estan gravant, és un talent, però té una part de reality també, sí. I et graven constantment, doncs clar, ja saben qui ets i el que hi ha darrere. Doncs jo vaig començar a pujar molts vídeos meus també, maquillant-me, fent històries, a mi ja se'm veu, però tot i així hi ha gent que et diu no, si és que a mi solo me interessa, i t'ho diu així, eh? No, si és que, vale, estupendo, però solo me interessa esta parte tuya, i dius, hòstia, que fort.
1: Jo ara em quedaré amb el dubte de si Xaron s'ha enrotllat amb algú.
0: No, ja t'ho dic. No,
1: com a Xaron, no.
0: No.
2: Però és que és una fantasia una mica estranya, perquè és com si algú que fa els pastorets li dius, no, és que a mi m'agrada...
1: El Lluquet.
2: Què dius?
1: Com a Lluquet t'has enrotllat amb algú, doncs potser amb el, no sé, amb les d'això de l'infern. Entre bambolines.
0: Però després amb la teva intimitat, amb la teva parella o les teves parelles o el que sigui, o sigui, és totalment xulo que no anem a sota cavalló i rei, vuelvo a lo mismo.
2: Les filles.
0: S'ha de fantasejar.
1: Són
0: fantàstiques. I és aquello de ponte esto, ponte lo otro, hazme tal, o fes aquest personatge. Però és que això és lo guai, també. Això és lo guai.
1: Canta'm el New York, New York.
0: Canta'm el New York, New York. Però t'imagina't que per quedar amb algú jo hagi de fer 2 hores de maquillatge. O sigui, no. Que no.
2: I que després no vagi bé.
0: Imagina't, a sobre.
2: No dedicaré 2 hores.
1: Que després et digui, m'agrada la barba, ara què faig? No pot ser. No juguem a ser déus.
2: No.
1: Deixa'm posar una cançó. Dani, fot-li aquesta cançó, que és meravellosa. In my bed, it was dark, I was dead. Couldn't move, couldn't walk, couldn't breathe. And I sure couldn't talk, no more dusk. Això és Lily Cooper, una senyora a qui jo no conec, no, ni coneixia fins ahir, que vaig a preparar aquesta cançó. Es diu I'm Alive i forma part del musical de Tootsie. És a dir, el musical que es va fer a Broadway d'aquesta pel·lícula, que sí. No sé si tu hi vas poder anar a Nova York a veure'l.
0: No el vaig veure. El vaig veure aquí amb amics meus que sortien al musical.
1: És veritat que Tootsie es va fer aquí, és veritat.
0: Sí. Però jo soc molt contrari de fer musicals de tot. Vull dir, hi ha coses que millor deixem les originals. O sigui, és que per mi...
2: Aquí li has guanyat el cor
1: a
2: l'Albert.
1: Que es quedi Dustin Hoffman a la nostra memòria i no estirem més el xiclet, vols dir, no?
0: Exactament. O sigui, Tootsie és una obra mestra.
1: Home, i tant.
0: O sigui, tant d'interpretacions, d'actors, de música, de manera de fer, de direcció... És una comèdia perfecta.
1: De pensar...
0: De tot. Sí. I després ja és allò... Però és com Pretty Woman, també, quan vaig anar a veure... Que també el prota és amic meu, me l'estimo, el fa molt bé. Però, bueno, qui va tenir la idea de... Vamos a fer un musical de Pretty Woman. Però per què? Basándonos en Pretty Woman Walking Down the Street? O sigui, no.
2: Yeah.
0: O sigui, no, ho sento. No, va ser terrorífico.
1: De què feia ell, de Richard Gere?
0: Sí, ho feia estupendament. Sí.
1: Qui feia de...
0: El Roger Berruezo, que
1: canta, és meravellós.
0: És meravellós actor, me l'estimo moltíssim, som molt amics, i molt bé, o sigui, clar, però és que ell feia molt bé, però no, jo vull dir, aquesta ment pensant, la primera, que diu, vamos a hacer un musical de... Dius, no! Hay cosas
1: deixa-ho aquí.
0: Ja, fem coses noves, va, vinga, dona-li el cap i fem coses noves.
1: Musicals de nova creació, per favor. Ja sabem que el TNC Ànima, que és un musical de nova creació en català, ha funcionat increïble.
0: Clar, Ànima, supermaco, clar que sí, a mi m'encanta. I, bueno, doncs això... Doncs,
1: o sí, això...
0: S'hem d'agafar pel·lícules que són mítiques perquè siguin mítiques i tothom ha vist la pel·lícula. Dirty Dancing.
1: Sí. O això, o fer un Germans de Sang, com va fer el Daniel Anglès no fa gaire,
0: sí,
1: el Condal...
0: Sí.
1: amb gent increïble.
0: Jo vaig veure la primera vegada Germans de Sang al Condal, fa 300.000 anys.
1: Amb el... Qui era ell?
0: A Roger Pera.
1: A Roger Pera, efectivament.
0: Sí, sí, sí.
1: I de narrador feia el...
0: A Joan Crosas.
1: Joan Crosas, amb aquella veu.
0: Mitosexual.
1: Sí, doncs sí. Pues mira, no... Aquí hi ha el Triquell fent de narrador en aquesta nova versió.
0: Triquell, és que no l'he vist, aquesta nova.
1: Està molt bé, però a més, coreografia de l'Ariadna Peia, que és una coreo que se'n va totalment una mica del mode aquest musical que tenim tots al cap i trenca, i és molt guapo. Jo sóc poc de musicals, com sabeu, aquí tot Catalunya, i em vaig divertir més. Molt. Posa-hi Poison, perquè recuperarem Poison ara mateix.

0: Perquè el heavy metal dels 80, Poison, entre ells, sí. Europe, també, Bon Jovi, si vols una miqueta, menys, sí. Però Bon Jovi.
1: ACDC, sí. Scorpions...
0: New York Dolls abans i tot això.
2: Home, però el glam rock eren bastant clar. Drag.
1: Molt.
0: Per això t'agrada a tu el rock.
1: Potser sí, tant, perquè, no? Sí, jo tinc molts vinilos de tots i de totes, perquè m'encantaven, sí. I a més són cançons, i jo crec que després la cosa ha anat canviant, no?, en el món del rock, però crec que les balades rock dels 80 i tal, sí, jo crec que són les millors del món, i punto.
0: Cabells escarpats, ombreres, increïbles.
2: A mi no baixaran del carro que... Un bon disc ha de tenir mínim una balada.
1: Sí, molt bé.
2: 100%.
0: Sí. Bueno, però això, els heavies són els amos.
1: Total. O sigui, tenen meravelles. I això, doncs, a mi em va començar a entrar a partir de la Cher.
0: Sempre la Cher... Tots els camins porten a Roma i a Cher.
1: I a Cher, exacte.
0: Així,
1: sí, totalment. O sigui, és una mica ella la creadora de tot. Home, és una senyora que ha portat dècades i dècades i dècades d'èxits, de números us. O sigui, és l'única que ha guanyat l'Oscar, l'Emmy, el tal... Tot.
0: És la creadora de tot.
2: De tot.
0: És Déu. Com ha dit abans el Cristóbal.
1: És Déu. Sí.
0: Molt bé, doncs ens quedem això. Xer, un petó, si t'estàs escoltant ara mateix.
2: Anem, Cristóbal, a la teva habitació, literalment, i no parlarem de sexe com han volgut molts mitjans històricament parlar amb les drag queens, sinó...
0: Jo fa un rato, també.
2: No, però no, perquè ja estava en confiança.
0: Era broma.
2: Què és, Cristóbal? Diries que el drag és un hobby de luxe? Perquè quant costa construir de zero un personatge?
1: Doncs depèn si ets un creador nato. Vull dir que t'agafes uns plàstics, un no sé què i un no sé quanto, i ets capaç d'aconseguir fer-te un lucazo meravellós. O sigui, depèn de la creativitat també de cadascú. Després hi ha molta gent que doncs, ho vol comprar tot. Pensa en el que parlem abans. Jo abans, per trobar sabates de taló o plataformes del meu número, era impossible.
2: Clar.
1: Jo tinc un 41, vull dir que tampoc és una cosa molt, molt esbojarrada, però en el meu moment, quan jo començava, era com, on trobo aquestes sabates? Perquè no hi havien. Ara és molt més fàcil. Ara et fiques a internet i tens moltes ofertes de sabates, de vestuaris, de perruques i d'absolutament tot. Però fa molts anys era molt més complicat.
0: A la Gironina, no?
1: A la Gironina hi havia alguna coseta, però poca.
0: Botiga de disfresses a Sabadell. Perdó per la cosa ultralocal que acabem de disfressar.
2: No, meravellós.
0: Però era un mític, la Gironina, no, per no buscar
1: i
0: coses.
1: I és.
0: Bueno, és.
1: Encara estàs.
0: Digues, perdó, que estaves acabant. Ara no, hi ha internet, hi ha
1: clar, ara és molt més fàcil. I ja no només això, sinó que hi ha molts cops... Jo, per exemple, quan tinc vestuaris que ja els he utilitzat, que no tant, jo els dono. Hi ha molta gent que està començant o tal. I, escolta, jo tinc això, si voleu. Ah, sí. I s'ho emporten i utilitzen per treballar. O sigui que també aquest punt d'ajudar-nos, no? Una mica d'empatia amb la gent més jove que comença i que necessita, que si tu tens li dones, també és molt xulo, crec, no?
2: I creus que l'univers Drag Race i el fenomen RuPaul ha contribuït en aquesta idea de... haver de tenir molta pasta, moltes perruques, sí. Un look per cada gala,
1: sí.
2: Un...
1: Sí,
0: sí, eh?
1: Totalment. O sigui, igual que et dic una cosa, que abans et deia que el RuPaul ha aconseguit que tots els indrets del món sàpiguen el que és una drag queen, també ha contribuït amb un capitalisme de travesti que és molt heavy, perquè a més, si no vas de punta en blanco amb una història com de super luxury, ja no serveix així, vull dir, o sigui, depèn del que facis, potser el teu personatge sí que es basa en això, dius, no, és que el meu personatge es basa en la moda i en ir bueno, llavors, malauradament potser has de gastar més diners,
0: yeah.
1: Però si el teu personatge, doncs tu ets una comedy queen, o tu ets o ets ballarina, doncs potser has de fer altres coses, no? Vull dir que depèn de la disciplina on et vulguis professionalitzar dins del món drag, també, no?
2: Mm-hmm. Bueno, jo crec que aquesta idea també ens va perfecta, justament, Albert, per lligar amb el que deies al principi del concepte de Travelo, mm-hmm. Que és una cosa despectiva. Creus que pot haver com l'univers drag queen més d'elit i les Travelos que fan una feina més social i més de reivindicar aquesta professió des dels marges?
1: Doncs també jo crec que, o sigui, és que saps què passa? Que us deia abans, no? Tothom és, cadascú té una opinió i tothom és un univers, llavors jo crec que és necessari tot. O sigui, realment, tant d'una banda com l'altra, sí. Perquè només aquí és on trobem una mica l'equilibri, en molts moments, no? Quan tenim idees de que les coses s'han de fer només d'una manera, perquè és, llavors aquí jo crec que ens estem equivocant, però hem d'escoltar tothom, totes les opinions i totes les maneres de fer. I només així jo crec que comencem a trobar potser aquest equilibri maco de que les coses doncs, siguin més acceptables per tothom.
0: L'altra cosa, Cristóbal, ja per tancar, fer el llacet a l'entrevista que s'està acabant, i per cert, Lara Fabián,

0: si et fa feliç buscar-te la vida amb aquests parèntesis o no. Llavors és molt complicat. Llavors, si tu fas una carrera i vas a pinyon fijo i dius, no, faig aquesta carrera que jo sé que em guanyaré bé la vida i tal, no sé què, doncs, oye, felicitats, si tens aquest punt de dir, a mi això ja m'està bé. Però si tu no et contentes amb això i tu tens una vena artística a dins i la vols treure i vols viure d'això, has de tenir un parell de collons.
1: L'altra cosa és que per moure't en segons quins ambients quan comences i surts a les 3 de la matinada maquillat, potser encara els has de tenir una mica més grossos.
0: Bueno, clar, pot passar de tot.
1: Pot passar de tot.
0: A veure, jo he tingut sort, vull dir, jo he viscut una Barcelona que en aquest sentit, saps, o sigui, jo és que fa molt de temps que no treballo la nit, ja. Tampoc, no? M'expliquen històries, jo he tingut molts amics que han tingut problemes i s'han ficat amb històries i tal, perquè és tard, perquè la gent veu, perquè tal, perquè t'hi dicen, perquè no sé què. I tinc molts amics que he viscut de prop de les seves situacions i són molt desagradables. Jo he viscut una època que potser, doncs no sé, era diferent i no m'he trobat, no he trobat aquests problemes. I pensa que nosaltres sortíem de treballar d'un lloc i anàvem a un altre. I caminàvem i anàvem muntades pel carrer i tal.
2: I cap problema. També et dic, s'estan posant les coses molt lletges, però visca el cabaret, però reivindiquem també els tardejos drag.
0: Ai,
2: fer coses per la tarda, al migdia, clar. Un bingo musical, un... Home.
0: Oh, jo que sóc senyora gran, ja em ve molt bé tot això.
1: Podries anar al quinto, als quintos, al quinto, el quinto de Nadal de
0: mira,
1: Sabadell.
0: En comptes de fer bingo drag, quinto drag...
1: Ara!
0: Hòstia, això no, mira, això no s'ha fet. Acabes de crear...
2: Telèfons,
1: sí, sí,
2: que aquest Nadal,
1: quinto drac. Jo ja tinc contactes, ja farem. Cristóbal, un plaer. Fes petons a la Xaron quan la vegis.
0: Escolta, us dic i us recordo per sí. Si hem
1: d'allò. No, no hem fet la promo.
0: Bueno, no, clar, és que jo estic al Teatre Borràs el 26 d'octubre amb un nou espectacle que es diu Pecado Concebido.
1: No ho hem dit.
0: I on faig una repassada del col·lectiu LGTB des de l'antiga Grècia fins a l'actualitat i és molt divertit. I és molt participatiu.
1: 26 d'octubre. Cap allà que anirem. Ens hi convides?
0: Teatre Borràs. I tant. Dilluns.
1: Vindrem.
2: Participatiu. Participatiu, però ningú acaba amb pilotes, eh?
0: Ni ningú ha de sortir a l'escenari, ni... Bueno, no sé que vulguin, però ningú. Ningú està obligat a fer res.
1: A la Fabiana, la senyora Fabian, que és la que està cantant ara mateix a capella, des de l'Olimpia de París.
0: La Fabiana m'encanta, gràcies.
1: No l'hem... Fabian, oi? Sí, l'Ana Fabian.
0: La senyora Fabiana m'agrada, eh?
1: No l'hem deixat cantar.
0: Deixem-la cantar
1: i et diem gràcies, Cristóbal, t'estimem molt a partir d'avui i més que t'estimarem. Mariona, fins demà.
0: Gràcies, amors.
1: Dani Exposito, gràcies.
3: Je suis malade. Tu m'as privé de tous mes gens. Tu m'as vidé de tous mes mots. Et j'ai le cœur complètement malade.
4: Escoltes, Icat. Són les 3.
5: Benvinguts, benvingudes al LOS.
6: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda a Alberto Gadel.
7: Bona tarda a Gala
6: Toto de loca! Com estàs?
7: Tens Toto de Gala, tu.
6: A veure, que asco, Albert.
7: No, és el teu Toto.
6: I el teu quin és?
7: La teva figa. Jo tinc una figa. Molt maca.
6: Així com és.
7: Doncs,
6: és com una cremallera.
7: És... No.
6: Està
7: és
6: oberta.
7: Un forat de botó.
6: Uau, que asco. És broma.
7: Tia, no, t'ho juro. A més, a mi m'encanten les fades, anava a dir. Les fades també, però les figues perquè... Fades. Perquè hi ha un ocell que es diu Oriol, que ara se'l veu moltíssim a l'agost. Oh. Sí, perquè...
6: No estem a l'agost, però bé.
7: És migratori i marxa. I ara està en seu prime, i ara que és època de figues, se'ls troba a les figueres. I és lo típic de veure un Oriol.
6: És aquell que va tan trempat, no?
7: Sí, vas...
6: És que tinc memòria, eh? A mi em va interessar aquella secció que vas fer la temporada passada.
7: Vas com un Oriol de bosc, que no va tan trempat, crec, però com que és de color groc, jo crec que la gent ja pensa que va...
6: Ah, perquè va llampant. Sí, jo ho entenc.
7: Tu com estàs?
6: Jo molt bé.
7: Sí?
6: Sí, estic bé. Avui estic... Sento que avui serà woke, el programa.
7: Avui s'esdevé...
6: Avui crec que s'esdevé transversalitat woke.
7: Una turbo woke.
6: Heu de pensar...
7: Col·lega.
6: Bueno, crec que ja ho direm d'aquí un rato, per tant, encara no ho diem. Va, família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
7: I avui, dimarts 8 de setembre, sabem que...
6: Santa Maria, porque mi coño está apretado como el primer día. Ah, mira, per això parlàvem de figues, eh?
7: Ahir vam fer broma sobre l'abat i el casant-se amb en Noah Brown, i de fet ho desitjàvem. De moment... no es casa,

0: Però atenció!
1: Què està passant?
0: El carrusel d'Instagram de final d'estiu.
1: M'ha pujat el sucre.
0: Que va penjar ahir Miss Alba Farelo. Ella ens va colar, com qui no vol la cosa, una foto amb el seu cul en primer pla amb banyador a la platja fins aquí. Tot normal, una foto que podríem veure. Ara bé, en aquesta foto se li pot veure la part baixa de l'esquena, la zona de la lumbar, un tatuatge del nom del seu nòvio.
1: Noah Luis. Però no era Noah Brown?
0: Però deu ser el seu nom oficial.
1: No m'agrada Noah Luis.
0: Noah Luis deu ser el
1: Noah Brown és tot anglès.
0: Yeah.
1: Noah Luis... Jaume, o sea, en plan, ¿qué me estás contando?
0: Pobret, no, perquè seria Noah Lluís. Però bé, evidentment la gent a xarxa s'ha tornat completament boja i li han comentat en massa la foto dient-li que se la veia enamoradíssima.
1: Oh, que maco.
0: Però la cosa no s'acaba aquí, perquè poques hores després ell també penja el seu carrusel nostàlgic típic de final d'estiu i en una de les fotos ens ensenyava el coll amb el que sembla ser... un tatuatge on hi posa...
1: Ua, vaya pedazo de cani, eh?
0: Alba.
1: Vaya cani, amb aquesta gorra Gucci.
0: Ara mateix tenim dues opcions sobre la taula.
1: Qué miedo.
0: Que és... o que els dos s'han tornat bojos d'amor i s'han tatuat els seus noms, que faria bastant per ell, un cani, una choni, és el que farien.
1: Sí, un cani i una choni fan això.
0: O bé...
1: De fet, han tardat molt per mi.
0: Sí, jo crec que és just el moment ideal. Aquest final d'estiu, nostàlgia, aquest moment que segurament han estat tot l'estiu junts...
1: Ah, val, perquè no, es trobaran a falta.
0: Que tota l'estona diuen...
1: I volen el seu nom en el seu cos.
0: O estamos comiendo o nos estamos comiendo.
1: Comiendo, que guarro.
0: Llavors, en un moment de no menjar, han decidit tatuar-se. O l'altra opció és que siguin tatuatges temporals, típics de henna, i ho han fet per ser els més divertits d'estiu.
1: Hòstia.
0: Allò que veuen una paradeta mentre passegen pel passeig i diuen... Amor, va, porfa, com quedaria, tio! I ells diuen, venga. Però bé, sigui com sigui, està clar que estan enamoradíssims.
1: Una cosa, que si henna ho trobo flopada.
0: Jo considero que és el més sensat i el que més...
1: El més sensat.
0: El que més llueix.
1: I el més responsable, però és l'Alba Farelo.
0: Ja, i ella és la més loca.
1: Per mi s'havia de tatuar...
0: aquí, en gran, a les tetes.
1: A la teta, al mugró.
0: Literal.
1: Noah, i a l'altre mugró, Luis.
0: Luis. Però bé, són perfectes, punt. I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Ja s'ha anunciat la data de l'última gran festa de l'any i serà el 23 de desembre. És el pitjor dia de la teva vida. Ah, no, que aquesta t'agrada. A veure com era la cançó. ¿Cómo?
2: Quan després m'he tocat de l'ara, sempre deia que la matinada mataria.
1: Pels que us estigueu preguntant què és l'última gran festa de l'any...
0: Què doncs, és l'última gran festa de l'any, Gala?
1: És un gran concertàs que organitza el grup Clippers amb el suport de RAC al Palau Sant Jordi, on s'ajuntaran quatre grups de quatre generacions diferents en el que serà el seu últim concert de l'any.
0: Què és? Zenit. No va així, Zenit? Una mica, no?
1: Pues mira, més o menys, perquè segurament és l'última vegada que canten un escenari de la seva vida amb lo malament que canten... Atenció, però, perquè no estem parlant d'això.
0: Vale?
1: Estem parlant de que els grups són Detalle.
0: Perfectes.
1: Els Catarres.
0: Molt bé.
1: Que són dues generacions per mi massa juntes, però bueno, vale.
0: Ah,
1: Sopa
0: sí.
1: de Cabra, que celebrarà els seus 40 anys. I Búhos. Que en celebrarà 20. Tant de bo fossin 89 per estar al llindar d'una cosa que ens passa a tots, que és la mort. Però bé... Per tots aquests interessats, obriu agendes perquè heu de saber que les entrades estaran disponibles a partir del 10 de setembre a les 12 del migdia. Ara bé...
0: Recordem que avui anem amb el Turbo Woke encès.
1: Senyors del grup Clippers, com els clamis ells, tenim una exclusiva mundial per vosaltres. Existeixen les dones? Sí. No sé si ho sabíeu, però... existeixen, tot i que jo no les escolti, escolto la Maria Jaume, cosa que vosaltres, evidentment, no feu. I n'hi ha moltes que canten en català! Trobo que em podríem agafar una, ni que sigui, per dissimular! És que... Fes-vos per dissimular!
0: Per puta
1: no
0: quota, tio!
1: No fa vergonya, quota! No, és que tots són quotes... Vale, vale, vale, oi, que, vale, pues que siguin tots quotes, però que hi hagi quotes, no? Pregunta que em sorgeixen a mi, Turbo Woke. I vosaltres... turbomasclistes.
0: Molt bé.
1: Ja està, per quan torneu a organitzar alguna cosa que sapigueu això. Ja, jo ja no... Bueno, sí que em queixo més. Va, cada que ja ens hem actualitzat, De què parlaràs avui, Alberto Gadel?
0: Doncs mira, avui vinc amb una mica de ressaca perquè vaig passar pel concert de l'Aitana, el tercer del Palau Sant Jordi, el seu quart Azul World Tour, i avui us porto una mica de croniqueta, saps?
1: T'ha costat, perquè avui t'ha costat molt concentrar-te, jo t'ho he notat dins.
0: Avui vaig lenta, però com un cargolet. Vaig a casa, amb la casa a sobre, perquè vaig amb una motxilla plena de calçotets bruts.
1: Bruts, a més a més?
0: Sí, els porto perquè així em portaran cap a casa.
1: Ah, mira, la Mariona avui a redacció ha dit que és aquesta pudor de caca. Potser eres tu?
0: Potser no, era jo.
1: Ah, vale, perfecte.
0: I qui passarà pel love?
1: Doncs mira, avui seure al sofà del nostre piset amb Víctor Palacios, que és un creador de contingut que s'ha fet força viral a TikTok, i que l'única descripció que em puc fer té tres síl·labes, que són per... Perfecte.
0: I avui, dia especial, la Mariana Córdoba no ens parlarà de la seva obsessió del dia, sinó que portarem...
1: Tres! Una és Turbo Walker, però també té el seu petit grau, doble grauet.
0: Llavors...
1: d'infantil i primària, per tant, compta com a tres.
0: Ens vindran a parlar-nos de la vaga de professorat que s'ha reprès avui amb l'inici del nou curs escolar.
1: Com de Walker és un programa on hi ha Alberto Gadel, Gala Castelltort i Laura Grau. Bueno, explotarà el món avui.
0: I dos profes.
1: I dos profes enfadades. És que avui explotarà el món.
0: I en Víctor Palacios.
1: Ja, no, família, és que avui... que està, avui està prohibit tot. Avui només woke! Feminisme! Som-hi! Abans de marxar, ja veieu que avui serà molt complicat perquè estarem sent molt wokes i ens haurem de divertir una mica en algun moment. Ens ho mereixerem.
0: Ens ho mereixem.
1: Tot woke ha de tenir espai a l'oci i les contradiccions. Per tant, comentarem...
0: autogestionat.
1: Ah, això sempre. Autogestionat des d'aquest petit micro en aquesta petita institució. Tot el que això pugui ser autogestionat. Perfecte. Comentarem les notícies més randoms i més nínxol, que això també és molt woke, que ens hem trobat aquests últims dies a les profunditats d'internet. I ara que ho tenim bastant tot.
0: Abans de començar per el programa, guardarem el Feng Shui al seu puesto i cada dia ens queixarem d'alguna cosa que ens faci ràbia. Sobe, Gala.
1: M'enfado. Avui em toca a mi i em queixaré del meu club de lectura! El meu club de lectura es diu La Sobretaula i lo amo i no em queixaré del meu club de lectura. El que sí que em queixaré, però...
0: ui.
1: És de que els llibreters... jo, a prop de casa meu, vale... ui, anava a dir la direcció de casa meu. A prop de casa meu hi ha una llibreria que té nom d'home. I té un mes davant, que es diu Mes Bernat. Vale, pues... aquesta llibreria, segons el llibre que em fan llegir el meu club de lectura, la porta el Jambo, que ven el llibre a la seva pròpia llibreria. Que a sobre, que això és de tenir una cara dura, nen, com el ciment, se'l fot a la caixa. Tu saps com el Mercadona, que et posen els xiclets allà perquè els compris? Doncs pues va al l'impresentable i fot el seu llibre a la caixa. Total, que vaig a buscar el meu petit llibre el dia que vaig anar a aquella llibreria, perquè a casa meva, a prop de casa meva es veu que està prohibit ser alfabet, només pot ser en alfabet. I vaig, em compro el llibre, l'agafo amb una mica d'asco perquè està en castellà i a mi no me la llegi en castellà, i em trobo el senyor mirant-me molt, molt malament, no, molt confús de que jo no l'estigués reconeguent.
0: Ah, vale, ell ho fes.
1: Ofès és la paraula que estava buscant. El seu bar que té allà, mirant-me molt, jo pensava, aquest senyor què mira? Què mira i que pari de mirar? Pensava, segur que em renyarà per no ser okay, comprar el llibre en castellà. Pues no, perquè l'autor era ell! I ho trobo demencial, i a sobre es diu Carles Armengol, que és català, i ha escrit un llibre en castellà! Està prohibit en les dones el festival aquest que acabem de llegir, i està prohibit el català en una llibreria que té nom d'humà català? No ho entenc! I fins aquí la meva queixa. No sé gaire bé de què m'he queixat. Bueno...
0: de la vida. Dels homes.
1: Sí, de la life. I fins aquí. Ara sí que podem posar música, perquè mira, la introducció, l'escaleta posa 7 minuts.
0: I nosaltres pel
1: Xumino. Són 11.
0: Per la figueta ens la passem, però bé, vinga, ara per començar ja sabeu que vosaltres podeu decidir quina és la primera cançó que sona cada dia amb una nota de veu al 667-07-61-16. Ens l'envieu i nosaltres la posem. Ara anem a escoltar l'àudio i la cançó sona.
1: A veure, quins nervis.
3: Hola, m'agradaria molt que poséssiu Pedres als avions d'Oques Grasses, perquè ja que no l'escoltaré mai en directe, almenys escoltar-la a la ràdio. Merci.
4: Benvingudes al Love.
1: Doncs mira, posem una mica de Pedres als avions d'Oques Grasses. Àudio que, per cert, he obligat a fer la meva amiga Anna Garcia. Gràcies, m'ho mereixo.
5: Soc una mica més feliç

0: Un estiu que els canviarà la vida.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Omar.
3: És una provocació darrere un altre.
0: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la prou.
0: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
6: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón Erra i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per ICAT.
7: Si te quieres divertir.
8: Això és el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
9: Passa. Un moment. Passa un minut d'un quart de 4 de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Som la Gala Castelltort.
10: I l'Alberto Gadel.
9: I jo no sé si vosaltres esteu enterats del que està passant aquests dies a Barcelona, però si no, jo us vinc a actualitzar i a portar la informació del moment.
10: Ets la veu del poble.
9: Sí, la veu d'un sector molt concret de la societat, i és que ahir la nostra petita capital fantàstica va viure la tercera nit del Cuarto Azul World Tour. Gràcies a Déu vaig poder assistir.
10: Ole, t'has baixat el volum.
9: No, me l'he pujat.
10: Ah, perquè pensava sentia que no t'estava agradant el meu concert.
9: No, me l'he pujat perquè volia sentir-lo. Però, bàsicament, ahir vaig poder assistir-hi amb una corona fantàstica que em vaig fer, que m'he deixat, la volia portar avui, però me l'he deixat a casa d'un nòvio. Exclusiva. I llavors, clar, he dit, merda. Sóc tonta. Però bé, la té la seguitació, no sé què farà amb ella, espero que la llenci.
10: No, home, no.
9: Jo espero que sí.
10: Jo espero que no.
9: Home, em va quedar bastant lleig, eh, Gala.
10: Això vol dir que us tornareu a veure?
9: No se sap, depèn. Si vull recuperar la corona o no la vull recuperar.
10: La vols recuperar.
9: De moment m'ho estic pensant.
10: Però jo vull que la posis a la figura que tenim de figaflaues de cartró.
9: Vale, llavors ara l'escric i li dic que el vaig a veure. Vale. Però bé, us narraré una mica com va anar el concert, per si algú no hi va poder anar i té FOMO, o per si algú hi era i ho vol compartir amb nosaltres.
10: Clar, molt bé.
9: Sí, 6707... 6116. Sí, 6707, 6116. Àudio i ens dieu... M'ho vaig passar superbé, o vaig veure l'Aitana... Sosa, o vaig veure l'Aitana massa radiant, o vaig veure l'Aitana enamorada. Però bé, comencem. Abans del concert resulta que hi havia una talonera, Ganges, no sé qui és, que clarament no vaig veure perquè recordem que anava tardíssim.
10: Segur que no.
9: De fet, tu recordes que jo vaig sortir d'aquí gairebé l'hora que començava
10: el concert. Perquè us vau confondre.
9: Ens vau confondre d'hora.
10: I us pensava que l'Aitana actuava mitja hora més tard i una mica més i no arribeu, suposo.
9: De fet, crec que va ser el timing ideal perquè l'Aitana va ser molt puntual, o almenys es va esperar que jo pogués arribar a primeríssima fila. És a dir, vaig entrar, no vaig córrer en cap moment.
10: Ah, molt bé, això està molt bé.
9: Si ha de ser, serà.
10: Com va dir la Julieta.
9: Mm-hmm. Llavors jo entro, vaig a buscar el meu refrigeri...
10: La Julieta no ha set talonera de l'Aitana cap dia?
9: No, però perquè ja ho va ser-ho en els estadis.
10: Ja, és veritat.
9: Llavors entenc que va fer el xec i va dir, fins aquí.
10: Vale.
9: Però bé, vaig anar a buscar el meu refrigeri amb tota la calma, vaig anar al lavabo amb tota la calma, arribo, descobreixo que tinc front stage...
10: Oh!
9: I dic, som-hi.
10: Que viral.
9: M'acardo davant de tot... I ella estava tan tranquil·la i tan punt paro i trobo el meu puesto amb les meves amigues, apaga la llum i surt l'Aitana amb el micro a la mà. I dic, bueno...
10: Impossible fer-ho millor.
9: Ningú ho ha fet tan bé. Però bé, una cosa que m'encanta dels concerts és això que tu pagues l'entrada l'any anterior i quan arriba la data sents que és completament gratis. I a més, et sorprèn la tria del lloc perquè nosaltres el que ens va passar va ser que vam agafar front stage, que ens va costar, atenció, 120 euros per entrada.
10: I a més, clar, és el Palau.
9: És el Palau.
10: Front stage al Palau, no sabia que el Palau es dividia.
9: Sí, es pot dividir. Però ahir, t'he de dir que ho vaig agrair moltíssim, bueno, i em va sorprendre perquè sustos queden gusto.
10: I, molt bé, i més arribant tard.
9: Clar. Que, clar, nosaltres ens imaginàvem que veuríem a l'Aitana com una formiga i de cop la veiem allà davant. Ara veuràs en els vídeos. Però bé, crec que podem anar al que realment ens interessa, que és el concertasso.
7: Porque todavía te quiero, yo te quiero, maldito de leiraste.
9: Ella comença puntualíssima i t'he de dir que el meu primer pensament era que s'assemblava aquella predicció, l'escenari parlo, d'acord? En plan, clar, tu el primer que veus... Quan
10: com estava l'escenari? Estava bé.
9: Què vols dir com estava?
10: la posada en escena.
9: Mira, doncs ara tinc una foto. S'assemblava molt... Tu recordes quan estàvem encara amb les prediccions de com seria el tour de la Rosalia i tal?
10: Sí.
9: Que van fer els gais de Twitter una mena d'escenari tot ple de teles blanques...
10: Sí, me'n recordo, preciós.
9: Com molt net, molt polit, molt de teatre antic, però de color blanc. Vale, doncs, quan vaig arribar al concert de l'Aitana...
10: Era la versió de Zendado.
9: Era la versió del Shane, però veus que hi ha unes cortines que estan ara sí. Ben doblegadetes a dalt, que fan com un núvol.
10: Les veig.
9: Elles estaven desplegades al principi. Per tant, vaig pensar, hòstia, que poètic. Unes pantallasses que s'emportava l'Aitana, uns planarros, era increïble, de veritat. Però bé, tot de tela blanca, una aura com de somni, fum, i una estructura que simulava una casa, que això sí que ho sabíem, que ja ho havíem vist. Per tant, ella ha anat xupant diferents referències, perquè veig amb Batman i amb la casita, aquestes teles amb la Rosalia, i el que a mi em va cridar més l'atenció, tant punt va començar a sortir ella i actuar, va ser la semblança d'estil que tenia amb la Sabrina Carpenter. Mira, et poso un tallet del concert. Mira, aquests moviments que fa amb el cabell.
10: Ah, sí, que són una mica Sabrina Carpenter.
9: De cop i volta, ella, vestit baby doll, botes altes, cabells llarguíssims i ben ondulats, amb molt de volum. A més, amb aquesta actitud d'entremaliada que caracteritza tant a la Sabrina, a mi això em va sobtar moltíssim. Veure-la baixar escales també em va sobtar, perquè vaig pensar, ets la Sabrina, tia. O sigui,
10: però llavors, no sé si m'agrada això.
9: A mi m'agrada perquè s'ho està portant al seu territori, però estic veient que realment hi ha molta referència.
10: A mi no m'agrada quan la referència és tan evident.
9: Ja, yeah. Però mira, va funcionar.
10: Va funcionar, si no ho sé, jo no l'he vist.
9: Sí que és veritat que li falta el carisma aquest de la Sabrina, bueno, que se la
10: perquè la Sabrina ha nascut així.
9: Ja, yeah, literal.
10: Ella va néixer i anar pel carrer i picava ullets.
9: Llavors, fins aquí portàvem els primers minuts de concerts. Tot ideal, jo estava cridant, que ja em vaig quedar sense veu.
10: Ah, mira, doncs encara prou bé avui.
9: No sé com puc parlar. Aquest matí m'he despertat i he fet... Bon dia! I he dit, hòstia, se viene.
10: No passa res, jo, però que seré igual.
9: Però bé, tinc un moment molt gravat al cap que crec que et farà mal, per tant, canviem la vibra.
10: Oh, què està passant?
9: Efectivament, jo sé que t'ho estàs preguntant, però t'he obligat.
10: Sí, m'has fet callar.
9: Ella comença a parlar en català.
10: Ah, sí?
9: Va aguantar durant 3 frases, perquè després automàticament salta al castellà i de fet tinc el moment.
1: Estic molt feliç d'estar aquí, estic nerviosa també, no? I ahir em sentia com buida, estava a l'hotel i pensava, és que vull tornar al meu Sant Jordi, vull tornar al Sant Jordi, que encara queda avui i també demà, és una passada, eh? Gràcies a tu, demasiado feliz.
9: Canvi.
10: Traïdora.
9: Canvi d'idioma.
10: No tens vergonya, Aitana.
9: A mi t'he de dir que em va fer molt de mal
10: escarosa,
9: aquest canvi.
10: Veus? És que jo sabia que no havia d'anar. Zero FOMO, JOMO.
9: Perquè per lo que he pogut anar seguint els concerts
10: Capulla.
9: Sempre ha estat així. Sí, ella el primer va parlar bastant en castellà, o almenys això és el que vaig veure per Twitter, que a mi em va afectar perquè vaig pensar, la tia, sent a Barcelona i sent catalana, mi perfecta, ho farà tot en català. I vaig veure que no.
10: La Rosalia ho va fer en català.
9: Òbviament. Però clar, de cop i volta anar-hi i comença a parlar tota l'estona en català i vaig dir, ai, que m'aguanta tot el concert parlant en català, no te crec. I jo estava gravant amb emoció i de fet el vídeo no dura més perquè del susto vaig donar-me.
10: Vaig parar-ho.
9: Vaig dir, no puc més. Però bé, més tard baixa el públic parlant en castellà i va recollir diferents personatges, diferents cartells. Tinc una foto d'una Aitana castellera, d'una Aitana castanyera.
10: Uou, que bo.
9: Que això va fer una gràcia. No sé de quina colla és la castellera que li van fer. Vaig pensar que potser era amb Ia.
10: Segur
9: i era genèric.
10: Sí.
9: I també vam trobar un...
10: I la teva corona?
9: No li vaig donar, vaig intentar donar-li, però mira, van fer un tio en forma d'Aitana i va dir que ella el cagava cada any.
10: Això és folklore, no?
9: Sí, jo crec que sí, però alhora també penso que tipo, quan van els artistes a altres països també els hi
10: clar,
9: donen...
10: Clar, és que se sé bé.
9: Ja, però clar, no sé, és com
10: bueno,
9: si fos
10: mira,
9: de fora ara,
10: sí.
9: De cop i volta.
10: Bueno, sí, clar, si parla castellà segur que és de fora.
9: Però bé, tret d'això hi havia un públic molt, molt, molt entregat i molt fidel. I t'he de dir que a mi el que més em va sorprendre va ser la quantitat de crits que hi havia. Mira, escoltem-ho. Quina vergonya, no sabia que se m'escoltava a mi.
10: Home, només se t'escolta a tu.
9: No, ja no, mira. Mira la gent boja, eh? La gent estava...
10: Hòstia, que vols, com cantes. Però no podies més, tu ho estàs odiant.
9: Era la primera.
10: Me metí d'on este pap. Estaves així?
9: Però no, podem tornar a posar, que
10: sisplau.
9: No. Que era la primera cançó havia de reservar les cordes. A veure si... Però perquè és molt agut, això, i a mi em passa que se m'acansen les cordes.
10: Ah,
9: i llavors se m'escapen els galls. A la segona cançó ja anava cantant així.
10: Soltera!
9: I la meva Marina, la meva amiga Marina, es reia de mi. Però bé, l'Aitana, d'altra banda, i els seus ballarins estaven radiants, tot i que a ella se li nota clarament que és una tia molt, de fet, massa perfeccionista. Per mi, la veies tota l'estona pensant
10: preocupada.
9: Cada una de les seves posicions, cada un dels seus moviments, tota l'estona preocupada i pensar, no, deixa't gaudir, deixa't gaudir, deixa't gaudir. A més, per anar acabant, saps aquesta cançó que ella sempre fa el gest de negació perquè diu com que se'n va amb un altre?
10: Sí.
9: Vale, doncs, en aquest cas, no ho va fer. I jo vaig estar tota la cançó gravant, pensant, quan dirà que ella no està soltera?
10: Què?
9: Vaig dir, exclusió.
4: Exclusiva mundial.
9: Però llavors va arribar Les Babies, que diu una frase lo mateix de me voy soltera pa la calle o algo així, diu. I llavors ella ja es va assegurar de que totes ens enteréssim de que no estava soltera, va fer un no com una catedral amb el braç.
10: Ah, molt bé.
9: I a més després va dir ai, en plex, que no sé què, que no sé quantos.
10: Està molt enamorada.
9: Està molt enamorada, tot i que intenta que no sigui el foco d'atenció.
10: Home, normal.
9: Perquè clar, també entenc que no vol ser la nòvia de... que jo també ho entendria.
10: Tot i que per mi el que és nòvio de... és ell.
9: Clar, però és perquè crec que l'Aitana és el nostre món.
10: El nostre nicho.
9: Però pel revés és perquè la meva amiga Berta és el nòvio de... bueno, la nòvia d'Amplex.
10: Ah, vale, vale.
9: Però bé, 10 de 10 l'Aitana Full Experience. Avui ja aniré la nit a fora del Palau Sant Jordi, crec.
10: A fora i tot.
9: A fer una...
10: Et va encantar, doncs.
9: Ja, és que a mi l'Aitana, t'ho prometo que em va fascinar.
10: Molt
9: bé. Que és això, crec que li falta encara acabar de connectar amb el present. Però bueno, ja on anirem treballant, tampoc li podem demanar de tot.
10: Home, el que sí que li podem demanar és que parli català.
9: Això sí que li demanarem. A veure si espavila una mica.
10: No, Aitana, com que ens estàs escoltant segur.
9: Home, ara mentre s'està fent el maquillatge per aquesta nit.
10: Exacte.
9: I avui que estem turbo walkers com mai, crec que toca que aquest concert del dia d'avui sigui íntegrament en català.
10: Home, només faltaria, m'he faltat.
9: Però bé, com que t'estimem igual, posarem una mica de connexió psíquica. I d'aquí una estona parlem amb Víctor Palà.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Estàs sentint el Loft.

0: Si sents això, és que vius el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Garel.
1: Passen 5 minuts a 3:45 i seguim al Loft Dicat. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I avui fa il·lusió perquè passa pel Loft amb Víctor Palacios, un llamp de perfecte que va començar a fer TikToks a l'abril, segons jo he vist, però ja li preguntarem. Ha explicat les peripècies que feia de petit i ara ja té més de 100.000 seguidors.
2: Mare de Déu.
1: Víctor Palacios, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Benvingut al Loft.
3: Moltíssimes gràcies per tenir-me.
1: Ara parlam, és la teva primera entrevista?
3: Vale. És la meva entrevista que em fan a mi per un mèrit propi, digamos, però ma mare sempre m'ha fet perquè és periodista, llavors sempre m'ha posat a prova.
1: Però et preparava ella, eh?
3: Ella em preparava per aquest moment.
2: De què t'ha posat a prova?
1: Ella és visionària. No. I ella deia, aquest nenet se l'ha de preparar.
2: Però a l'hora de sopar, per exemple, sopava i deia, vinga,
3: entrevista. No, i a part, sempre, doncs, jo què sé, fa falta un nen per explicar les al·lèrgies, me'n recordo de petit. Vale, ma mare, jo tinc 1.000 al·lèrgies, llavors vamos a meterlo. Jo vaig parlar a la Mona, jo la Mona fatal, perquè clar, tot porta pinyols, tot porta coses que sóc al·lèrgic, per tant... Pues esos temes, bàsicament.
2: Vale, vale. O sigui, ha sigut conillet d'Índies, gairebé.
1: Sí, molt bé, sí. Com les nostres amigues, una mica.
2: Literal.
1: Els hi demanem àudios, els hi demanem les de tot. Una mica guai, el mateix, jo.
2: Guai. Escolta, tu vas començar fa relativament poc a crear contingut. De fet, hem dit a l'abril.
3: Sí.
1: Jo he tirat avall, avall, avall, i he trobat que era l'abril quan vas començar a fer vídeos parlant. Sí. No n'has borrat cap?
3: No n'he borrat cap.
1: Ala, pues fa super poc.
3: És heavy, sí.
2: Per què?
3: Vale, o sigui, és una història heavy. Però bueno, les meves amigues sempre m'havien dit fes vídeos, i jo en plan, no, o sigui, quina vergonya, o sigui, no. I què em va passar? Que em van robar el collar, el tren. I jo vaig dir, esto no me lo callo más, i ja està. I vaig dir, ara, hasta aquí, s'acabó. Aquí, faig un vídeo i s'acabaran les tonteries. I vaig fer un vídeo... Em va anar bé, que a mi m'era igual, sincerament, que aquell vídeo m'anés bé, però vaig dir, hòstia, ara que he perdut la vergonya que la gent em vegi parlant i tot, faig els meus vídeos i punt.
2: I el pas de TikTok, o sigui, de penjar els vídeos a TikTok i de penjar-los com a Instagram i utilitzar Instagram...
3: O sigui, Instagram el començo a utilitzar fa 2 setmanes.
2: Vale, és que, de fet, sí. Ahir ho parlàvem.
1: Fa cosa, oi que sí?
3: Sí!
1: Perquè la gent a Instagram et coneix.
3: Clar, és això, o sigui, a mi era com... Ui, Instagram el veig més com per fer-me el guapo, el Kylie Jenner i ja. Però no, ja he fet el pas.
1: De fet, els tens... borrats de la quadrícula principal.
3: Sí, perquè em fa com molta vergonya. No sé per què em fa molta vergonya.
2: Però crec que tothom, perquè ahir també ho parlàvem amb unes influencers que van venir, i era com aquest pas de cop i volta saltar l'Instagram, que és com el teu lloc personal, l'Insta.
3: Literal. I a sobre, el no tenir com tants seguidors, que 1.000 seguidors em són igual, però no en tinc tants a Instagram, llavors
1: com... que de sobte
3: com...
1: no està tan justificat.
3: Clar, és això. O sigui, és com, si no tens seguidors ja no justifica fer vídeos, que no hauries així, però com que és algo social, sí, i és com que em sento com pressionado, saps?
1: De totes maneres, tu ara deies que les teves amigues et van insistir molt en fer vídeos i tal. Entenc que et van insistir en fer vídeos a TikTok.
3: Sí, a TikTok.
1: Perquè a tu t'ha tirat molt una càmera de tota la vida.
3: De tota la vida. O sigui,
1: moltes vegades, en els vídeos que poses, que jo me desorino...
3: Sí,
2: me desorino.
1: O sigui, em pixo a sobre... poses clips de tu sent molt menor d'edat i molt divertit, que jo penso que nen com està no corrent amb un any de vida, mira.
4: Y en este vídeo voy a hacer un question and answers, preguntas y respuestas de com estàs, que para que no ho sepas, en castellano es ¿cómo estás?
1: És que ets perfecta. Tu sabies que tot aquest seguit de coses que feies et feien tanta gràcia? Era com en plan, mira, tinc una càmera, em gravo perquè...
3: T'ho juro que no. O sigui, quan vaig començar a veure tot el material que tenia, perquè no és només el meu, és el que també em gravava ma mare.
2: Bueno,
3: clar. O sigui, quan vaig començar a veure tot, dic, o sóc jo que sóc molt tonto, o això fa gràcia. Perquè és que, però què em passava? O sigui, arriba un moment que dius, què et passa? Com pot ser? Però és que del mateix dia, hores i hores i hores, que és en plan, jo el que més em costa fer els vídeos és seleccionar el que jo crec que és el millor, perquè clar, si jo posés tot, no s'acaba. O sigui, és impossible.
1: De veritat?
3: És increïble.
1: Que heavy, jo tinc molt pocs vídeos de petita.
2: Jo crec que també.
1: O sigui, no sé, com
2: ja
1: que...
2: Ja no era com lo normal d'anar gravant i tal.
1: Exacte. Tu ja feies vlogs.
3: Sí, jo ja estava dintre.
2: Born
3: to be a TikToker. Abans que totes les influs, jo. Jo i pocs més.
1: Qui és la Dulceida?
3: Clar,
2: literal.
3: Clar, o sigui, ella ho publicava, però jo no, eh? Però
2: tu, i també part de la teva família, perquè veiem que participaven en totes aquestes coses que t'inventaves, has fet sèries gegants... Hi ha alguna cosa que encara quedi per sortir?
3: Sí.
2: Hi ha una maroteca infinita, veig.
3: O sigui, no és infinita perquè tinc por realment de que se m'acabin els vídeos, però és que sempre vaig trobar més, no sé com ho faig, que dic, ah, i això? Quan ho vaig fer? O sigui, és com que jo no recordo tantes coses, però clar, és que els vídeos estan, vull dir, és que ho he fet i ni recordo quan ho he fet, o sigui, és heavy.
1: Jo he vist que has fet gegants,
3: sí,
1: que després et va donar per fer maquillatge i maquillars a tota la teva família.
3: A tothom, a tothom.
1: Després volia ser Christopher Nolan.
3: Sí. És que és molt heavy.
1: Com els convencies?
3: És que no ho sé, jo crec que era, clar, o sigui, pues el fillet de la casa, saps, el petit, no sé, pues li em feien cas. Clar, jo, o sigui, jo crec que era això, era simplement ser mono, una miqueta mono, i ja està. Jo feia pena i em feien cas, ja està. O sigui, era increïble.
1: I sobre t'ho gravaven perfecte.
3: No, sí.
2: I no te fa por que de cop i volta tot, o sigui, que s'acabi el contingut aquest de petit, perquè, clar, és passat. Llavors, ara... És...
3: Sí, o sigui, em fa por, però sí que és veritat que ara estic com intentant barrejar una miqueta el contingut de petit amb un altre, i veig que l'altre també em va bé, per tant, vaig com... un poc de mix, perquè si no se m'acabaran dos dies, també et dic. Llavors vull com tenir-lo, però de moment...
1: I que si vas començar l'abril realment...
2: No, fa dos dies. Imagina't d'aquí un any. Però t'he de dir, clar, la fusta hi és, i porta des dels 3
1: sí,
2: anys amb una càmera a la mà.
1: No t'has de preocupar, et fots a fer una pel·li
3: no,
1: i s'ha acabat.
3: Real.
1: I tota la teva família ha participat de la pel·li. Escolta, ara mateix t'hi guanyes la vida creant contingut?
3: No. No em guanyo res. De moment no he guanyat res.
2: Ni t'ha arribat cap proposta?
3: Sí, he fet... una col·laboració de moment que sigui remunerada, però encara no l'he cobrat, per tant, no he cobrat res.
2: Vale.
3: Moment.
2: Uala, i...
1: Però bueno, entenc que ara començaràs, no?
3: Jo crec que sí. No? Entenc. No ho sé.
1: Jo crec que sí.
2: I alguna agència, alguna cosa, algun lloc t'ha cridat? No.
3: No.
1: Ets nicho?
3: Soc nicho. Oficialment soc
1: que
3: nicho.
1: Que bé, hauràs de tornar d'aquí un any, doncs.
3: Claro.
2: Preparat, perquè sempre, persona que passa pel Love, que és nicho, als mesos de cop i volta carda un pet com una gla.
1: Sí, és veritat,
2: literal.
1: Això.
2: Som com predecessors de l'èxit, t'ho prometo.
1: I t'agradaria guanyar-t'hi la vida?
3: M'agradaria... Mira, jo sempre ho dic, jo estudiaré dret, per tant, vull ser advocat de professió, però sí que és veritat que, sabent com es cobra de bé, m'agradaria tenir un coixí, més que res, per com estan els pisos, com estan tot...
1: Ja. Doncs,
3: tenir un coixí d'aquests diners em seria bastant útil, però no per guanyar-me la vida.
2: No et fa com por que de cop i volta la teva petjada digital pugui... Saps? El típic discurs de boomer, però que a vegades dius, bueno, potser sí.
3: O sigui, jo veig el meu contingut com molt net, molt blanc, llavors no crec que hagués de ser com algo que m'impedís.
2: Ni que et prenguin menys en sèrio de cop i volta.
3: Això sí que em fa com una mica de por, però bueno, ja per la meva persona també me'n fa. Llavors, com que m'he de un poquito igual, ja saps l'altre.
1: Per tant, m'ho gaudeixo.
2: Literal.
3: Sí, clar.
2: I faig el que m'agrada, molt bé.
1: I tot i que estiguis començant, et portes amb gent d'aquest món...
3: He parlat amb diversos influs, però portar-me d'això de quedar o d'anar a un event o coses així, no sé, és que és molt desconegut aquest món per mi.
1: Ja.
3: És com que em fa por, com intrusisme laboral, inclús, o sigui, no sé.
2: Home, no.
1: Doncs mira que ser intrusisme laboral en ser influencer és complicat.
3: Ja.
2: Intrusisme ells, que tu fa que la tira que fas vídeos.
3: És això, clar, és veritat, no ho havia pensat.
2: Tu vas crear el concepte de youtuber.
3: És veritat.
2: I qui t'ha parlat?
3: M'ha parlat, sabeu qui és l'Anna Llorinde?
2: Sí.
1: Ah, sí, mi tot.
3: Amb ella vaig parlar, jo vaig parlar amb l'Amanda Supertonta.
2: Hola!
3: Vale, però amb ella vaig parlar, o sigui, bon rotllo, però, clar, o sigui, pensa que fem un contingut molt semblant.
2: Sí.
3: Llavors és com que... com que em va intentar aclarir que no tenia cap problema amb mi, jo vaig valorar moltíssim, perquè clar, jo just acabo de començar, en plan, t'estic parlant de 3 setmanes, 2 setmanes fent vídeos, i em va obrir en plan, ostres, he vist els teus vídeos, no sé què, i jo ja cap problema, i ella em va dir que no, sí, que supermaja.
2: Que mona.
3: Sí.
2: Home, sí que és veritat que clar, ella també tira molt d'hemeroteca.
3: Sí.
2: També aquella hemeroteca, vamos.
3: Molt heavy.
2: Perd aquell disc dur, i per mi és
3: molt heavy.
2: La biblioteca.
3: El vídeo de l'avi, l'heu vist?
2: Hòstia, no, crec que no.
3: No? Buah, per mi és el millor. Mireu-lo, és increïble.
2: L'haurem de recuperar.
3: És increïble.
2: I tot aquest tema de caiguda d'influencers, hate cap a les influencers, tal, a tu t'ha esquitxat d'alguna forma?
3: Sí, m'ha esquitxat, sí, però no per caiguda, sinó que he pujat. O sigui, sempre em fan edits de tots aquests influencers caen, este no.
1: Ah, és com, toma ja!
3: Moltes gràcies! Que jo no em considero influencer, però bueno, mira, si me metes en el saco, por lo menos
1: però
3: que
1: sí, en el sac clar, positiu, clar, en el cantó sí. Positiu de la història.
2: Ets el protegit de TikTok, doncs.
3: Literal.
2: La fam del momento.
3: Literal.
1: I hi ha influencers que per tu estiguin justificades, estigui justificada una caiguda? O sigui, algú que pensis, wow, no, aquest no.
3: O sigui... Jo, és que hi ha moltes coses que no entenc. Per exemple, Marta Díaz, no entenc l'unboxing de la germana.
1: Mm. Hòstia, va ser unboxing, però de veritat.
2: Sí, va ser un unboxing.
3: Sí, un haul. Un haul, simplement, allà, davant de tota la cartuja. O sigui, és en plan, aquesta gent, a mi em fot que estigui cobrant més que persones que realment s'han guanyat alguna cosa, ara s'ha comprat un cotxe que ole ella, perquè s'ho haurà currat, però és com, ostres, tia, com a mínim agraeix, no?, a la gent que et veu, perquè al final tu compres gràcies a ells, o sigui, si ningú et recolzés, no sé, saps? No sé.
2: I que també és això, aquesta normalitat que deixen anar de forma tan senzilla, sí, quan és una vida que és completament de luxe, que amb tot, bueno,
1: absolutament,
2: poca gent hi podrà arribar, per molt que s'hi esforci durant tota la vida. Llavors, ella sembla que li hagi caigut que, com, bueno, com un regal del cel,
3: sí,
2: però bé.
3: Sí, sí.
1: I llavors, a qui segueixes? O sigui, quines dius, mira, aquesta em funciona molt?
3: Mira, jo l'Anna Llorinde m'encanta, que és la que em va escriure, jo em vaig emocionar moltíssim, i després així d'influencers totxes és que no segueixo a tantes, o sigui, jo segueixo a molt poca gent, però perquè realment no em fan el... la Clers, la Clers em cau bé, però perquè és, jo sento que no ha perdut allò de persona que té, saps, 100%. Que és important. No sé, ella, sobretot.
2: Però és això que diuen, saps quan parlen de les influències i és com tu comences a seguir alguna persona 100%. Que és una persona real, i de cop canvia completament el seu estil de vida
1: i
2: perquè veus...
1: I passa a ser Marta Díaz, que es pot comprar un
2: pis,
1: cotxe de l'hòstia.
2: Una casa, un cotxe... Però en canvi la Clers sí que és veritat que, a veure, ara es nota que té diners perquè sí, es nota amb les coses que fa, amb les coses que es compra i que té aquest libre albedrío de fer el que vulgui, però continua sent una persona molt real i amb la seva personalitat, que això és el que trobo que enganxa. Tu segueixes, però, alguna catalana, alguna influencer catalana?
3: Mira, la Berta Roca, ai, sí, a mi m'agrada molt, o sigui, em fa molta gràcia. I després... Ostres, és que jo noms soc dolentíssim. O sigui, jo a Love el segueixo molt, us ho juro. Li he dit abans a la meva mare, us ho juro.
1: Ai,
3: que el segueixo molt.
1: Oh,
3: i la Guiua, la Guiua, bueno, la segueixo, clar, que jo l'estimo moltíssim, jo l'amo.
2: I que també ha passat per aquí la nostra perfil.
1: Fa relativament
2: fa res. Fa poc vas penjar un vídeo on explicaves una sèrie d'atacs homòfobs que havies rebut sortint una nit amb les teves amigues. De fet, recuperem un moment el tallet, que segur que l'ha vist
5: 7,
2: molta gent.
5: 7, 8 grupos distintos de personas, de tíos, chillándome, diciéndome todo, amenazas, ya no eran solo insultos homófobos, eran ya amenazas, ¿no? Atentando contra mi integridad física.
2: Sorprèn moltíssim, bueno, va sorprendre moltíssim els comentaris, com lo normalitzat que tenies aquesta reacció. Va sortir de tu com una mica com lo del collaret, de, vale, això 100% ho he de gravar, ho he d'explicar, o què va passar? Per què vas decidir compartir-ho?
3: Sí, perquè, de fet, lo del collaret va ser el dia següent, per tant, ho tenia com més... ja estava més fresc, jo, però allò va ser la mateixa nit, o sigui, va ser 15 minuts després de que passés, però perquè va ser en plan, ja està, o sigui, tinc un altaveu i, per tant, l'utilitzaré, perquè vale, és algo que, si jo tinc normalitzat, vol dir que molts tios com jo també tenim normalitzat, i és algo que no ha d'estar normalitzat, per tant, faig el vídeo i punt, o sigui, ja. I amb cada cosa que em passi penso fer un vídeo, per mucho que sea la pesta de turno, però penso fer-lo.
1: És que s'ha de ser pesat i s'ha de picar pedra.
3: Clar.
1: I és una merda que s'hagi de picar, sí, pedra al 2026, però no, s'ha de fer.
2: Ja, el pitjor que pots fer és callar.
1: Absolutament.
2: Tipo, tot el que està passant ara, ni un, bueno, lo típic de, ni un pas enrere i tal, però és que és veritat.
1: Sí, sí.
2: Tipo, sí, de cop i volta ara hem de xantar la cabeza i dir que sí, pues que pringades, no? No. Què et va respondre per la gent? Com va ser la reacció del públic?
3: Jo sí que esperava que n'és de tenir com un impacte, però em va sorprendre molt tot el recolzament, o sigui, jo no esperava tants missatges, i ja no els comentaris, perquè això sí que és veritat que és missatge públic, ho pots fer més per cada bé, no dic que tots ho siguin, però és més com de cara al públic, però la gent que em va escriure per privat, realment textos, àudios, preocupant-se per mi, va ser com, ostres, arribat. Arribat on jo volia que arribés, saps?
1: Ai, que bé.
3: Sí.
1: Que bé que no se'n vagi al lado oscuro de
3: tu. Ja, molts vídeos també en van i és com, ostres,
2: quina mandra.
3: Molt.
2: I a tu, bueno, perdó, a nivell personal et va ajudar això també?
3: Sí, el poder expressar-ho i dir, mira, ja està, aquí tenéis lo que me passa i qui ho vulgui escoltar, que ho escolti, qui no, no, però jo ho explico, i callar-t'ho al final és que jo he estat molts anys callant i és el pitjor, sí, és que és el pitjor, què pots fer?
2: Doncs ben fet que vas fer de compartir-ho, la veritat.
1: Després d'empassar-nos tot el teu TikTok i veure que t'encanta queixar-te de coses i situacions, t'hem preparat 5 situacions que hauràs de ranquejar de més a menys odiosa.
3: Vale.
1: Et sembla bé un petit joc dinàmic per acabar així, tranquil·lones?
3: Vale.
1: Som-hi, doncs, va. Primera situació o primer concepte. Les despeses de gestió de les entrades. N'hi ha 5. En quin desto ho posaries? En quin número ho posaries?
3: És que, clar, jo ara tindré el bono joven, eh?
2: Go! És veritat! Aprofita-te'n, eh? Ui, això no sé si ho puc dir. Però...
1: Home, no, aprofita-te'n. Evidentment, gasta 5. Tots els diners.
3: A les 5.
2: Sí, perquè ara ja te la pela.
3: Ah, és que és això.
1: Aquest any ens és igual.
3: Palante.
2: Uf, molt la bé. Millor part dels 18 anys, he de dir. Vale, segon. Que una cançó tingui un títol que no apareix durant la cançó.
3: Uf, a mi m'empipa bastant, eh? En
2: sèrio?
1: Sí.
3: Sí, però ho posaria en un 4. Jo crec que hi ha coses que em poden empipar molt més. Molt
1: absolutament.
3: Més.
1: Absolutament. Jo és una cosa que no és broma, que mai penso, o sigui, mai busco, o sigui, el títol de la cançó. Ja avui ho ha dit l'Arnau, que està a redacció al Loft, i he pensat, a veure, això ningú s'hi fixa, però bueno, mira, si et molesta.
2: Però crec que no t'hi fixes perquè normalment ho donem per fet, perquè a mi em passava, va haver, no recordo quina obra de teatre vaig anar a veure, que vaig pensar, ai, no, estan dient el, no han dit el títol en tota l'obra.
1: És veritat que quan, o quan llegeixes un llibre i diuen el títol, de sobte penses, oh, clar, que bé, satisfacció.
3: Estic dins,
1: t'ho compro.
2: Te lo compro, 100%.
1: Absolutament. Val, hem vist que portes ulleres de tant en tant.
3: Sí, pot de tant en tant.
1: Vale. Que s'embrutin les ulleres sense tocar-les. Jo, com a usuària freqüent d'ulleres...
3: Vale, o sigui, si a mi ja m'empipa i no porto ulleres molt, menys del que hauria, ho posaré en un 2.
1: Això fa molt
3: per
1: ràbia.
3: I és igual que els auriculars, perquè s'enreden sense tocar-los.
1: És que no els he tocat, per què ho fa?
3: No ho entenc. És que ja està, és que no s'entén.
1: No s'entén de cap manera.
2: Vinga, va, la quarta és, quan tu estàs a punt de rentar-te les dents, poses la pasta al raspall i et cau la peça de pasta de dents sencera a la pica.
3: Dios, és que és del 3 o l'1, eh? Ah, jo confiaré que l'1 m'empiparà molt més, si no és igual. M'empipa molt, igualment, però ho poso el 3.
1: I el número 1 queda que un sobre de ketchup no s'obri bé i l'hagis de mossegar.
3: Perfecte.
1: Soc amant
3: del ketchup, per tant això se'n va a l'1. O sigui, odio que no surti el ketchup. Per què no ha de sortir el ketchup del
1: I
3: sobre?
1: I per què poses aquell obridor si ja s'ha demostrat que no funciona?
3: No és obra fàcil.
2: No
3: ho és.
1: És obra difícil.
3: És obra. Et deixes les dents, ara paga un dentista, ara... O sigui, és horrorós. És horrorós. És horrorós.
2: És
3: horrorós, literalment.
1: És un bucle. De fet, els dentistes ho han proposat així per ells guanyar més diners.
3: Literalment.
6: No ho canviem per això.
1: Escolta, Víctor, moltes gràcies per passar pel loft.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Torna quan vulguis. Estàs convidat a venir quan vulguis, eh?
3: Moltíssimes gràcies.
1: Ara et posem una mica de batial, que ens han dit que t'agrada molt.
3: M'encanta.
1: Doncs va, això és un coro i ja.

0: escolar 2026-2027 continuen les vagues de professorat. Avui tothom que ha decidit fitxar a la vaga d'ensenyament s'ha llevat ben d'hora perquè les mobilitzacions han començat des de primera hora a la Catalunya Central, Girona, Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Barcelona. Aquesta protesta també s'ha fet notar a les carreteres amb diversos talls de trànsit. Aquí tenim, si poseu el vídeo podcast, un mapa on estaven convocades les diferents...
1: Tan lleig aquest mapa,
0: sí,
1: m'encanta.
0: És horrorós. Però bé, les reclamacions continuen sent les mateixes que a final del curs passat. La recordem, a baixar les ràtios, un millor finançament, millorar les condicions a les aules i donar més impuls a l'escola inclusiva.
1: Com que nosaltres som transversalment wokes i ens agrada estar ben actualitzades, hem convidat a tres perfectes per fer-nos 5 cèntims sobre tot el que està passant a les aules. A prop meu i amb el mateix nom que jo, Gala Martí, coneguda a xarxes socials com Galeta MT, professora de català en un institut públic. Hola! Sí,
2: hola.
1: Com bon, estàs? Fa 400 anys que no ens veiem.
2: Ja. Però bueno,
1: heavy metal.
0: Aquí. Igual de rosa que sempre, això m'encanta.
2: Bueno, una mica menys, eh?
0: Bueno, però no es nota.
2: Toc, ja, gràcies, hem començat això.
1: Al seu costat, la Míriam Bertrés, professora d'una escola concertada. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: I a l'altra punta, la Laura Grau, que no necessita presentació, però és graduada en Educació Infantil i Primària.
4: Ah, això no ho sap gaire gent!
5: La nostra turma walker!
4: Em fa il·lusió aquest títol, eh? Em podeu fer un certificat i me'l penjo al menjador.
1: Sí, jo avui li he enviat un missatge dient estàs wokeizando la Máximo avui o pots venir un momentet al loft?
0: Ja dic, ho estic fent,
1: i
0: però
1: ella ha dit, vinc.
0: Continuo wokeizando la Máximo.
1: Bueno, gràcies a totes per venir avui. Inici de curs una mica atípic i una mica trist, potser.
4: A mi m'ha fet una mica de pena, però la Gala té molt clars els motius pels quals això era necessari.
2: Jo vaig dir ahir als meus companys que a mi em sabia molt greu perdre'm el primer dia de classe, perquè crec que és el dia més xulo, a partir d'allà tot va malament. Llavors, el primer dia sempre hi ha com una mica d'esperança, no? Però jo tenia clar que si s'havia convocat una vaga era per fer pressió i per deixar clar que des del primer dia lluitarem i seguirem lluitant i seguirem amb les vagues del curs passat. Llavors, jo crec que ha estat important deixar clar quin és el moment d'on comencem el curs. Sap greu, però crec que ha quedat clar.
0: Home, crec que és molt significatiu també que es comenci el curs així, no?
2: Sí, sí. De fet, al meu centre i a tots els centres hi ha hagut una mica de caos, no? De què fem, no hi ha presentació de curs. I jo, per exemple, tenim un horari fins a que comencen els nens. L'any passat, o sigui, la setmana passada vam fer reunions, avui teníem un horari especial de presentació, llavors demà comencem horari normal, però la gent que no ha fet presentació amb les tutories, que hi ha molt de lío. Llavors, clar, era realment la idea, que hi hagués aquest embolic de dir cap a on anem a partir d'ara. Llavors, s'ha aconseguit una mica, veurem cap on anem.
0: Perquè, què demaneu exactament? Per situar-nos una mica, què demanen els docents?
4: Aviam, és una mica la cantarella que es porta repetint des del gener, per si heu viscut sota una pedra. Jo crec que no, segurament us sonarà que hi ha massa infants i adolescents a les aules que no es poden assumir només per una sola persona docent i que, a més, hi ha moltíssima més diversitat de la que hi havia quan nosaltres anàvem a l'escola. És a dir, si nosaltres ja ens va costar, estudiant a un institut públic, concentrar-nos en segons quins companys nostres que necessitaven unes atencions, ara que hi ha molts més diagnòstics, molta més diversitat, moltes més persones nouvingudes, doncs es necessita una mica més de suport en aquest sentit i que aquestes persones que fan aquesta funció a l'aula, com són vetlladors, personal educatiu divers, jo què sé, malls, mans, totes aquestes sigles que ningú entén, tota aquesta tipologia de mestres de suport que han d'estar ben remunerades, ben considerades també amb la categoria professional, que moltes vegades no tenen les mateixes condicions que la resta de docents, i bàsicament això, i el 03, que és una cosa absolutament ja marginada de la societat, aquella gent que està guardant nens al pàrquing, que ningú les reconeix ni tan sols com a educadores, que tinguin una dignitat professional i que se les escolti.
1: A més, són uns dels sectors més precaritzats de l'educació i estan convocades a les vagues, però no se'ls tindrà en compte a les taules de negociació, oi?
4: Això és un dels problemes de l'assemblearisme, que no sé si alguna vegada heu participat en alguna assemblea, la gent que sou de Cau, d'Esplai, que heu estat amb l'Assemblea Feminista del vostre poble. Crec que és una de les decisions, no sé, noies, corregiu-me si m'equivoco, que han generat més confusió dins de també les pròpies assemblees de docents i de personal educatiu, no? Que al principi alguns sindicats, sobretot, van apostar per anar només docents, perquè són els que tenen una mica la mateixa categoria professional a les taules de negociació amb el Departament d'Educació, però en canvi altres sindicats que van incloure tot el personal educatiu. Llavors hi va haver una mica aquesta confusió en què no es tenia gaire clar si aquestes professionals entrarien a la negociació o no, perquè ho haurien de discutir com per la seva banda. Però jo sóc una mica de l'opinió que fins que no aconseguim el propòsit de totes, l'objectiu de totes, no s'ha de parar de fer vaga.
1: Míriam?
3: No, jo volia dir que ens passa una mica sempre a les

0: Terres, això, que en comptes d'anar com tots a, totes a la una, com a saco i a tope, perquè aquest personal de centre està patint les mateixes conseqüències que els propis docents que tenen la seva categoria. I viuen els mateixos, o sigui, treballen els mateixos centres que estem treballant nosaltres al nostre dia a dia, que també és una de les reivindicacions, poder estar amb dignitat dins de les aules, la climatització, que marxin els barracons ja d'una vegada. O sigui, totes aquestes coses que ens beneficien a totes i que totes estem al final lluitant per això i estem vivint en aquesta aula amb els alumnes morint-se de calor.
1: Això de les categories, exactament, què vol dir? Perquè la meva mare, que és profe, m'ho ha intentat explicar avui i he pensat, saps què? Que els hi demanaré a elles perquè no ho estic entenent.
2: Que m'ho tradueixen en termes poc.
1: Exacte.
3: Les categories com...
1: Lo de la A1, A2, tot lo dels sous raros... Jo no ho he entès, això.
3: Jo és que a nivell administratiu, jo sé que ja, o sea, parlem de funcionaris que tenen diverses categories i de persones docents. Jo és que seguint amb el que deia la Laura i enganxant amb les categories, hi ha persones que són els docents, o sea, dins d'un centre educatiu hi ha moltes funcions, no? Llavors estem en tot el que és docència, després tot el que són serveis educatius, després està la vetlladora. Jo tampoc sé massa com funciona, però sí que sé que hi ha com unes categories. Llavors, a nivell de números, jo és que considera tothom igual. Llavors crec que el paper que té una vetlladora dins d'una aula és igual important que el que té una persona docent. Sí que és cert que hi ha categories, però jo és que no sé massa bé com funcionen.
2: I a la concertada, per exemple, Míriam, també teniu els mateixos problemes? O...
0: Jo crec que la pública sempre... O sigui, jo crec que hi ha hagut vagues on s'ha convocat a la concertada i vagues on no s'ha convocat a la concertada. Per què? Perquè la concertada parteix d'un privilegi, que té una fundació darrere, que té uns diners que la pública no tenen. Llavors, sí que hi ha, a la concertada sí que hi ha decisions que es prenen per part de la pública que també afecten, per exemple, les ràtios, tot això, afecten igual a la concertada que a la pública. Però la concertada sempre parteix d'un privilegi que potser sempre tindrà més diners que la pública per dur a terme la seva tasca educativa. Llavors, hi ha coses on sí que ens pertanyen i coses que no. Llavors, està bé també diferenciar què ens pertany i què no i lluitar quan ens toca i recolzar quan toca lluitar a la pública.
1: Que per tant, solidaritzar-se i fer vaga igualment.
0: Exacte, sempre. Però perquè qualsevol cosa, qualsevol pujada salarial, els que estan en pagament delegat, que se'n diu, que vol dir que cobren de la pública i no de la fundació que tingui l'escola concertada, els hi beneficiarà. O la baixada de ràtios beneficiarà. Clar. Si posen una normativa de posar ventiladors, obligatòriament ens beneficiarà també. Llavors, clar, és sempre con la pública.
2: Perquè una de les peticions és aquesta que se sent moltíssim, lo de baixar les ràtios. Per vosaltres, què seria l'ideal?
3: És que depèn,
4: tres.
3: Eh? Jo...
2: Tres alumnes.
3: Jo ara... Però és que també baixar les ràtios és complicat perquè hi ha una matrícula activa que de vegades segueix durant el curs. Per exemple, jo l'any passat vaig començar en 24 i vaig acabar quasi en 30. Ara he començat el curs en 32, a quart de l'ESO. Llavors, per a mi què seria ideal? Poder treballar, jo crec que entre 20 i 25 alumnes... Hi ha persones que amb necessitats específiques, amb necessitats educatives específiques, que ara diuen que compten per dos. Jo no sé si realment és que haurien de comptar per dos, hauria d'haver com més suport a les aules. Llavors, jo crec que per a poder treballar idealment, perquè al meu institut de vegades fem aula partida, i amb 20 persones pots fer una classe ordinària i una classe sense massa dificultat. Si foren menys, jo estaria superagraïda, però sé que no podem demanar menys. Però jo crec, exacte, però jo crec que sí que podria ser que amb 25 alumnes, que baixarem fins a 25 i ja seguir baixant. Però començar un curs en 32 amb possibilitat d'augment de matrícula és una bogeria.
5: I les que estan més fotudes amb això de les ràtios, que justament són les més invisibilitzades, és un altre cop la gent del 03, vull dir, a infantil hi ha unes ràtios absolutament ridícules comparades amb les de la resta d'Europa. Vull dir, si mireu els números, ara no me'n recordo bé com està el tema escola bressol, però em sembla que hi ha dos, aquí a Catalunya tenim com 15 de ràtio i a la resta d'Europa tipus màxim 8. Mireu-vos-ho bé, però és el més desproporcionat de tot.
1: I els sous seus també són demencials, sí, sí. Dinen amb els nens...
3: És que són
1: una autèntica barbaritat.
3: Les que estan marginades. Jo, com a professora de secundària, a les vagues i a les manifestacions, sent que som la majoria del col·lectiu, però si nosaltres estem fotuts, jo sent moltes vegades que elles estan molt més marginades i que altres sectors. Llavors, la meva lluita és, i que de vegades passa que ens deixem a col·lectius o que les assemblees, tal... Que els hem deixat de banda. O sigui, jo ho penso. Jo penso en la lluita i jo intento abraçar a tots els col·lectius perquè perquè tots els serveis educatius són necessaris i estem lluitant per una educació pública de qualitat, i això inclou a tots els serveis, no només al profe que és llicenciat en tal, però crec que se'ls ha de tindre més en compte.
5: Hi ha una cosa molt curiosa de gènere amb això, que quan més avall vas a la franja d'edat, més feminitzada està la professió. I és curiós perquè el lideratge de les vagues i el lideratge de les assemblees educatives moltes vegades el porten homes que són normalment mestres o professors, ja de secundària. Sí. Llavors, clar, també quan vas més avall és més difícil que aquestes ties que treballen a escoles bressols hagin de conciliar amb la seva família per poder fer vaga, per poder-se organitzar. Tenen molts menys privilegis que segurament un professor de secundària home.
0: Jo volia...
1: Digues.
0: Que volia afegir amb el tema de les ràtios, que jo crec que també depèn de l'educació que tu et plantegis. Si tu vols fer una classe magistral on 20 alumnes estiguin, 25, 30, estiguin asseguts a una taula escoltant un rotllo del profe, vale, sí, pots tenir 25, però si tu vols fer classes que passin per un aprenentatge molt més vivencial o molt més...
1: Bueno, i els que tothom es pugui adaptar, no? Perquè
0: exacte.
1: Potser hi ha nens que no poden estar en una classe magistral una hora.
0: Exacte. Llavors, per mi una ràtio bona seria de 18 cap a baix.
1: Vale.
2: I tot el tema aquest de separar per nivells i tota la pesca que també s'està parlant ara, això què n'opineu vosaltres?
3: És que el tema de separació per nivells desfà una mica la base de l'escola inclusiva. O sigui, jo sempre he estat molt a favor de la base de l'escola inclusiva, però jo crec que ara s'estan plantejant coses diferents perquè han vist que l'escola inclusiva no és real. O sigui, el que coneixem de tota la vida, jo quan em vaig escolaritzar pot ser separaven per nivells, les persones que feien mates fàcils, no mates difícils, tal. Llavors, a partir del decret del 2017, el que es va fer és com, evidentment, marginar a persones o segregar no és incloure'ls en l'educació. Llavors es va intentar fer un model d'educació inclusiva que no ha funcionat, llavors estan plantejant com tornar abans, però realment no s'han plantejat què és el que realment podria funcionar, no? Llavors jo crec que separar per nivells torna a estigmatitzar a l'alumnat, cosa de la qual estic totalment en contra, però és cert que s'ha de plantejar una reforma de l'escola inclusiva perquè no funciona, però no podem tornar tampoc a segregar l'educació.
0: Què passa també? Que no funciona. O sigui, si tu no dotes als docents els recursos que necessiten per poder donar tot aquest servei que l'alumnat necessita, clar, és molt impossible perquè trobes un mestre que potser no té temps per formar-se en allò que li agradaria formar-se. Ni diners, ni res.
1: I que igualment, que diuen que els profes teniu 3 mesos de vacances, sí que és mentida, perquè és que jo conec molts profes que es formen durant el juliol i fan cursos.
3: Sí, és que si no eres funcionari, estàs obligat per a poder cobrar el juliol.
5: I n'hi ha molts que estan a l'atur, també, perquè són fora a final de...
0: Exacte.
5: I no saben què serà de la seva vida fins al setembre.
3: És que jo, per exemple, com a profe de català, de vegades m'he trobat en una situació... jo tinc el grau, no?, en filologia catalana, tinc el màster, però jo al màster hi ha com una assignatura de nouvinguts, ensenyar català a nouvinguts, no? Però jo, per exemple, m'he de plantar ara en 4 persones per classe que tenen dislèxia, 2 TEAs, llavors jo no sé com afrontar-ho. Jo me les estic fent a través de les meves estones lliures quan prepare classes o alguna cosa. De dir, ostres, com puc jo ensenyar-li a este xiquet o a esta xiqueta perquè m'entenga? Però jo no tinc la capacitat ni la formació.
1: Jo, com a persona amb un germà petit que està dins de l'espectre autista, crec que hi ha un problema molt gros amb els recursos destinats als infants amb necessitats educatives especials, que a més cada vegada són més i cada vegada es diagnostiquen més petits. Per tant, allò de que les vetlladores, les profes del 0-3 estan marginades i és completament en sèrio. O sigui, no pots tenir un nen diagnosticat amb 3 anys i que a sobre no sigui un, siguin 2 o 3 o 4 per classe. Llavors, en aquest sentit, què s'està demanant?
3: Bueno, parleu vosaltres, jo he parlat molt. En el sentit de...
1: Com recursos pels nens que clarament necessiten fer classe d'una altra manera o que necessiten més ajuda o que necessiten vetlladores que no n'hi ha.
3: Sí, sí, o sigui...
1: Bueno, que n'hi ha però no treballen.
3: Exacte, o és que la borsa d'educadores, l'altre dia també em vaig assabentar que anava per un altre costat. Llavors, totes aquestes persones que necessiten més recursos que ens els donen a nosaltres, que a les aules no hi ha ja només una vetlladora, perquè la vetlladora, de fet, al meu institut, el curs passat hi havia una, i estava com... en certes hores, en una persona a la meva aula, després havia de partir, per tant, és que falten recursos, però a més també ens falta formació. I no sé fins a quin punt, però hi ha vegades que els alumnes a quart de l'ESO encara no estan diagnosticats de dislèxia. Què es fa quan una persona es diagnostica tan tard? De qui és la culpa realment? Jo no puc tirar-li la culpa a les meves companyes de primària, perquè segurament elles tampoc han tingut la capacitat de veure que una persona... Llavors, falten molts recursos de tot tipus en aquest sentit.
5: I una altra de les reclamacions d'aquestes vagues és més democràcia als centres, que jo penso que també ajuda molt en aquest sentit a que cada centre es pugui organitzar com bonament li vagi bé pel seu alumnat i per la seva jerarquia interna, perquè a vegades passa que per coses absurdes de protocol i de burocràcia que el Departament d'Educació imposa, no, de cop i volta doncs ara us quedeu amb una vetlladora menys i heu de reorganitzar tot el personal educatiu que teniu en tota l'educació infantil, de manera que un infant, per exemple, el germà de la Gala, que porta tota l'educació infantil amb la mateixa vetlladora, doncs a Lleida 5 ja no la tindrà.
1: Sí, a veure si té vetlladora, que això és un altre.
0: I en un curs, en un mateix curs, en el meu centre ha passat, que en un mateix curs ens han canviat la nostra referent 6 vegades. Yeah. Llavors, clar, tu a l'infant que li has de dotar d'unes estructures durant el dia i unes normes molt marcades perquè estigui a gust a la classe, cada 2 setmanes li canvies de referent.
3: Exacte. Jo crec que això és un problema, perquè persones que tarden molt en adaptar-se i que per això tenen aquestes necessitats educatives, no poden acabar d'adaptar-se si tu estàs canviant cada 2 per 3 a la referent. I això passa, perquè el món dels interins i dels substituts i de la borsa de les vetlladores i educadores és un món a part que també hem de lluitar per elles i que realment quan reivindiquem l'escola inclusiva estem necessitant-les a elles. Per tant, no ens hem d'oblidar que elles també estan en tot aquest pack.
2: I ara mencionàveu també que hi havia molta burocràcia. Quina burocràcia exactament? O sigui, què vol dir això?
5: No, parleu les que realment ho heu de fer, perquè jo m'esgarrifo només de les històries que m'arriben de totes les meves amigues de la carrera dient-me que no saps, la d'informes que hem de redactar. Sí,
3: mira, jo quan acabe el curs he de fer un informe de cada alumne dient una sèrie d'ítems, no marcant si ha fet un curs regular, un curs bo, un curs dolent, evidentment traslladar tota la informació que he tingut durant les famílies, amb les famílies durant tot el curs, traslladar-la a l'informe, traspassar informació al coordinador perquè trasllade la informació al curs següent, després a inici de curs has de fer un trasllat d'informació, a més si canvies de centre és totalment una altra bogeria perquè no coneixes l'alumnat i pot ser la persona que era referent l'any passat ha marxat i tu has d'anar a recuperar els informes. Després, en quart de l'ESO també es fa un informe d'orientació de cara a batxillerat o de cara a cicles formatius. Durant el curs tu cada setmana també has d'omplir diverses graelles per un seguiment de l'alumne. No, clar, són informes que jo crec que no arriben enlloc i la llei ens els demana, però jo crec que no se'ls lleteix ningú.
0: I després també la coordinació amb tota la resta de mestres. O sigui, si tu tens especialistes d'educació física, de música, de teatre, del que sigui, tots aquests informes també han de passar pel tutor o per qui sigui i fer tot un informe conjunt, parlar les notes, o sigui, tot això. Evidentment, tota la programació, tot això ho has de tenir, que jo trobo molt bé, o sigui, jo crec que ha d'estar, perquè legalment ha d'estar tota aquesta informació de l'infant per una seguretat de l'infant també. Però no tenim les hores no lectives per poder-ho fer, que una altra de les reivindicacions és treure 2 hores lectives per donar-les no lectives. Perquè, o sigui, lectiu és l'estona que tu estàs a l'aula amb els alumnes i no lectiva és l'estona que tu tens per fer aquesta feina. Cada vegada s'està reduint més perquè necessites més temps de coordinació, que no n'hi ha tampoc, llavors destines el temps que tu tens per tu sola coordinant-te amb altres departaments, per exemple, en comptes de poder estar aquesta estona redactant tot el que està explicant la Gala.
1: Sabent tot això, jo avui estava parlant amb una persona del sector que m'ha comentat que no faria la vaga perquè aquesta vaga no fa prou mal i que no té cap repercussió. Què li diríeu?
5: Li diria benvingut a l'assemblea. Pots participar quan vulguis i dir la teva i intentar aconseguir que tots els teus companys estiguin d'acord amb tu i que, per tant, aquesta vaga es convoqui un altre dia. A mi, personalment, que no ho he dit abans, tampoc m'acabava de convèncer el de fer la vaga avui. Jo no formo part de la comunitat educativa i, per tant, no formo part de cap assemblea, però penso que si tu no utilitzes la veu que tens per poder participar d'aquests organismes sindicals que organitzen aquest tipus de reivindicacions, tampoc tens dret després a queixar-te de que allò no sigui de la manera que tu hauries fet. I, per tant, si realment penses que el que s'està reclamant és legítim, surts a la vaga el dia que t'ha convocat l'assemblea i, si no, vas allà i et queixes. I com a famílies també, que n'hi ha moltes que poden participar també des del seu centre.
0: Jo necessito comentar. Sí, jo la crec supernecessària, primer per no donar-li la raó a qui no la té. Si els mestres feu vaga, perquè clar, ara marxeu de vacances, clar, us oblideu.
2: Allargar, no
0: ens oblidem. O sigui, el dia 1 és el primer dia per fer la vaga, és on tornen els alumnes. Que estem jugant amb la il·lusió dels alumnes, pot ser, però és que estem jugant amb el benestar de tothom, també.
1: I que és perquè els teus fills tinguin un futur millor, en plan, és que no entenc aquest queixa.
0: I que la gent està perdent molts diners, que això la penya, tio, sembla que no se n'adonin. Que la gent que ha fet totes les vagues ha perdut molts diners, que un dia de vaga no és me'n vaig de festa, és que estàs perdent molts diners, molts més diners que que un dia que faltis d'una baixa. Sí. Molts,
3: a mi em fa moltíssima ràbia, perquè jo em les he fet totes i he hagut d'escoltar comentaris de... Bueno, clar, és que quan les fas te'n vas de vacances. O, i és primera, vaig a les manifestacions, i segona... tant de bo no fer-les, perquè significaria que estem bé i que no hauríem de perdre diners i que no ens hauríem de reivindicar, però si és que si les toca fer, les faig. I a més, voldria també, ja que tinc ara el micro, animar a tothom que pot fer les vagues. Jo sé que cada situació és un món, però jo faig totes les vagues perquè crec que sóc jove, que els joves també estem molt precaritzats, però en el món de l'educació jo crec que tinc la sort de poder fer totes les vagues i animar a tothom que les puga fer, que al final és per... Ja quan les van fer les de l'any passat ja hem aconseguit alguna cosa, no? Una mica de pujada de sou. Ja en tot el que ens han pujat, o sigui, en el que ens han pujat, recuperem els dies de vaga. Per tant, jo vos animo a fer totes les vagues i si no podeu per situacions econòmiques que cadascú té la seva moguda, que queixeu al carrer quan pugueu o que vos queixeu quan tingueu l'oportunitat de queixar-vos, que no accepteu coses que no ens toca fer. Hi ha moltes maneres de reivindicar-se la gent que no pot fer vaga per situacions socioeconòmiques.
2: Doncs noies, per anar tallant ja, que se'ns està tirant el temps a sobre, només saber fins quan creieu que durarà tot plegat. No hi ha cap mena de punt final a prop,
3: no,
2: ja entenc.
3: Jo crec que fins que no se'ns doni el que volem, o sigui, fins que la consellera no se disca i fins que no se'ns escolte i se'ns reconega a totes per igual, a tots els serveis educatius. Jo no, o sigui, jo no em cansaré i a més crec que estan jugant en... algun dia es cansaran, no? Com, bueno, en València no es van cansar perquè van seguir en vaga indefinida, no? Però van jugar en... Ostres, ja duen molt de temps, hi ha gent que ja ha cobrat... Jo tinc companyes a València que han cobrat 100 euros al mes, ara el juliol. Llavors crec que estan jugant en la nostra capacitat de...
0: Resiliència.
3: Exacte. I això em sembla superbrut i un govern que se'ns està peixant a la cara. Per tant, jo fins que no se'ns escolti fins que no se solucione tot el que demanem, jo no pararé.
0: I hi ha alguna cosa també de que si has arribat fins aquí, doncs ja vas fins al final, no?
1: Absolutament.
5: Home, a veure, si ara no, tot això no haurà servit per res.
1: Exacte.
5: I afegit a la gala el que deia, que tots els mestres que puguin facin vaga, també tots els que no som mestres tenim absolutament tota la llibertat i la necessitat de ser-hi en aquestes manifestacions en la mesura que puguem. Si són a la tarda, no tenim feina, ens ho podem muntar, som autònoms, podem organitzar-nos el dia per poder ser-hi, tota la força possible que hi hagi al carrer serà benvinguda.
0: O posa't la samarreta, o sigui, tu no pots... Tu estàs fent serveis mínims, et poses la samarreta, els alumnes et pregunten, els expliques, ja estàs fent alguna cosa. O sigui, hi ha moltes maneres, o de posicionar-te com a centre. Posa una pancarta a fora, que tota la gent que passi vegi que aquell centre està posicionat a favor de la vaga, tot i que per necessitats educatives no la puguis fer, però ja és alguna
1: cosa. Esperem que resolgui ben aviat i que les professores i professors d'arreu puguin treballar en condicions per a una educació pública i de qualitat. Moltes gràcies per venir, noia. Sou fantàstiques. Nos vemos en la calle i ara posem una mica de música per compensar aquest moment tan intens i woke, una mica de Wineta i Julieta.
2: Som-hi.
1: Ens ho mereixem.
2: A contrarrestar una mica.
1: Això és bota a bota, va.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selector. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Un estiu que els canviarà la vida.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Omar.
4: És una provocació darrere un altre.
1: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-me prou.
1: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
0: Això és... El Loft. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. ICAT.
7: 6 minuts per 4:45 de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
8: I la Gala Castelltort.
7: I avui, digues.
8: No anava a dir que crec que com que hem tornat ja de vacances, torna a recuperar una perfecta de les perfectes.
7: Jo ja la trobava a faltar. Tot l'estiu només seguint-la pels Instastories.
8: Sí.
7: Nunca estoy, com la cançó de Cetangana.
8: Supertrista, he estat sort. Que la portem una altra vegada al Loft, al sofà compartit de Catalunya. Berta Mairal, welcome back.
9: Com estàs?
10: Molt bé.
9: Em va haver molta il·lusió quan em veu escriure i em veu dir que volíeu que tornés
7: torna
9: a venir.
7: Torna!
9: Jo aquí com a casa.
7: Home,
8: literal,
7: només faltaria xo, casa
9: teva. L'estiu bé?
8: L'estiu perfecte.
7: Tot perfecte.
9: I molts amors o què?
7: Algun.
9: On? Gara.
7: Hombre.
9: Molt bé.
7: I tu?
8: Els suficients.
9: Molt bé. Bueno, tu mai pares, no? Podríem dir.
8: No, jo sempre.
7: Estem molt misterioses, no ho veus? Que estem d'un misteriós increïble.
9: Sí, no esteu soltando prenda, la veritat.
7: Hermètiques.
9: Ja us veig.
7: I tu?
8: Jo soltant
9: prenda. Molt bé,
8: prenda,
9: bueno, jo ja relació estable, ja ho sabeu.
8: Que l'altre dia vas penjar un TikTok que em va destrossar la vida, vaig plorar, que eren tots els missatges macos que t'envia el teu nòvio.
7: Ai, puca.
8: I jo així mirant-los dient la mare que la va parir. I quan s'acaben?
9: He tingut molta sort, eh? Espero que duri per sempre, si no serà una altra ruptura d'aquestes que haurem de monetitzar, evidentment.
7: Mira,
8: a
7: mi puto todo, tío. És que
8: de veritat. Mind. Molt bé.
9: Bueno, pues mira, parlant de l'amor, avui us vinc a parlar d'un tema que porto escoltant bastant, de fet, amb les meves amigues sempre ho parlem, que és aquesta teoria dels 3 mesos. No sé si sabeu una mica de què va.
7: Jo tinc una vaga idea.
9: Vale, aquesta teoria bàsicament diu que durant els 3 primers mesos és l'etapa perfecta per tu valorar si realment aquesta persona està feta per tenir una relació amb ella, o bé potser la cosa es pot quedar allà i en algun moment tu li diràs adéu. Mai ghosting, perquè les coses s'han de fer bé.
8: Tipus que és un moment de sucre, és a dir, que
9: sí.
8: no és encara tan intens com perquè faci tant de mal o així, no?
9: Sí, jo crec que abans dels 3 mesos, evidentment, tu no t'has d'anticipar i demanar sortir o que et demanin sortir. Crec que seria un error. Però sí que a partir dels 3 mesos és com que aquestes papallones van baixant, no van baixant perquè, o sigui, estan allà, però tu comences a veure, no?, les dinàmiques.
7: Les intuïcions surten.
9: Exacte.
7: Això és
9: així. Ja es van plantejant alguns problemes, o potser tu vas veient com es relaciona amb els seus amics, quins són els seus hàbits, perquè també hi ha una primera fase abans d'aquests 3 mesos on tu sempre mostres la teva millor versió, saps? Llavors, claro, a partir dels 3 mesos, tu ja potser pots tenir una petita idea del que és aquella persona i anar-te decidint, no?, de si vols estar o no amb aquella persona. Entonces, vosaltres, així com a pregunta personal, quant de temps us agrada esperar perquè us demanin sortir o per demanar sortir? Perquè crec que la gent li moltes vegades com que necessita posar-li nom ràpid a les coses.
7: Jo vaig fer una barbaritat, que és...
8: A veure.
9: Què?
7: Tardar un mes.
9: Ah, veus?
7: Però vaig ser molt feliç 2 anys i ara som amics.
9: Ah, uau!
7: O sea, que no m'arrepiento de nada.
8: Però... Això també és un trend de TikTok que diuen what the fuck is anar lent? I llavors diuen, vam ser nòvios el primer mes, ens vam dir t'estimo a la setmana...
9: Jo. Però per mi això és un error. O sigui, mira, a la Gala li va sortir bé, no? I ho va desbrotar i almenys segueix conservant aquesta persona a la seva vida, que és de les millors coses que poden fer dos exparelles. Però, tio, en un mes, Gala, si és que no el coneixies...
7: Bueno, quedàvem cada dia.
9: Bueno, clar, ja.
8: Però igualment...
7: Perquè era estiu.
8: Ja. Yeah.
9: És que l'estiu també
7: vale, fa... Vale, igualment no el coneixes, això és veritat.
9: Clar.
8: Un dia d'estiu compta com a 0,5 d'hivern, crec.
9: 0,5? No,
7: al
9: 3 d'hivern.
7: Clar.
8: Ah, 3 d'hivern.
9: Clar.
7: Clar, xoxo.
9: Bueno, però perquè tens molt de temps lliure. Però aquí està la cosa, vale? Jo crec que les millors relacions comencen a l'estiu, ¿vale? Perquè quan s'acaba l'estiu tu tens com aquesta carta de dir o es queda en amor de verano, amor d'estiu, o comences una relació. Perquè són els 3 mesos perfectes.
8: Sí. Hala, és veritat, que ben calculat.
7: Sí, sí, això és així. Està tot calculat en aquesta.
8: Però llavors tu has d'esperar a que se't baixi la febre de les vacances i oficialitzar-ho.
9: O... Sí, evidentment, evidentment.
7: Clar, és perfecte,
8: clar,
7: sí.
8: Clar, molt bon timing.
7: És un gran timing.
9: Quan t'estàs coneixent com a una persona, o quan saps que t'agrada aquella persona, tu també has de valorar el temps, perquè moltes vegades t'agrada algú, et cegues amb la idea de que aquella persona ha de ser la teva parella i sense voler corres. O sigui, jo sempre estaré a favor de que les relacions, quan menys es cremi l'etapa de conèixer l'altre, molt millor. Molt
7: sí,
9: millor.
7: És veritat.
9: Sí, és que en el moment que ja no sou, o sigui, en el moment que sou nòvios, ja no lligueu. O sigui, la gent que en un mes, com la Gala, són parella, pues no ho entenc, perquè ja...
7: Vam estar lligant tota la relació, vale? Soc l'excepció que fa la norma!
9: Molt bueno, bé. Bueno.
7: Era pasado,
8: she
7: pisado...
8: Was.
9: Exacte. M'hagués agradat veure-ho, però bueno, si la Gala ho diu, m'hauré de fiar.
8: És molt dura, eh?
7: És molt dura amb
8: molt
7: mi.
8: Dura. No veus, jo en canvi soc una culicagada. Jo que no me demanin res, jo me cago viva.
9: És que jo crec que molta gent el que li passa és que té certa por al compromís, aleshores estan molt bé en aquella etapa de conèixer i en el moment que tu li dius, oye, vull parella o vull ser la teva parella, ahir no la vull
7: saber. Jo amb tothom, aguanto 3 setmanes, com a molt.
8: Mira, tu fas la regla de les 3 setmanes.
7: Jo 3 setmanes i xuto normalment.
8: Això és perquè ets semilesbiana.
7: Per això vaig saber-ho.
9: Sí, totalment, és això.
7: Jo vaig saber-ho. Jo vaig tenir una visió i vaig dir, no m'he cansat en 3 setmanes.
9: Perquè per vosaltres quin seria aquell
7: moment? Not, però bueno.
9: Per vosaltres quin seria aquell moment que... Jo el tinc molt clar, eh? Que, bueno, moment no, eh? O green flag o red flag que dius, vale, sí o no.
8: Després del meu nòvio.
9: Sí.
8: Jo crec...
7: Les més són una mica polèmiques, no sé si les vull dir.
8: A veure, no les vols blanquejar una mica?
7: Ha de tenir una situació molt similar a la meva.
8: Vale, com de vida, de lifestyle.
7: Sí, digue-ho així.
8: Bueno, però això
7: d'estudis,
8: també
7: de tot.
8: Però això també té sentit, perquè al final també entens que si vols conèixer, vols estar amb una persona, ha de tenir una vida bastant similar
7: sí,
8: a la teva.
7: Sí, per mi hi ha unes coses de classista que per mi són importants perquè demostren coses, vale? I llavors jo sé que és problemàtic i estic lluitant contra això, però encara no he acabat de lluitar.
8: Vale.
7: La lluita encara no està guanyada.
8: Bueno, però està bé que t'ho processis.
9: Però i no penses que l'amor també té aquella cosa de que quan t'agrada algú és igual la situació en la que es trobi perquè amb el teu amor com que el podràs ajudar... No parlo de ser la mare salvadora de ningú, però que al final tu pots conèixer una persona, connectar superbé i que potser els vostres estils de vida siguin molt diferents, però l'amor farà
8: que
9: aquests camins es trobin. Si la persona amb la que estàs és exactament igual que tu, què treballes en aquesta relació? No ho entenc. No?
7: Amb calma i tranquil·litat.
9: Bueno, ja, sí.
7: Que és el que jo vull.
9: A veure, sí, veritat.
7: No, clar, és que a veure...
8: Per mi una cosa molt important és la relació que té amb el seu entorn, rotllo, amb els seus real G's, saps? És allà on te dic, uepa, aquesta persona val, saps? Perquè a mi pot ser una cosa, però la persona que ets amb els teus amics ets la versió bastant més real de la que pot ser amb una altra.
9: Sí. És que per mi el punt d'inflexió el punt d'inflexió per decidir si vols estar amb algú o no és en el moment que coneixes el seu entorn i la seva família, perquè veus com es relaciona amb les persones com es relaciona amb les persones que estima.
7: I com es relaciona i com és la gent amb qui es rodeja, perquè això és igualment important.
9: Exacte.
7: Si es rodeja amb idiotes...
9: Mm-hmm.
7: Difícilment ell no serà idiota.
9: Bueno, a mi hi ha una dita que m'encanta, que la diré en castellà perquè ara no em surt dir-la en català, però és dime con quién andas y te diré quién eres.
8: Sí, literal.
9: I això, bueno, és... O sigui, per mi, una persona que esteu quedant... Ja podeu portar 6 mesos, però no t'ha presentat als seus amics i en el moment que te'ls presenta no són de fiar, digue-la, corregeix-me.
7: Qui va amb ovelles al cap de l'any és com elles.
9: Toma, ja, m'encanta.
7: És una mica xula, però és llarga, eh?
8: Sí.
9: Ja. No, però la diré així a partir d'ara.
8: La regla dels 3 mesos, conèixer el seu entorn a dins o fora d'aquests 3 mesos. Què és, a partir dels 3 mesos que has de ser el nòvio, o com va?
9: No. A partir dels 3 mesos tu ja pots...
8: Tu ja pots tenir
9: una idea. Vale. Jo tinc els temps perfectes.
8: Vale.
7: Joder, ens ho portes tot solucionat.
9: Sí, clar. Aquí no s'ha de pensar. Només se m'ha d'escoltar i fer-me cas.
8: Vale.
9: I així trobareu nòvio. O nòvia, el que vulgueu.
7: Nòvio, els dos.
9: Per mi, a partir dels 3 mesos tu ja pots decidir si t'agrada aquella persona per seguir-la coneixent i construir algú junts...
7: O has de deixar.
9: O has de deixar.
8: Vale.
9: O li pots dir, oi, mira, m'agrades molt, però no crec que acabem sent nòvios i si vols pues, podem seguir mantenint relacions o el que sigui.
7: Això és una mala idea, crec.
9: Per què?
8: No.
7: Depèn de com. Vale.
8: Jo ho faig sempre, això.
9: És que, Albert, crec que...
7: I justament per això m'has donat l'argument pel qual és una mala idea, perquè mai ets un exemple a seguir amb això.
8: Joder.
7: És que clar, xoxo.
9: Tio, però jo penso que el que fa l'Alberto està molt bé. O sigui, ell coneix a moltes persones, després no són les seves parelles. Bueno, i què? I és que a vegades pots conèixer per conèixer.
8: Sí,
9: no totes les persones que coneixen...
7: Jo no vull nòvio ara, no l'estic buscant.
9: Vale, vale.
7: Però tampoc m'estaré un any quedant amb una persona sense saber on va puest, o si va a port o no va a port.
8: Pregunta. En aquests 3 mesos... Jo estic... Hòstia
7: puta,
9: Crec que em faràs la mateixa pregunta que tenia per vosaltres.
8: Què és? Et pots liar més gent o no?
9: Exacte, anava a fer la mateixa. I, espera, i us afegis una altra pregunta que la podem respondre als 3. Si la resposta és no, vale, ho perdonaríeu si l'altra persona ho fes?
8: Vale.
9: Anem per la primera.
8: Comença, pots respondre tu primera?
9: Sí. Mira, i de fet, us la respondré amb el que em va passar a mi amb el meu nòvio, vale? Jo, quan vaig conèixer el meu nòvio, les 2 setmanes em va dir, Berta, jo no vull que et liguis amb ningú. I jo vaig dir, home, a veure, portem 2 setmanes cada...
8: No me tallis les ales.
9: Havíem quedat tots els dies, vale? 14 dies. Bueno, una mica, pues, el que dèieu, no? De cada dia, pues, com tu i el teu ex. Jo em vaig quedar una mica impactada i al principi no ho vaig entendre. I vaig pensar, per què voldria en 2 setmanes ja privar-me d'això que, al final... És una cosa que ho has de decidir tu, t'ha de néixer tu.
7: Absolutament.
9: Però, amb el temps, i veient en perspectiva, penso que si tu estàs coneixent algú i amb l'altra persona ja et sents còmode i l'altra persona també es sent còmode únicament amb tu, per què hauries d'estar amb altres persones? Crec que és una cosa que, evidentment, s'ha de parlar, saps? Perquè si l'altra persona et diu, no, mira, és que jo prefereixo fer el que em roti fins que senti que vull ser la teva parella. Però mentre sigui parlat, per mi té sentit que si tu estàs coneixent una persona, només estiguis amb aquella persona.
7: Això en el cas d'una relació monògama.
9: Clar, sí. Perdó, anava a dir la veritat.
7: Que bé aquest timing de música s'ha
8: fet. Literal, no, ha sigut perfecte.
7: T'ha funcionat, a mi m'ha encantat.
9: I vosaltres?
7: Jo, si no hem de ser nòvios amb l'Eon, qui em doni la gana. No, home, només faltaria, i espero que tu facis el mateix, perquè si no, t'acabes enamorant. Si només folles amb una persona.
8: Per què? No,
9: al contrari, jo crec que hi ha molta gent que està enamorada d'una i es folla 50.
7: Home, clar.
9: Claro.
8: Les open relationships.
9: No.
8: Són massa woke
7: per tu.
9: Sí, no.
8: Són massa open-minded.
9: No, jo també, però en quant a relació sóc molt...
7: Jo també.
9: Tio, jo si t'estic coneixent. Ara, l'altra cosa que també veig viable és que en el moment d'estar-te coneixent jo senti atracció per una altra persona i et digui, oye, mira, és que tampoc som nòvios, potser em ve de gust fer-ho.
8: Vale.
9: I que l'altre també decideixi, és que al final també estàs construint un vincle, ja no et dic una relació, però aquella cosa, saps si a l'altre li importa, li ha de fer mal, no?
8: Ho has de saber i si hi ha alguna cosa més enllà que no és un polvo d'una nit, que és al final una cosa més intensa.
9: Però si teniu una cosa tancada en aquesta etapa de conèixer algú, perdonaríeu, digueu-li com vulgueu, acceptaríeu que l'altra persona es liés amb algú altre?
8: És que jo no m'hi he trobat.
7: Jo tampoc.
8: Mai. Llavors no sé com reaccionaria, perquè sí que és veritat que hi ha hagut a la meva vida que jo he dit coses que... En altres moments de la meva vida, quan m'hi he trobat de cares, he reaccionat completament diferent al que he fet fins ara. Per tant, jo ara puc dir una cosa, però no sé què passaria. Jo ara mateix segurament perdonaria, sense cap mena de problema, perquè ho hauríem de parlar i tota la pesca. Però, clar, si ara de cop i volta passés i tal, potser m'agafaria un telele. Però això també per com m'he construït jo i per lo que, bueno, les meves paranoies mentals, saps?
9: És que en aquesta etapa de conèixer-te hi ha com cert buit legal, no? On aquestes coses estan... Com no estan molt establertes, saps? No és un sí o un no, o no ho perdonaria, o si ho perdonaria, saps? S'ha d'anar veient una mica el que faria l'altre.
8: Llavors, ara,
7: timings.
8: Per anar tancant...
7: Vale, volem la xuleta, Berta.
9: La tinc.
8: Com funciona una relació?
9: 3 mesos per saber si t'agrada realment aquella persona i voldries que et demanés sortir...
7: Oh.
9: O demanar-ho tu, eh? També està molt bé.
8: Ara parlem.
9: Ho hem de fer més.
8: Vale.
9: Vale. 3 mesos mínim per sortir amb una persona.
8: Vale.
9: No feu com la gala. No sou l'excepció de la regla. Vale? Bueno, legal, a veure.
7: És broma, ho hem deixat.
8: Ja tenim una excepció.
9: Tenim una excepció.
8: Següent.
9: 3 anys per anar a viure junts.
8: Ah, vale, molt bon
7: tall. M'agrada.
9: A l'any no pots estar vivint amb una persona.
7: Per mi hasta 4, et diria, eh?
9: També, per allà, per allà.
8: 3 mínim, és en plan de 3 cap amunt.
9: Sí. De 7 a 10 anys per casar-vos.
8: Vale.
9: Sí, no? Sí, tu has d'estar molts anys convivint amb una persona.
7: No,
8: perquè estava calculant.
9: Tu pensa que si amb 3 anys te'n vas a viure amb aquella persona i posem el cas que t'has comprat un pis, necessites fer butxaca?
8: Sí que és cert.
9: Per al casament, no? Vull dir, bueno, a no ser que tinguis pares milionaris o tu tinguis molts diners
7: no
9: a la teva.
7: No et vulguis casar perquè ets turbo woke.
9: O tens gala.
8: Sempre tindrem la carta woke preparada per treure-te la Berta Mairal.
9: No, ja veig, no em puc desfer d'ella.
8: A veure, 7-10 anys per casar-se i...
9: A partir dels 10 anys ja us podeu plantejar tenir fills.
8: Un chiqui baby.
9: I a partir dels...
7: Prohibit conèixer la teva parella amb 35 anys, doncs.
8: Bueno, no, sempre hi ha una adopció o una cosa.
9: No, potser amb 35 anys.
7: Perdó, se m'ha escapat la carta de... Ara he deixat de ser turbo-woke.
8: Claro, ho has deixat. Ara pots tot freno.
9: I a partir dels 40 anys pues, ja et pots separar.
8: Ja pots
9: perquè a vegades l'amor s'acaba. No, cuernos mai.
8: Ja es poden posar les banyes.
9: No.
8: Tota la vida de
7: Déu. Digue-ho, s'ha acabat! I sobretot, si poses les banyes, que no se sàpiga.
8: Literal.
7: A mi, deixo per escrit que se'n poden posar els cuernos. No, idealment no. Però si se'n posen, no vull saber, no m'ho diguis. No m'ho diguis i jo no t'ho diré.
9: No t'ho dirà una altra persona, Gala.
7: Bueno, però...
9: S'acaben sabent les coses.
7: No.
8: Si ho fas,
9: no. Ja, teniu raó.
7: No,
8: s'acaben sabent. No s'entera ningú.
7: No s'acaben sabent.
9: Bueno, espereu, que la vida és molt llarga.
8: Anda.
7: Hi ha un moment que prescriu.
9: Hi ha cuernos que caduquen, no?
7: Prescriuen.
8: Si no s'ha repetit, si
7: ho hem
8: deixat
7: i han passat 3 anys i t'enteres de que t'he posat els cuernos, amore, si t'enfades és que ets una pringada o un pringat.
9: Perdona? No, això significa que et dones compte de que l'altre...
7: Home,
9: és que, no, és que a mi m'han posat els cuernos i m'enfada molt. No, perquè si t'enteres al cap de 3 anys, això et modifica la concepció que tenies d'aquella persona, perquè dius, tu realment em vas estimar, fill de puta?
7: Toma.
9: És que a sobre l'insultes.
7: S'ha dit una barbaritat.
9: Perdó.
8: No, està bé, Berta Mairal, és la teva cosa.
7: Ets molt dura i estem a favor sempre del teu equip.
9: Jo també soc woke, ja.
8: Bueno, ho estem construint.
9: Vale, gràcies.
7: Ei, hauràs de tornar per seguir sent més woke.
8: Moltes gràcies pels teus consells amorosos. As fucking always. Ens veiem molt aviat. Ara, per despedir-te, et sembla si et posem una cançó així mig romàntica que està de moda?
9: Sorpreneu-me.
8: Baby Wow, de la Karol G, la Zoe The Line.
7: M'agrada, molt bé.
9: Funciona molt.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, al Loft. Amb Alberto Gabel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
3: Hola, nois.
4: Hola.
3: Uau, que asco, Albert. Són 3:45, justos. Família, i seguim el Love Dicat, som l'Alberto Gadel.
4: I la Turbo Woke de la Gala Castelltort. I aquesta temporada ens reservarem aquesta estoneta d'abans d'acabar el programa per fer coses una mica més divertides i dinàmiques.
3: Oh.
4: Una mica com l'hora del pati.
3: Serà una petita estona en què la policia de la diversió ens treu les manilles i ens deixa brincar lliures una mica perquè siguem nosaltres mateixes, és a dir, les més divertides de la ràdio pública i les més turbo-walkers.
4: Avui entrarem de ple en la voràgina informativa que acostuma a ser el mes de setembre i l'inici del nou curs. I per això comentarem algunes de les notícies més random o de nínxol que aquests últims dies han ocupat els titulars i que, pel que sigui, no les podem comentar a la secció informativa de l'inici del programa perquè som al·lèrgiques a la diversió.
3: Som-hi! Primera notícia. Una jove demana que no es posi música als pacients en coma després de passar un infern quan la seva mare li va deixar una cançó de Los Gemeliers en bucle durant un mes. A veure, normal.
4: Escoltem-la com ho demana, sisplau.
5: Por favor, no le pongáis música a la gente que está en coma. O por lo menos si yo vuelvo acá en coma, no me pongáis música, ¿vale? Yo pasé un infierno pasé, porque mi madre, en ese entonces a mí me encantaban Los Gemeliers, me dejó todo el mes la misma canción en bucle. Era una tortura, te lo juro que era una tortura una y otra vez. Las personas que estamos en coma seguimos escuchando, ¿vale? Tenemos sentimientos también.
3: Ella sufre en el humor.
6: Esta música,
3: está muy bien.
6: Que está genial, lo mejor está por venir,
3: está
6: Los Gemeliers.
3: Bien, que,
6: mola,
3: que,
6: está muy bien.
3: Que li posi Los Gemeliers, està molt bé que ella s'ho prengui amb humor.
4: Però jo crec que la mare el que volia era que es despertés i apagués la ràdio. Ho va fer per això, t'ho prometo per la meva vida.
3: Ella patint.
4: I ella, pobreta, ho va passar fatal perquè no va funcionar el seu truco. Això, mira, escolta.
3: Hòstia, pobra nena.
4: No, sí.
3: És que jo Los Gemeliers, com et pots imaginar, no els he treballat gaire.
4: Normal, jo tampoc, i sóc aquest tipus de persona que podria escoltar Els Gemeliers tranquil·lament.
3: Sí.
4: Tu sabies que la gent que està en coma segueix escoltant?
3: Sí, no?
4: En sèrio?
3: O sigui, no em sorprèn, suposo que ho sabia.
4: Ara, que fort.
3: No, potser simplement no em sorprèn perquè sóc curta, en plan, i m'és igual tot, no sé. No, a mi si entrés en coma, que em posessin la mateixa cançó en bucle, no, en bucle no! Però una mica d'oques grasses sí que em aniria bé, la veritat.
4: Clar, jo demano que posessin una així, mica de repartiment de batllar.
3: Sentiria que estic parlant amb en Josep Montero i li diria que, sisplau, no plegui oques grasses.
4: Oh. Tia, calla, tu ets de les que parla adormida?
3: Sí, una mica.
4: Però
3: jo ronco, però parlar una mica.
4: Però dius coses amb sentit, tu ets de les que fa... Va.
3: No, en pla, no dic coses amb sentit.
4: Vale.
3: Tu?
4: Tia, jo pensava que no, però aquesta nit he descobert que sí.
3: Parles?
4: Parlo.
3: I què dius?
4: A veure, el que passa és que em quedo adormida de cop.
3: I què dius?
4: Pues resulta que jo estava fent un story time i vaig quedar-me adormida mig story time.
3: És conya, això?
4: I vaig començar a parlar i dir coses rares.
3: És conya?
4: Però
3: una cosa, com estàs parlant i t'adorms?
4: Tia, no ho sé, però m'ha passat tota la vida, eh? La meva àvia sempre m'ho deia. Quan callaves era que ja t'havies quedat dormit.
3: Però a tu si et demanen coses, respons?
4: Doncs no ho he provat i espero que ningú ho provi amb mi.
3: Jo vull provar-ho, va, dona una mica, explica'm una tonteria i adorm.
4: Un dia faig una mitjada aquí.
3: No, fes-ho ara, fes-ho ara.
4: I ho proveu en directe,
3: fes-ho
4: si vols.
3: Fes-ho ara, fes-ho ara.
4: Gala, què tal?
3: Està dormint. Alberto, quan s'acabi el love, em faràs costing.
4: Sí.
3: No m'ho mereixo. No m'ho mereixo.
4: M'he despertat ja.
3: Bon dia, reina.
4: Bon dia. Què m'has preguntat?
3: No t'ho puc dir.
4: Oh, tu sabràs. Va, seguim amb la següent notícia.
3: Que Sí, perquè n'ha dit una barbaritat.
4: A veure si ens dona temps. Els Mossos persegueixen i aturen un cotxe per suposat segrest a Cervera i descobreixen que és un comiat de solter. Uf.
3: Que asco tot d'aquí.
4: Ja m'encanta, els de solter.
3: Que asco tot d'aquí. Els testimonis que van trucar a la policia van veure com un grup de 4 o 5 nois encaputxats lligaven de peus i mans un altre jove enmig del carrer i tot seguit l'introduïen al maleter d'un cotxe. També van dir que havien vist una pistola que després va resultar ser de plàstic.
4: De tequifresi, era la pistola.
3: I la policia s'ho va prendre super seriosament perquè es van posar totes les entrades del poble i quan els va localitzar hi va haver persecució i tot. Home, com a comiat de solter, és una
4: bona,
3: és top anècdotes que he escoltat mai. Com a policia, demostres una vegada més que hi ha una gran part de la policia que està completament analfabetitzada, que dient això he set jo l'analfabeta. La qüestió és que molts policies són
4: no veus
3: així.
4: Que
3: així com, ben bé com aquesta notícia, així.
4: No veus que la persona que anava a segrestar portava un tanga de color verd fosforito que li tapava els collons
3: penis
4: fins
3: al,
4: però fins a l'ombro. Aquell tanga llarg
3: sí
4: que es posen.
3: Ah, sí que porten un
4: tanga
3: que et tapa els collons i prou, perquè ja fa una U que tot això es veu.
4: Jo me'ls vaig posar un dia i vaig haver, bueno, els collons se'n van anant cap a dintre. Cap a dintre. Després vaig agafar un desatascador per treure'ls. Sí.
3: Els collons poden entrar?
4: Crec que no. No, el que pots és com amagar-te'ls cap enrere.
3: En sèrio? Sí. Jo com un foradet, i què?
4: No, no és un foradet, quan els carres com cap enrere i llavors tanques les cames i sembla que no tens res. I de cop tens la Barbie.
3: Ah, sembla una vulva.
4: No, ni això.
3: No, perquè no hi ha una.
4: Ets la Barbie, literal, que és plana.
3: Un dia m'ensenyo.
4: Un dia t'ensenyo, si vols. Vale. Ara, de fet, acabem el programa i t'ensenyo. Te sembla bé?
3: Ah, sí? Quina il·lusió.
4: Oh,
3: a tu et passa això i què fas?
4: Doncs fer-me un selfie amb la policia i dir-li...
3: També no entenc com va haver-hi arribar... O sigui, com hi va arribar a una persecució. No podien parar el cotxe i ja està.
4: Tia, però perquè els despedides solteres devien estar, bueno, living la seva millor vida, en plan, estem liant la perdíssima amb un tanga verd fosforito fins als ombros i una pitxa al cap de plàstic. Bueno, jo ja me'n vaig endavant i no faig... Saps? I no miro enrere.
3: Vale.
4: Escolta,
3: jo faré tot
4: el
3: que tu facis.
4: Vale, tu a la meva despedida soltera vindràs, espero.
3: No, bueno, depèn.
4: Me l'organitzaràs?
3: Sí, però com que no em deixaràs.
4: Però m'ho faràs en plan fiestor.
3: Jo sóc molt bona fent dinàmiques.
4: Per això.
3: Si m'ajunto amb quatre amigues teves,
4: vale, que
3: ho faríem molt bé.
4: Vale, sí, doncs tu seràs l'organitzadora. Vale. Si ens seguim parlant. Som-hi! Ja sabeu que al Loft els divendres fem programa especial. Com sempre, un PD7 on ens podeu enviar les cançons que voleu al 667-07-61-16.
3: Avui t'està costant dir el número de telèfon.
4: Avui cada cop que l'he de dir és com que m'entra alguna cosa que fa que les meves cordes vocals es descoordinin.
3: A veure, va, 667-07-61-16.
4: Oh, una altra vegada.
3: Però si ho he dit jo.
4: Imagina't, ha sigut horrorilla.
3: Mare de Déu, senyor. Aquest divendres és Diada, per tant, cançons de la Diada. No hi ha programa.
4: Sí, literal, festa de la Diada, ja està. Tia, da igual, però que això... Si no, ens queden acumulats per la setmana que ve, ni ho relleu.
3: Envia-nos cançons.
4: Vinga, va, com sempre, @someva per trobar el nostre contingut meu exclusiu.
3: Rave, està sent rave. Trobeu, recupereu-nos a Spotify, a 3Cat, a YouTube, que i cada tarda.
4: Cada tarda en directe de 3 a 5, a iCat, com
3: ara
4: sempre.
3: Ara deixem amb els notites de voz. Va, família, ciao.
4: Adéu, fins demà.

0: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Coixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per ICAT.
1: El Love. Explica'm les històries. Les...

0: Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Bona tarda, benvinguda a Catalunya. Ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
2: Podem garantir altes dosis de flipament de Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
1: Sortiu d'entre el fum i apugeu el volum de la ràdio que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: Bona tarda, Aina, Ostrell i Vaques. Com vas?
1: Bona tarda, Frank, Lluís i Giró.
0: M'agrada avui ser al teu costat, veure'ns, poder-nos tocar. Fem un... com es diu això en anglès?
1: High five.
0: Exacte. Ho dic perquè ahir va ser molt xulo, però clar, no ens vam veure, tia.
1: Tota la raó, que estrany començar la setmana així, eh?
0: Jo vaig ser a la Segarra, a Guissona, amb dues S's.
1: Sí.
0: A l'estudi del Petit de Caleril, al Teatre de Caleril, a la plaça Major, al vell mig de Guissona, casc antic, i per si ahir vau fer festa i avui sintonitzeu la ràdio, heu de saber que l'Aril està fent ara mateix una cosa molt xula.
1: I no la fa sol.
0: No la fa sol, perquè ahir, quan vam anar allà, vam trucar a la porta de Caleril i ens va obrir una altra persona.

0: Això és així, eh? No és una edició nostra ni d'en Dani Expósito, que el tenim al control tècnic del Nota de Veu aquí a l'altra banda del vidre. Això és tal com sona aquest avançament de Sortir a buscar-te 18 de setembre, la nova cançó de Gavina.mp3 que està gravant el nou disc, el tercer, ni més ni menys que amb el petit de Calaril.
1: I que bé que s'ho estan passant, eh?
0: Ahir gravaven Bateries amb en Jimmy d'una cançó guapíssima que jo vaig sentir més o menys construïda amb pista de guitarres, amb pista de veus, amb la d'en Jimmy, que feia allà la bateria en directe, que estaven gravant-la, guapíssima, molt bona pinta, i recordes que vam dir allò de hi haurà col·laboració, no hi haurà col·laboració?
1: Segur que sí.
0: Ells van riure, ho van deixar a l'aire, van dir no ens apretis, però jo estic amb tu, 100%.
1: Home, jo crec que surt sol una miqueta.
0: 100%. I també sí que ens van confirmar que el disc, el tercer de Gavina.mp3, si tot va bé, ha de sortir el 2027. Sí que amb aquests 3 mesos que queden no en tindran prou, que se'n vaja al 27. Per tant, esperem notícies. Esperem que arribi aquest material. De moment, la setmana que ve, tindrem cançó nova de Trinca. L'Aril i Gavina, treballant plegats.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Hey! Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? No deixaré mai la segona. Demana'ns-la al 677 50 61 53. Per pagar tots els nostres malsons i per punxar-nos els collons. L'ICAT. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
0: L'ICAT.
2: A ICAT. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Sí, sí, l'Ergal Nova.
2: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
2: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
5: De què va el programa?
2: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
6: Camins que ara s'esvaeixen.
2: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu.
6: Camins que hem de fer sols.
2: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell.
6: Camins que ja són nous.
7: El camí del Nota de veu que ens porta cap a un quart de 6 de la tarda. Escolta'm una cosa, per si quedava el dubte aquí a l'aire. Les barres aquestes que es van tirar ahir l'Aril i Gavina, d'això de que estan treballant plegats, gravant disc nou a Guissona, això no s'havia explicat enlloc, oi?
8: No, enlloc.
7: Això és una exclusiva del Nota de veu d'ICAT.
8: S'ha fet el periodisme la segona setmana de programa.
7: Imagina't tu, que sapigueu que teniu el programa penjat i disponible al web i a l'app d'aquesta santa casa.
8: I deixa'm afegir una cosa, que ahir ho vas dir, però no ho vas acabar. Ahir vas dir, ai, fa un temps vaig venir aquí, vam gravar en vídeo, vam fer una entrevista en vídeo, però no vas dir res més. Per tant, deixa'm fer-te la publicitat. L'entrevista en vídeo està a YouTube.
7: L'entrevista en vídeo on veureu una esquena molt suada. Heu d'endevinar si és la de l'Aril o la meva.
8: Està al portal de 3CAT Cultura dins de YouTube. Si busqueu Nota de veu, el petit de Calaril, us sortirà. I és molt curiós perquè podeu fer el tafaner i veure tot el teatre, la part de l'estudi. Bé, tu en saps més que jo, que hi has estat, però és una passada de lloc.
7: Tu te'n recordes de l'esquena suada, però no?
8: Sí, veus? Anaves amb un jersei vermell.
7: Veus? És que és una imatge d'impacte, eh?
8: No, home, tampoc tant.
7: Ho tenim tot. Versió vídeo, versió àudio, cada tarda aquí fent-te companyia i avui, evidentment, amb el tema del dia, aquí a l'aparador del Nota de veu, que és l'inici del curs escolar.
8: Ai, la rentré.
7: Tu com has viscut aquest matí? Molts nervis a casa?
8: No, a casa meva no.
7: Home, sí, no?
8: Ah, sí, perdona, sí.
7: Perdona, la teva parella, que jo sàpiga, aquest matí s'han anat a una escola.
8: Sí, però el que passa és que, com passa amb els professionals que treballen al sector educatiu, o la majoria, ja fa uns dies que treballen.
7: Val,
8: o sigui
7: ja estava en dinàmica laboral.
8: Sí que és veritat que avui era més intens, però venim de treballar.
7: Ahir hi havia nus a l'estómac abans d'anar a dormir, no?
8: Sí.
7: Demà és el primer dia de col·le, demà comença el curs, obren les portes tot de centres escolars, instituts a Catalunya, i nosaltres et preparem la millor playlist per l'inici del curs. I ho fem en format 3 a 3.
8: Correcte.
7: L'Aina ha triat 3 cançons, jo he triat 3 cançons i procedirem a explicar i a justificar la nostra tria.
8: Començo jo?
7: I tant.
8: Vinga, és aquesta.

0: A veure, sisplau, li demano a en Dani Expósito, a l'altra banda del vidre, que matem aquesta cançó.
1: No.
0: Sí, sí, deixem un blanc.
1: Per què?
0: Deixem un blanc. Aina, parlem-ne. Els amics de les arts no serveixen per tot.
1: Sí que serveixen per tot.
0: A veure, com m'il·lustres? L'inici del curs amb Segurament t'estimo, dels amics de les arts, que és molt random, a mi em sembla, pel primer dia de classes.
1: Molt fàcil. Un dia com avui, que és un dia de molt mal de panxa, necessites que la resta del teu dia a dia estigui controlat. Llavors és un dia on, per exemple, no menjaràs un plat de verdura que no et fa il·lusió, et menjaràs un plat de pasta o alguna cosa que, no, que et faci sentir feliç.
0: Vale, és a dir, tu has anat a buscar una cançó que per tu és casa, que et dona, que et dona escalf.
1: I els amics de les arts per mi són casa, són tranquil·litat i pau i confort i seguretat.

0: Doncs aquí la mànager dels Amics de les Arts, punxant-nos una vegada més una cançó seva. Per cert, m'ha dit un ocellet que... ben aviat, notícies dels Amics de les Arts.
1: Com d'aviat?
0: Aviat. Deixem-ho en el terme aviat, que és justament el que he triat.
1: Aviat vol dir abans de la tardor?
0: Aviat vol dir abans de la tardor.
1: Oh, Déu meu.
0: No m'estiris, no m'estiris més de la llengua.
1: Doncs no dic res, perquè no pararia de fer-te preguntes.
0: Seguim amb la playlist definitiva, la que necessites, la que et mereixes. Per l'inici de curs, l'Aina ha tirat Segurament t'estimo dels Amics de les Arts. És una desvergonyida, ni té vergonya ni l'ha coneguda mai.
1: A veure què em tires tu.
0: Perdona, aquí no, perquè em fan sentir bé, perquè avui és un dia dur...
1: Sí, sí.
0: I llavors necessito confort musical.
1: A veure què em diràs.
0: Jo, el que espero...
1: És que ve un lololo de manual.
0: Per tota la canalla i per tota la gent que avui inicieu el curs,
1: sí,
0: us desitjo que les coses us vagin sempre rodones.

0: Quin tros de cançó de Renaldo i Clara d'un disc que és excel·lent. L'agafeu per on l'agafeu, que és L'amor fa calor, cançó rodones. Com espero jo que vagin les coses als estudiants en aquest país? Rodones. Per què? Perquè així aprendran molt i quan siguin grans treballaran molts anys i ens pagaran les pensions. Ja estic... Ja vaig d'aquest pal, eh?
1: Sí, que al final era una cosa per tu, eh?
0: Sí, sí, de sobte Paco Pensiones parlant d'aquí al Nota de Veu Dicat, eh?
1: De fet, ens podeu explicar com ha anat el vostre primer dia d'escola.
0: Ben jugada.
1: El 677-50-61-53. Imagino que estareu sortint ara mateix, més o menys.
0: També hi podeu dir la vostra pel que fa a la playlist. Cançons que a vosaltres us funcionin per aquest inici de curs, com deia l'Aina, al nostre telèfon 677-50-61-53.
1: Aneu-nos dient cançons, envieu-nos notes de veu que les anirem posant, eh?
0: De moment nosaltres anem fent la nostra. L'Aina ha posat al damunt de la taula segurament Testimo dels Amics de les Arts. Jo ho he igualat amb Renaldo i Clara Rodones. Què ens tires?
1: Mira, aquest matí quan he obert els ulls i he recordat doncs, que s'ha de tornar i que s'ha de tornar a ser i que no pots defallir...
0: Uau, de sobte s'ha llevat Pep Guardiola. L'Aina, eh? Aquest matí quan he obert els ulls he vist que tenia barba, era calb i era Pep Guardiola.
1: He pensat, mira, Aina, només pots fer una cosa... que és viure,
0: només viure i no pensar.

0: Veus, aquí no t'hi poso pas cap pega, eh?
1: Veus, és aquesta, que senta bé aquesta cançó.
0: Em funciona sí. I també trobo que és una cançó molt d'inici de curs.
1: Què em tires tu?
0: Pugem la tornada?
1: Vinga, va.

0: més, et compro molt el mantra de la Júlia i d'en Pau de viure, només viure i no pensar.
1: Tal qual.
0: Avui no és un dia per mirar el calendari, buscar a veure quan cau el 12 d'octubre, l'1 de novembre...
1: Sí, no.
0: El pont de la Puríssima...
1: Sempre hi ha el típic company de feina que et diu falten 43 divendres pel juliol.
0: No.
1: I és com, mira, no
0: gràcies.
1: Vull saber. No vull saber.
0: Gràcies per tant, senyor. No. Viure, només viure i no pensar i anar tirant endavant.
1: Exacte.
0: A veure, jo veig el teu ginestar...
1: Sí.
0: I poso al damunt de la taula ni més ni menys que la Ludwig Van.
1: No tinc ni idea de per on em vol sortir, eh?
0: Doncs mira, hi vaig amb S'ha mort l'home més vell d'Espolla.
1: Com?
0: Sí, t'explico el per què. És una mica filosofia de... A veure, comença el curs.
1: Sí.
0: Són molts mesos d'haver d'anar a classe.
1: Correcte.
0: Sempre et pot venir de gust algun dia, un dilluns, tonto, un divendres, que no entra bé. Llavors, tenir allà, com un as a la màniga, un tiet segon, un avi, o algú que potser, saps?
1: Una cosa!
0: Com si diguéssim.
1: Com?
0: És a dir, tenir allà guardadet... algú
1: meva.
0: Que saps que t'alliberarà d'algun dia d'anar a classe. Com si diguéssim. És a dir,
1: Déu
0: algú
1: meu.
0: De la família que ja és molt gran,
1: sí, no.
0: que ha viscut molt i ha viscut amb intensitat.
1: Sí, clar.
0: Llavors, el dia que se'n vagi, el millor honor és celebrar la seva vida i cantar-lo i ballar-lo i no anar a classe.
1: D'acord.

0: final és el que diu en Quim Carandell. És així, tots hem de córrer la mateixa sort. Llavors, de tant en tant, algun parent així com especialment gran de la família que t'alliberi d'un dia de classe, doncs saps que tens allò allà col·locat en el calendari, que no és que t'ho puguis triar ni molt menys, però vaja, no, és per buscar una gràcia. I al final he pensat, aquesta cançó crec que li mola molt a la canalla, no? Que és com
1: molt.
0: De seguida se la fan seva, a uns quants concerts de la Ludwig he vist moltes famílies, amb gent especialment petita, donant-ho tot en aquesta.
1: Per mi és dels himnes de la Ludwig.
0: Oi que sí?
1: Sí, 100%.
0: A més, és com fàcil de cantar, la sents una vegada i llavors ja la cantes i la cantes. Va, doncs, farem una cosa. Ara en Dani Expósito, a l'altra banda del vidre, ens puja el volum i gent petita de Catalunya, canteu a ple pulmó ara mateix amb la Ludwig Band.

0: Bonil, molt bé també. A la Chloe, he sentit cantar des d'aquí. Qui més cantava? La Júlia.
1: Jo he sentit a l'Arlet també.
0: En Kai, molt bé.
1: Sí, sí, quina
0: molt
1: afinació,
0: bé.
1: Tu.
0: La canalla de Catalunya que s'entrega a S'ha mort l'home més vell d'Espolla, de la Ludwig, que és una cançó que ja la tenim nosaltres a la playlist ideal per començar el curs. N'hem tirat quatre, en queden dues de nostres i després la gent del Nota de Veu, els notetes, dient-hi la seva.
1: N'estem rebent, de Notes de Veu,
0: sí?
1: O sigui que si voleu que us posem la vostra cançó de tornada a l'escola, feu-nos-ho saber al 677 50 61 53.
0: És a dir, és el deal de la vida, eh? Ens envieu una nota de veu ara. D'aquí una estona us sentiu parlant per la ràdio i a sobre posem la cançó que ens heu demanat. Vaja.
1: Perfecte.
0: Quedeu com unes senyores i com uns senyors el primer dia de curs.
1: Doncs jo tinc una altra cançó per aquesta tarda fantàstica.
0: Què és? Un altre dels amics?
1: No.
0: Gràcies.
1: En aquest cas és d'un grup que tenim, vull pensar que Guaret, tot i que més aviat estan acabats, espero que tornin en algun moment.
0: Sé de qui m'estàs parlant. Diria que és un grup del Ripollès.
1: Sí.
0: Val, s'ha fet Diana.
1: Doncs és un grup que a mi em fa sentir molta nostàlgia.
0: Mm-hmm.
1: I és una mica el sentiment que tens també quan tornes a la feina o tornes a l'escola i et retrobes amb tota aquella gent que havies oblidat completament durant l'estiu. I llavors tornes al tema i dius, ai, calla, aquest i l'altre, i us trobeu per dinar i us expliqueu les anècdotes de l'estiu. I dius, ai, mira, si al final me'ls estimava una mica també, saps?
0: Oh,
1: i et poses com nostàlgic.
0: Ara ens estem posant molt tendres,
1: i
0: tia.
1: I llavors, doncs, clar, també et ve de gust doncs, recuperar aquesta nostàlgia amb Charango. Oh,

0: Te la compro bastant, aquesta de Charango. D'una banda, per això que dius tu, que reconforta i fa que connectis amb la gent que retrobes de l'inici de curs, i de l'altra perquè, en el fons, és com un crit als bons auguris, que tot et vagi bé.
1: Sí, 100%.
0: Win-win.
1: Exacte.
0: Ben tirada, aquesta Aina. Charango, que tot et vagi bé. Jo, si vols, completo la meva playlist també amb un mantra d'un grup que també el tenim a Guaret, tot i que bastant la cosa tancada, finiquitada. És ni més ni menys que Revestesa.
1: Oh, sempre venen de gust.
0: D'una banda Revestesa, de l'altra el millor grup de la història, és a dir, Antònia Font, amb un mantra que és amb calma.
1: Ah, de que... començar a poc a poc i bona lletra, eh?
0: 100%. Crec que tampoc ens ho podem menjar tot ara al setembre, d'acord? Que tenim moltes ganes d'aprendre, ho sé, que tenim moltes ganes de demostrar que ens hem posat les piles, que millorarem, que apujarem el nivell, que tenim ganes de fer exàmens, de fer treballs, però... amb la calma, la calmació.
1: Quin tipus d'alumne ets tu, que té moltes ganes de fer exàmens i treballs?
0: No, perquè sí, és a dir, hi ha aquella cosa com mandrosa de tornada, però també hi ha aquella cosa molt de bons propòsits.
1: Sí, d'evolucionar, de créixer.
0: Del setembre i del gener, no? Saps aquella cosa, doncs ara m'aprimaré i em passo 3 dies sense esmorzar, ni dinar, ni sopar. No, malament, error.
1: No, clar.
0: Doncs no caiguéssiu en la mateixa trampa, per tant, bon inici de curs, canalla de Catalunya, que vagin bé les escoles, els instituts, els graus mitjos, els superiors, els cicles, el que sigui, i, sobretot, com canten Revestesa i Antònia Font, amb la calma.
2: M'he comprat una planta verda, m'he deixat mig rinyona que t'ha despertat, m'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses, sempre, sempre plou quan...

0: és increïble. A més, jo aquí també faig un win-win, perquè per mi la veu d'en Pau Debon és casa, és el confort absolut i em porta a la calma i al flow aquesta cançó que comparteixen amb Roba Estesa, que crec que és un bon estat d'ànim, és a dir, un bon mood per a l'inici de curs.
1: Sí, tens tota la raó, t'ho compro.
0: De moment, a la nostra playlist, segurament t'estimo dels Amics de les Arts, Rodones, de Renaldo i Clara, Només viure, de Ginestar, S'ha mort l'home més vell d'Espolla, de la Ludwig, Charango, cantant Que tot et vagi bé, i Amb calma, de Roba Estesa i Antònia Font. Ara és el teu torn, és el vostre torn, que ens ha demanat la gent, Aina, al 677 50 61 53.
1: Doncs mira, comencem per en Saúc.
2: Hola, Franco, l'Aina. Fa molts dies que estic punxant la nota de veu, però ara fins quan que ja no tant. Avui l'acabo d'escoltar i m'agradaria molt que posessis una cançó, alguna cançó de les Riques del Pol, no da igual quina és, però m'agradaria molt que em posessis alguna.

0: Doncs moltes gràcies, segur que aquí tens les al·lèrgiques al pol·len cantant Xangai per tu, que és una cançó que segur que t'anima a l'inici de curs, en Saúc per la veu, doncs, vaja, no sé, infantil o primer, segon, com a molt, m'imagino, no?
1: Sí, jo crec
0: entre
1: que sí.
0: Entre 5 i 7 anys, més
1: sí,
0: o menys.
1: Sí,
0: alguna cosa així. Veus? I ja, oient de pedra picada, el nota de veu, que ens ha trobat a faltar, doncs ens tens ara cada tarda aquí, de 5 a 7, quan surtis de l'escola, ideal, i punxarem a les al·lèrgiques tantes vegades com ens les demanis.
1: I saps que m'ha agradat molt d'en Saúc?
0: Què?
1: Aquesta la geminada de les al·lèrgiques al pol·len.
0: Sí, sí, s'ha marcat un pol·len
1: sí.
0: De manual,
1: no és espectacular, eh?
0: De sobte, Saúc, institució de les lletres catalanes.
1: Tal qual.
0: Oi que sí?
1: Marcant
0: serà un pol·len.
1: Sí.
0: I a més ens demanava qualsevol cançó de les pol·len. Llavors hem triat Xangai.
1: Totes són fantàstiques.
0: Tenim més notes.
1: I tant, de la Clara, per exemple.
2: Bona tarda, companys del Nota de Veu. M'estic escoltant-vos, fent teletreball, m'esteu fent moltíssima companyia. I us volia demanar si podíeu posar la cançó de Brahma, de la Ocdeo, que em ve moltíssim de gust, una mica de marxa. Així que... moltíssimes gràcies.
3: Tant si plou com si fa sol, faré el que em doni la gana. Sóc la crema catalana, no vesteixo mai de dol. Reparteixo per tothom, va pels gossos i les gates. Duc caviar a la safata i això...

0: Ja ens han tocat 6:15 en directe. Nota de veu a ICAT, ens hi posem a 5:00, agafem el relleu del Loft i anem fins a 7:00. Això vol dir que passem nosaltres el relleu a la gent de l'Independents. Avui construint la playlist definitiva per l'inici de curs, que ha sigut avui, que per cert, demà fa pinta en algunes comarques de Catalunya a dia accidentat. De fet, s'estan suspenent classes en alguns centres perquè hi ha una alerta per precipitacions fortes. Per tant, estigueu atentes, estigueu atents als vostres
1: instituts,
0: canals
1: i
0: d'informació.
1: Exacte.
0: Amb el centre escolar de, doncs, que tingueu vosaltres, el que estigueu adscrits, perquè, no sé, demà és un dia, de moment, una mica incert.
1: Després del butlletí informatiu en parlarem, però ens consta que sí que serien, per exemple, les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Garraf, les principals afectades per aquest pla inuncat de la Generalitat, però després ho comentarem bé.
0: Clar, avui hi havia en principi convocatòria de vaga,
1: sí.
0: I demà fa pinta d'algunes classes anul·lades en segons quines comarques, ara tu repassaves a 6:00 i posem més la lupa. Per tant, vaja, inici de curs així una mica alterat.
1: Sí, entrebancat, sí, sí.
0: Per tant, encara més necessària que mai aquesta playlist, no?
1: I tant.
0: De tenir cançons sempre disponibles, sempre a l'abast per quan tu decideixis punxar-te-la. Tanquem això de la playlist. És a dir, és que clar, m'ho estic fent jo a sobre.
1: Què vols
0: penso,
1: dir?
0: No, que ara anirem a publicitat,
1: sí.
0: I llavors algú ens enviarà una nota de veu.
1: Això passa sempre.
0: Llavors, 6:77, 50, 61, 53. 6:77, 50, 61, 53. Fem una cosa, Aina. Deixem a partir d'ara un minut. Per tant, si algú és molt ràpid i ens envia una nota en 20, 30, 40 segons, entra. Ara mateix, són 5:39.
1: Ai,
0: 40 anem a publicitat.
1: Perfecte.
0: Per tant, si no arriba la nota, ja no hi entra.
1: I què m'expliques en aquest minut?
0: Mira, t'explico que avui és dimarts,
1: sí.
0: I que d'aquí una estona, quan passin 6:00, ens posem íntims i t'explico que vindrà la Marta Turà.
1: La Marta Turà,
0: la
1: ciclista.
0: La nostra entrenadora personal.
1: Ah, exacte.
0: Aquesta temporada, avui serà el seu primer dia, per tant, ens posarem molt en forma aquesta temporada al Nota de Veu.
1: De què parlarem avui?
0: Avui farem una mica de presentació. Primer dia mai s'avança matèria.
1: No, mai.
0: Això avui ha passat a totes les escoles i instituts de Catalunya. Nosaltres, doncs, som aquí per seguir les tradicions i la Marta xerrarem una mica d'ella, de com va començar a fer esport, de qui és a dir, hem de saber qui és la nostra entrenadora abans de fer-li cas 100% amb tot el que ens digui.
1: Clar, clar, evidentment.
0: Val, avui presentació de credencials i res, i saber passar-nos els correus electrònics i aquestes coses.
1: Molt bé.
0: Val, hem deixat ja el minut, eh?
1: Vinga, doncs.
0: No ha arribat la teva nota? Doncs em sap greu, però ja no entra.
2: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
3: La meva vida és la meva sort.
4: Què més vull? Si m'estimo, em bogeria.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella mana cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap. Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
2: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
7: El meu poble té una plaça de record.
8: De 5 a 7, a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
7: I un gran ball.
8: Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.

0: Porta gronxadors, Aina, sisplau. A veure, no m'ho puc creure. M'estàs ensenyant el telèfon mòbil del nota de veu i acaben d'arribar dues notes fora de temps.
1: És així.
0: Com és la gent de veritat, eh?
1: Què
0: com,
1: vols fer?
0: Com som que sempre apurem fins al final? Mira, fem una cosa, posa-les i potser demà les recuperem, però ni que sigui perquè se sentin, va.
1: Va, vinga. És sorpresa, jo no l'he escoltada, eh?
0: No, no, jo tampoc.
2: Vinga, per feina, jo soc de... El meu curs d'aquest any és P15, o 15.000. Aleshores, la cançó que m'agradaria és Jubilar-me. Una abraçada, bonic.
1: Jubilar-me d'oques ens demana en Xavi.
0: Doncs mira, està prou bé, perquè just ara estàvem punxant cançons d'oques. Va, farem una cosa. Tu explica'ns per què estem punxant ara oques i jo busco Jubilar-me per en Xavi i la... Ah, mira-la. Ja la tenim aquí.
1: Sí, sí.
0: Quines, no, no. Quines manetes més destres que té en Dani Expósito a l'altra banda del vidre.
1: Has fixat que els notetes han pres el control del programa?

0: Em sembla molt ben tirada per part d'en Xavi com a cançó d'inici de curs, sí. Jubilar-me. És a dir, té clar cap on es dirigeix, eh?
1: Jo conec molta gent que està en aquest punt i és com tema de conversa recurrent de tu quan et queda, tu quants anys, quants mesos, quin dia...
0: Ja, però clar, s'està parlant de dècades, eh?
1: En el nostre cas, sí.
0: Clar, Aina, tia, què vol dir això?
1: A mi em falten més anys per jubilar-me dels que porto treballats i viscuts.
0: Endavant, com portes la pena?
1: És que ho veig tan llunyà que és que ni m'ho plantejo.
0: La cosa és que punxàvem cançons d'oques i ens ha anat de nassos que en Xavi ens demanés jubilar-me perquè som a un mes vista del comiat definitiu d'oques.
1: Exactament.
0: En parlarem demà passat, que serà dia 10, vigília de la Diada, i sobretot un mes vista clavat de l'últim concert d'oques, que com sabeu serà el 10 d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.
1: Llavors volem compartir el nostre dol amb tots vosaltres i volem que ens envieu notes de veu al 677 50 61 53 demanant-nos cançons d'oques i explicant-nos doncs per què els trobareu a faltar, quin dia anireu al concert, quines cançons espereu que toquin allà, en fi, el que vulgueu.
0: La crida més agraïda de la història.
1: Exacte. Tria la teva cançó d'oques.
0: Clar, tria la teva aventura i tria en quina fase del dol ets.
1: En totes alhora.
0: Tu en quina ets? En totes alhora, una miqueta, com xarbotada.
1: Sí, perquè a vegades penso que em fa com molta il·lusió els concerts, tal, i després m'adono que en realitat seran els últims. Per tant, és com que sóc com una muntanya russa.
0: Jo no sé l'ordre, ara no m'ho facis mirar, tu potser ho controles, però sóc clarament a la fase de negació. És a dir, jo encara no m'ho crec.
1: No pot ser possible, no?
0: No, és a dir, jo sé que anirem al concert d'oques, sé que faran uns concerts, però què vols dir que pleguen? No, mira, és a dir, no ho computo.
1: Tinc una mala notícia per tu.
0: A veure.
1: Que és que el primer enllaç que em surt a Google buscant les fases del dol és que les fases del dol, la primera és la negació.
0: Endavant.
1: Per tant, estàs ben bé al principi, Frank.
0: No he passat de la casella de sortida.
1: No. Exacte.
0: Gràcies per tant. Sóc a l'inici de curs també en això, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ai, com trobarem a faltar oques. Sort que tenim cançons guapíssimes, que podem punxar, que tu ens pots demanar. Fa temps que no punxem petar-ho.

De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53.

Bones, em dic Arnau Aguilar, sóc un cantautor de Sabadell de 22 anys que va trobar en la música una manera d'expressar i de transformar experiències personals. Durant el confinament vaig recuperar la guitarra i de forma autodidacta vaig començar a escriure les meves pròpies cançons i composar-les. Ara us presento Ocells de Paper, que és el meu primer àlbum musical. És un projecte d'estil pop que està bastant vinculat a temes com la pèrdua d'autoestima i un procés de retrobament amb un mateix. És un disc molt honest i molt personal que neix la necessitat de posar música a allò que moltes vegades ens costa explicar en paraules. Espero que us agradi molt i que si ho estàs escoltant i ho necessites, t'abraci. Moltes gràcies.

0: de setembre, l'inici del curs escolar i el moment de punxar Agenda Sabadell. Un dia més que l'escena sabadellenca no es quedi desvalguda.
1: Exacte.
0: Que nosaltres aquí recollim a tothom de la capital del Vallès que fa música, per exemple, l'Arnau Aguilar.
1: Sí, sí, amb aquesta cançó que es diu Necessito cridar, ell ha tret un primer àlbum que es diu Ocells de paper, on parla de la pèrdua d'autoestima i el retrobament amb un mateix. L'Arnau diu que ell posa música allò que costa expressar en paraules i, per tant, aquesta cançó, Necessito cridar.
0: Uau, doncs està molt guai. Sí, va una mica en aquest sentit, no? Necessito cridar. Quantes vegades ens passa? Tenim aquesta sensació i està guai que ell ho converteixi en cançons. Per cert, m'agrada que estiguis especialment atenta a l'escena de la teva ciutat.
1: Home, clar, 100%.
0: Que no quedi cap proposta sabadellenca sense punxar-se el Nota de veu dicat, per favor.
1: Exacte, tot i així també porto proposta del Maresme.
0: Lliure, tropical i planter inesgotable de l'escena.
1: Més concretament de Sant Andreu de Llavaneres. De fet, em fas pensar que podríem fer un recompte. Saps? I a final de temporada dir, mira, a la plana d'emergents hem tingut en primera posició tanta gent del Vallès Occidental, per exemple.
0: Fer-ho per comarques.
1: Sí, i fer el rànquing, perquè jo també tinc la sensació que hi ha molt de talent al Maresme, però hauríem de comptar-ho, eh?
0: T'hi poses tu?
1: Vinga, va.
0: Val, jo no ho faré, ja t'ho dic ara. Val, vull dir, no és com que m'estigui rentant les mans del tema, però no sé si me'n recordaré.
1: Ja farem el recompte.
0: Tu et pots comprometre a fer recompte comarcal de la pàgina d'emergents?
1: Em sembla bé.
0: Val, i llavors, si vols, el que podem fer és fer una juguesca.
1: I què ens hi juguem?
0: Ah, no ho sé, és a dir, tu aposta per una comarca, jo aposto per una altra, i el que quedi més ben situat, és a dir, no cal que guanyi, saps? Però vull dir,
1: sí, no, no.
0: Si tu dius una comarca que acaba sent segona i la meva comarca acaba sent quarta, has guanyat tu.
1: Perfecte.
0: I llavors ens hi juguem un dinar.
1: Vinga, va.
0: Què?
1: Jo dic Vallès Occidental.
0: Ah, tu ja dius... Jo volia un temps per pensar, tu ho tires ja,
1: home,
0: eh?
1: Home, clar, jo escombro cap a casa.
0: Val, doncs jo dic Maresme.
1: Perfecte.
0: Vinga, si guanya el Maresme, tinc un dinar pagat per l'Aina. Si guanya el Vallès Occidental, tens un dinar pagat per mi. De moment, un a un.
1: Sí, sí.
0: No? Comencem?
1: Està clar. Hauríem, sí, però hauríem de repassar perquè portem...
0: Ah, no comença avui.
1: Avui és el sisè programa d'aquesta temporada.
0: És veritat.
1: Ja miraré què hem fet els dies anteriors.
0: Vinga.
1: Doncs la proposta que et porto, de la... ara ja és la teva terra, perquè ara tu ja jugues en aquest equip.
0: M'hi va un dinar, sí,
1: exacte.
0: Sí.
1: És des de Sant Andreu de Llavaneres, ella és la Joana Moreno, i ens porta una cançó que es diu Cançons Tristes, que per cert ens ha fet arribar a la bústia del Nota de Veu, al 677-50-61-53, on, com la Joana, si teniu un grup o teniu cançons, ens les podeu fer arribar, que les punxarem aquí al programa.
0: És un telèfon que serveix absolutament per tot.
2: Hola, em dic Joana Moreno, tinc 18 anys i sóc un artista emergent del Maresme, i la cançó que escoltareu ara es diu Cançons Tristes i és el meu nou single que va sortir el divendres passat 4 de setembre. És una balada pop en català, així que espero que us agradi i si podeu donar-li volada, doncs molt millor. Moltíssimes gràcies.

0: Són les 6 en punt de la tarda, no hem canviat d'emissora, no hem marxat, estem obrint la segona hora del Nota de Veu Dicat i ho tenim tot a punt, estem ready a l'altra banda del vidre. I tenim el control tècnic, en Dani Expósito, i aquí al meu costat, acabant-se de calçar les ulleres, l'Aina Ostrell, a punt per fer el seu ja clàssic cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: Protecció Civil demana precaució per les pluges intenses de demà que han de descarregar les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. De fet, el govern ha suspès les classes demà en aquestes comarques. També l'activitat universitària, la UAB, n'ha restringit la mobilitat i l'activitat sanitària no urgent ni essencial. Aquestes restriccions començaran a les 7 del matí i s'allargaran fins a les 5 de la tarda. I els bombers de la Generalitat treballen en un incendi forestal que s'ha declarat a les 4 de la tarda al terme de la Baronia de Rialb. El foc s'hauria originat per un llamp. I els experts atribueixen els mals resultats de les proves PISA de manera generalitzada a l'impacte, encara ara, de l'aturada de la pandèmia i a l'ús de les pantalles, les xarxes socials i la intel·ligència artificial. Tot plegat ha perjudicat la comprensió lectora.
0: Deixa'm dir que els han faltat només els videojocs, eh?
1: També,
0: per fer el ple al 15. Vaja,
1: sí, sí.
0: Parlem-ne. I atents i atentes demà, sobretot, a això que dèiem, que hi haurà alguns centres educatius tancats en segons quines comarques de Catalunya. Estigueu connectades amb Protecció Civil, amb els canals que calgui.
1: Sí, reviseu els mails de l'escola.
0: Molt bé, i ara t'ho dius?
1: Anem al butlletí cultural.
0: Amb en Noteta, que no hi és, ni és, ni se l'espera.
1: No, Noteta, començo a pensar que potser ha deixat la ràdio i no l'hem vist.
0: Mira, avui és l'última vegada que diem Noteta en veu alta. A partir d'ara ja incorporem que el butlletí cultural el fem nosaltres.
1: Sí, sí, clar.
0: Ja està. Te'n recordes, de l'època d'en Noteta?
1: Ai.
0: Doncs ja ha passat. Som-hi, el Circ du Soleil s'acomiada de l'Hospitalet de Llobregat amb Curious.
1: Després de 8 anys serà l'últim espectacle de la companyia canadenca en terres hospitalenques. Això sí, ja busquen nova casa a Catalunya. L'espectacle s'inaugura demà i trobareu un autèntic i enorme gabinet de curiositats.
0: El teatre català continua creixent. Ja supera els 4 milions d'espectadors i la recaptació passa dels 115 milions d'euros.
1: Són les dades amb què ha tancat la temporada 2025-2026. La majoria de públic es concentra a Barcelona ciutat, que per tercer any consecutiu supera els 3 milions d'espectadors i continua en augment. Aquesta temporada passada, 4 de cada 10 espectacles teatrals han estat en català i, tot i això, els més vistos han estat en castellà, amb el Mago Pop amb com a show més vist, seguit del Fantasma de l'Òpera i Impro Show.
0: I continuem parlant de xifres i de bones notícies, però en aquest cas al cinema, perquè Cronos signa la segona millor estrena d'una pel·lícula en català de tota la història, només superada per el Carràs.
1: El thriller que ressegueix l'operatiu policial dels Mossos durant els atemptats del 17 d'agost del 2017 ha superat els 33.600 espectadors en el seu primer cap de setmana a les sales. Per posar-ho en perspectiva, ha fet millor estrena que els grans fenòmens dels últims anys, com són Balandrau, Wolfgang, El 47 i Casa en Flames. Només El Carràs, que va superar els 40.000 espectadors, va fer un millor debut que Cronos.

0: Josep Maria.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
4: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per iCat.
3: Linkat.
5: Ei! Encara no has sentit tot el que passa cada matí a iCat? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Els
5: experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a iCat.
5: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
7: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
8: De què va el programa?
5: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selector. 4 nits, 4 mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. De 5 a 7, a iCat, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
5: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Fran Lluís Giró
5: i Aina Ostrell.

0: No m'esperava jo pas tanta epicitat. Camí, d'un quart de set de la tarda, ens pots explicar què és això? Aina, a veure, jo hi he reconegut clarament la veu d'en Lluís Llach, que és,
1: tant, correcte,
0: és una icona, i també aquesta cosa trencada del Sergio Dalma català. Ja sé que en Sergio Dalma és català, però ja ens entenem. Sí, el Sergio Dalma català, que canta en català, que és de l'Empordà, que és en Miquel Abres.
1: Exactament. Miquel Abres presenta una nova versió del Meu País és l'Empordà amb en Lluís Llach, com bé has encertat, i és una trobada entre dues veus de generacions diferents, unides per l'Empordà i per una manera de viure i entendre la terra.

0: Amb tot el respecte i l'estima per en Miquel Abres, que gairebé em poso jo aquí en un embolic amb això del Sergio Dalma català, que canta en català, ja ens entenem, però que icònica que és la veu d'en Lluís Llach, eh?
1: Molt, molt.
0: És a dir, és una veu d'aquelles que, encara que faci 3 mesos, 6 mesos, 3 anys, 20 que no la sents, et connecta com amb una part de tu que potser ni sabies que existia.
1: 100%. És que és casa.
0: Oi que sí?
1: Sí, sí.
0: I també et diré que està en plena forma, eh?
1: Sí, sí.
0: Tu que ets la dona de la data aquí.
1: Mira,
0: al programa...
1: Mira, ara mateix.
0: Saps de què estem parlant,
1: sí,
0: oi? Quants anys té en Lluís Llach? Però clar, fàcil, més de 70.
1: És del 48.
0: Uau.
1: Per tant, té 78 anys.
0: 78 anys, és a dir, més a prop de 80 que no pas de 70. I en plena forma, com a mínim, cantant aquesta cançó.
1: Que, per cert, Lluís Llach i Grande.
0: Ah, es diu Grande de segon,
1: sí,
0: cognom, eh? El Grande, no?
1: Ho trobo divertit, o sigui, Lluís Llach i Grande.
0: Clar, i Grande de Catalunya.
1: Sí, exacte.
0: Com ha de ser. Escolta, em volia recapitular amb tu, abans de que no vingui la Marta Turà, que avui tenim estrena, amb l'entrenadora personal del Nota de Veu, volia recapitular amb tu tema crides.
1: Sí.
0: Endrecem aquesta carpeta, d'acord? Sabeu que tenim un telèfon, això jo crec que no cal endreçar-ho, ja el teniu gravat vosaltres, és el 677 50 61 53. 677 50 61 53, que ens podeu enviar, per exemple, ho dèiem ara fa una estona, notes de veu d'oques grasses.
1: Exacte, perquè...
0: Que aquesta és la primera crida que tenim, que és demà passat.
1: Sí, aquest dijous faltarà un mes per l'últim concert d'oques i, per tant, farem una miqueta de festet aquí per celebrar que venen aquests concerts i per plorar tots plegats de que s'acaba oques.
0: Digueu pel seu nom. Aquest dijous, 10 de setembre, fem el programa que s'ha de fer, que és el programa que tu necessites, que
1: exacte,
0: és falta un mes pel comiat definitiu d'oques. Però a mi m'agradaria engegar una altra crida.
1: A veure.
0: Una crida que ens porta cap al cor de Catalunya, cap a Osona i cap a la seva capital, que és Vic.

0: Aquí tenim en Dan, Pere Albó i el Comboi, especialment Beatlemaníacs, trobo, en aquesta cançó que es diu Ai, quin goig que fas, que és del seu segon disc. La cosa és que fem una crida usonenca, fem una crida vigatana, perquè la setmana que ve hi ha Mercat de Música Viva de Vic. Ai, ai, ai, quin goig que fas. Efectivament, fa molt de goig el Mercat de Música Viva de Vic, que ja és el punt d'inici, ja ho sabeu, allà fixat al calendari, d'inici del curs musical a Catalunya. Llavors nosaltres, evidentment, hi anirem, serem allà, farem programa en directe des de Vic, apunteu-vos-ho això, dijous de la setmana que ve, 17 de setembre. Si tot va bé, que estem encara amb algun serrell, negociacions, potser el programa del dimecres 16 de setembre també el fem mig des de Vic.
1: Que guai. Molt bé.
0: Llavors, volem notes de veu vostres en aquest telèfon nostre, 677 50 61 53. Qui teniu ganes de veure a Vic? Òbviament, allà hi seran Dan, Pere Albó i el Comboi, però també d'altra gent, Aina.
1: Moltíssima gent. Mira, ara diré uns quants noms, no els diré tots, vull dir que em deixaré gent segur, ja aviso des d'ara.
0: És a dir, estàs fent una captatio benevolència,
1: sí,
0: eh? No us enfadeu amb mi, si no, no dic el vostre nom.
1: Aquí hi ha un piló de noms, però, per exemple, detecto Baia Baie, detecto Chloé Riambau, per exemple, també Crim, Dan, Pere Albó i el Comboi, evidentment. Veig també per aquí en Matu, Gina Està, l'Enrio... Qui més? Mira, l'Aranna, l'Ivan Herzog, Love Angel, Lluqui Valverde...
0: Un munt de gent, eh?
1: La Lia Cali, per exemple, la publicitat, Mama Duixa, Marc Pujol, Marina Herlop...
0: Potser
1: fi...
0: la pregunta hagués estat qui no serà el Mercat de Música Exacte. Viva de Vic i acabaríem abans.
1: Sí, perquè a més al mercat també passa això, que encara que tu com a músic potser no hi toquis o no tinguis cap paper destacat, també hi vas.
0: Clar.
1: A fer el tafarer, a fer contactes, a xerrar, a acompanyar les teves amistats, vull dir que...
0: És que és com la sensació que tots els camins porten a Vic la setmana que ve, i la gent et va preguntant ja aquests dies, seràs a Vic? Ens veiem a Vic? Quedem a Vic? Perquè s'ha de ser allà, nosaltres hi serem, i també hi serà Remei de Cala Fresca.

0: Remei de cala fresca, aquesta gent d'Arbúcies que mola tant. També seran al Mercat de Música Viva de Vic presentant nou material, com Damper, Albo i el Comboi, com tots aquests noms, tota aquesta rastellera de grups i d'artistes que repassava l'Aina, que hi haurà un munt de gent la setmana que ve a Vic al Mercat. I llavors volem que ens facis arribar la teva nota de veu explicant-nos què tens ganes de veure al mercat, o fins i tot, és que barra lliure, et diria, si tens ganes d'anar al mercat d'aquest any, si has anat alguna vegada, si tens ganes de veure alguna cosa, si recordes que vas veure alguna història, o fins i tot, si la gent que ens fa notes és d'Osona o és de Vic, doncs acceptem qualsevol tipus de recomanació gastronòmica, cultural, social, esportiva, el que sigui.
1: Busquem recomanacions quilòmetre zero, perquè segurament nosaltres, si anem el dimecres i el dijous, passarem bastantes hores a Vic i volem fer també una mica de visiteta, com deies tu, gastronòmica turística.
0: Mira, fa un parell d'anys que dinem al mateix restaurant, que no sé si repetirem aquest any. Potser si cau alguna bona recomanació, canviem de restaurant a Vic. El que sí que recordo és que l'any passat, en Roger Carandell,
1: sí,
0: del que no sortia d'aquí, que sí, evidentment és de Vic, ja ho sabeu, és usonenc il·lustre, ens va recomanar el bar de la biblioteca Pilarín Vallès.
1: Però quina memòria tens, Frank?
0: I vam passar per allà a fer un bitxi, un aigua amb gas, que en Roger gasta molt això, nosaltres també. No te'n recordaves?
1: Però gens.
0: Clar, tia, per favor.
1: Però jo hi era, en aquest bitxí.
0: I tant que hi eres.
1: Ostres, no ho recordo gens.
0: Sí.
1: Que fort, m'hauré de tornar a escoltar el programa de l'any passat perquè m'he perdut les recomanacions.
0: Me'n recordo que anàvem per allà, vaig veure com la placa o el rètol i vaig dir, mira, el que ens va dir en Roger de la biblioteca Pilarín Vallès. Vam anar-hi, un bar molt xulo, amb molt d'encant dins de la biblio, que sempre té un valor afegit.
1: Ai, doncs tornem-hi, que m'està semblant un planarro, i com que no el recordo, serà com viure-ho com la primera vegada.
0: T'està semblant un planarro el que vas fer fa un any,
1: totalment.
0: Eh? Ostres, tia, això té un nom i és memento, eh? És a dir, comença a tatuar el que vius, perquè
1: ostres,
0: oblides massa ràpid, Aina.
1: Que fort!
0: Va, feu-nos notes de veu al 677 50 61 53 i ens feu recomanacions del Mercat de Música Viva de Vic, o de la comarca d'Osona, o de la ciutat de Vic, o del que sigui. Et mires el telèfon perquè n'ha arribat una, ja?
1: Estem rebent notes de veu. Passa que no l'has escoltat, no sé si són de Vic o de què són, eh?
0: Què, ens arrisquem amb alguna? Però és que hem d'anar ara amb la Marta Turà.
1: Fem una cosa, ens la guardem per demà.
0: Val.
1: Perquè és una mica llargueta i crec que no tindrem temps.
0: Els programes de Vic són la setmana que ve, eh? Més
1: sí,
0: a més, dijous segur que serem dues hores allà fent ràdio amb l'Aina des de Vic, i si tot va bé, potser el dimecres un trosset del Nota de Veu també el podem fer des de la capital d'Osona. Apa-li, va, tinc moltes ganes de començar a fer estiraments, a pedalar, a cansar-me i a esculpir el meu cos amb la nostra entrenadora personal. Tu i no sé, t'abraça.
2: Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
3: Carregam els cotxos, encenem motors.
2: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: el món.
1: A veure, avui tenim dia gros, el Nota de Veu d'ICAT. Som dimarts, el segon dimarts de la temporada, i és a punt de passar una cosa que vam avançar el primer dia de curs, Aina.
0: Estàs nerviós, Frank?
1: Estic nerviós, no t'enganyaré.
0: És que et veig.
1: Em coneixes prou com per notar-m'ho. Sí. Mira, m'he posat samarreta especial. Mira això que tinc aquí baix, aquest logo.
0: M'estàs dient que cada dimarts vindràs amb una samarreta vinculada al món del ciclisme?
1: 100%, això passarà. Serà Déu així.
0: I els mitjons també són de bicis?
1: Sí, tot i que ja se m'ha avisat, tant tu com a companya codirectora del programa, com des de la direcció de la casa,
0: sí,
1: que no em cridin del Parlament, que els dimarts, amb la nostra entrenadora personal, que ara de seguida us presentem, parlarem de bicicletes, sí, però també d'altres qüestions.
0: Val?
1: Que, la bici és una ceba meva, ok, endavant, de molta gent també.
0: Sí, cada vegada de més gent, m'atreviria a dir.
1: Exacte, molt bé. I per tant, en parlarem molt de bici, però també d'altres qüestions. Vinga, va, que us volem presentar a la Marta Tura. Marta, bona tarda.
2: Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
0: Bona tarda.
1: Quina il·lusió que siguis aquí.
2: Moltes gràcies, me'n fa més a mi.
1: A veure, a la Marta, quan ha arribat a la ràdio fa una estona, l'he espantada. Jo ho he notat. Sí, he sigut com aquell senyor que pipeja tant per xarxes que llavors se t'acosta com si fossis algú molt proper, i la Marta em diu: veig que em coneixes molt tu a mi, jo a tu gens. I llavors ha fet com una passa enrere. Soc bon paio, ja veuràs.
2: Sí, sí, ja ho he vist. És algo que m'agrada, eh? Que entrin directament i comencem a xerrar de bicis. És algo que em fascina. O sigui que tens la meva confiança, ja.
1: Clar, jo la Marta la tenia fitxada d'un podcast que fan uns col·legues, uns amics a Molins de Rei, a Ràdio Molins, que es diu L'Etapa Reina. Una hora de ciclisme en català cada setmana. Molt recomanable si us agraden les bicis o si us ho voleu passar en general. Llavors la Marta, com que és de Molins i és ciclista més o menys professional, que ara ens ho explicarà, doncs clar, l'han entrevistada parlant de totes les seves conquestes. I jo l'havia sentida moltes vegades a la ràdio. I ara és com molt guai tenir-la aquí i que formi part del Nota de Veu i que sigui la persona que ens mantindrà en forma.
2: Bueno, això espero. Saludar també a l'Etapa Reina des d'aquí. I sí, sóc aquí amb moltes ganes de respondre moltes preguntes. Com tu dius, parlarem de bici, però també de moltes altres qüestions, que jo crec que tenim molts temes mitificats en el tema de l'esport, l'esport d'elit, l'exercici físic, l'activitat física, les rutines esportistes de cadascú. Per tant, crec que puc aportar una bona experiència aquí com a treballadora i també com a ciclista professional.
0: No sé, Frank, si et ve de gust que fem una mica com de repàs de la trajectòria de la Marta, perquè la coneguem ben bé. Tu et dediques sobretot a la bici, però també a altres coses. I llavors jo et volia preguntar, comencem pel principi. Tu, quan vas començar amb bici?
2: Doncs mira, jo vaig començar, Aina, quan era ben petita. Jo vivia molt a prop de la muntanya, la meva escola era molt a prop de la muntanya, i per tant, quan jo ja tenia 3 anys, vaig aprendre a anar amb bici de dues rodes.
0: 3 anys? A quina edat aprèn la canalla a anar amb bici? No és molt d'hora, 3 anys?
1: És molt d'hora.
2: Bueno, els meus nebots ara en tenen 3 i ja ho estic intentant, ja gairebé ho tinc, eh? Potser necessito 6 mesos més, però ja creieu-me que gairebé ho tinc.
1: Wow. Amb 3 i mig, abans del 4.
2: Sí, no, això, com em dic Marta, que és així.
1: Ja veiem que és una tia tenaç, eh?
0: Sí, tant.
1: Que es posa una idea, però entre cella i cella, i allò passa.
0: Però el ciclisme té això, eh? Ja ens ho explicarà ella, però jo tinc la sensació que has de ser molt constant i molt currant.
2: Exactament. 100%. Anava a dir, donant-te una mica de veta amb el tema de la ceba, si no tens una bona pedrada a nivell de ser una mica obsessiu, no seràs ciclista. És impossible. O sigui que, en aquest sentit, tens un peu dins del món del ciclisme.
1: Atenció, eh?
0: I que t'ho digui la Marta.
1: La Marta Tura m'està dient ara mateix...
0: És que no saps què li estàs dient.
1: Que tinc un peu dintre del món del ciclisme.
2: Tallo per aquí.
1: El cor, amunt els cors. Molta joia ara mateix corrent per dintre meu.
2: No, doncs bé, jo quan era ben petit el meu pare em va ensenyar a anar amb bicicleta i llavors em va agradar molt la sensació de llibertat, no? El meu pare era ciclista, també s'ha de dir. Llavors a partir dels 7 anys, 8, me'n recordo que 2 dies a la setmana anava amb el meu pare quan sortia d'escola, entre setmana, allò de: papa, porta'm a veure aquest camí i aquest altre, allò que vas dir l'altre dia que vas fer tu, també hi vull arribar jo, el típic turonet que tenim a davant de casa, doncs allò que sents el teu pare.
1: Això ho feies amb bici de muntanya, amb una BTT?
2: Amb una BTT de petita, perquè jo era una nena petita. Llavors anàvem amb el meu pare una hora i quart, cada dos dies a la tarda després d'escola, i recordo que era una sensació que em fascinava, no? El meu pare m'ensenyava camins, m'ensenyava doncs els ocells, m'ensenyava les plantes a orientar-me, doncs, el que s'havia de menjar, el que s'havia de beure, a gestionar el cansament, no sé, era com aprendre la vida sencera sobre la bici.
0: Quin luxe!
1: Saps quin tipus de ruta feies? És a dir, 5 quilòmetres, 10, 30, depèn del dia?
2: No tinc ni idea, però poder eren 20, eh?
1: 20.
2: Vull dir, sí, amb una hora i mitja, tranquil·lament. moment, vull dir, no era res extrem, era només, bueno, aprendre què carai era allò que feia el meu pare, que a mi m'agradava tant, no? Quan el meu pare arribava trinxat els dissabtes al migdia a casa, he anat aquí, he anat allà, i he fet això, i no sé què, doncs, hòstia, doncs jo també volia.
0: I, de fet, suposo que al revés, també devia ser molt emocionant pel teu pare, que tant li agrada la bici, que la seva nena li digués, escolta, papa, porta'm en bici, bueno,
2: totalment,
0: mare meva.
2: Totalment, de fet, a dia d'avui, el meu pare m'acompanya a les curses, em dona els bidons, em cuida, em cuina el que necessito, s'encarrega que descansi, és el primer que em truca, és el primer que sap el resultat, és el primer que sap com vaig dins una cursa, és el primer que em diu, Marta, no puc venir a l'Europeu de Bèlgica perquè tinc no sé què, però estic aquí, estic aquí. Vull dir que és una cosa sensacional que crec que poca gent de 30 anys té en relació amb el seu pare, no? Figura masculina. O sigui que
1: guai,
2: que estic molt,
1: que bé,
2: molt satisfeta.
1: I llavors com fas el pas de ser una cosa que és un passatemps, començar a encarar-te cap a dir, això pot ser el meu esport?
2: Jo quan tenia aquesta edat, 7-8 anys, 7-8-9 anys, jo estava fent patinatge artístic, estava fent bici, estava fent tennis, estava fent hípica i estava fent atletisme.
1: Algun havia de sortir bé, eh?
2: Llavors, m'agradava tot molt, jo volia fer tot i tot alhora. Llavors, això a dia d'avui s'ha relaxat una mica, però tampoc és que massa, no? I llavors jo competia en totes les disciplines, fins que ja amb 14 anys o així, el meu entrenador d'atletisme em va dir, mira, hem de fer alguna cosa, o sigui, o t'especialitzes en això o no es pot fer tot. Llavors, a mi m'agradava competir, era molt competitiva, volia ser bona amb alguna cosa, i llavors doncs, va ser com, vale, doncs ho aparto tot i al final guanya la bici. Llavors va ser a partir d'aquí que em vaig apuntar a una escola de ciclisme i vaig començar a competir en bici, a entendre com anava tot això, i em vaig quedar només amb el tema de la bici, fins a dia d'avui.
1: I és una decisió de la qual et puguis arribar a penedir pensant, potser en atletisme m'hagués anat millor, o en hípica, o en patinatge...
2: No, considero que tinc la vida que volia fa 10 anys, tinc la vida que volia fa 15 anys i estic treballant per la vida que vull d'aquí 10 anys, o sigui que no em penedeixo absolutament de res. La bici és un esport duríssim, és un esport solitari, però noia, això ja ho sabia abans de començar, vull dir que no, m'encanta.
1: Què és el que et mola més del ciclisme i el que et fa més pal, el que t'agrada menys?
2: El que em fa més pal és que requereix moltes hores i anar molt sol. Això és el que, quan estàs low battery, i és el més dur. Si tens un mal dia i has de sortir sol a fer 4 hores i a més hi ha vent en contra, doncs és un pal. I qui et digui que no, menteix. També hi ha una cosa molt bona, que és quan guanyes. Quan tu guanyes una cursa, que saps que era tot un repte, o tens la teva rival que l'has guanyat, doncs això és un plaer que és indescriptible en paraules. I bueno, té les dues polaritats. Cada esport les té, però parlant de ciclisme, per mi són aquestes dues. Una dieta base de verdures, passejo cada dia al meu gos,
1: sé que el veí que sempre salude, fa anys que us enganyo. Som al Nota de Veu, els dimarts ara tindrem a la nostra entrenadora personal, que és la Marta Turà, que és ciclista, jo he dit més o menys professional, ara ens parlaves dels teus inicis, de com vas entrar en això ja d'un club i de competir. Tu et consideres professional, ets semiprofessional, perquè, clar, no vius només de la bici, però sí que estàs en un nivell top, que ara vens, per exemple, de fer l'Europeu de Gravel.
2: No sé si soc professional o no, tot depèn de què s'entengui com a ciclista professional. Per mi, personalment, com a Marta Turà, ser ciclista professional vol dir que tens un sou, tens un salari, que això, xec, sí que el tinc, però no dona per viure el meu salari. Per tant, sí que estic obligada a tenir un plan B, una feina. Jo treballo a les tardes, sóc autònoma, tinc la meva empresa i estic jo sola i ho faig tot jo sola. No tinc ningú per dalt ni per baix, que és algo que valoro positivament amb el tipus de vida que tinc. Llavors, als matins sí que sóc ciclista professional, entreno com a tal, menjo com a tal, descanso com a tal, m'organitzo com a tal, i tinc el nutricionista, tinc l'entrenador, tinc el psicòleg, tinc de tot, però a les tardes jo m'aixeco del sofà i me'n vaig a treballar. És un treball, és una feina física, és una feina de cara al públic, és una feina activa. Llavors, no em considero 100% ciclista professional, però sí que visc la meitat del dia com ho fa una ciclista professional.
1: I la cosa és, si tu fossis un home en comptes d'una dona, fent el que fas als matins, en tindries prou per viure?
2: Cobraria entre 3 i 7 vegades més.
0: Això és tan greu.
2: Així estem, sí.
1: Tot i que fa la sensació, molt des de fora, que el ciclisme femení està creixent com molt fort els últims anys.
2: Absolutament, està creixent molt fort els últims anys, ja veiem sobretot a nivells amateurs que cada grupeta que hi ha pujant al Tibidabo els diumenges, doncs en totes les grupetes hi ha com a mínim una noia. Inclús hi ha grupetes de noies, hi ha botigues de roba de noia, de material de noia, de xarxes de noies, grups de noies, vull dir que això és meravellós, i a nivell competitiu també s'està veient, no?, que hi ha moltes més dones, però a nivell salarial final, doncs, encara no ha passat tot això, perquè seguim sent moltes menys que homes. Llavors, això és algo que és una realitat. No hi ha aigua d'un pou sec, no? Doncs, de moment, és el que som. Som moltes menys.
1: Clar, estem molt millor que no pas quan tu vas començar, exacte, però molt lluny d'on hauríem de ser.
2: Exacte. Llavors, això a nivell de cobertura televisiva, a nivell de marques, a nivell d'influència, doncs, encara és una mica menys, si parlem de rendiment i de competició i parlem de salaris, que els homes. Ara, si parlem d'influencers i més a nivell de media i a nivell d'Instagram i a nivell de contingut, llavors aquí sí que canvia molt la pel·lícula.
1: I tu creus que ho arribaràs a veure? Com una, no sé si paritat, igualtat, però vaja, una situació més justa, més equilibrada?
2: Jo crec dues coses, que ni els salaris dels ciclistes que cobren més són sostenibles, penso que no són sostenibles, no tenen, no diré cap mena de sentit, però són tan disparatats que no crec que siguin massa sostenibles al llarg del temps.
1: És una bombolla, vols dir, no?
2: És una bombolla.
1: Rotllo futbol, per entendre.
2: Sí, però n'hi ha quatre que són els que cobren milions, molts milions. Són quatre.
1: Pogacar, Vingegaard, Van der Poel, Van Aert, etc.
2: Que fan disciplines olímpiques, etc, etc. I després sí que penso que nosaltres ens anirem guanyant el nostre lloc i cada cop més salari, però penso que difícilment serà que cobrem igual que els homes, i també penso, com he dit abans, doncs això, que la seva bombolla d'aquests quatre que són multimilionàries, doncs penso que tampoc és per sempre. Llavors tot això està evolucionant moltíssim, també com el tema dels influencers i tot això.
0: Que això passa a tots els esports, també, eh? Mm-hmm. Perquè el món del pàdel és una mica el mateix.
2: Exacte.
0: El del futbol no cal ni parlar-ne, vull dir que...
2: Exacte.
0: Hi ha molta feina per fer.
2: Es premia molt els primers i després hi ha un gran gap cap a la gran massa de ciclistes, i si separem per gènere, doncs ja és una, és una animalada.
1: A veure, la Marta Turà ve de fer, de fet no hi era dimarts passat perquè era a Bèlgica, al cor d'Europa, competint a l'europeu de gravel, val? Campionat d'Europa, la millor gent del continent en gravel, i va quedar 27ena.
0: Que per cert, deixa'm preguntar-te, Frank, mm-hmm, això del gravel, perquè ja sé que aquí és com que en parlem, clar, molt, però jo tinc la sensació que potser casa no tothom sap ben bé què és el gravel.
1: A veure què hi diu la Marta. Jo, digue-ho tu, a veure, el gravel com el definiries?
2: A veure, el gravel és una disciplina que neix fa relativament pocs anys, que va començar perquè la gent pogués fer bikepacking, grans distàncies, portant-ho tot a sobre d'una bici que el quadre ens recorda a una bici de carretera, i les rodes ens recorden més a unes rodes de mountain bike, però molt més primes. Per tant, és una bici molt híbrida, ens permet anar per camins, inclús algun corriol estret, però també per carreteres, va molt bé per carreteres, una bici àgil, ràpida, lleugera, i va néixer per fer bikepacking. Arrel d'aquí es va començar a competir en ultradistància.
1: L'Aina vol fer bikepacking,
0: a mi m'encanta, és com fer el Camino de Santiago, però en bici.
1: Clar,
2: exactament.
1: Que és infinitament millor que no fer-lo caminant.
2: Compra't un bon culot abans de fer-ho.
0: Mira, és el consell que diuen a tothom, a la gent que comença.
1: Clar, és que és la part més sensible.
2: I no cal que comencis, vull dir, un bon culot, comencis o no comencis, això s'ha de tenir. I uns bons guants.
1: No, però que escolta'm, he aconseguit amb l'Aina, que ja és del nostre mundillo,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, però té la seva?
0: Jo sóc iniciant, o sigui, estic començant.
1: Però la temporada passada sorties gairebé un dia per setmana.
0: Sí, és que a mi m'agrada molt tot l'esport en general, vull dir, jo jugo pàdel, corro, nedo...
1: Jugaves a bàsquet?
0: Sí, he estat molts anys jugant a bàsquet, i m'agrada molt la bici també, i justament això, vaig dir, va, recuperaré la bici, una bici que tenia a casa els meus pares de fa 30.000 anys, però escolta'm, amb orgull, perquè a vegades m'avança gent amb unes bicis papino, que penso, escolta'm, clar, jo amb la teva bici també aniria més ràpid, saps?
2: Això mateix. A més edat, més bona és la bici.
1: Literal,
2: et trobes el jubilat que va amb un pepino de bici que dius, això d'on ha sortit?
0: És que sí, això, sí, ja en parlarem algun dia, però és que justament avui he vist a Instagram un vídeo d'una botiga que venien coses d'escalada, que han posat com un rocòdrom a la porta, de manera que tu, per entrar a la botiga, has de superar el rocòdrom. Com, uau, dient, no, no. O sigui, si tu vols comprar material pijo, saps, d'escalada, doncs has de ser escalador o escaladora. Per tant, per entrar a la botiga has de pujar a la muntanya.
1: Demostra, saps? Un xic de credencials.
2: Sí,
1: a mi m'ha passat de vegades algú amb bicicleta d'aquestes papino, elèctrica tot sovint, jo que sé, arribant al Mont Ventoux, per exemple, me'n recordo. Jo estava traient el fetge per la boca, a punt de coronar, i em passen... I vaig dir, a veure, agafa una moto! Agafa una moto!
2: I a més són gent que, vull dir, que estan per mi lluny de ser ciclistes, els de les bicicletes elèctriques.
1: No com jo, Recorda les paraules de la Marta Turà,
0: Sí, no.
1: Tens un peu dintre del món del ciclisme.
0: És que no saps què li has dit, això.
2: Mai serà... No veig que ha quallat,
1: S'està parlant de tatuatge, S'està parlant m'ho tatu.
0: Serà molt dur, això.
1: Va, que ens queden 5 minuts així mal comptats, que clar, ens estaríem molta estona parlant de bicis, sobretot jo, que sóc una mica malalt. Marta, això que dius que a les tardes estàs d'aixecar del sofà després d'haver entrenat tot el matí i que tens una vida professional més enllà de la bicicleta, també et porta cap a l'esport, i és també del que parlarem aquí, perquè tu ets entrenadora personal. Per tant, toques tots els pals de la gent que vol nedar, la gent que vol caminar, la gent que vol córrer, la gent que vol saber com ha de menjar per fer esport, etc, etc.
2: Exacte, i sempre dic que tinc una sola feina, però en tinc moltes dins d'aquesta feina, no? Jo em dedico a la salut, quan estudiava a INEF em vaig especialitzar en salut, em vaig seguir formant després de la carrera en salut i en lesions, i per tant sí que començava treballant com a entrenadora personal, però què passava? Algú se'm lesionava. Doncs jo sentia la necessitat de poder cuidar i readaptar aquesta persona que se m'ha lesionat, per tant també em vaig formar com a readaptadora. Llavors puc treballar tant la cura de la lesió, hagi passat per quiròfan o no, amb camilla o a la zona d'entrenament personal, d'aquí neix també el Pilates, que és un gran readaptador per tots aquells que han estat o no lesionats. Després també treballo sobre la nutrició, esportiva o no, per gent que vol guanyar massa muscular, per gent que surt d'una patologia, per gent que està lesionada i, per tant, menja diferent, per gent que es vol aprimar, per tot això. Llavors, una mica és englobar tot el que li pot passar a una persona en àmbit de salut, que es pot fer mal, que es vol aprimar, que es vol engreixar, que no sé què, que ara per aquí, ara per allà, i donar resposta a la mateixa persona al llarg de la seva trajectòria com a esportista o com a persona que fa exercici físic de manera regular, com podrien ser els nostres pares o vosaltres mateixos.
1: Clara, és que és la millor candidata 100%. Com a entrenadora personal del Nota de Veu.
0: I que, a més, bueno, jo estic convençuda que en aquest planeta on vivim hi ha esports per tothom, sí. Hi ha tipus d'exercici per tothom. Vull dir, crec que també està molt bé que fem aquesta secció amb la Marta, perquè segurament descobrirem coses que ens poden fer venir ganes de fer més esport, de ferrar-nos, de guanyar alguna ceba, com dius tu, amb algun esport, i per tant, doncs, escolta, molt contents de tenir-la aquí.
1: Clar, a més, de la mateixa manera que el ciclisme femení està avançant, també no té res a veure, no?, la relació de la societat, la gran majoria de persones amb l'esport, de 20-30 anys cap aquí.
2: Exacte.
1: Ara, no, tots, el nostre grup de col·legues, de família, qui més qui menys, doncs, sí. Un fa curses, ja no dic de fer maratons i baixar de les 3 hores, eh? Sinó no. Senzillament per cuidar-se, per passar-s'ho bé, per fer salut, etc.
2: Exacte, i de manera longitudinal jo el que veig molt és que tenim moltes coses mitificades, malenteses, llavors d'aquí neix una mica la frustració de quan vaig al gimnàs i no aconsegueixo res. Intento perdre pes i faig això i no aconsegueixo res, ans al contrari. Intento guanyar massa muscular, sobretot amb homes que volen créixer, impossible, faci el que faci. Llavors això és molt divertit anar-ho veient perquè no és difícil, només s'ha de saber quines tecles tocar i quan s'aconsegueix és com, ostres, és que aquesta persona ja no marxarà perquè sap que tu tens les respostes, saps?
0: Uau, és gratificant.
1: Vindràs aquí a desmuntar mites?
2: Jo vinc sempre que tu vulguis.
1: Vindràs aquí a resoldre dubtes i qüestions?
0: Franc, acabarem la temporada molt forts, tu i jo.
1: Buah. Acabarem mamadíssims. Mira, ja que la Marta se'ns ha presentat, presentem-nos també tu i jo una miqueta. A veure, rotllo, hola, em dic Aina, sóc de Sabadell i els esports que practico, tu mateixa.
0: Ai, em dic Aina, sóc de Sabadell i els esports que practico són tots els que puc perquè m'encanta fer esport, però em falta temps, no? Vull dir que...
1: Però concreta,
0: que
1: no?
0: Que em pogués fer més. Jo nedo de tant en tant, vaig a córrer, he estat tota la vida jugant a bàsquet, per tant, potser és el meu esport, el bàsquet.
1: Bicicleta.
0: Bicicleta, pàdel, m'encanta, però també he passat per moltes lesions i sempre et diuen que els esports d'impacte són els pitjors, per tant, és com que intento fer balanç d'esports més que no siguin tant d'impacte com la bicicleta o nedar, amb coses que m'agraden més, com el pàdel, no?
2: Llavors, la resposta excel·lent. Jo la trobo excel·lent.
0: Aquesta és la meva vida esportiva.
1: Clar. Jo em dic Frank i la
0: meva... L'esport són la bici...
1: No, corro, també corro. Vaig tenir uns anys que sí que vaig fer maratons i maratons de muntanya i coses d'aquestes. El que passa que ja l'impacte em fa més la guitza, llavors ara com la meva distància top és la mitja marató.
0: Però està molt bé,
1: que ja està molt bé. Home, intento fer-ne una o dues l'any.
0: Déu-n'hi-do.
1: I així és com l'excusa d'anar entrenant. Però vaja, quedo pel mig, eh? És que ni sé quan he tardat per entendre's.
2: Abans hem tingut una conversa que tu ets de mitja taula, no?
1: Sí, doncs, és que és això.
2: Igual, eh?
1: És això. És com quedar el primer és massa pressió, però no vull arribar a l'últim, tampoc.
2: Bueno, amb la resposta de tots dos ha sortit el tema de faig molt d'impacte, m'he lesionat, m'està fent la guitza, vull dir que aquest serà, pot ser un gran tema a tocar un dels dimarts.
0: I tant.
1: I amb la bici m'estic flipant. Pensa que aquest any, el 2026, és l'any que he fet més quilòmetres de la meva vida.
0: Quants em portes ara?
1: Estic ara amb 5.000. que per mi és una bestiesa,
0: 5.000.
1: Per tant, jo crec que passaré de 6.000 segur.
2: Déu-n'hi-do, amb bici de carretera?
1: Tinc una bici de gravel i llavors el que faig és li canvio les rodes d'abril a setembre.
2: I vas amb carretera.
1: I faig més carretera.
2: Fantàstic, molt bé. Sí, sí. Doncs està molt bé.
1: He fet alguna bona tirada,
2: perfecte,
1: aquest estiu.
2: Perfecte, i tant. Sí. Amb aquests números, alguna tirada llarga hi ha d'haver.
0: Sí, sí.
1: Doncs... Estàs flipant amb els meus números, eh? La mar de curar. Ara em diré, tu què mous, no? I coses d'aquestes, dels bats. Això sé dels bats, això ens... ja en parlarem un dia. Hosti. Jo no tinc ni idea. Saps que ara, bueno, quan mira ciclisme per la tele, tota l'estona parlen de bats, que és com,
2: exacte,
1: la potència.
2: És la manera, ja, més exacta de parlar el mateix idioma. Si tu em parles amb freqüència cardíaca i jo resulta que sóc dona i tinc la regla, el que t'estigui dient no és gens fiable.
1: Va.
2: O si estic sobre fatiga, o estic estressada, o estic mal dormida, el que et digui de freqüència cardíaca és igual a zero. Mm-hmm. Per tant, els bats és l'única manera de que ens parlem el mateix idioma.
1: El tema de la regla també, un dia n'hem de parlar, eh?
2: És un gran meló, sí, es pot obrir.
1: Sé que havia llegit, ja acabem, perquè se'ns tira el rellotge al damunt, però em sona que hi havia ciclistes professionals que, no sé, feien algun tipus de tractament per deixar de tenir la regla, per exemple, o així?
2: No tan bèstia en el món del ciclisme, però sí que si tu mantens un estrès metabòlic, un estrès biològic i hormonal a nivell de ciclisme professional, segurament hi hagin amenorrees. Segurament. Jo
1: que
2: vaig tenir
1: amenorrees,
2: que et desapareix la regla.
1: Val,
2: exactament.
1: Val.
2: I això per una dona és perillós perquè toca molt la densitat òssia, a nivell hormonal també és complicat, tornar a tenir la regla és complicat també, llavors a nivell de fertilitat hi ha afectacions, etc, etc. És algo que no passa en el 100% de les ciclistes, però bueno, la gran majoria sí que hi han passat o sí que hi són. I tot just ara és molt maco perquè es comença a donar visibilitat a tot això, no? De, clar, porto el cos al límit durant 300 dies a l'any, doncs, òbviament estic en amenorrea i això és algo que no és sa, ni pel present ni pel futur de la ciclista.
1: Uau, aquest és un meló que un dia també podem obrir, eh? Mm-hmm. Perquè la gran majoria de persones no fem esport professional, però sempre es diu, no?, que no és saludable i no és sa realment.
2: Exacte, aquí hem de diferenciar, i molt ràpid contesto això, entre activitat física, exercici físic i esport, i esport d'alt nivell. És a dir, les quatre primeres són saludables. L'activitat física, l'exercici físic, l'esport, les tres primeres, són saludables. L'esport d'alt nivell no és saludable, perquè s'han de trencar límits, límits que el cos no li ve de gust. Per tant, les tres primeres és super ok, però a l'última, bueno, saps que jugues allà.
1: Per rematar-ho, com que això no deixa de ser un programa musical, també hi ha molta gent, i hem fet tu i jo, Aina, aquí playlist per entrenar, per sortir,
2: sí,
1: a córrer
2: i
1: això. Tu tens algun grup, parlem d'escena musical catalana, que és Lo Nostro, que t'agradi especialment, no sé, se m'acut ara, potser per generació, Oques Grasses,
2: sí,
1: Charango...
2: Justament t'anava a dir, eh? Jo vaig créixer molt amb Sopa de Cabra, Sau, L'Exambusto, ara és algo que tot això, doncs, ja no està super mega de moda,
1: però
2: les
1: escolta,
2: primeres files.
1: Que aquest estiu hem tingut girant,
2: sí, sí,
1: els pets, L'Exambusto i Sau, eh?
2: Totalment, anava
1: torna,
2: a dir.
1: Tornen a estar de moda.
2: Ha passat alguna cosa, que sí, les modes, sí, són cícliques, no? Doncs tots aquests tornen.
1: 100%.
2: I a mi em va perfecte. Mm-hmm. Però sí que també sóc molt de Oques Grasses, de Ginestar, de Talla, ets de Figaflaues també, vull dir, aquests dies que fa mandra sortir i et queda una super tirada llarga, et poses aquests grups de l'escena catalana actual i, bueno, i vas com un tiro. Després també...
1: Tens entrades per Oques?
2: No tinc entrades per Oques.
1: Oh,
2: uau, segurament doncs mira, hauré d'anar a dormir molt d'hora per anar a entrenar el dia,
1: clar,
2: següent, o sigui que millor que no en tinc.
1: No, dir, en això és l'únic en què et superem. Aina i Frank 1, Marta Torà 0.
2: Oh, m'encanta, m'encanta.
0: Ja, bueno, està bé, doncs, perquè passarem tota la temporada al revés, per tant,
2: exacte, si me'n voleu enviar alguna, també és benvinguda.
1: Ens fotrà canya cada setmana.
2: Exactament, totalment, totalment. Després també m'agraden molt, per exemple, jo ballo salsa també, per esbuirar-me una mica,
1: mm-hmm,
2: i llavors també m'agrada molt la salsa, la bachata, tot això, llavors també hi ha moments que també em poso això una miqueta.
1: Molt guai.
2: Sí, sí, quan
1: guai,
2: la trobo molt a faltar.
1: Doncs acabem amb la salsa de Figaflaues,
0: ah,
1: per
0: vinga,
1: exemple.
0: Va, perfecte,
1: que fa molt temps que
0: sí,
1: no la punxem,
0: sí, sí, sí,
1: i així la Marta ens ensenya els seus skills.
2: Ben recollit.
1: A veure com balla. Tornes dimarts que ve, eh?
2: I tant, sisplau.

0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell. Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar. Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella em dona cap a la terrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, casa Babylon. El cap de setmana comença i cap.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. 31!
2: Això sona perill. Primer tens un nom. Aquí sempre l'estiu. Sí. Traga-te teu i cariu.
3: La xarra, la família.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 50.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Hola, una gran representant del rap del País Valencià és la Jazzwoman.

0: Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts a un nou Independents, el programa que intenta, i jo crec que més o menys ho aconseguim, resseguir l'actualitat musical cada dia aquí a ICAT. De dilluns a dijous ens podeu escoltar a les 7 de la tarda amb l'equip habitual, Omar Barón a la producció, Diego Monroy a la taula de so, i us parlarem, David Talleda i Josep Martín. David, avui tenim un programa fosc i triomfant.
2: Efectivament, sí, perquè mira, ahir vam dir que aquesta era una setmana més curta pel que fa a nivell laboral, perquè divendres és la Diada Nacional de Catalunya, i això el que implica és que la Sala Paral·lel 62 de Barcelona acollirà per segon any consecutiu el Festival Catalunya Triomfant, on hi haurà doncs tota una sèrie de bandes, i una de les principals, per dir-ho així, perquè porten 25 anys en escena, és el grup Foscor. Doncs parlarem amb un dels components d'aquesta banda, podríem dir el líder i el pioner d'aquesta formació.
1: En parlarem a la segona part del programa. Abans, moltes altres notícies, i començarem amb un músic que potser alguns ja coneixereu, i si no, és molt probable que s'acabi creuant a les vostres vides. Es tracta del cantautor californià Malcolm Todd. Ull, perquè té només 22 anys i fins fa poc ocupava el número 1 a la llista top global de Spotify. Com passa amb molts artistes, Malcolm Todd va començar a cridar l'atenció a les xarxes, i és clarament un artista fill de la pandèmia. Fa 4 anys va publicar les seves primeres cançons, després arriba un contracte amb una multinacional, una primera mixtape, Sweet Boy, un primer disc llarg de títol homònim l'any passat, i finalment, el mes de juny, va publicar un disc més, Do That Again. Estem davant d'un d'aquells músics superdotats de la melodia i de la producció. Atenció, fans de Steve Lacy, per exemple, o artistes similars, perquè ha nascut una estrella, Malcolm Todd, que fa cançons com aquesta, I Just Got Mad. I just...

Grupo és el projecte de la Romy i en Lucas, dos artistes argentins que resideixen a Catalunya i que han tret un EP titulat Disfraz. Ara ens presenten una de les cançons, La pausa en...

Doncs programa independents, dedicat un dia més, doncs anem a comentar algunes notícies musicals en format més breu i també un dia més el que fem és ampliar aquesta agenda de concerts amb unes quantes confirmacions. Aquests que sonen de fons són els nord-americans Chap Pile. Divendres passat van publicar nou disc d'estudi, el tercer de la seva carrera, però el quart si contem també el que van treure l'any passat amb col·laboració de Hayden Pedigo. Aquest últim disc es diu Who Loves the Sun i amb aquest material sortiran a la carretera per presentar-lo. Una gira que passarà per Barcelona, concretament per la 2 de la Sala Apolo. Això serà el 16 de febrer i les entrades que es posen a la venda aquest mateix divendres al preu de 25 euros més despeses. I també al febrer, concretament el dia 28, hi ha Rasmatàs, visita del suec Cult of Luna, que a començament de novembre trauran desè disc d'estudi In the Shadow of Your Shadow.

Podríem dir que els músics els agrada associar-se i col·laborar entre ells, i això, doncs mira, és el que han fet de Mesetics, que és aquesta banda formada per dos components de Fugazi, el baixista Joel Ali i el bateria Brendan Canty, juntament amb un saxofonista de jazz, el James Brandon Lewis. Es van trobar a l'estudi per gravar el disc Deface the Currency, publicat el passat mes de febrer, i ara han sortit a la carretera per presentar-lo. Vindran aquí, els trobareu el 6 de novembre damunt de l'escenari del Marula Café de Barcelona, i unes entrades que ja s'han posat a la venda avui mateix. Costen 28 euros.

0: Al començament del Minibut, Josep, hem dit que ampliaríem una mica el que és l'agenda de concerts i molta gent dirà, torna a Bruce Springsteen.
1: Calla, com que ve té tirada a venir a Barcelona sovint.
0: Doncs no, de moment no. El que sí que ha confirmat el Bosch és un streaming que es podrà veure demà mateix de la pel·lícula Land of Hope and Dreams American Tour, aquesta pel·lícula que documenta la gira pels Estats Units que Springsteen, juntament amb la E Street Band, van fer durant la primavera. De moment no s'ha fet oficial des de quina plataforma es podrà veure. Haurem d'esperar, suposo, igual unes quantes hores, tot i que algunes fonts, això sí, anuncien que podria ser a través de YouTube.

Doncs aquests altres segurament sí que els heu reconegut. Es tracta de Squeezy. L'any passat van debutar per primer cop a Barcelona dins de la primera edició del Festival Feroe. Doncs la llegendària banda britànica tornarà a la capital catalana el 16 de març del 2027. Serà a la Sala Apolo i unes entrades que es poden adquirir aquest divendres a partir de les 10 del matí. I mira, ja que hem citat el Feroe, apunteu-vos la data del 13 de novembre, que serà quan es farà segona edició, també al Poble Espanyol, amb St. Paul and the Broken Bones, que fa una dècada que no toquen aquí a la capital catalana. També hi haurà damunt de l'escenari Peter Orton i Tibayo. St. Paul and the Broken Bones van publicar nou discs l'any passat, però mira, hem estat mirant una mica i hem vist que aquest 2026 han tret un parell de cançons. Una d'aquesta es diu Mess I Made.

0: les escoltes en diagonal de l'Independents.
1: Hi ha grups que amb la pèrdua del cantant tenen seriosos problemes per continuar en actiu. No és el cas de Kasabian. Després de fer fora Tom Megan per haver agredit la seva parella, Serge Pisorno es va fer càrrec de la banda. I, de fet, ell ha estat sempre el compositor de Kasabian i des de fa temps també el productor. Act 3 és la novena entrega de la banda britànica i ha arribat amb unes quantes setmanes d'endarreriment, ja que no estaven satisfets amb el resultat final i el van tornar a posar damunt de la taula d'operacions per fer la cirurgia adequada. I aquest és el resultat del postoperatori.

0: la música d'ara, d'aquí i de fora, a Independents. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Independents. L'informatiu musical d'ICAT. De dilluns a dijous, de 7 a 8 del vespre.
1: Tot seguit, un clàssic. One step beyond.

0: Aquesta cançó l'heu escoltada potser en mans de Madness, que va ser un èxit quan la van versionar, i algú dirà, i qui és aquest que versiona Madness i que ara sona antic? Això està fet amb la IA. No. Això és l'original, del One Step Beyond. Prince Buster, el nom artístic de Cecil Bustamante Campbell, un jamaicà pioner del rocksteady i autor d'un munt de cançons influents després en posteriors evolucions del gènere. Al Capone, de l'any 1967, per exemple. Ves que els Madness van ser els primers a reivindicar-lo amb aquesta versió del One Step Beyond, que va tenir un èxit brutal, i el mateix nom de Madness ve també d'una cançó de Prince Buster, així que la connexió és
1: total, sí.
0: Directa, eh? Prince Buster, que va morir a l'edat de 78 anys a Miami, avui en fa 10, concretament. Prince Buster. I un aniversari. Un aniversari que es produirà aviat. Aviat farà 50 anys a la publicació d'un dels discos més rodons de la història del soul clàssic, i el seu autor sortirà de gira per celebrar-ho.

0: Hem de dir també als oients més joves que aquest no és Jamiroquai.
1: No.
0: No? És Stevie Wonder, que vindria a ser com el pare, una miqueta de Jamiroquai. Aquesta cançó és I Wish, va ser el primer senzill que es va extreure del disc Songs in the Key of Life, el 18è disc de Stevie Wonder, que es va convertir en un clàssic. És un disc triple, a més, perquè era doble, però portava un senzill afegit. És un disc que ja té tota la mena de reconeixements que et puguis imaginar. Ja aquell any va guanyar el Premi Grammy, el millor disc de l'any, però és que després ha entrat a la Biblioteca del Congrés com un enregistrament nacional de valor històric i vaja, la veritat és que ja ho ha demostrat tot aquest disc. Doncs ara, amb motiu del seu 50è aniversari, perquè es va publicar un 28 de setembre de 1976, Stevie Wonder surt a la carretera, i això li costa una mica, no fa gaires concerts Stevie Wonder, i bé, doncs aviat hi haurà oportunitat de veure'l en diferents ciutats. Evidentment, moltes als Estats Units, però fa una concessió i ve a Europa a fer algunes actuacions. El podreu trobar a l'octubre a Birmingham, a París, a Copenhague, a Oslo, a Estocolm, a Hannover, a Colònia, a Amsterdam, a Dublín, a Londres, a Manchester i a Glasgow. No són poques ciutats, però cap ens agafa molt, molt a prop, eh? Potser París.
1: Home, París és la que està més a prop, sí, però jo diria que molta gent que té ganes de veure Stevie Wonder, tota una llegenda que recordem que va començar com a nen prodigi, doncs, home, un viatget a París sempre està bé, no? 15 d'octubre, vas cap allà, un sí. 15 d'octubre, espera, potser és un dijous o divendres, per tant, molta gent, escolta, pots agafar no diré el pont, perquè el pont és el dia 12, però vaja, sí.
0: I segur que hi ha molta gent que estaria desitjant que vingués a tocar aquí I Wish, com aquesta cançó de Stevie Wonder.

0: Què vols que són aquests discos clàssics, Stevie Wonder?
1: Home, els discos, quan són bons, wow, són bons tota la vida, eh?
0: Sí,
1: passin
0: sí
1: els anys. Però, escolta, la cançó es deia I Wish, molta gent que desitjaria que Stevie Wonder vingués aquí, i també molta gent que desitjaria, com vam dir ahir, que els Oasis vinguin aquí, que de moment encara no se sap, s'especula, i molta gent també desitjaria que Madonna formés part del cartell dels 25 anys del Primavera Sound. Són noms, són especulacions que van sortint una mica, perquè, clar, molta gent diu, escolta, jo vull saber qui ve al Primavera. I Madonna, que no hi ha confirmació
0: no
1: ni
0: hi ha
1: per
0: cap
1: part
0: confirmació, eh?
1: Ni d'ella ni del Primavera, però són noms que de moment comencen a fer bullir una mica l'olla.
0: Sí,
1: ja.
0: I com que és un rumor que es va extenent, hem pensat anem a traslladar-lo a l'antena perquè quedi clar que no és cap confirmació, que a nosaltres ens agrada donar notícies quan les tenim, però sí que hi ha rumors que circulen que Madonna estaria parlant de fer 3 actuacions a Europa i Anglaterra de cara al 2027 i, evidentment, hauria de passar per Anglaterra. Això és a la força. Hi ha opcions al Hyde Park, aquells concerts que fan a l'estiu, o festivals com Glastonbury. Sembla que també podria fer una parada a Polònia. Allà es fa un festival important, l'Open Air. I, bé, entre els rumors, hi ha una possible data de Madonna al festival Primavera Sound. Evidentment, això no hi ha cap mena de confirmació, tot i que esperem que aviat ho puguem anunciar tot, perquè si fem cas a les últimes edicions, el Primavera anuncia el cartell una mica durant aquest mes o finals d'aquest mes.
1: Sí, sí, per això et dic que en tot cas, de moment van sortint noms i no estan confirmats, però vaja, si sonen una mica les campanes i tenim sort de veure Madonna al Primavera Sound en aquest aniversari tan rodó, doncs seria un gran punt.
0: I a més el festival està celebrant, o celebrarà el seu 25è aniversari, 25a edició, i vaja, estan ja fent una sèrie de clips a les xarxes, etc, una miqueta de posant en valor tota la història, i seria una edició, diríem, per commemorar aquests 25 anys, ideal, no?, coronada amb Madonna.
1: Que... Sí, home, jo crec que alguna cosa ja estan fent, o ja ho estan ideant, o ja estan gestionant perquè aquest 25è aniversari sigui realment important i que passi a la història com tots els altres, anteriors.
0: Bé, el Primavera és que hi ha música de tota mena. Te'n recordes que aquest any vam entrevistar els Ozzfest, per exemple?
1: Sí, i tant.
0: Amb el seu metal extrem. Doncs avui també tenim una tassa de metal per tots vosaltres. Parlem de foscor i del Catalunya triomfant.

0: Avui, aquí a l'Independència Cat, una miqueta de metal, o més concretament de black metal i de derivats, perquè avui us volem parlar del Catalunya Triomfant, aquesta iniciativa que va començar l'any passat de reunir diferents grups de metal el dia 11 de setembre a la sala Paral·lel 62. L'any passat va ser un èxit, van exaurir entrades.
1: Estan triomfant.
0: I estan triomfant, a Catalunya Triomfant. Aquest any els grups que hi actuaran són Fals de Fatillera, després els escoltarem perquè és un grup de dones, Amargó, Tanatopraxi, Brandemark, Angoixa, i ens acompanya un altre dels protagonistes.
1: Sí, ens acompanya Foscor, que d'alguna manera podríem dir que és el cap de cartell principal, tot i que potser aquí el Joan Francesc Serra, membre fundador d'aquesta banda, potser amb la seva humilitat dirà no, perquè tots els grups són importants, no? Però com a mínim vosaltres teniu una trajectòria molt llarga, 25 anys, ni més ni menys, no?
2: Bueno, primer de tot, molt bones, estic encantat d'estar aquí i gràcies per l'interès en nosaltres. Sí, 25 anys és una trajectòria molt llarga i bueno, com va passar l'any passat, que ho encapçalà els nostres amics i germans Vidres a la Sang, doncs tenim el privilegi i orgull de poder encapçalar aquesta segona edició i a la vegada aprofitar-la per rendir-nos homenatge a nosaltres mateixos després de tants anys de treball i bueno, de propostes cada vegada renovadores de nosaltres mateixos.
1: Mm-hmm. Perquè anava a dir, escolta, 25 anys, però veient-te aquí, devíeu començar molt joves, no?
2: No tan joves, aviam. Jo tinc una edat ja. Jo tenia 25 anys, crec, quan vaig començar amb això. És a dir, la gent quan comença els grups normalment són més aviat adolescents i, en canvi, jo aquesta banda no la vam... Bueno, amb els companys no la vam començar fins més endavant. Potser quan vam tenir les eines suficients com per entendre com havíem de moure un grup d'aquest tipus en una escena tan... no sé, tan obscura i tan opaca en principi com la metal, més que res perquè no hi havia referents en aquí. I tothom quan parla de referents a nivell català pues es remet a Sang Traït, però diguéssim, d'aquí a la referència musical, a tenir una referència de com funciona una escena i com es demora un grup, hi ha una diferència brutal. I llavors, d'alguna forma, doncs bé, jo recordo els 90 que personalment vaig començar a estar en contacte amb els primers grups que sorgien aquí de tota aquesta escena de black metal. Evidentment, els nostres referents en aquell moment com a adolescents eren el death metal, ja sigui europeu o d'Estats Units, el doom britànic, el black metal escandinau, sobretot, finals dels 80, principis dels 90, i d'alguna forma tota aquesta emoció que sentíem escoltant-los la volíem plasmar d'alguna forma, però encara sense tenir les eines. Foscor, realment, fixeu-vos que va esperar fins al 2004 a dictar el primer disc, tot i que portàvem temps treballant. Però realment jo penso, sempre he pensat això, fins que no vam tenir les eines com per saber com moure el grup, no vam sortir a la palestra de forma oficial.
0: Això serveixi de consell per a aquella gent que té molta pressa a treure música, diríem, de seguida. No, espereu-vos, que més abans, als 90, hi havia aquella prèvia que era la maqueta, no? I ara de seguida la gent ja es llança a publicar discos, etc. I no. Les coses necessiten el seu temps. 25 anys de carrera, el nostre convidat avui, el Joan Francesc Serra, al capdavant d'aquesta banda Foscor. Segur que hi ha molts catalans que avui estan descobrint aquesta banda per primera vegada. Home, ja era hora.

0: Sense perdre'ns en aquesta vegada estaranyina d'estils i subestils, ara potser el black metal s'ha quedat curt per descriure la música de foscor, no?
1: Certament, és a dir, el primer tall que heu posat pertanyia al primer àlbum del 2004 i realment era com una, la forma aquesta de plasmar aquests referents dels que bevíem als 90, però sempre hem tingut una vocació per renovar-nos i reinventar-nos nosaltres. No hem volgut mai trobar, no sé, seguir les modes, d'alguna manera sí que hem seguit una mica el transcurs de la lògica que la pròpia música que escoltàvem aleshores va patir, i intentar buscar un llenguatge propi, perquè si bé al principi d'alguna forma els elements que tens són, o les eines són més primitives, a mesura que vas evolucionant vas coneixent-te millor els recursos amb els que pots comptar i fins on pots arribar.
0: Ara, per exemple, s'estan celebrant 50 anys de les primeres transmissions de futbol en català amb el Joaquim Maria Pujal, i jo t'estava escoltant i estava pensant, clar, és que s'havia de crear també un llenguatge per fer aquesta mena de metal a Catalunya i en català, no, també?
1: Correcte. A veure, si bé és cert que el primer àlbum el tenim pràcticament... Això va passar al llarg dels tres primers discos. Cantàvem mig en anglès i mig en català, amb una erràtica, diguéssim, voluntat d'arribar a més públic, que després amb el pas del temps dels mateixos ens vam adonar que no era la correcta. I en aquesta cerca d'un llenguatge propi, al final, cap al 2017, molt tard, va ser quan vam treure un dels discos, que ja era íntegrament en català, i resulta que va ser el detonant de poder fitxar per un segell internacional com va ser Season of Mist, i realment fer una escalada molt important a nivell internacional.
0: Que bé, les irreals visions.
1: Correcte.
0: 2017, algú dirà, home, com s'aguanten 25 anys? Evidentment que cal molt entusiasme, però també una mica de retorn, és a dir, vosaltres anàveu veient que hi havia un públic, que hi havia un interès també internacional per vosaltres, no? Perquè aquí a Catalunya, segells que publiquin metal, doncs suposo que n'hi ha, però... Home, si entres en un circuit internacional, millor que millor, no?
1: Sí, però també és cert que aquesta escena, sobretot a nivell, digue-li, local o fins i tot estatal, mai ha estat al nivell dels altres països que ens envolten. Llavors, però d'alguna manera sí que és cert que els mecanismes i els canals que teníem o que vam aprendre a utilitzar de bon inici ens van fer arribar a poder intercanviar des de maquetes a discos a concerts amb grups de tota Europa. I si bé vam començar el 2004 amb l'edició d'aquest primer àlbum i també tocant en directe, estem pensant que el 2006, el 2009 ja estàvem tocant al Regne Unit, Alemanya, França, havíem fet una gira de dates, etc. Llavors ja havia un circuit en el que ens podíem mantenir i sobretot créixer. O sigui, mai ha donat per menjar això, ni tan sols per sobreviure o per mantenir-se. Ara mateix pot passar amb algun altre grup dels que podem estar relacionats. Però sí que vam aconseguir això, obrir unes portes i tenir una constància de presència i poder seguir traient discos com a l'eina per poder fer-ho.
2: El Joan Francesc Serra, també conegut com Fear, ha parlat una mica d'aquesta evolució que ha tingut el grup. Doncs anem a escoltar una altra cançó.

0: D'alguna manera podríem dir que amb aquest treball del 2017 hi ha un abans i un després de Foscor?
1: Jo el situaria a l'anterior disc, el 2014, on realment fem un canvi bastant important, per exemple, a nivell d'afinació, cosa que ens permet arribar a altres textures i harmonies de les que veníem fent, afinats amb mi. Després introduïm la veu neta, cosa que va ser un cert impacte pel públic que ens seguia, és cert, i també vam baixar molt el tempo. Això ens va poder permetre conèixer fins on podíem arribar en quant al control de les estructures, les dinàmiques i la rítmica de les cançons. I jo crec que aquell disc, que potser precisament va ser en el seu moment, no li diria polèmic, però sí que va generar cert aldarull aquí, ser un run a nivell local, ens va permetre realment conèixer i fer el salt i decidir, sobretot, fer l'aposta aquesta per cantar íntegrament en català en el següent disc.
0: I en tot cas, aquest és el primer dels tres discos influïts una mica pel modernisme.
1: Correcte.
0: No? Perquè aquest va ser el primer, el segon va ser Els Sepulcres Blancs, que és l'últim disc de moment fins ara, que aquell està basat en una obra del dramaturg modernista Jaume Brossa, no? I falta un tercer, que no sé quan arribarà.
1: Aquest tercer, per desgràcia, es va veure una mica estroncat per la pandèmia. Quan va sortir aquest segon disc de la trilogia que teníem pensada, el 2019 ja estàvem treballant amb una agència de contractació internacional, amb el segell aquest que us deia, Season of Mist. Estàvem a punt de fer el salt ja definitiu després de tants anys de treball. Resulta que va venir la pandèmia i tot això es va estroncar. Les gires que teníem programades se'n van anar a Norris i després, casualitats o mala fortuna, jo vaig tenir un fill que va tenir problemes de salut i durant 2 anys em vaig mantenir fora del circuit. Tot això va fer que fos bastant inviable mantenir el grup, i en aquest sentit, quan estàs en aquests nivells, el que necessites és una certa constància que aquests segells, aquestes agències de contractació no poden mantenir. Aquest disc està escrit en el sentit líric, està pensat en el nivell, a nivell, diguéssim, visual, fins i tot, i hi ha moltes demos fetes, però diguem que aquest 2026, on celebrem 25 anys, ha de servir per reenganxar-nos precisament i poder treballar en aquest disc d'una forma ja definitiva.
0: I el món pot canviar a través de l'art?
1: Jo no tinc cap dubte. Estem parlant, i per mi la forma el llenguatge humà es basa en les emocions, i per mi la música és la disciplina més pura mitjançant la que els pots transmetre. Crec que sí.
2: Que bé que no només canteu en català, sinó que els referents, diríem, siguin catalans, no? El modernisme, Espriu... O sigui, això realment a mi m'emociona, diríem, que hi hagi algú que pensi aquesta música des d'aquest marc mental, no? I fet des d'aquí. Tinc la sensació que aquest concert del dia 11 també deu ser important per vosaltres, en aquesta reenganxada que deies a la represa de l'activitat, no? És la posada en marxa un altre cop, repertori en català, en una, diríem, cita de gala, perquè ara en parlarem, però això de la Catalunya triomfant és un èxit. Com esteu preparant aquest concert? Què hi podrem veure?
1: Doncs bàsicament el que hem fet és una selecció de temes de tots els discos editats fins ara, però evidentment els de català, els que estan cantats en català. Al primer disc només hi havia un tema, que és el Cor de la Boscúria, que és el que ha sonat al principi de tot, i en realitat allò va ser com una mica l'aposta, o diguéssim, la carta de presentació, de dir, volíem anar cap aquí. En aquell moment teníem un altre cantant, que en aquest cas doncs, no se sentia prou còmode cantant en català, i vam fer gairebé tot el disc en anglès. Però en un inici, com comentaves, aquests referents, diguéssim, de la Terra sempre han estat presents. No sé, la F del logotip inicial de Foscor és una F que pots trobar en un plànol de Gaudí de la Sagrada Família, per exemple. És tipografia de Puig i Cadafalch. Potser l'espifiat era Domènech i Montaner. No me'n recordo
2: mateix,
1: però vaja. Sí, sempre hem tingut present que havia d'haver-hi com un lligam amb la Terra, perquè en el fons és on hem crescut i el que ens ha fet com som. Llavors, el poder tocar a casa, ara celebrant 25 anys, i a la vegada que sigui una mica l'espurna que ens pugui fer una altra vegada reenganxar-nos, doncs és una... deixem-ho així com una responsabilitat, d'alguna manera, i a la vegada, sí, una magnífica excusa.
2: Tinc la sensació que entre el llibre que va publicar Enderrock, Història i poder del metal català, que en vam parlar aquí al programa, i que molta gent, a través d'aquest llibre, ha descobert que hi ha centenars de grups a Catalunya fent metal, i després aquesta festa del Catalunya triomfant, que són dues coses que passen una miqueta en paral·lel, s'està arribant un moment molt xulo de visualització, no?, de visibilitat de tota aquesta escena metal, no només per al públic del metal, se n'està començant a assabentar la gent del rock, diríem, no?, que existiu.
1: És correcte, perquè no deixa de ser un subgènere dintre del rock. O sigui, el món fou rock fins a mitjans dels 90, que va entrar el tecno, i va per mi canviar absolutament tot el paradigma del món. Però sí, és a dir, nosaltres, jo crec que una cosa molt important és precisament que mitjans com el vostre, diguéssim, facin forat a aquests subgèneres, i que precisament tota aquesta difusió que s'ha fet des de l'edició anterior, i en aquest sentit agrair evidentment als promotors que hagin creat un esdeveniment d'aquest tipus, és magnífic. Jo penso que al final la gent està i és, el que falta és infraestructura i un lligam, diguéssim, entre tots els agents que evidentment conformen una escena, des de premsa a promotors, a segells, etc. Altres països ho tenen molt més desenvolupat que nosaltres, per desgràcia, però esperem que mica en mica s'ompli la pica.
2: Parlant d'això, del rock, diríem, en termes més generals, fa poc una de les últimes coses que va fer Fusco va ser versionar el Boot d'Alice in Chains, un clàssic del grunge, i ens fa il·lusió escoltar-ho, a veure com sona en mans de Fusco.

0: Doncs aquestes dues versions, aquesta d'Alice in Chains i després també la versió de Cure, les veu gravar simultàniament mentre fèieu el vostre últim treball, no? No sé si va ser allò d'aprofitem que tenim aquí a l'estudi.
1: No va ser tan així.
2: Que anava a dir, cantar una cançó que ha cantat abans, Layne Staley, que és un dels grans vocalistes de la història del rock.
1: Aviam, era un repte molt important, però, òbviament, com pots comprovar, diguéssim, la formalització no té res a veure amb la força. La vam portar a un altre terreny, que precisament era el de l'intimisme, no? I l'atmosfera que ens acostuma a caracteritzar en els darrers discos.
0: Mm-hmm. Home, aquesta és la gràcia, no?, de les versions, que no sonin idèntiques, sinó que sonin aquesta, amb el segell de qui la fa.
1: Jo crec que hi ha prou grups tribut perquè ens apuntem al carro. Per tant, sí, aquí l'Albert, el nostre guitarrista, que també és guitarrista de Vidres a la Sang, va fer una feina d'arranjament increïble, i també amb el Twilight Garden de The Cure. Jo trobo que van ser unes feines magnífiques i per mi, hòstia, un luxe poder cantar una cançó que per mi va marcar realment també una etapa de la meva vida. Tot i que m'agradés el metal, Alice in Chains dintre del grunge seria el grup més fosc i més metal, diguéssim.
2: Sí, també.
1: I bueno, ja no parlem dels últims discos, com van fer la tornada. Sí, són increïbles.
2: Sí, sí. 11 de setembre, Paral·lel 62, aquest grup que estem escoltant i que estem entrevistant, Foscor, però molt ben acompanyat, Angoixa, Brademark, Fals de Fatillera, Amargor i Tanatopraxi. Com que aquest és un món relativament petit, igual us coneixeu una mica tots, no? Tots aquests noms, a tu ja...
1: Pràcticament amb tothom ens coneixem, fins i tot hem compartit, ja no dic concerts, sinó experiències amb altres bandes. És a dir, precisament un dels membres de Falsa Fatillera va formar amb mi part en un projecte fa uns quants anys, amb Angoixa hem tocat en altres moments, Brademark, el seu bateria, per exemple, és el bateria actual en directe de Vidres a la Sang, i repeteixo, no deixa de ser... Tot està com lligat. Jo crec que la part bona que tenim aquí, des de fa ja bastants anys, per sort, és que s'ha creat una germanor molt gran que transcendeix, evidentment, el propi metal cantat en català, i això fa que hagi hagut un salt endavant molt important respecte a altres dècades anteriors.
2: Doncs mira, acabarem escoltant un d'aquests grups que us acompanyarà, Fals de Fatillera, que així de pas recordem que aquest és un trio de dones, perquè el metal en general, però el metal català segurament va faltar de dones a primera línia, no?
1: Certament.
2: Sí, sí. Així que així acabem aquesta entrevista amb Fals de Fatillera i sobretot molt contents d'haver-te conegut. I ja saps...
1: De poder estar aquí.
2: Aquí estem nosaltres parlant de música cada dia i evidentment que volem comptar amb vosaltres i tota aquesta escena que ens està donant moltes alegries i que molta gent està descobrint ara, com si no existís, en plan, què està passant? Doncs senyors, això està passant aquí a Catalunya i des de fa una colla d'anys, en el cas de Foscor, com a mínim 25. Gràcies i que vagi molt bé, l'11.
1: Us agraeixo moltíssim l'interès i poder estar aquí aquesta estona amb vosaltres.
2: Salut.
1: Fins aviat.

0: quina alegria que això del Catalunya triomfant sembla que ha vingut ja per quedar-se.
1: Jo espero que sí, perquè escolta, la primera edició va ser un èxit, aquesta segona jo diria que també, i bàsicament pels grups que els grups que s'han seleccionat i per poder celebrar aquests 25 anys de foscor. Per tant, després de dues edicions que seran un èxit, triomfarem amb una tercera.
0: Sí, home, segur que sí. 11 de setembre d'aquest divendres. I dissabte actua a Barcelona, que és també una miqueta la seva ciutat, una llegenda, el senyor Ron Wood.
1: Efectivament, Ron Wood no surten els Rolling Stones de moment de gira, però Ron Wood té ganes de carretera, té ganes d'escenari i té ganes de tornar a la que és la seva ciutat, Barcelona.

0: fins demà. Parlarem o intentarem resumir una miqueta la carrera discogràfica de Ron Wood, que va molt més enllà dels Rolling Stones. I això hi ha molta gent que ho sap, però si no, demà els explicarem. Abans i durant i després dels Stones hi ha vida amb les sis cordes de Ron Wood, que és un home que també, hem de dir-ho, cau molt bé, és un home simpàtic. Així com hi ha rockers i bluesmans d'aquesta època que alguns diríem que amb precaució els has de tractar, Ron Wood és el somriure.
1: Mira, jo diria que fins i tot molta gent que sàpiga qui són els Stones, però no sàpiguen tota la seva història, dirien, sí, home, ell és un dels membres fundadors. No, va entrar el 76, però és que s'ha acoplat també a la banda, que és un més.
0: Clar, el 76 fa 50 anys, ja,
1: sí,
0: també.
1: Sí, bueno, fa 50.
0: Mitja vida, o més de mitja vida.
1: Però diguem-ne que hi va haver dos components anteriors, un va morir, l'altre se'n va anar, i per tant, doncs, tot i que porti 50 anys, per dir-ho així, però ha sabut trobar la seva plaça dintre dels Rolling Stones i és un músic carismàtic.
0: Doncs demà en parlem una miqueta més aquí a l'Independents a partir de les 7, Ron Wood.

els senyals horaris de les 8. De 8 a 9, de dilluns a dijous, a la FM. I sempre a Trescat Cultura. Balladors i balladores, pistes de fusters. Diguem-nos com vulguem, però som sempre aquí. A migdia, si teniu moltes cuques, podeu anar a la recerca dels digitals que ja són a punt. Una temporada més. La confiança ens ha fet tornar i jo us ho he de tornar amb cançons boniques, amb somriure rere la cabina i amb una selecció acurada que comença ja mateix. Beyond Forget.

pop elegant fet amb sintetitzadors a càrrec de Bayon, un projecte unipersonal que té ja una pila de discos 4 i aquest Filters. Es presenta amb aquesta Forget. Diu que hem d'oblidar, perdonar, que els trencaments hi són i que els necessitem cada dia, com necessitem caixes de ritmes per ser millors. Marissa Neumann. Fresh Ice.

Més elegància no la trobaràs a les zones, i menys aquesta hora. Marisca Nerman. Això es diu Free Ice, una de les peces d'un EP preciós anomenat Finding Our Way Back Home, un disc del 2021 que els amics d'Axe Records des de València em regalaven en format vinil i que m'ha ballit un xarbus. Marisca Nerman i ara Megatronic, All I See. Agafeu-vos fort, perquè l'electrònica i el soul es troben, i quan es troben

0: cassets de ritmes embogides. Carisma Revision Club Mix, la veu de Fazima Heart, aquest All I See, una de les peces de There Is Truth in Gospel de Megatronic, que ara arriba amb unes revisions necessàries i boniques. Ets a la pista de fusta, la sessió de ball d'ICAT.
1: Pista de fusta, Dance Club.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: Miqui Puig als plats.
2: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig al Pista de Fusta.
3: Under disco lights, Jack, do you feel alright? Under disco lights, Jack, to the morning light. Under disco lights.
1: Jo també ballo Pista de Fusta.
3: Under disco lights.
0: Sempre sota la bola de miralls. Small Blakes, Royco. Més cançons de novetat per la nova temporada de la pista.

Sister en Roy que us va traient en aquesta peça Trucos i Trucos, que m'encanten. Caixes de ritmes, veus robòtiques de l'electro, parada i engegada. El parar i atura és molt, molt fascinant a la música de ball, sempre funciona. Ets aïcat a la ràdio inquieta, ens diem pista de fusta. Hem tornat, com torna. El torró per Nadal, com tornen les oranetes. O el laptop. Me to three. El luxe. El ball és amb vosaltres, els baixos ens porten vibracions a l'entrecuix. I això no s'atura.

Brabo. End-to-end luxo i la veu de Nef, amb dues ve baixes. Ball Octap, una peça descarada vigorosa i fresca per aquests dies que encara són de calor i encara són d'estiu. Pista de fusta, està tot l'estiu preparat, un repertori que avui estic engegant com hem engegat els darrers dies. Perquè no ens oblidem que la pista sempre ha d'estar alerta. Sparrow, J-Face i la veu de Curtis Well, Deja Vu.

canònical. Un so molt modern, un so d'ara mateix, amb tocs d'afrobeat. Pianos que reverberen. I la veu de Curtis Wall amb aquest déjà vu. És el so eivissenc. És un so comercial alhora, però que si està ben fet. Ha de tenir cabuda la pista, com tenen cabuda la pista tot el que siguin tambors, metall, gent que ens fa ballar, gent que té cada dia entre seia i seia. Fer música de ball és esparro i ja hi feix. Cap ballador sense ballador, sense ballador, sense ballador, sense ballador, sense ballador.

Fuego, Kelly River, amb un remix de Frenzy, la tradició més calenta de la música de ball, feta per llatins, amb Kelly.

un bé de Déu, un mare de Déu senyor de percussions, en aquest remix de France, amb un original de Kelly Reverb. Kelly Reverb és de Dallas, ho heu sentit bé, de Dallas, però la seva tradició, el seu amor per al house de Nova York, fa que manufacturi peces com aquestes irresistibles, amb una versió d'app que serà a punt d'arribar, que ja la tinc a punt per darrers dies, propers dies, i que avui serveix per posar-me una bandeja votant perquè entri Robbie Rivera, un mestre del house, un altre clàssic. Robbie Rivera, Raflo i Fina Four, Running Free, Jason Chance, Extended Mix. Recordeu de fer Shazam pels títols complerts. On ha trascat cultura, allà hi ha l'històric. Aquí gaudir, ballar i maluc en l'aire.

et poses a sofrejar, a rastrejar Robbie Rivera i arribes fins molt enllà, fins quan el house era només de clubs foscos amb membresies de gent descastada del carrer abans de que es fes música per rics. Robbie Rivera, Refio i Fina Four signen Running Free. Jason Chess en fa aquest Extended Mix, que és mel en boca. Torna perquè ens va encantar aquesta revisió del Beat Goes On dels Whispers amb Adam Ten i Rafael agafant el sampler, exprimint-lo com si féssim un plat d'alta cuina pel ball i el gaudi de pista de fusters.

tenim ja uns hits de la temporada. Només portem dues setmanes. Adam Chen and Rafael, Beats Gone On. La tradició d'agafar samples de soul i de funky, com aquesta increïble dels Whispers, amb un resultat més que excel·lent. Ets Aicat de la Ràdio Inquieta. Programes de ball, es diu Pista de Fusta. Si no ens coneixies, sigues benvingut. Pregunta, indaga. Aquests que són al fons de la pista són balladors ja veterans. Ells t'indicaran les bogeries que fan.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Fins a la fiesta.
2: La festa no s'esgota i tarda rere tarda hi ha cançons que es arriben per quedar-se. Ho va fer aquest I Got The Music, de Lodge, la seva versió àcid, amb els seus blips amb bleps. Em va tornar boig. Per això torna, per això segueix ballant al mig de la pista. La massa embogida.

Vinga, fot-li, fot-li. I got the music. Lodge, el productor italià, el milanès, amb aquesta peça, amb aquest acid mix, amb una pulsió funky i una veu d'aquelles que diu que tenim la música. La música sempre hi és, no marxa, és esgotadora, perquè ens fa ballar. Però aquest esgotament és com quan fem esport, quan fem l'amor, que al final hi ha un plaer tan i tan gran que no ens el treu ningú. Ets a la ràdio inquieta, ara arriba Charlie Vic, arriba en Shani, True Life, amb l'Aigora Man, amb un dub vocal que ja ens va encantar i que torna després del redoble.

0: Pla, em fa embogir. És Charlie Big Shiny True Life amb aquest I Got A Man. Tots els trucos del UK Ganes, el house de tota la vida, posats al servei d'aquell Sugarbox Tap, la ràdio inquieta i la pista de fusta. Té la sort de tenir pista de fusters, balladors, fidels, que durant l'estiu em demostreu una joia, un carinyo, com el Santiago d'Ernest, ballador incansable, que amb la seva dona ballaven a la pista d'Horta de Sant Joan i em va regalar mel, mel feta per ell. Un pista de fuster apicultor, amic i ballador, a qui va dedicar part d'aquest repertoire.
1: Music is the answer to problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
0: Tenim un repertori que no s'esgota i la recta final us farà ballar com ens fa ballar sempre que venim aquí. Malone Moguès, Like I Do, Fiaturin Nina Ebra. Són cançons de ball que arriben, algunes es queden, d'altres només les ballarem una vegada, però qui vol més? Pista de fusters, ara entra el baix i tot canvia, sempre canvia quan entra el baix.

el ganxo repeteix, fet per aquest orgue, de Bauhaus, que ha servit a tantes peces que coneixem, que hem ballat i que ens encanten. Malone Moguès, el productor, invita Nina Nebra, qui posa una lletra de necessitat. Tinc un amic, en Quico, que quan anàvem a ballar l'aigua i el privat es posava sempre dintre el bafle. Acabàvem els vespres que l'havíem de treure, el seu cap allà dins, mentre els baixos li taladraven el cervell. Per això, quan he vist que aquesta peça es titulava Closer to the Sound, he recordat en Quico i el seu cap a dins.

0: una crítica d'aquest disc. Infinite Now de Two Shells. Diu que les cançons sembla que les hem sentit abans, que venen d'un futur o d'un passat que hi eren. Es diuen Two Shells. Això es diu Closer to the Sun. I el seu disc és com una petita O dels 90s. Pots trobar-hi trance i pots trobar Europop. I pots trobar coses boniques. La pista de fusta es despedeix per avui. El darrer cartutxo reposa en el plat dret i Miqui Puig els plats et dius gràcies. Tornem-hi demà. Torneu a venir, com cada tarda a la Ràdio Inquieta. A la sintonia d'ICAT.
1: Right, will you listen to me, please? Please, raid. This is an illegal party. I want everybody to stay where you are, please. And speak to the police officers as they come round and interview you. Just remain calm, please, and there'll be no trouble.
2: Pista de fusta. Pista de fusta.
0: Aquest senyor als 90 va canviar les regles del joc. Torna amb la col·laboració de Natalie Williams, Goldie, el rei del drum and bass, amb Jungle Days. Sigueu feliços i balleu. A contramaluc, Goldie despedeix la pista d'avui.

0: pista de fruita, Dance Club. Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Amore mediterrani.
0: Escoltes i cat. Ara i cat, el cel obert. Amb Lluís Gavaldà.
3: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat a un nom de dona.

Per un Big Bang, dient que, bueno, que la cosa no ha anat gaire bé, què vols que et digui? Això passa a les millors famílies i potser ha arribat el moment de que cadascú faci la seva i algun dia ja ens trobarem. El Carandell, que té aquesta facilitat per fer lletres extraordinàries i potser per això ara mateix la Ludwig és el grup més important de l'escena musical catalana d'ara. Però de Júlies n'hi ha moltes, moltíssimes en el món del pop, i algunes de bastant reconegudes. Per exemple, la mare de John Lennon, que ella no en va fer de música, però va ser qui li va comprar el primer ukelele al seu fill, la que el va animar a que es dediqués a aquest món tan difícil i que, desgraciadament, va morir amb un accident absurd, atropellada, la qual cosa va marcar emocionalment el líder dels Beatles. Com a exorcisme i carta d'amor, però, li va dedicar aquesta meravella.

Júlia, la part més delicada d'un personatge complex com era John Lennon, i una mostra fefaent de que el més gamberro dels Beatles tenia també una ànima tendra i lleugerament turmentada. Una altra de les Júlies més celebrades de la història de la música ve d'un poema, un poema de José Agustín Goytisolo, que va escriure l'any 1965 per la seva filla Júlia, que tenia només 8 anys, i a qui havia posat el nom de sa mare, morta en un bombardeig a Barcelona a la Guerra Civil quan el José Agustín era un nen. Qui la va popularitzar però va ser en Paco Ibáñez, que és la base per aquesta altra versió de moltes que hi ha amb la veu de l'Ivan Ferreiro. Aquesta meravella de diàleg entre pare i filla es diu Palabras para Julia. Tu no...

Va, quina passada de cançó, Déu meu senyor. Ai, sí, filla meva, Júlia, recorda't de ton pare, que sempre pensa en tu. Mira, per exemple, els Fountains of Wayne. Ells també estan enyorats, i mira per on, d'una Júlia.

Els Fountains of Wayne, reconeixent que sense una Júlia a la seva vida no haurien arribat enlloc. A veure, si parlem de Júlies, però també hem de parlar de Julianes i de Julietes. I la Julieta més famosa, em sembla que no cal que l'expliciti, no? És la protagonista d'aquesta història d'amor impossible. Aquest drama que acaba com el Rosari de l'Aurora, amb dos amants que moren d'amor, però literalment.

Mare meva, tio. Romeo and Juliet, tio. La millor cançó dels Dire Straits i punt i final, eh? No vull discussions aquí. Que a més ja et diré una cosa, eh? Jo no sóc molt fan dels Dire Straits, sobretot a partir de l'època del Brothers in Arms, no? Perquè és com si es van convertir en l'antítesi del que eren al principi. Al principi eren un grup com de pop rock, dos guitarres, molt cru, molt poc produït, i després, hòstia, van començar a afegir-hi massa teca, pel meu gust, com música ideal per escoltar en el CD del cotxe, però que li faltava una mica d'ànima. I tanmateix, per mi, aquesta cançó, a mi em fa plorar aquesta cançó. A més, està el Mark Knopfler la va fer després de trencar amb la seva parella, que es dedicava a la música també. Era la Holly Vincent, la líder de Holly and the Italians, un dels grups de la New Wave de final dels 70 més reconeguts de l'escena americana. I potser per això, perquè és tan de veritat, la lletra em toca moltíssim. Quan diu allò de que cada cop que feien l'amor la Julieta es posava a plorar, buah,

Què? La... Us sona, no, aquesta veu? Una mica bobina, eh? Com entre veu de cabra i veu de... Ei, que no ho dic de mal rotllo, eh? Però aquest vibrato és inconfundible. Això no... no són els Bee Gees, no. És el Robin Gibb. És a dir, el que tenia la boca més gran i les dents més prominents, que just a mitjans dels 70 es va barallar amb els seus germans i va dir, xec, faig una carrera en solitari. I aquest va ser el seu gran hit, que semblava que seria el principi d'una carrera esplendorosa, però no va tenir cap altra cançó destacada i un any i mig més tard es veu que el va trucar a son germà al barri i li va dir, va, fes el favor, home, torna a casa, que com a casa no s'està enlloc.

Juliet, els Little Feet, tio. Lowell George, aquest sí que és un heroi desconegut que s'hauria de reivindicar. La discografia d'aquest grup és una bestialitat, una barreja de funk, soul, country, pop, i encara que això sembla una Macedònia indigesta, ells ho feien tan fàcil. Dixie Chicken, aquest és el disc que heu d'anar a buscar, sisplau, escolteu-lo, eh? Només amb la primera cançó, bueno, i el Fat Man in the Bathtub, quedareu absolutament enamorats. I ja que parlem de Julietes famoses, a mi també em té el cor robat la Julieta Messina, la dona de Fellini, la protagonista, entre altres, de Julieta i els seus esperits, i la protagonista d'aquesta cançó dels B-52.

Juliet of the Spirits, aquest homenatge dels B-52 a la Julieta més entranyable que ens ha donat el cinema, la Messina, sempre a l'ombra de la genialitat del seu marit, en Federico Fellini. Va, abans de fer una pausa, deixeu-me que foti un truc a la Juli, la Juli de la colla dels Clash, que es veu que treballa per la, amb la policia antivici, tu. Saps? Aquella que entra a les portes dels dolents així a cop de bastó i incauten un munt de droga.

0: Julie's been working for the Drug Squad. Aquesta peça dels Clash del Give Em Enough Rope, que va ser un disc que no va acabar de quallar i que semblava que fos la davallada ja dels Clash, la qual cosa no podia ser més equivocada perquè després ens van regalar el London Calling. Vinga, fem una petita pausa, però no patiu que tinc encara un munt de Júlies amb qui enamorar-se.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al cel obert, repassant Júlies i aprofitant la vinentesa per rescatar l'últim disc dels Lacs en Busto abans de que en Pemi Fortuny decidís canviar de vida. En aquest Morfina hi havia una delicadesa que es deia així, Júlia.

0: Va, que xula aquesta cançó. M'encanta. L'Àngel Busto, els meus germanets, home, que me'ls estimo més. I mira, ja que estem parlant de Júlies Nostrades, en quin tinc una altra, cortesia del Soc un Bohèmio.
1: Júlia, on t'has ficat? Fa temps que et buscàvem. Júlia, les nenes t'esperen a casa. Júlia, què ens va passar? Creia que ens estimàvem. Júlia, el temps va passant, però jo et penso encara. I un, dos, tres, i...

A veure, Juli, on t'has ficat? Per la mort de Déu, que no veus que aquest home està patint i les nenes t'esperen a casa? Mare de Déu, mira. Mentre no torna, quasi que deixem que ens facin companyia els Bell and Sebastian, perquè l'Stuart, el seu líder, està absolutament caterinat de la seva Julieta, sobretot quan la veu despullada.

Juliet Naked, Belle and Sebastian, del disc Late Developers, en aquest cel obert dedicat a totes les Júlies que es fan i es desfan. I ja et dic ara jo que no n'he conegut ni una que no et robi el cor. I si no, els hi preguntaré als Horse Girl.

M'encanta aquesta cançó, m'encanta, des de Chicago, nen. Minimalisme i delicadesa en aquest Julie dels Horse Girl, que ja ens acosta al final del programa, però que encara té un raconet per escoltar el James Lakeman.

Juli, del Jens Lehmann, anuncia l'obert dedicat a totes les Júlies, que arriba a la seva conclusió i ho fa amb la nostra Julieta, reina i senyora de l'urban català. Amb els seus avions volant, que és la cançó que més m'agrada de la seva discografia a dia d'avui, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Escoltes ICAT.
1: Andrea, quin llibre recomanaries a tots aquells que aquests dies tenen una depressió postvacacional de cavall?
2: Doncs El meu any de repòs i relaxació, de l'Odessa Mosfec. Així veuran com a vegades el descans i les vacances també poden ser una forma de tragèdia.
1: Doncs saps què et dic? Que em sembla molt bona idea. Comença la pila.
0: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

Truman Capote explicava que al principi de la seva trajectòria literària s'ho passava molt bé escrivint, fins al dia que va descobrir la diferència entre escriure bé i escriure malament. Més endavant va adonar-se d'una nova frontera encara més brutal, la que separava escriure bé i l'art verdader. Una setmana més, a la Pila Dicat, ens comprometem a recomanar-vos llibres que Capote hauria considerat molt ben escrits i fins i tot art verdader. Un servidor us parlarà d'una antologia de contes de Jordi Cussà i l'Andrea de Mons on trobar-te, la nova novel·la de Berta Creus. Entre una recomanació i altra, xerrarem sobre criminals atractius amb en Francesc Soler, que partint de la figura de Luigi Mangione ha escrit l'assaig Els assassins guapos. Rematarem el programa amb Nus i desenllaç, el minijoc literari de la Pila que fa que l'Andrea es posi molt nerviosa i em digui coses llarges.

0: Nalt.
1: Quina professional de la ràdio que no dius les marques de la franquícia. No fos cas que ens guanyéssim aquí una querella o similar. Molt bé, Andrea.
0: Has vist?
1: Començarem avui el programa, Andrea. Mira, anem a presentar l'àudio que escoltarem ara, però deixaré que soni directament i després en parlem, perquè crec que els oients de la Pila reconeixeran molt aviat aquesta veu.
2: Hola, amics i amigues de la Pila, com esteu? Espero que hagin anat molt bé l'estiu, que hagueu disfrutat molt de les vacances, que hagueu fet el que vols fer, ganes fer, i també que no hagueu fet res, que les vacances també estan per això. Jo enguany, pues, amb molta pena, no estaré a la Pila, me fa molta pena, però no ha estat possible. I res, que espero que tingueu superbon curs, que faceu cas d'en Marc i d'en Andrea, perquè són els millors, que recomanen els millors llibres i conviden a ser millors persones. Per això espero que jo, qualque dia suelto, també me convidin i així pugui tornar a compartir estudi amb ells. I ja està, que espero que vagi tot molt bé, que sou els millors i que llarga vida a la Pila.
1: Notícia funesta, Andrea.
0: Sí, la veritat.
1: Aquest any no estarà bisemanalment a la Pila la nostra estimadíssima Irene Jaume. Una pena, no s'ha pogut muntar al final, té molta feina ella a la ciutat invisible.
0: Els bons de la cultura ja ho tenen això, sí. No? Que són malabarismes constants.
1: No, mira, i crec que s'ha de valorar molt positivament aquí la Irene, que ha estat honesta i ha dit, mira, és que vaig fins a tal, no, és que no dono per més, no puc venir aquí a l'estudi de ràdio, preparar el guió i de més, perquè és que ja tinc massa coses a fer. Una cosa que tu i jo podríem aprendre a fer també de tant en tant, dir que no a alguna proposta que ens arriba.
0: Sí, ploraríem menys, tindríem menys insomni, prendríem menys ansiolítics, en el meu cas.
1: Que avorrida seria la vida llavors.
0: De l'Andrea.
1: No, però ara en sens, fa molta pena que la Irene Jaume no estigui aquest any a la Pila, però com heu sentit a la nota de veu que us ha enviat a vosaltres oients, algun dia la convidarem.
0: Aquí. I tant.
1: Serà la convidada d'honor, vindrà a xerrar del que ella vulgui. O sigui, absolutament, sí. Del que ella vulgui.
0: Vindrà a criticar el que ella vulgui.
1: Això seguríssim.
0: Que sempre també, bé, el que ella vulgui, jo crec que ja puc adivinar-ho, que seran els guiris que estan invaint Mallorca.
1: Això sempre. I l'única condició que li posarem és que en algun moment faci servir el seu verb preferit, que és flipar.
0: Sí.
1: Ha de flipar amb alguna cosa, sí. És l'única condició que li posem per venir aquí a la Pila, que sempre serà, evidentment, casa de l'Irene, i l'esperem aquí ben aviat. Passem de l'Irene a polèmiques.
0: Vinga.
1: M'agraden molt les polèmiques literàries.
0: Quina?
1: És que és això.
0: Quina de totes?
1: És que normalment la gent associa la literatura amb un món tranquil, pausat, com un mar en calma, i no. O sigui, tu aixeques una pedra i hi ha tota mena de picabaralles, hi ha polèmiques...
0: És que potser hi ha més polèmiques que llibres.
1: Sí, hi havia més escriptors que lectors, i ara hi ha més polèmiques que llibres. Està molt malament
0: el mercat. Tot és una piràmide feudal, hem de fer una espècie d'organigrama, no?
1: Doncs per anar a explicar-vos aquesta polèmica, hem d'anar fins a Terrassa, primer. És una polèmica agarenca. Terrassa, mala raça. Tot això va passar a l'agost, ¿vale? Però ho recuperem ara perquè jo crec que val la pena. El 35è Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga. És un premi que celebra anualment a Terrassa i que aquest any li van donar a Jordi Soler per la novel·la Icunde. El premi consisteix en una dotació econòmica i també l'obra guanyadora es publica en Pagès Editors. Fins aquí tot bé, però hi ha un moment que s'embolica la troca. Per què? Perquè l'autor d'Icunde, el Jordi Soler, ja tenia compromesa aquesta obra guanyadora amb una altra editorial, abans de presentar-la al premi. Llibres del delicte. Què
0: compromès,
1: passa?
0: Compromès, però contracte firmat?
1: Ja li havien dit que li publicaven.
0: Ostres, tu.
1: I el Jordi Soler, quan guanya el premi, diu, vale, està molt bé tenir el premi, però jo prefereixo publicar amb Llibres del delicte que amb Pagès Editors. Aquí es lia un Cristo impressionant, i ell, per justificar el fet de voler publicar amb un i no amb altres, diu que per tema vendes creu que és millor Llibres del delicte, per al gènere de thriller i intriga i de més, que bueno, això ho puc entendre, però fa una cosa que a mi em sembla una mica lletja, que és fer públic el número d'exemplars venuts dels últims premis Ferran Canyameres.
0: Ostres, com dient, però tot malament,
1: jo és que vull vendre més. Tot malament. Total, tan malament que al final Òmnium, que és l'organitzador del premi, va decidir que per incompliment de les bases se li retirava el premi i ha acabat
0: que
1: finalment...
0: Que no anava tampoc a gaudir, no? Anava a deixar-lo desert.
1: I al final ha quedat desert, el premi.
0: Ostres.
1: Déu-n'hi-do, eh? Què et sembla a tu el lío
0: aquest? Molt sincer.
1: Sí.
0: Perquè molta gent diria, ostres, mira, la cosa és que jo pensava que no anava a guanyar, el vaig presentar abans de que passés això, no el podia...

0: i a retirar, no? Després ja vaig parlar amb Llurs del Delicte, però ell, tan sincer com, no, és que vull vendes, és que no m'agradeu.
1: Sí, la part econòmica em va bé, això m'ho quedo, però el tema de publicar en Pagès Editors, al final, no. Un cristo, la veritat. Per això, precisament, molts premis literaris a les bases està inclòs el punt que diu que l'obra que presentis al premi que no estigui compromesa ja amb cap altra editorial, perquè si no passa el que ha passat aquí amb el Ferran Canyameres.
0: Sí, o sigui, no sempre hi ha l'opció de retirar-lo, és a dir...
1: Clar,
0: en el
1: dius,
0: temps, no?
1: Mira, he guanyat, però és que ja amb aquests mesos que han passat durant la deliberació, doncs l'he compromès amb altra editorial. Però en aquest cas, l'autor volia una mica tot i s'ha quedat
0: volia
1: sense
0: saber,
1: res.
0: O sigui, si també el reconeixia en un altre lloc, no? De dir, soc el millor per tothom.
1: Imagines, ara presenta un altre premi i el torna a guanyar, i és una novel·la que només presenta premis, n'ha guanyat.
0: Només vull saber si m'estimeu.
1: Exacte. Com una validació constant amb tots els premis literaris
0: enganxat a la validació
1: de Catalunya.
0: Jurat.
1: Històries d'aquestes que ens agraden molt aquí a la Pila, Andrea, i també ens agrada molt el llibre que ens recomanes avui. Avui comences tu.
0: Mira, jo no et volia deixar malament, Marc, però és que crec que no has vist l'actualització del guió, perquè el recomanaré la setmana que ve. És un llibre que m'ha flipat, el de la Berta Creus, el de...
1: Bons on trobar-te.
0: Bons on trobar-te. Però és que avui xerraré d'un altre.
1: Ah, meravellós.
0: Però d'un altre que... Saps què passa? Que el títol és semblant i no et vull condicionar. Però mira, et diré la sinopsi, perquè jo crec que tu et fliparà. És la història d'una pèrdua, d'acord? Però no d'una pèrdua, Lourdes. És una pèrdua que podria no existir com a tal. És d'aquelles pèrdues que algú carrega i diu, ostres, per què visc aquesta pèrdua d'una forma tan, tan fantasmagòrica, no? Podria no ser així. Perquè, clar, jo et faig una pregunta. Quan una persona no hi és i tu la recordes,
1: sí,
0: què és del que més recordes a nivell sensorial?
1: És que t'estic veient per és que ara et diré la veu i tu diràs sí!
0: Efectivament, ara m'escoltaràs xerrar del teu nou llibre, perquè, estimats oients, sí. El nostre estimadíssim Marc Cerrudo, escriptor increïble i, per descomptat, qui té el seny a la pila i acaba de demostrar que és el més intel·ligent dels dos, acaba de treure un nou llibre que es diu Postals del món cobridor, per això
1: aquí
0: he fet aquí
1: jugada,
0: el silenci del títol, i ja és a llibreries. I jo l'he llegit i l'he rellegit i l'he subratllat i ara xerraré d'ell perquè vull, perquè no ho hem acordat, perquè us recordo que en Marc i jo no parlem entre setmana, no som amics, no fem birres, no anem a concerts junts, només ens trobem aquí als estudis, i perquè, mira, em dono aquest espai, em dono aquest luxe, i perquè el llibre s'ho mereix. Llavors em faré 5 cèntims perquè ho heu de descobrir tots solets, heu d'anar a les seves presentacions també. I recapitulo, protagonista, una senyora gran, intenta recuperar la veu de la seva mare, que ja no gosa recordar, i clar, que l'angoixa. Per què? Perquè això es tracta de la consciència de no poder recuperar allò que has perdut, que sempre és més dolorós que no simplement l'oblit, no? Llavors, aquesta senyora gran, que du un munt de postals amb ella, va a Trieste, sorpresa de ningú, dels que ho ha escoltat a la pila.
1: Sabia que t'encantaria això.
0: Però, en el llibre és posat amb una T majúscula, intentant, no, doncs, trobar una mica pistes del que ha sigut la seva infància, la seva relació amb la seva mare, i que d'aquí suposo que s'activi el record de la veu de la seva mare. Al final, aquestes postals, aquestes fotografies en blanc i negre d'un altre temps, només són la constatació de carregar amb allò que ja no pots saber perquè forma part d'una altra època a la que ja no pots tornar. És a dir, el dol, al final, no és l'oblit, com he dit abans, sinó la consciència de les pròpies limitacions i, sobretot, la pregunta de qui ets tu sense memòria. I, de fet, diria més... Pots arribar a ser algú sense memòria? O aquesta memòria que sempre retorna al passat, mai és del present immediat? Tot això que fa en Marc, no ho fan no només en recuperant una atmosfera més aviat embriagadora, no? Que també crec que trobàvem a Lluny vol dir mai més, on al final a tu t'agrada molt la cosa desdibuixada, la prosa indefinida, sinó que també ho fas a través de la pròpia materialitat del llenguatge. Hi ha fragments on les frases són inacabades, on les frases contenen buits, que al final no deixen d'interpel·lar en un joc a un lector, un joc que de per si mai podrà resoldre, perquè em sap molt de greu, la pregunta per qui ets ja és una pregunta corrompuda coneguda des del principi. Enhorabona, Marc, l'he gaudit moltíssim, m'ha entristit molt, m'ha deixat amb el cap en mode interrogació i així serà perquè el que tu fas és plantejar preguntes que desgraciadament no tenen resposta. És molt bella, amb ella amb B alta i doble L, perquè la protagonista...
1: també bella amb B baixa, sí.
0: Que és tot un repte literari, posar-se la pell femenina i d'una persona gran, d'una persona d'aquí, encara no m'ha experimentat aquesta edat. Així que espero que estiguis molt content i aquest és l'espai que et regalo. Espero que recordis aquesta recomanació, que no serà la millor, però sí la més emocional o de les que més.
1: Això anava a dir, que no esperava aquest gir de guió, literalment gir de guió, perquè pensava que recomanaries el llibre de la Berta Creus. Estic una mica aclaparat i també emocionat per tot el que has dit, perquè l'hagis llegit també, evidentment, i l'has encertat amb tot el que has comentat fins ara, perquè el que volia en el fons és parlar d'una frase que has dit molt concreta, i és si realment som algú quan perdem la memòria, no? Si és possible la identitat sense memòria, sense guardar cap mena de records, i és el que exploro amb aquesta senyora gran que se'n va a Trieste. Evidentment havia de ser Trieste, Andrea, vull dir, amb la matraca que he donat per aquí no podia situar la història a cap altra ciutat. I res, feia una mica de cosa que es parlés del meu llibre en el meu programa, però això ho has fet una mica a les meves esquenes.
0: I tant, per això jo sabia que ho feia jo d'aquesta manera o no hi havia negociació.
1: Ja saps què passarà quan publiquis tu llibre?
0: Tant de bo, això voldrà dir que arribaré a publicar.
1: Home, i tant que arribaràs.
0: I que la pila de lectures no m'ho impedirà.
1: Bueno, ja tindrem una bona pila. Quan tu publiquis hi ha dos llibres cadascú, ja farà una pila considerable, perquè dos llibres no es considera pila, jo diria.
0: No, ja serem una pila.
1: Ja comença a ser-ho i quatre ja es pot considerar pila, o sigui, la pila particular en Genovart Cerrudo. I res, moltes gràcies, Andrea, per llegir,
0: gràcies
1: per recomanar,
0: per escriure-ho
1: i per presentar-lo amb mi.
0: Sí,
1: perquè presentarem el llibre junts a Altair.
0: Ja l'hem presentat.
1: L'acabem de presentar. Això sonarà aquest programa s'emetrà el dimarts a les 10 i un parell d'horetes abans l'Andrea i jo haurem presentat el llibre a Altair.
0: Estem fent canyes
1: ens estem escoltant a nosaltres mateixos mentre fem canyes, una cosa molt meta radiofònica,
0: i posem en altaveu en directe per la plataforma 3CAT la pila, no?
1: Exacte, si no seria tot
0: tanquem el cercle.
1: Meravellós. I mentre estem fent birres, Andrea, ara el que farem és deixar Trieste enrere, deixar les polèmiques literàries enrere i anar a parlar d'un tema que tant a tu com a mi ens interessa moltíssim, que són els assassins, i no només els assassins guapos.
2: Boca a orella.

0: El 4 de desembre de 2024, un home encaputxat assassina a Nova York el director de la principal asseguradora de salut privada dels Estats Units. Dies després, quan la policia atrapa l'home encaputxat i revela la seva identitat, el món s'atura. L'assassí, Luigi Mangione, és guapo, guapíssim, i això ho canvia tot. Partint del cas de Mangione, el periodista i escriptor, o escriptor i periodista Francesc Soler, analitza a l'assaig Els assassins guapos la fascinació que sentim com a societat pels criminals atractius, per aquells homes que, gràcies a o per culpa de la seva bellesa superlativa, arribem a oblidar que han estat capaços de matar. Hem convidat el Francesc a la pila per parlar de Mangione, Dahmer, Bundy, Sancho i altres assassins guapos, i sobretot per comprendre com l'obsessió per aquestes figures explica la influència que té en nosaltres el concepte de la bellesa. Benvingut, Francesc, què tal?
1: Què tal? Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de començar a parlar del llibre, comentaves una cosa fora de micros que m'ha cridat molt l'atenció, i és que el teu llibre, Els assassins guapos, acaba de sortir, i aquests dies previs a l'estrena del llibre, a les primeres entrevistes, arriba una mica el que li diem la síndrome de l'impostor, on tota aquella seguretat que teníem respecte al nostre propi llibre s'esvaeix, no?
1: Sí, això sempre em passa als dies previs a fer un llibre, perquè fer un llibre, en el fons, és tancar-se a casa durant un parell d'anys, com a mínim, donant voltes a les coses. Per algú com jo, que es guanya la vida fent ràdio des de fa molts anys, a Catalunya Ràdio, i en què treballes d'avui per demà, amb temps molt curts, i, per tant, el que vas fer ja no serveix per demà, treballar un tema així és un luxe, però també és veritat que no el socialitzes, és a dir, no surt del teu cap o de casa teva o de la teva habitació on escrius fins al cap de 2 anys. I en aquest moment sempre hi ha aquest moment de dubte, no? De dir, on dia, totes aquestes coses les he verificat prou, les he escrit prou bé, s'entendran prou bé. Això que a mi em sembla tan fascinant, a mi em sembla un fenomen brutal, a la gent també li semblarà, o em diran, escolta, xaval, que això és una evidència, o això està estudiadíssim, o això perquè t'interessa, tu seràs friqui? No ho sé, estic en aquest moment.
2: Bé, doncs no, ja t'ho dic, que t'ho vols trobar del cap, i jo crec que, de fet, som molts els que estem interessats en tot això que expliques.
0: O sigui, oficialment s'acaba aquí la síndrome de l'impostor en aquesta entrevista.
1: Sí, perfecte.
2: No te'l deixem tenir més.
0: Prohibit.
1: Perfecte. Seguim endavant.
0: El llibre, Francesc, està dividit en 3 parts. Una la dedica sencera a Luigi Mangione, que és la gran figura de l'assaig. Hi ha una altra, que és una galeria d'altres assassins guapos de l'últim segle, pràcticament. I la primera part del llibre és per contextualitzar, no?, aquest fenomen i explicar-ne els orígens. I a l'hora d'explicar aquesta fascinació pels assassins guapos, parles d'un efecte molt curiós, l'efecte halo, que m'agradaria que ens en parlessis per començar la conversa.
1: L'efecte halo és molt fotut, i no només quan ens enfrontem a un assassí, sinó quan sortim de festa i veiem una bellesa d'aquella que ens fa baixar la guàrdia, o les calces, depèn del moment, i pensem que per ser guapo, doncs també és bona persona, que ens vol el bé...
2: Sé del que em parles.
1: Que és una persona exitosa, això ens ha passat a tots, eh? Tots podríem treure una llista.
2: Només em passa, de fet, només em passa això. No em passa cap altre efecte.
1: I l'efecte halo és la manera, bàsicament, en què els experts parlen d'aquest biaix cognitiu, que no deixa de ser la forma en què el cervell intenta estalviar energia. És a dir, el cervell, quan veu algú, no pot passar-se hores i hores cavilant si aquella persona ens convé o no ens convé. Llavors agafa una drecera, que és dir, si aquesta persona és guapa, deu ser que també és bona persona, que hi podem confiar, etc etc. Això és el resultat d'una llarga evolució per la perpetuació de l'espècie, tot és molt boig, que ens porta a confiar en les persones bones, les persones guapes, ens porta a confiar en les persones guapes quan ens venen una enciclopèdia, quan ens venen un cotxe de segona mà, quan a una classe resulta que el nen guapo mai té la culpa de res i, per tant, mai se'l castiga, quan en un procés de selecció per trobar una feina, curiosament, els més guapos tenen més avantatge, i també quan tenim davant nostre un assassí, que és en aquesta part en la qual està basada aquest llibre, en aquesta primera part, que és per què la bellesa d'alguna manera ens fa tan vulnerables davant de la maldat. És a dir, per què ens costa tant acceptar que una persona guapa pugui ser dolenta? Doncs perquè associem bellesa amb bondat, lletjor amb maldat. Això ho ha fet la ciència i això ho ha fet també la literatura, el cinema, durant molts anys. És molt curiós, perquè quan nosaltres caminem per un camí de muntanya i veiem una serp, ens posem en guàrdia de seguida, perquè pensem que és perillós. El nostre cervell està programat així. Però si, en canvi, en aquella muntanya veiem un excursionista molt guapo, mai pensarem que ens vol fer mal. És així. Jo ho vaig descobrir fent aquest llibre, no m'ho havia plantejat mai.
2: Jo tinc els meus dubtes respecte a això.
1: A veure.
2: I és que moltes vegades, és veritat, sí, a mi m'ha passat i crec que passa això que dius a l'efecte halo, però també moltes vegades penso que quan ens trobem algú lleig serà bona persona, perquè ha patit tanta exclusió social que ha desenvolupat aptituds com l'empatia, o de seguida és agraït davant de qualsevol interacció social, saps? És a dir, el guapo a vegades ha sigut tan privilegiat que pot arribar a ser més sociòpata que el lleig, que ha estat com exclòs simplement perquè no té una condició física agraciada.
1: Jo crec que ara un científic et demanaria una prova d'ADN, perquè evolutivament estàs molt més endavant, és a dir, ja has superat aquest viatge cognitiu, que em sembla fantàstic. Tant de bo, sempre ens passés això i ens passés a tots. No, és que és així, exactament, és així. Però molt poques persones són capaces de veure-ho. Per exemple, les noies que quan es trobaven al Ted Bundy, superben vestit, a més, a vegades amb una crossa, fins i tot, com si estés malalt, i dius, escolta, te'n pot ajudar totes, i tant, amb què cal que t'ajudem, no? És igual o el Daniel Sancho, o, evidentment, el Luigi Mangione, sí, sí.
2: Però és veritat que tu en el llibre parles d'un tipus de bellesa molt específic, que hi ha belleses i belleses, i clar, tu et refereixes al tipus de bellesa més angelical.
1: Sí, és una bellesa, jo tenia dubtes de si realment es podia parlar d'una bellesa objectiva, i resulta que sí. O sigui, el nostre cervell llegeix una sèrie de patrons, com per exemple unes celles no excessivament pronunciades, no excessivament en forma d'U, una mandíbula no excessivament grossa, uns trets harmònics molt iguals, una equivalència entre trets que podríem considerar més masculins i més femenins, això té a veure també amb els llavis, la forma dels llavis, etc, etc. I això el nostre cervell ho llegeix de seguida com a bellesa. És evident que algú pot dir, hosti, no sé, ja no sé quin actor, que no és un William Dafoe, per exemple, no? Que podríem dir no és una bellesa canònica, però hi ha molta gent que el pot trobar molt atractiu. És evident que sí, però existeix una bellesa objectiva i, a més, no només existeix, sinó que és universal. És a dir, els nens petits, els nadons, quan se'ls costa una cara, de seguida veuen si és objectivament guapo o no.
3: Em va agradar molt del llibre, Francesc, que a l'inici fas un recorregut històric i filosòfic pel concepte de la bellesa. Des dels grecs, que l'entenien més com una harmonia, no?, d'allò físic i allò moral, fins a arribar també a la propaganda nazi, on fan servir la bellesa, el cinema, el ministeri de propaganda de Goebbels, per transmetre un missatge que és terrible. I en aquest repàs històric que fas a la idea de bellesa, també arribes a la conclusió que cada vegada és una bellesa més superficial la que valorem, i això potser ara està arribant al seu màxim exponent amb les xarxes socials, que també entenc que això té un impacte directe a l'hora de glorificar figures com la de Luigi Mangione pel simple fet de que és guapo i està fort.
1: Per suposat, jo crec que Luigi Mangione està en el lloc adequat, en el moment adequat, és a dir, no només està en un moment o pertany a una generació que posa la bellesa per sobre de gairebé tot. La bellesa jo crec que s'ha convertit gairebé en una obligació. Abans us deia fora de micro que quan jo vaig entrar a Catalunya Ràdio no coneixia la cara de la majoria de realitzadors, de les estrelles de Catalunya Ràdio, perquè el que importava a la ràdio era la veu, no? De la mateixa manera que en un metge l'important és que sigui un bo a l'hora d'atendre els pacients, que sàpiga fer diagnòstics. Que estem veient metges que es fan virals. Per què es fan virals els metges a les xarxes socials? Perquè són molt guapos, no? I recordo que veu un metge, no sé si va ser durant la pandèmia, que l'han entrevistat molts mitjans, i les xarxes socials van embogir, perquè era un tio guapo, no? Per tant, jo crec que sí, que estem en una societat en què posa la bellesa per sobre de tot. Mai havia estat tan accessible la bellesa, estic parlant dels filtres de les xarxes socials, evidentment, de les operacions d'estètica també, mai havien estat tan a l'abast de tothom, amb resultats, en alguns casos millors que d'altres.
3: Això anava a dir, alguns millors, altres pitjors, sí.
1: Sí, en d'altres pitjors, sí, sí. I que, a més, en el fons, jo crec que té un punt d'injustícia, o una part molt important d'injustícia, que és que la bellesa habitualment ve regalada, és a dir, ningú ha fet mèrits, ningú ha hagut d'estudiar molt, ningú ha hagut de treballar molt, no?, per convertir-se en una persona guapa.
2: Ara sí, jo crec que la bellesa s'associa molt amb molt sacrifici i a molta disciplina, perquè és veritat que jo crec que ara la bellesa és molt superficial en el sentit que no és intel·lectual, no? Tu ho vinculaves amb els conceptes més platònics de la filosofia de Plató, que tenia que veure amb el bé, amb la moral, i ara no, però sí que és veritat que, per exemple, tota la gent que va al gimnàs, tota la gent que es gasta diners amb suplements, tota la gent que ha renunciat a la festa per tenir tantes hores de son i després poder rendir el dissabte al matí, tot això, avui dia, a la nostra societat, també té a veure amb unes certes virtuts que abans no existien.
1: Sí, això tens raó, no? En aquesta frase tan suada de sigues la millor versió de tu mateix, físicament també, és evident que sí, i és evident que es felicita la gent que s'aprima, per exemple, no?
2: I s'esforça.
1: I s'esforça.
2: Per això l'Ozempic, per exemple, també està tan criticat, perquè és com de mandrosos.
1: O, per exemple, Luigi Mangionella, una de les primeres imatges que apareixen, que és ell sense samarreta a la muntanya, amb uns abdominals molt marcats, en un show televisiu, es diu quina rutina segueix per tenir aquests abdominals, no? O en un late show nord-americà, aquest dia, des d'un punt de vista humorístic, evidentment, diu, és evident que és italià, perquè amb aquests abdominals podries ratllar el parmesano, no? O sigui, que fa molt riure, i a mi em va fer molt riure, però llavors pensava, clar, és que és un senyor que la setmana passada es va carregar un altre tio sang freda a Manhattan, no? I estem parlant dels seus abdominals i estem rient molt, no?
2: Sí.
3: I parlant ara de l'assassinat ja de Luigi Mangione, és un assassinat que té un component polític i social altíssim, perquè fins i tot va explicar, jo no sabia, escriure un petit manifest. És evident que les motivacions que el porten a matar aquest home, doncs això, tenen a veure amb el que fan totes aquestes asseguradores privades amb la salut dels estatunidencs. I clar, tot aquest missatge que jo entenc que era la principal motivació de Mangione a l'hora de matar el directiu de Nova York, queda eclipsat pel simple fet de que és guapo. I això ho trobo molt fort.
1: Absolutament. Jo crec que el primer sorprès i el primer que deu estar disgustat deu ser ell mateix, tot i que la bellesa, evidentment, li ha permès sí. recaptar gairebé $1 milió per la seva defensa. És a dir, que compta amb això.
3: Sí,
1: sí, per subscripció popular. Però és veritat que ell, quan comet aquest crim, podem dir que l'ha comès perquè ell ha acceptat ja l'assassinat. No ha estat sentenciat, no ha estat jutjat, però sí que ell ha admès l'assassinat del CEO d'una de les principals asseguradores mèdiques dels Estats Units. Ell entén que això és un acte polític, gairebé revolucionari, no?, contra els abusos de la indústria mèdica als Estats Units. Per això fa un manifest, per això escriu unes paraules a les bales inspirada en un manifest que justament el que fa és criticar tota la indústria mèdica nord-americana. El que passa que el relat de l'assassí guapo es menja el relat del justicier o de l'heroi o del Robin Hood de seguida. És a dir, de tots els missatges a xarxes socials, columnes que jo he analitzat de premsa d'arreu del món, primer, ningú diu que ell no ha comès l'assassinat, és a dir, ningú diu que és innocent, això, aquesta pantalla
2: ja
1: l'hem passat, és que és igual, això ja està. Els que justifiquen l'assassinat políticament són molt poquets. Sí que és veritat que hi ha un xat que jo cito al llibre, es diu gairebé que és el Robespierre dels Estats Units de l'actualitat, també se'l compara amb Che Guevara, però bàsicament es parla de la seva bellesa, de la seva orientació sexual, del seu pentinat, i per això jo dic que Luigi Mangione està més a prop d'inspirar una línia de moda que no pas un grup revolucionari o una revolució. Perquè, en el fons, ell, és veritat que hi ha uns grafits arreu del món en què se'l celebra com a justicier, però crec que és molt més simptomàtic que quan ja porta uns mesos a la presó aparegui la pàgina web de Shein anunciant una camisa, gràcies a la intel·ligència artificial, i se'n venguin milers d'exemplars. És a dir, Luigi Mangione, el que havia de posar de genolls el capitalisme, convertit en un model de Shein. És que em sembla tan simptomàtic.
2: Però la meva pregunta llavors és, si fos lleig i gras, tu creus que estaríem parlant del seu assassinat com un acte polític o simplement no ens importaria tant?
1: Jo crec que no n'estaríem parlant.
2: Clar.
1: I et plantejo una hipòtesi que jo em vaig plantejar quan vaig escriure el llibre. Imaginem que la mateixa acció la comet un noi negre de la perifèria d'una gran ciutat nord-americana. Primer, potser ja no n'estaríem parlant perquè no sé si la policia americana ja hauria obert foc. Perquè això passa als Estats Units.
3: És molt probable,
1: sí. És a dir, un noi racialitzat, un noi afroamericà amb caputxa, sí, que mata un home blanc al mig de Manhattan. Primer, a veure què passa als Estats Units actualment. I segon, jo crec que no n'estaríem parlant, perquè la pobresa té molt poc glamour. És a dir, el que enganxa de Luigi Mangione a tota una societat, el món sencer gairebé, és que és un tio blanc, és un tio que ve d'una família amb diners, és un tio amb formació, és un tio que segurament es podia pagar qualsevol tractament mèdic sense cap problema, i per tant el dubte aquest de dir, però com pot ser que hagi pogut fer això? És que no ens ho podem, no ens cap al cap que aquesta persona sigui dolenta. I un físic, que jo quan veig Luigi Mangione penso, jo no sé si és ell o és un actor interpretant-se ell mateix a Netflix. Yeah.
3: La ficció, també, Francesc, ha jugat un paper molt important a l'hora de vanagloriar els criminals atractius. Tu parles de sèries, per exemple, a l'assaig, parles de You a Netflix, parles de bàsicament tot el que ha fet Ryan Murphy aquests últims anys, però també parles d'un personatge literari, el Ripley de la Patricia Highsmith, i ja que estem aquí a la Pila Llibres, m'agradaria que ens expliquessis per què et destaques tant aquesta figura.
1: Primer, perquè m'encanta. Soc molt fan.
2: En sèrio?
1: Soc molt fan de Patricia Highsmith i del Ripley, i els he llegit tots, i a mesura que el vaig anar llegint i el vaig anar coneixent, cada cop disculpava més els seus crims i cada cop volia més que se'n sortís. Cosa bastant no sé si preocupant, però suposo que és el que buscava la Patricia Highsmith quan crea aquest personatge, que hi ha un dels criminòlegs que jo situo al llibre i amb qui m'he entrevistat, que ell marca un abans i un després de Mr. Ripley, que és el primer assassí que no fa por, és a dir, el primer assassí que forma part de nosaltres. Ja no és un assassí que no entenem com funciona, sinó que entenem les seves motivacions. I, per tant, d'alguna manera hi ha un abans i un després de Mr. Ripley en la literatura, de la mateixa manera que, per exemple, en el cas d'Hannibal Lecter, també hi ha un abans i un després en el món del cinema, en veure l'assassí no només com un assassí, sinó com un artista gairebé, no? Sembla que tots els assassins, a partir de llavors, assassins en sèrie, em refereixo, tots escolten òpera, tots escolten la Maria Callas, tots tenen un paladar brutal i tots van a Florència entre assassinat i assassinat, i representa que això els disculpa, no?
3: I ara, Francesc, t'hem preparat una sorpresa, o millor dit, l'Andrea t'ha preparat una sorpresa, així que li deixo a ella que expliqui el que ha fet.
2: Sí, mira, jo, doncs, he consultat a un amic que es diu Chati, de ChatGPT, si tu series un crash d'internet en el cas que cometessis un assassinat, val?
3: Són idees que no se li poden a l'Andrea.
2: He penjat una foto teva, val? De les principals que surten a Google, que surts frontal, i et diré els resultats. I després et dic la mitjana, d'acord? Jo no tinc res a veure. Qualsevol cosa li dius al xat i... Bueno, ara ja estàs dins de la base de dades de possibles així, vale? En el punt 1, atractiu, més severitat, 8 sobre 10. I diu, no és una bellesa convencionalment model, em sap greu, però hi ha una aparença cuidada i masculina que pot resultar atractiva. El cap rapat i la barba, crec que era d'abans, no? Era una miqueta antiga. Li donen duresa. Després, ambigüitat de la mirada. És probablement el factor més potent. Mira directament a càmera, però amb una expressió que no acaba de revelar si està divertit, desafiant, irònic o simplement segur de si mateix. Aquesta indeterminació és molt útil per a la fantasia del públic. Tercer punt, aspecte intel·lectual. Les ulleres tenen molt de pes.
3: Seria el seu element característic com a assassí guapo, les ulleres.
2: Com el de Llu, el lector, el bibliotecari. És que és tan intel·lectual, és que em pot parlar de tot. Fan que la imatge s'allunyi al típic home brut i amenaçador i s'aproximi al personatge que el públic pot compartir en criminal, intel·ligent, complex i incomprès. És que és aquesta cosa...
3: Que això lliga una mica amb el que has dit, de que si fos una persona dels suburbis que és de classe baixa i que es veu bruta o ells de la societat, doncs ja tothom perd interès.
1: Per suposat.
2: Quart punt, estètica contemporània. Ets modern. Ets un hipster? Sí. Cap rapat, barba, ulleres geomètriques, m'encanta. Samarreta negra, retrat minimalista. Una imatge que encaixa bastant bé amb la iconografia masculina contemporània que pot generar fascinació a xarxes. I l'últim punt. Puc imaginar-me'l com un personatge. Això és diferent de ser físicament amenaçador. La fotografia té una cosa molt narrativa. Sembla que hi hagi un personatge darrere del rostre. I això és precisament el que permet que internet hi projecti una història. Per tant, t'ha fet una mitjana a la pregunta... Internet el convertiria en un crash? 8 sobre 10!
1: Epa!
2: Molt bé. 8 sobre 10! No, epa, no, jo me'n vaig aquí! O sigui, quin perill! O sigui, per favor, Marc!
1: O sigui, surto d'aquesta entrevista havent superat el síndrome d'impostor i ara, a més, amb un 8 sobre 10. Si mai faig el pas cap al món del crim,
3: sí,
1: clar, pot anar bé, la cosa.
2: Tu ara surts perquè la Diagonal et sents tan poderós. O sigui, pots enganyar tothom?
3: Andrea, de veritat, jo et demano, i ho faig amb la boca molt petita, perquè sé les conseqüències que pot comportar, però cada setmana fes alguna cosa així. Tens llibertat absoluta per fer aquestes liades.
2: Molt insomni.
3: Si t'acabes d'inventar el test Luigi Mangione, en directe. Doncs ja ho saps, Francesc, 8 sobre 10 no està gens malament.
1: No està malament.
3: Doncs ara, deixarem descansar una mica el Francesc després d'aquest repàs que li he fet al ChatGPT. Deixarem també de parlar d'assassins, que n'hem parlat de molts, i passarem a parlar d'una cosa molt més blanca, molt més positiva, molt més naïf, que és el llibre preferit de la vida del Francesc. Però abans escoltem una mica de música.

0: I com dèiem, deixem descansar Luigi Mangione i companyia per preguntar-li al Francesc, ara sí, quin és el teu llibre preferit? Quin és el llibre de la teva vida?
1: Mira, doncs us he volgut portar el Maurice d'Emma Forster, que per mi és un llibre important en la meva educació com a lector, també en la meva autoconeixença. Va ser un llibre molt important en el seu moment. És un llibre que he tornat moltes vegades. És un llibre que també vaig citar quan jo vaig escriure El somriure dels dofins, que també vol ser una celebració de la literatura LGTBI o de la literatura gay, i del poder no només com a refugi, sinó també del poder d'autoconeixença que a vegades té la literatura gay. I en el cas de Maurice hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, més enllà que és un llibre que també es parla molt de bellesa, és a dir, a veure amb Luigi Mangione, per sort, però és una història d'amor, és una història de segones oportunitats, és a dir, que a vegades no la primera l'encerdes i amb un segon enamorament doncs la cosa pot funcionar molt bé. I tot i que és un llibre que Forster el publica després de la seva mort, perquè en aquells moments evidentment encara era un tema tabú i era un tema complex a la Gran Bretanya i arreu del món, ell hi afegeix una justificació molt bonica de per què acaba bé aquest llibre, i per mi és molt important, perquè ell diu que ell volia fer un llibre sobre una història d'amor entre dos homes que acabés bé, perquè en aquell moment, i encara ara bastant, la majoria d'històries protagonitzades per personatges homosexuals doncs o acabaven en suïcidi, o acabaven en tragèdia, o acabaven en violència i en assassinat, i ell, des de la ficció, volia una història d'amor gai que acabés bé. I a mi em sembla molt bonic, perquè en la literatura també es crea realitat, i tenir referents també vol dir això. És a dir, jo defenso molt la llibertat dels creadors, i que cadascú faci el que vulgui, però penso molt en els lectors adolescents, o en els primers lectors, sobretot lectors que encara s'estan coneixent. Doncs si llegeixen Maurice, jo crec que és un canal d'esperança i que la vida pot anar bé, i també està molt bé.
0: Jo no l'he llegit, no
2: jo
0: sé
2: tampoc.
0: Tu, Andrea, però tal com ens l'ha presentat el Francesc,
2: que emocionant.
0: Ens barallarem ara per a veure qui s'endú el primer llibre que trobem.
1: És molt bonic.
0: Però has dit una cosa, Francesc, que m'ha interessat molt, i és que és un llibre al qual has tornat moltes vegades, i a mi el tema de les relectures m'interessa molt, perquè un llibre canvia molt d'una primera lectura a una segona lectura i d'una tercera, quarta... O sigui, cada vegada que llegeixes novament, sobretot si ha passat un temps, és un llibre nou, no?, pràcticament. I si un llibre hi tornes i tornes i tornes i mai et fa mandra tornar, és que s'acaba convertint en una part, un pilar de la teva vida, pràcticament. I m'agradaria que ens expliquessis com aquestes relectures han acabat modificant la visió que tens de l'obra de Forster.
1: No sé el primer que ho diu, però els llibres, qui els acaba és el lector, no? És a dir, el lector hi posa una part molt important de si mateix. Jo tinc una prestatgeria a casa en què tinc els meus imprescindibles, i són els llibres en què torno. És a dir, hi ha llibres que un cop llegits estan llegits, alguns els conservo, altres els regalo, altres ja no els tinc, però sí que tinc una prestatgeria. Intento que no creixi gaire, perquè sempre penso que en l'elecció... és important perquè t'obliga a triar, no? A triar i a desprendre't de coses, també. És a dir, hi ha llibres que en el seu moment, en l'adolescència, em van ajudar molt, els he llegit després i he pensat, això realment estava molt bé en el seu moment, però ja està. Yeah. I en aquests grans clàssics, com en aquest llibre del Forster, sempre hi trobes coses diferents, i trobes coses diferents perquè quan el llegeixes ets diferent. És a dir, quan jo el vaig llegir amb 22, no té res a veure amb ara que en tinc 48, la meva experiència de vida, i com a lector és molt diferent. Llavors, seguir-hi entrant i, sobretot, seguir veient les coses que vaig subratllar en el seu moment també és una manera de reconnectar amb el Francesc de quan tenia 22 anys. I la memòria que d'alguna manera conserven els llibres també d'un mateix com a lector també és molt bonica, no? Perquè a vegades hi ha coses, evidentment he llegit molt més i hi ha hagut coses que m'han agradat molt i això, però aquí hi ha frases que quan les segueixo llegint em segueixen emocionant, i no només això, sinó que segueixo recordant perquè les vaig subratllar, que això sempre és xulo.
0: Que bonic.
2: I com el vas descobrir?
1: El Maurice, jo no sé si va ser a través de la pel·lícula, no sé si va ser a través de la pel·lícula o si va ser a l'Antinous. L'Antinous és una mica la meva llibreria de capçalera amb el Josep Vites, i he anat moltes vegades i he presentat sempre els meus llibres i sempre m'he deixat aconsellar per les seves recomanacions. No sé com vaig anar a parar el Maurice, però evidentment la pel·lícula també hi té a veure, sí.
0: Que bonic és deixar-se recomanar llibres per un llibreter de confiança. Realment, la capacitat que tenen els bons llibreters d'ampliar el teu ventall de lectures, de gèneres i de tota mena de llibres, al cap i a la fi, és el que ens fa tornar a una llibreria.
1: A mi com a lector sempre m'agrada dir que jo sé el que m'agrada del que conec, però no del que no conec. Per tant, quan algú m'amplia l'horitzó, un amic meu que va morir ara fa un any, ell sempre em deia la vida no es pot fer més llarga, però sí més ampla. I jo sempre penso que aquestes lectures eixamplen molt la vida. I està molt bé conèixer nous autors, noves literatures, recuperar clàssics, que a vegades et arriben a les mans de la manera, no sé, a mi a vegades hi ha llibres que me'ls envien aquí a la ràdio i són llibres que potser no hauria comprat, potser no hauria llegit, i llavors el llegeixo i penso, però com me'n podia haver perdut aquell llibre?
2: Quan passa és fantàstic.
1: És molt xulo. Dius,
2: és que per mi mateixa no hagués arribat aquí. Menys mal que algú m'hi ha obligat a passar, no? Per aquest camí, perquè si no el que m'hauria perdut, no?
0: Doncs mira, tu i jo ara, Andrea, passarem per Morís, que és un llibre que segurament no hauríem llegit si no ens l'hagués recomanat al Francesc, no. I que ho farem per descomptat i esperem que tots els nostres oients també. I per tancar ja aquesta conversa, Andrea, on anem?
2: Què fem?
0: Fem el Caixa o Faixa, no?
2: Sí.
1: Vinga. Ui, Caixa o Faixa?
0: 5 dilemes, Francesc. Vinga. I respon el primer que et vingui. Mm-hmm.
2: No pots cap, pensar.
0: Sense pensar-ho massa.
2: Tu vale. Pensa que som super mega guapos, mm-hmm. com el Vigi Manjone, i per tant no pots pensar. Vinga. Afecta a lo.
1: Vinga.
2: Afecta a lo.
1: Instintiu total.
0: Doncs comencem amb guapo i mala gent o lleig i bona gent.
1: Lleig i mala gent. Hòstia, estic sobri,
2: pensat,
1: estic sobri,
2: eh?
1: Home.
0: Està sobri. Molt important. Molt important el matís.
2: Yeah. Escriure assaig o ficció?
1: M'agrada molt la ficció. M'agrada molt la ficció, sí.
0: Vale. Si et quedaries en ficció, eh? Tot
1: sí.
0: I que l'últim hagi estat un assaig.
1: Sí.
0: De fet,
1: sí.
0: El pròxim llibre que escriguis, creus que tirarà més cap a la ficció o cap a l'assaig?
1: No ho sé. Hi ha un terreny entremig que no em desagrada.
2: Ah,
1: eh?
2: Molt ben vist. Mm.
0: Molt bé, els gèneres híbrids, ens agrada mm-hmm. molt. Ràdio o literatura?
1: La literatura.
2: En sèrio?
1: Sí.
2: Fortes declaracions, eh?
0: Crec que és la veu...
2: Avui ha sigut molt sensorra.
0: És la veu
2: avui
0: radiofònica.
2: Avui trobo que l'editor, el seu cap, tothom.
1: Jo vaig estudiar periodisme perquè volia ser Truman Capote. No hi he acabat d'arribar, yeah. Però la ràdio es va creuar en el meu camí. Allò que dèiem, no? I he sigut un home de ràdio, m'encanta la ràdio, però m'agrada molt més la literatura i m'agrada molt més llegir i m'agrada molt més escriure.
0: Bé, honestedat, és el que ens agrada el que això faixa.
2: Una cita amb el Ripley de Patricia Highsmith o amb el Joe Goldberg de la sèrie You?
1: Amb el Ripley, per yeah. suposadíssim.
0: Sí, cap mena de dubte.
1: Sí,
2: doncs jo
1: sí,
2: amb el
1: sí,
2: Joe,
1: sí.
2: Tio, em perdó, està boníssim, així ja que l'ho he de dir, és que m'encanta aquest home. És que, un moment, jo, és que encara, és que m'és igual, encara el perdono.
0: Que no s'ha après res d'aquesta entrevista.
1: Però si fins i tot Netflix va haver de fer un tuit dient ja està bé, de tants elogis
2: no,
1: del Joe,
2: oficia
1: una d'altres, no?
2: No, és que em vaig preocupar, dic, he d'anar al psicòleg, no pot ser que no tingui rebuig.
0: A veure, ja sabent que està com una cabra, tu tindries la cita igualment, eh? Meravellós, Andrea. I acabem, Francesc, amb la meva pregunta preferida, tot el que això faci, i és, qui té més pinta escriure cartes a un assassí guapo empresonat, el Marc o l'Andrea?
1: Andrea, home,
2: ara mateix!
0: Tu ho diràs. Si abans fora de micros ja està dient que s'ho estava pensant. Perquè a l'assaig el Francesc parla d'una web on pots fer-ho precisament i l'Andrea molt, molt interessat. Però aquesta web com és? Mira que m'ho apunto aquí. O sigui que
1: claríssim,
0: està claríssima la resposta. Doncs, Francesc, moltíssimes gràcies per aquesta conversa tan interessant, per escriure el llibre també, evidentment, Els assassins guapos, publicats per l'editorial Al Revés. I res, tot i que ChatGPT digui que podria ser un crash d'internet, no matis a ningú, tu segueix escrivint, que ho fas molt bé, perquè aquí et seguirem llegint i sempre tindràs un micròfon per venir a xerrar quan vulguis.
1: Un plaer parlar amb vosaltres.
2: També.

0: Déu-n'hi-do, Andrea, quina conversa d'assassins guapos, eh?
1: M'ha encantat.
0: Ha estat intensa. Ja se't veia la cara, se't anava il·luminant cada vegada.
1: Estic amb uns fogots, tu.
0: Fogots, eh? Per això has triat a la Charlie XCX.
1: Total. Allà l'empoderament femení.
0: És una cançó una mica també de ser assassí guapo, aquesta.
1: Sí.
0: No? De sèrie d'assassí guapo.
1: La veritat és que sí.
0: Sí, seria bastant bé.
1: D'anar ja sola... De cometre un crim i anar com sola pel carrer de nit.
0: Acabes de cometre un crim atroç i estàs caminant somrient pel carrer amb una caputxa.
1: Com els teus últims minuts de glòria abans que t'agafin.
0: Abans de que es li tot. Doncs deixem ja de parlar
1: d'assassins. De somiar amb cometre crims. De sobte he volgut cometre un crim.
0: A vegades em preocupes, Andrea. Doncs ara el que farem és parlar de contes del Jordi Cussà.
1: Ah, ostres, d'un gran.
0: Que, com a negre, ha publicat ara una antologia dels seus contes escrits des de l'any 1981 fins al 2020. 4 dècades d'escriptura que
1: ostres,
0: no està gens malament, està molt bé. És l'edició preciosa que ha fet Com a negre. I la veritat que quan em va arribar a les mans tenia moltes ganes de llegir-lo perquè jo el Cussà només havia llegit Cavalls salvatges, que és la seva gran obra
1: sí,
0: de culte. Fins i tot et diria que em va agradar molt, però volia conèixer també l'altra vessant de com a contista, en aquest cas, del Cussà. A mi m'agrada molt això, no sé si consideres amb mi dels autors, de conèixer-lo com a novel·lista i també com a contista,
1: sí,
0: perquè canvia, són diferents, o sigui, és pràcticament un autor diferent.
1: No té res a veure.
0: I m'ha passat una mica això, amb el cas del Cussà, perquè m'han agradat molt els contes, però a la vegada els he trobat molt diferents, precisament a l'estil de Cavalls salvatges, tot i que hi ha temes que tracta, també el de la droga. Hi ha contes que
1: hi ha imaginaris
0: sobre...
1: que mai s'escapen,
0: que sempre
1: no?
0: estan
1: mateix.
0: Allà, però també tracta temes molt diferents. Interessant de dir també que aquesta antologia de contes, que es diu Actuació de Gala, va ser idea del propi Jordi Cussà, que abans de morir va comentar amb Com a negre que estaria molt bé, no?, tenir una antologia.
1: Ostres, doncs ja fa els seus anys, no?
0: Ja fa uns quants anys, sí. Ell va morir el 2021, crec, si no m'equivoco.
1: Crec que sí, acabàvem just a sortir de la pandèmia.
0: Doncs finalment ha arribat a llibreries aquest llibre, Actuació de Gala, que porta el nom del primer conte, precisament, del llibre, que m'ha encantat, que és potentíssim. Parla d'un triangle amorós a Barcelona. Un triangle amorós, a més, d'expats.
1: Què dius?
0: Hi ha expats.
1: Estava avançat en el temps.
0: Això t'anava a dir. És un conte escrit a l'any 1981 que ja mostra que en aquella època els expats ja estan tocant els collons per Barcelona. I mira, 45 anys després seguim igual. Sí, em va semblar molt curiós. És un final, és un conte amb un final d'aquests que et deixa completament cau. Molts dels relats del Jordi Cussà acaben amb mort. Això ja ho dic directament, que m'ha cridat molt l'atenció.
1: Però una mort absurda o una mort tràgica?
0: Absurda, tràgica, conseqüent, és igual. La cosa acaba amb mort.
1: Mort.
0: Sí, un dels grans...
1: Assassins, mort.
0: I no té per què assassins, a vegades per accident o pel que sigui, també hi ha assassins, però un dels denominadors comuns de molts dels relats és aquesta omnipresència pràcticament de la mort. Altres denominadors comuns que tenim són que estan protagonitzats en gran part per pàries, el que es diu molt habitualment de gent que viu als marges, no?, que està una mica fora del món pel motiu que sigui, que sempre són molt interessants literàriament, aquesta mena de personatges. Don Jordi Cussà, com també ell en part a nivell personal va evitar aquests marges de la societat en certs moments de la seva vida, el sap retratar molt bé, i la veritat és que genera personatges molt interessants a cada conte. Curiosament, a mi m'han agradat més els contes dels seus inicis com a escriptor que els últims.
1: Clar, els últims, a quina data?
0: Doncs fins al 2020. L'últim és del 2020. N'hi ha bastants escrits.
1: Va escriure fins gairebé
0: va
1: morir, no?
0: Fins al final. Però jo els primers contes, els dels anys 80, els hi he trobat una acidesa, una mala llet, que a mi m'agrada més que els dels últims, que, per exemple, tracta temes ja al final de la seva vida, com l'antiga Xina, llegendes de l'antiga Xina, que ell, de fet, va escriure una novel·la que jo no he llegit, però que es diu El primer emperador i la lluna, que també ja tracta tota aquesta llegenda
1: xinesa. Va ser publicada relativament poc, no?
0: Sí, relativament poc. Doncs aquests temes ja els toca més en els contes del final del relat, però els primers és que són d'aquests relats bruts, saps? Amb personatges bruts. N'hi ha un espectacular que passa tot al metro. O si un personatge que per X motius, ja ho llegireu, va saltant de metro en metro i va pels passadissos de la L3, de la L5 i li van passant tot de coses completament sòrdides, que el trobo espectacular. I és un conte escrit als anys 80, quan ell encara, el Jordi Cussà, era molt jove i que ja té una maduresa literària i hi ha una potència en cada una de les paraules que m'ha semblat magistral. I al final, la conclusió que arribo és que és molt interessant llegir aquesta tria de contes, com li diuen des de Coma Negra, perquè és el que et deia al principi, descobreixes un altre Jordi Cussà, no? Que és un autor que en el seu moment no va ser tan reconegut com segurament es mereixia, al final de la seva vida i de la seva carrera literària ja sí, però clar, se'l reconeixia sobretot com a novel·lista, no? Sobretot arrel de les diverses reedicions de Cavalls Salvatges i algun èxit que va tenir final, com aquest Emperador de la Lluna que comentàvem, però l'escriptor de contes no el coneixíem fins ara. Així que jo estic molt content d'haver llegit aquesta actuació de gala, d'haver descobert aquest nou Jordi Cussà, un llibre que forma part de la col·lecció Portàtils de Coma Negra, que m'agradaria ressaltar la gran feina que està fent l'editorial amb aquesta col·lecció, perquè hi ha títols amb contes de Pere Calders, de Kafka, d'Edgar Allan Poe, d'Italo Calvino, d'Anna Murià, de Clarice Lispector, de Tolstoi, de Mark Twain. O sigui, és un tresor aquesta col·lecció Portàtils de Coma Negra, que ja us us animo a...
1: I un encert de nom, perquè a més també com és una edició que de mida és com...
0: Sí, a més amb tapadura, maquíssima...
1: Sí.
0: I al final és que jo també reivindico molt sempre la lectura de contes, de relats breus...
1: Sobretot perquè... reivindicar el gènere, perquè clar, sembla que sigui un gènere menor, no?
0: I de menor no té res.
1: I jo tinc la sensació, no sé si tu la tens, Marc, que des de fa pocs anys... hi ha hagut aquesta reivindicació d'una forma més silenciosa de que el conte no és un gènere menor, no? Que s'ha anat com igualant a la novel·la o ja no hi ha tant aquest prejudici flotant en l'ambient, no ho sé.
0: Sí, abans s'associava que com tenia menys pàgines era menor, costava menys d'escriure o podia tenir menys profunditat narrativa, literària, filosòfica, digui-li com vulguis, i la història demostra que no és així, perquè hi ha relats boníssims que són molt curts i tenen la mateixa profunditat que una novel·la de 300 pàgines. I sí que és veritat que últimament ha canviat, no?, aquesta percepció, per sort, i sembla ser que el gran públic per fi s'està apropant poquet a poquet al gènere.
1: I abans hi havia aquesta cosa de que l'escriptor o escriptora feia contes i després feia el salt a la novel·la, i ara també trobes molta gent com, per exemple, escriptores com Eider Rodríguez, que ara han tret un volum de contes quan ja havien tret una novel·la prèvia, no? Mm-hmm. Que vull dir que no tenen cap mena de problema ells mateixos amb la seva autoconcepció com a narradors de passar d'un gènere a l'altre sense cap mena d'ordre.
0: Som molt de contes aquí a La Pila, així que sempre que puguem us recomanarem llibres de relats breus, i aquest en concret, l'actuació de la gala del Jordi Cussà, ja us el podeu apuntar per la llista, per comprar en aquesta famosa reentrée literària de setembre, perquè us prometo que el gaudireu molt, com ara l'Andrea gaudirà el nostre minijoc, el nus i desenllaç. Ai, que ens hem oblidat de posar la veu, que ja la tenim, però la farem... Ah. Mira, fes-la tu. Fes nus i desenllaç.
1: Nus i desenllaç.
0: Ho has dit amb una apatia, amb una anèmia.
1: Amb una por, amb una tremolor. Nus i desenllaç.
0: Si vas encertar la primera setmana.
1: A la última, carinyo, clar, però, a l'última oportunitat que tenies.
0: Andrea,
1: és
0: jo faig
1: que
0: el
1: tinc
0: joc,
1: por.
0: Jo faig el joc ja d'una manera que no puguis encertar la primera.
1: És que tinc por, perquè si no ho encerto ja, què?
0: Clar, però si ara fem el joc i jo et dic primera frase, en un lugar de la Mancha de Goyon...
1: Vale.
0: Seria molt avorrit, això. Per tant, les primeres són una mica més complicades, i a partir de la quarta, cinquena, jo ja t'ho poso fàcil, perquè crec que tu, amb tots els coneixements que tens de literatura, recordem-ho, l'Andrea llicenciada en literatura, en teoria de la literatura i literatura comparada, doncs, evidentment, encertarà. Així que comencem. Vinga, la primera és difícil, no et vinguis avall. Vale? Andrea, saps que això es pot remuntar. És millor dormir amb un caníbal sobri que no pas amb un cristià gat.
1: Però, escolta'm una cosa. Això és una frase d'una novel·la que d'encertar.
0: És una frase d'un gran clàssic, et diria, de la literatura universal.
1: Torna?
0: És millor dormir amb un caníbal sobri que no pas amb un cristià gat. Novel·les amb caníbals. Hi ha un caníbal en algun moment de la novel·la?
1: Amb caníbals?
0: Sí.
1: Amb caníbals? Ai, no ho sé.
0: Has de tirar algú que sigui, com si em dius Juan del Val.
1: Val, deu ser un home, segur.
0: Molt bé, home.
1: Un home caníbal de l'època. Deu ser, doncs, no sé, una cosa com, jo què sé...
0: Home, l'autor no era caníbal.
1: Ja.
0: Hi havia caníbals a la història.
1: Diré Follner, però per dir alguna cosa. Estic relacionada amb
0: No està mal tirada. El món és malvat a tots els meridians. Moriré a pagar. Meridians.
1: Meridians. No serà Conrad?
0: No, però bones, bona.
1: Ai, perdó, les tenebres, jo.
0: Bé, t'estàs apropant, jo diria.
1: Vale, el senyor de les mosques no. Vale.
0: I la mar negra s'inflava i s'inflava, i encara s'inflava incansablement, com si les seves marees immenses fossin una consciència.
1: Melville?
0: Sí.
1: Ah!
0: Quin llibre de Melville?
1: Moby Dick!
0: Sí, Moby Dick! Molt bé. Increïble, Andrea.
1: Uau!
0: Ha rebentat el timpà a tota la nostra audiència, però sí, has encertat les altres frases.
1: Ostres, és que m'anava l'autoestima, Marc.
0: No, bueno, és que l'has encertat molt aviat, perquè jo pensava que l'encertaries a la quarta, que era precisament la blancor de la balena el que m'aterria.
1: Ah, vale.
0: I la cinquena era, digueu-me Ismael.
1: Això és millor que era un psicòleg.
0: Això ho he fet només per pujar-te la moral.
1: Ostres, gràcies, Marc.
0: El caníbal de Moby Dick és un company de tripulació del vaixell, que es troben a una illa al principi de la novel·la i comparteixen llit, i el tio té bon plan, se'n menjarà. I arriba un moment...
1: És veritat.
0: I arriba a la conclusió que no, que és una bellíssima persona, tot i de tant en tant menjar-se compatriotes.
1: Com el Lucky Magnione.
0: Doncs 2-2, Andrea, pujaré la dificultat la setmana
1: que
0: ve. Sí,
1: que menjo el món, estic supercontenta amb la vida, tio.
0: Ja veieu, audiència, que hem de rebaixar aquí l'ego de l'Andrea, perquè estic creant un monstre com el mateix Moby Dick. Passem al final del programa.
2: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: I com sempre, estimats oients, acabem fent una recopilació dels llibres que hem anat apilant al llarg del programa.
1: El Marc ha recomanat Actuació de Gala, una antologia de contes del gran Jordi Cussà, i jo, Postals del món Cublido, la segona novel·la del Marc Cerrudo.
0: Recomanació a traïció de l'Andrea. I al Boca Orella avui hem conversat amb el periodista i escriptor Francesc Soler, que acaba de publicar Els assassins guapos, un assaig mortal i preciós que ens explica per què ens fascinen els criminals físicament atractius. I amb això acabem el programa, Andrea, no sense dir abans que potser tindrem sorpresetes. Aviat a la pila, no per tu, dic pels nostres oients.
1: Ah,
0: saps del que estic parlant? No posis, cara, no posis aquesta cara de por, sisplau, Andrea, que em sento
1: sí.
0: un monstre, jo. Així que
1: sí,
0: estigueu
1: una,
0: atents.
1: Una gran sorpresa.
0: Estigueu atents, que la setmana que ve vindrem amb notícies.
1: I escriviu-nos, sisplau, a lapilaicat@gmail.com.
0: El que vulgueu.
1: Per donar-nos una sorpresa a nosaltres.
0: Quin és l'assassí més guapo, segons vosaltres? Escriviu-nos això aquesta setmana.
1: Perfecte.
0: Doncs apa, bona nit i bones lectures, Andrea.
1: Bona nit.
2: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello. Escoltes i cas.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Començat avui d'una manera així tranquil·la, manera de la qual seguirem, perquè us he triat uns quants artistes d'aquests que, diguéssim, que els agrada veure les coses amb molta calma, com és el cas de Bronnie Prince Billy. Aquesta cançó es deia Life in Scary Horses, que és de l'últim àlbum que ha publicat. Avui a l'aparador del programa hi posarem un tipus així de barret de cowboy, un tipus molt, molt yankee, que es fa dir Tim Easton, i que ha fet un àlbum que us agradarà o ens agradarà. Ens agrada a aquells que la música americana, diguéssim, forma part de les nostres referències habituals. I avui, res més que buscant cançons d'aquelles per compartir. Cançons meravelloses de gent que fa coses increïbles, com és el cas d'Iron and Wayne.

el bo de Sam Beam com a vestit o disfressat com Iron and Wine, que és el que acostuma a signar tots els seus àlbums, i fent aquesta meravella de disc, un disc publicat en aquest 2026 i que es diu Hence Death. Cançons d'aquelles que jo m'agrada definir com aparentment senzilles o inofensives, però que et poden arribar a fer molt, molt, molt de mal.

A mi m'agrada tant en solitari com quan està amb la seva banda, que són els Big Thief. És allò de que si t'agrada el menjar és igual que t'agrada que te'l portin amb patates o sense. Doncs el mateix. Buck Meek té un àlbum publicat també en aquest passat 2026, no, fa uns mesos, diguéssim, és del 2026, de principis, que es diu The Mirror. Sempre fent coses també en solitari i jugant moltes vegades també amb un cert sentit de l'humor a l'hora d'utilitzar efectes per crear les seves cançons. I aquest tipus és més seriós, aparentment. En l'últim àlbum, diguem que s'ha deixat anar una mica la melena, perquè ens tenia molt acostumats a coses així molt més tranquil·les, però l'últim treball de Grant Lee Phillips apreta cap a qüestions més guitarreres.

Meravella de disc, qui ens agrada, eh? En Gradley Phillips, diguéssim que més esbarat o més esbojarrat o més emprenyat, més igual, com vulguis, i el més retingut i més de mirar-se cap al Malik. Us deia que avui a l'aparador del programa hi posaríem a Tim Easton, un tipus d'Oregon. Ja diguéssim que aquesta Amèrica profunda ja va amb el personatge de barret de cowboy i un home, doncs, que es dedica única i exclusivament a fer això, a cançons que alguns en algun moment donat les podrien definir com a country, altres avui en dia ni dirien americana, i nosaltres ni podem dir música d'arrel americana, i a partir d'aquí afegiu el que vulgueu. L'àlbum està la mar de bé.

Doncs aquí tenim la primera, River, d'aquest nou àlbum de Tim Easton, que es diu Fire Horse, cavall de foc, i està inspirat en un quadre que va pintar la seva germana, sembla ser que ella és pintora, i que és el quadre que justament ha servit també per fer la portada de l'àlbum. A la portada de l'àlbum no hi apareix ni el nom de l'artista ni el títol de l'àlbum, o sigui que diguéssim que si haguéssim de fer aquella vella cosa d'anar a la botiga de discos i comprar-lo, doncs ens costaria de trobar, tot i que és això, és una pintura d'un cavall vermell, i expressa una mica doncs aquesta ràbia, aquest foc i aquesta energia que tenen els cavalls, amb un àlbum que vol representar una mica tot plegat. Diguem-ho així, que juguem amb metàfores, però és el que l'autor Tim Easton busca amb totes i cada una d'aquestes cançons.

sense secrets, eh? Si us agrada l'americana, el country, si us agrada la música amb arrel de western, doncs aquest disc us agradarà. Fire Horse es diu, amb Tim Easton com a protagonista. Us he explicat la història de la portada, queda escoltar evidentment algunes de les seves cançons, com aquesta que heu sentit ara, que es deia 615 Heartbreaker. Anem amb l'última, això es diu Never Punch the Clock Again.

Never Punch the Clock Again, una cançó que dura més de 7 minuts, però la veritat és que es digereix ràpid. Cançons americanes ben fetes, diguéssim, i dins de les etiquetes podeu aplicar-li vosaltres la que més us vingui de gust. És com a l'hora de definir, per exemple, Bill Callahan, jo no sé qui carai posar-li com a etiqueta, però evidentment també es fa manufactura nord-americana. I és que als Estats Units, a banda del que ja sabem, també hi ha coses bones. Mireu això, quina meravella.

els meus dies amb 58 anys, que és els que té el bo de Bill Callahan. I ha fet un disc sensacional, de debò que ha fet un disc sensacional. Ben aviat començarem a parlar ja de festivals, perquè evidentment aquesta setmana, per exemple, dijous farem un especial, un recorregut, mirarem a veure quines coses ens porten a l'Altaveu de Sant Boi, un festival longeu amb una trajectòria llarguíssima, el Víctor Partido, músic que escoltem habitualment aquí com a director artístic, i en parlarem. I ben aviat parlarem del Mercat de Música Viva de Vic, i també parlarem, per exemple, del Festival de Blues de Cerdanyola. Hi actua un artista que el vam tenir als nostres concerts, Delicatessen, i a més amb tota la banda en directe, és que és un goig de veure'l. És de Mataró, es diu Jan Cerdanyola.

Think Before to Talk, l'última de les cançons publicades en forma de single de Jan Nieto, des de Mataró. Mataró estan sortint moltes figures últimament. Què dir de la Minya Mal, per exemple. I uns, us estava parlant de gent que tindrà concerts així properament, però uns que no han parat en tot l'estiu, perquè sembla que hi ha una clara tendència a apostar per aquestes bandes més rockeres del nostre panorama català, i són Dan Peralbo i el Comboi. S'han fet un fart de fer concerts, cosa que a mi, personalment, em posa molt content.

Doncs nosaltres ja formem part d'aquest comboi, perquè entre altres coses els hem vist unes quantes vegades en directe, i la veritat és que sempre val la pena de fer-ho. Molt recomanable, i heu tingut moltes possibilitats, que us deia que és una de les bandes que ha fet molts concerts aquest estiu, i segurament fins a final d'any continuarà, perquè això és una roda que no para, no para mai. Canviem d'exercici. Un disc que he escoltat força aquest estiu, ja l'havia sentit abans, però m'hi he volgut recrear més, perquè aquests àlbums tenen molts detalls, moltes coses, i val la pena, diguem-ne, que no perdre en cap d'un d'aquests detalls. Estic parlant de l'últim àlbum que ha publicat Flea, el baixista del Red Hot Chili Peppers. Es diu Honora, amb col·laboracions com la de Nick Cave, per exemple, i un disc en el que per primera vegada el senyor Flea dels Red Hot Chili Peppers es dedica a aproximar-se al món del jazz.

Estem arribant avui al punt final d'aquest Delicatessen, després d'haver sentit aquesta meravella en col·laboració amb Nick Cave. La veritat és que em sembla clar, evidentment Flea agafa l'agenda i allà li surt Déu i sa mare, i truca Nick Cave, i Nick Cave li diu que sí, i que anem a fer un disc, a més, en el que barrejarem el que a mi m'agrada amb el jazz, i ens anirem d'excursió volàtil, i així ho vam fer, i els hi va quedar un àlbum realment bonic, bonic. Això es deia Wichita Lineman, que de fet parla dels homes de les línies de, no sé si són de telèfons o de l'electricitat, a l'estat de Wichita, o no sé si és un estat Wichita, bueno, a la zona de Wichita, als Estats Units. Estic donant la informació de manera molt incorrecta. I els homes que es penjaven a les línies, en els postes de les línies, doncs a Flea li feia una imatge com d'homes ocell, com d'homes doncs, que estaven enmig del desert, però penjats d'uns postes de línia, insisteixo, no sé si telefònica o de la llum. Jo diria que més aviat telefònica. De la llum no estarien penjats així tan alegrement. Vinga, i per acabar, una mica de Brigitte Calls Me Baby. Estaran actuant a Barcelona, crec que és el Sala Upload, i ho fan ben aviat, aquest mes de setembre, concretament el dia 26, és un dissabte, no us els perdeu, perquè realment és d'aquestes bandes que ara comença venint amb sales petites, però jo crec que amb el pas del temps ja seran carn de grans festivals. Això es diu Slumber Party. Gràcies per ser-hi. Com sempre, gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que s'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Is the album.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Escoltes ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.